0: Grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat acollirà el dissabte de la setmana que ve la segona edició de la Gimcamath, una gimcama per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip, que se celebrarà a la plaça 1 d'octubre i als voltants del monestir. L'activitat és gratuïta, però en places limitades i coincideix amb el Dia Internacional de les Matemàtiques i està organitzada per l'Ajuntament amb el suport d'InnovaMat. A més, Cugat Mèdia també hi participarà amb un programa especial de l'Hora dels Joves i altres sorpreses. Per a parlar-ne ens acompanya la Laura Morera. Ella és directora de Didàctica de les Matemàtiques, formadora de mestres i autora dels materials d'InnovaMat, i l'Albert Saumell, responsable de comunicació de l'editorial. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Està tot a punt ja per la Gimcamath?
2: Sí,
0: o
2: sí,
0: teniu la feina aquella dels últims dies?
2: Encara quedarà els últims detalls, perquè sempre ens inventem coses noves, però sí, sí, ja està en marxa i ja esperant el moment.
0: És la segona edició ja d'aquesta iniciativa a la ciutat. Per aquells que no la coneixen, ens podeu explicar una mica en què consisteix?
2: Doncs sí, en realitat és una gimcama per obrir les matemàtiques al món. Fem reptes de tot tipus i la gràcia és que van amb equip. Llavors són equips de 4 infants, de primària en general, i acompanyats d'un adult. I llavors han de fer reptes col·laboratius, que alguns són com de jocs de lògica i uns altres són de coses per conèixer també la ciutat, i han de fer estimacions, de, per exemple, d'alguna altura, d'alguna cosa interessant del monestir, o buscar simetries o alguna cosa, curiositat geomètrica. Llavors així també fan matemàtiques mentre descobreixen l'entorn.
0: És allò que digueu, no? Al final que les matemàtiques són a tot arreu.
2: Exacte. I a més també fem que hi hagi coses més de geometria, de numeració, de preàlgebra, llavors és com una mica tot variat, i així donem a conèixer com totes les matemàtiques, no? Que no quedi la societat com que saber de matemàtiques és només saber fer moltes operacions.
0: Perquè quin és l'objectiu de la iniciativa d'aquesta cita?
2: Doncs aquí l'Ajuntament, que organitza això, jo crec que és posar a l'abast de tothom l'oportunitat de poder estar pensant i divertint-se mentre un fa matemàtiques, i realment que sigui com algo molt extès, de que tothom vegi que no has de ser de lletres o de ciències, sinó que tots som capaços de resoldre reptes matemàtics, i mentre gaudim i ho fem amb els companys, a més.
0: Ai, aquest mantra de les ciències i les lletres, eh?
2: Sí, sí, això ens hem d'intentar treure de sobre, però està massa arrelat a la societat.
0: De fet, heu augmentat la capacitat dels participants fins a un total de 250 equips. La primera edició eren 200, es van esgotar les places. No sé en quin punt estan les inscripcions, si encara hi ha espai, si no n'hi ha.
2: Encara hi ha espai, perquè vam fer la difusió, l'Ajuntament ho va enviar a totes les escoles la setmana passada, i per tant ja estan fent-se les inscripcions, però encara queden places. I sí, sí, l'any passat van ser al voltant de 1.000 persones, perquè eren els 200 equips de 5 persones, i aquest any hem obert a més, per tant, intentarem arribar als 1.500, que hi ha dos torns.

0: per tant, tots aquells que teniu partits, que no sé si podré anar, doncs hi ha dos torns i us podeu apuntar el que us vagi millor, i us animem a participar-hi, perquè després, allà, aquell mateix dissabte, com que també hi ha altres col·laboradors, hi ha, vindran els del Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que pels que no el conegueu, doncs està a Cornellà, però vindran i posaran un stand allà i podrem fer moltes matemàtiques amb ells, i també estaran els de l'Institut de la Infància, perquè els que vingueu amb nens més petits, mentre els més grans fan la gincama, pugueu estar allà. Però vull dir que el més interessant és que us hagueu apuntat i hagueu pogut formar equip per poder-hi participar activament.
1: Com ho fem si encara no ho hem fet per apuntar-nos?
0: Doncs podeu buscar qualsevol xarxa de l'Ajuntament o d'Innovamat la paraula Gincamaz i segur que serà el primer que us surti. I llavors allà trobareu el formulari d'inscripció, que és per 4 infants i un adult que és l'acompanyant.
1: Ara parlarem de quin rol té cadascú. Tenia apuntada l'adreça en concret, és qr.innovamat.com/gincamaz. Per tant, o els cercadors fan la seva feina normalment, sinó aquí teniu l'adreça concreta. Ens ho deies al principi, la gincamaz està adreçada per infants de primària, de primer a sisè. Són els mateixos reptes per a tothom? S'adapten a cada edat? Per si algú té dubtes, com funcionarà? Quina és la dinàmica?
0: La idea és que hi haurà 5 reptes a la plaça 1 d'octubre, que són aquests que he dit més de lògica i que són entre els 4 participants, que són més tipus joc de lògica, i hi ha diversos nivells. És a dir, quan tu arribes a la taula, depenent si són infants de primer o segon o de cinquè o sisè, hi ha els monitors que hi hauran per allà, els donaran com un nivell per començar. Però després pots anar jugant i pots anar passant tu sol els nivells. Però està pensat perquè sigui adaptable a totes les edats i tots els nivells possibles. I les d'estimació de fora, de buscar coses geomètriques i tot pel monestir i els seus voltants, també hi ha algunes adaptacions, algunes ajudes. A cada prova hi ha sempre monitors que donen ajudes quan cal.
1: Poden donar un cop de mà si cal. I ara ho dèiem, estan formats pels infants, però estan acompanyats també d'un adult que fa aquesta funció de guia i que els acompanya al llarg de tota l'activitat. Quin és el paper d'aquest adult?
2: Fer matemàtiques.
0: Exacte, que gaudeixi també. La idea és que per la logística que els pugui acompanyar, i així cada grup va amb el seu responsable i es mouen entre 1 d'octubre i els jardins del monestir, però a la pràctica és la persona que també vella per fer-los pensar, no?, d'alguna manera, que no vulguin acabar la prova massa ràpid, que l'important, a part de donar la resolució que després hauran d'enviar amb un QR, que hi donin voltes, no?, que pensin. I llavors és molt interessant perquè, clar, les famílies, els acompanyants que s'apunten, moltes vegades ells també van viure malament les matemàtiques. I ens vam trobar l'any passat que hi havia molta gent que era com, ostres, he gaudit un munt fent matemàtiques tot el matí, i fins i tot havíem de dir-los, deixeu respondre als nens, deixeu que pensin els nens, perquè ells es posaven allà a fer-ho amb ells, però bueno, que també està molt bé.
1: Que els protagonistes són els infants. Exacte. I l'adult és aquest guia i acompanyant. Però escolta, a gaudir sense intervenir, no?
0: Sí,
1: podríem
0: sí.
1: dir. Hi ha potser un dubte que planegen algunes famílies o alguns infants. Si jo no faig Innovamat a l'escola, puc participar igualment a aquesta gent i me'n sortiré o tindré algun problema?
0: No, o sigui, fer Innovamat a l'escola o no és independent. O sigui, tothom fa matemàtiques. De fet, els que fan Innovamat vol dir que segueixen els recursos, les propostes que proposa aquesta editorial. Però amb totes les editorials els nens fan el mateix currículum, saben les mateixes coses i, per tant, aquí sabran resoldre-ho. I l'únic que potser alguns estaran més acostumats a pensar així com ment oberta o no, però és igual, serà una oportunitat per descobrir-ho. Per tant, jo animo a tothom a que vingui.
1: Cap por.
0: Exacte. L'any passat també es van apuntar escoles de tot Sant Cugat i fins i tot escoles de fora, i sí, tothom va gaudir un munt.
1: Doncs dubte resolt. Ens has fet uns apunts abans d'aquesta part logística, no?, amb aquests canvis d'ampliar per facilitar l'organització i la participació de la gent. Hi ha dos torns. El primer serà a les 10, que serà de 10 a 2 quarts de 12, i el segon de 12 a 2 quarts de 2. Logística. Amb quina antelació hem d'arribar i cap a on ens hem d'adreçar?
0: La primera cosa és arribar jo faria 20 minuts abans, ben bons, i anar a Plaça d'Octubre. Allà és on estaran les inscripcions i allà és on començarà la gincama. I llavors, a cada torn, quan acaba la seva hora i mitja, com si diguéssim, se n'haurà d'anar a la Plaça Octavià, que allà és on hi haurà com el tancament final. I hi haurà dos tancaments, el del primer torn i el del segon torn. Llavors, així perquè no s'acumuli la gent, mentre el segon torn s'estiguin acreditant a 1 d'octubre i comencin, els del primer torn estaran acabant allà a Octavià, per no solapar-nos. I després al Museu de les Matemàtiques i a l'Institut de la Infància i també un altre espai de tallers d'infantil que proporciona també Innova Mat, estaran a la Plaça Octavià, però una mica com no al centre de l'escenari, que això, allà podrà anar gent durant tot el matí.
1: Per tant, si tenim famílies i tenim un infant que és més gran o més petit, hi ha alternatives. Exacte. Perquè facin altres activitats també relacionades sempre amb les matemàtiques, a més,
0: exacte,
1: encara que no puguin participar just a la gimcamat. De fet, aquest dia ens servirà per fer altres coses. Des d'aquesta casa també posem el nostre petit gra de sorra i farem un programa de ràdio en directe. Serà l'hora dels joves, amb en Joan Jiménez, el Martí Civit, el Pedro Cerdán i el Genís Marcet, de 12 a 1, amb on estan a la Plaça d'Octavià, dinamitzant un concurs que també serà, evidentment, matemàtic, en aquest cas obert a tothom, i on es podrà guanyar un abonament familiar al Festival Petits Camaleons del 2026. El concurs l'heu pensat vosaltres, que sou els experts, eh? Nosaltres farem aquesta dinamització, però ens pots explicar una mica en què consistirà?
0: Doncs el concurs no us revelo exactament, perquè si no no tindrà
1: clar,
0: gràcia.
1: No, clar, no fem espòiler.
0: Però hi haurà un recipient, que no dic la forma que tindrà, ple d'elements, que tampoc dic quins seran, perquè no penseu la mida, i la idea serà que la gent faci estimacions de quants elements creu que hi ha en aquell recipient. No serà fàcil, no es podran comptar d'un en un, hi haurà bastants, i llavors després qui s'apropi més, o si hi ha empat, doncs ja es farà sorteig o el que sigui, serà el guanyador. Però aquí s'han de pensar... S'han de pensar diverses coses, eh? Mira, així teniu una pista als que escolteu la ràdio.
1: Vinga.
0: Que és que serà pensar com el volum de cada un dels elements que hi haurà dins, però també el volum del recipient que les conté. Llavors aquí, no sé si us deixaran apropar suficient, com per exemple per mesurar amb la mà, amb pams o coses així, o haureu de fer vist des de lluny. No sé com el col·locaran aquest recipient. Però, bueno, la idea serà aquesta, no?, de jugar una mica també a fer la millor estimació.
1: Ara estic veient gent repassant formes de volumetria,
0: exacte,
1: eh? De diferents formes geomètriques, per tenir-ho ben, ben fresc. Bé, ara amb el mòbil, la veritat és que si no tenim la xuleta a la mà.
0: Exacte.
1: Vinga, doncs hem fet aquest petit tastet. De fet, el programa també ens servirà per presentar un projecte que fa temps que s'està cuinant i en el qual vosaltres dos, Laura i Albert, hi teniu un paper ben protagonista. És el podcast Estimem les Mates. Ens en feu 5 cèntims de què trobarà l'audiència, que ja a partir d'aquest dia el podran sentir.
0: Doncs mira, ens vam engrescar. De fet, aquí a Cugat Media ens van fer la... Bueno, ens van tirar la idea de dir, vinga, per què no fem un podcast on puguem explicar a tothom de la societat amb aquestes idees que teniu de matemàtiques i com penseu, i de fet i fer veure a tothom que les matemàtiques realment estan a tot arreu. I bueno, ens vam engrescar i vam dir, vinga, som-hi. I vam fer 10 capítols que en cada un treballem com un tema, no? Uh-huh. I són temes quotidians. Per exemple, vam fer un que era d'esport, del tennis, i de fet vam contactar amb el Corretja, uh-huh, que és d'aquí de Sant Cugat,
1: sí,
0: també. Vam poder estar jugant amb ell i tot a tennis.
1: Com porta les mates, el Corretja?
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí?
0: Ens va encantar. Deia que li agradaven molt les matemàtiques i tenia superdominat totes les mesures de la pista de tennis, el número de cops... Bueno, va estar impressionant. I llavors això, no? Doncs cada capítol parlem una mica de curiositats i coses que tenen relació, doncs en aquest exemple, doncs amb l'esport del tennis, amb la pista, amb la pilota, amb els jugadors, i en cada capítol és com que hem pogut comptar amb la col·laboració d'algun expert del tema, com en aquest cas va ser l'Àlex Corretja, que a més jo era fan seva quan jo era petita, i va estar molt bé. Però després hi havia, no sé, tu, Albert, digues algun així que et fes més gràcia que els altres.
2: Vam repassar els misteris dels hotels.
1: Què vol dir això dels misteris dels hotels?
2: Bueno, convidem els oients a
1: sense avançar
2: els,
1: molt, eh?
2: Els capítols, però bàsicament la tasca és aquesta, no? Portar, acostar les matemàtiques a la societat a partir d'un repte d'estimació i el buscàvem en cada un d'aquests escenaris diversos.
0: Exacte.
2: Amb una persona que coneixia de ben a prop l'entorn.
0: Sí, de fet, aquest dels hotels, per exemple, fèiem la pregunta de quantes tovalloles han de rentar en un dia en un hotel d'aquests grans, el Majestic, un d'aquests, per exemple, no? O quantes habitacions pot ser que tinguin. Després hi havia un problema de mates molt xulo, que aquest sí que us el fem escoltar en el podcast, de que passen uns... i van obrint i tancant portes, i llavors a veure quines portes queden obertes finalment i quines tancades. Bueno, i llavors hi havia això. Després també vam fer un de natació sincronitzada, vam fer altres de... el dels avions i coses de... curiositats així de la guerra, de coses que passaven que a vegades eren inexplicables, i al posar la capa matemàtica és quan veus que tot té sentit, no? Que les coses no passen perquè sí, que no són casualitats, sinó que, ostres, era un estudi estadístic, que no l'havien fet bé, i clar, d'allà semblava tot molt sorprenent, quan en realitat tot tenia una explicació. Sí, que us animem a que l'escolteu. Els 10 capítols són molt xulos els 10.
1: Cal dominar o estimar molt les mates, o el podcast ens pot servir per estimar-les a través de totes aquestes curiositats, endinsar-nos i engrescar-nos d'alguna manera a plantejar més qüestions des de la matemàtica, a aprendre, a jugar, no? Dèieu, per exemple, que hi havia aquest capítol de les portes.
2: Ens pot servir, i és per tothom, el podcast, i també ajuda a veure com a partir de les preguntes i com a partir d'enfrontar-s'hi aquests grans problemes de matemàtiques des d'una manera molt, molt, bueno, sense por i amb ganes de pensar, no? Relacionant-ho també amb la Ginka Math, com tothom hi pot participar i com tothom pot fer grans matemàtiques a partir de pensar i de les preguntes i la curiositat.
1: Les matemàtiques són el fil conductor de tot el que parlem avui en aquest estudi, de la Ginka Math, que és la gran protagonista també del podcast. Vosaltres estimeu les mates, evidentment, i treballeu, eh? Per què creieu que tenen tan mala fama, i si creieu que això és reversible, no?
0: Jo crec que absolutament sí, ha de ser reversible. De fet, nosaltres al dia a dia el nostre objectiu és aquest. Tenen molt mala fama perquè durant molts anys s'han estat com transmetent d'una manera molt tancada, molt mecànica, amb moltes normes que algú s'ha d'aprendre. No tothom té l'interès o la capacitat d'aprendre's tantes normes, i llavors al final és com, vale, jo aquí no entro, i llavors és com que la gent construeix la seva vida a partir de no voler entrar en aquella part, no, de les matemàtiques, quan això és totalment... O sigui, no és el que ha de ser, perquè al final les matemàtiques no et deixen de ser una manera que t'ajuden a pensar. I a pensar, tant et dediquis a alguna cosa molt més humanística com molt més científica, és igual. Lo important és pensar, raonar bé, prendre bones decisions, ser crític, i les matemàtiques ens ajuden a tot això. Llavors, hi ha una part que és la més mecànica, de pràctica, i que s'han de consolidar coses, si vols anar més enllà, perquè no pots estar deduint tot cada vegada, però hi ha una part molt maca de jugar amb les matemàtiques, no? I de fer sentir que tu ets capaç de resoldre coses, d'enfrontar-t'hi, que no és allò que no va amb tu, que tots som capaços si ens hi esforcem i si sabem com les claus d'entrada en aquest joc, com si diguéssim. I, de fet, per això, en el 14 de març, que és el Dia Internacional de les Matemàtiques, des de fa temps que se celebra, és el dia de Pi, perquè, bueno, en Estats Units, com diuen, la data del revés és el 3-14, no? És el 14 de març, i és el dia de Pi, que sempre s'hi han aplegat un munt d'organitzacions a organitzar coses com molt divulgatives de les matemàtiques per trencar aquesta barrera dels que només les han vist com mecàniques i de memoritzar coses i de fer molts càlculs. I llavors, bueno, també és molt interessant que l'Ajuntament volgués donar com la importància en aquesta data i dir, vale, anem a organitzar... Segur que a les escoles es fa alguna cosa, però dir, com a ciutat, anem a organitzar alguna cosa per tothom en aquest dia de les matemàtiques, que és el dia de Pi, no?
1: És una oportunitat també per a aquells infants, no?, que potser no els agraden gaire les matemàtiques o els hi sembla això que no tenen molta capacitat, que els hi costa més. És una manera per començar a enganxar-los i veure que potser que hi ha moltes maneres diferents de veure les matemàtiques i que les matemàtiques també són moltes coses, no?
0: Exacte.
1: No només la suma i la resta, per entendre-les.
0: Clar, clar, si aconseguim que un infant es passi tot un dissabte al matí gaudint de fer matemàtiques, segur que després, quan va a classe, ja ho veu amb uns altres ulls. Intenta buscar aquests jocs, aquesta manera de pensar i aquest gaudi en l'aprenentatge, com si diguéssim.
1: I a mi hi ha una altra cosa que em ve al cap, ho dèiem al principi, allò que cal desterrar moltes vegades, no? Aquesta maleïda frase de no, jo sóc de lletres o jo sóc de ciències, no? Com si hi hagués una frontera a la manera de veure o entendre el món. Aquells pares i mares que malauradament doncs, no han tingut una bona relació amb l'assignatura de matemàtiques pel que sigui, per aquesta rigidesa que s'explicava en determinades èpoques, perquè no van entrar bé en contacte amb la disciplina, com ho han de fer perquè això no es transmeti, no? Allò de no repetir o no canalitzar les teves frustracions als infants perquè no repeteixi el patró i el mantra i que el puguem desterrar d'una vegada.
0: Sí, de fet...
1: Quines eines tenim, també,
0: les famílies, o sigui, influïm molt en el que pensen els nostres fills i filles i jo sempre dic que un exemple que podem donar és de ser molt oberts i tinguéssim bona relació o no, estar disposats a seguir aprenent. I si nosaltres els hi transmetem als nostres fills i filles que volem seguir aprenent, que què interessant això, com t'ho plantegen, ostres, que bé, jo això no ho havia pensat mai, això els hi obre moltes portes, en comptes de dir, uf, això jo no ho sabia i no passava res i mira fins on he arribat, tu no cal que ho sàpigues, en comptes de tancar-los i portes, ajudar-los a obrir-ne. Jo crec que això és alguna cosa que podem fer al dia a dia, a més en moltes situacions de la vida quotidiana, i sobretot també acompanyar-los i escoltar-los, i que quan ens comparteixin coses, que experiències o algunes activitats, fins i tot, que han fet a classe, estar amb la ment oberta de, ostres, confiar en els mestres, que són els que estan a l'última de les novetats de les ciències de la didàctica, no només de les matemàtiques, de les llengües, de les socials i tot, i deixar entrar coses noves, no?, d'alguna manera. Això jo crec que és un exemple molt important que els donem als nostres fills i filles.
1: Abans, quan parlàvem una mica de l'estructura dels grups, que són els infants més a aquest guia, em deies que hi havia algunes persones que eren d'aquests que potser no els agradaven gaire les mates i que s'ho van passar molt bé. Jo no sé, sé que des d'InnovaMat es treballa per infants i per a l'educació, però no sé si teniu pensat fer una gimcamath per a públic adult. Per aquells que ens agraden les mates i els que potser no els agraden, però els hi podrien agradar. No sé si
0: exacte.
1: També seria una altra
0: manera d'apropar
1: la disciplina. Jo crec que
0: això seria molt divertit, aquí, quan hi hagi la festa major, que fan aquella gincama.
1: Exacte.
0: Fer alguna fusió amb alguna cosa de matemàtiques estaria bé. Jo crec que s'apuntaria més gent de la que ens pensem, eh? Així fem la crida a l'Ajuntament, a veure si s'animen a fer una gincama per adults de matemàtiques.
1: Feta aquesta proposta, jo crec que seria ben rebuda per molta gent. Tothom convidat aquest dia 14 de març, el dia de les matemàtiques, a gaudir de les matemàtiques amb aquesta gincama lúdica, didàctica, per infants de primer, sisè de primària. Encara queden inscripcions,
0: sí.
1: Us hem donat l'adreça, si no feu una cerca ràpida als motors de cerca, i segur que ho trobareu, 250 equips. Va creixent de cara a l'any passat, de cara
0: exacte.
1: A l'edició anterior, eh? Veurem si la pròxima doncs, ha de seguir creixent. Tothom convidat, moltíssimes gràcies per explicar-nos com
2: gràcies.
1: Anirà tot plegat. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: Ens veiem el 14.

0: Avui al Faves Comptades volem parlar d'una situació que malauradament ens podem trobar qualsevol de nosaltres, un incendi forestal. Què hem de fer si el foc és a prop de casa, si ens sorprèn conduint o si ens enganxa caminant pel bosc? Per resoldre tots aquests dubtes ens acompanya en Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers, en Rubí Sant Cugat, que ens ajudarà a saber com protegir-nos millor i quins errors hem d'evitar per no posar-nos en risc. Roger, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys, pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc, no? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
1: Sisena generació, sí, estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. No? L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, no? Del camp ja no passava. No? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro, jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà perquè
0: recollir.
1: Ningú ho ha explotat, i allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable. Tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la negui és perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar a taula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs, estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
1: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal, evitar anar al bosc no seria una mala opció, i si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estar al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
1: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat i a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que
1: jo
0: això
1: crec
0: comporta?
1: Que cada
0: estan
1: vegada,
0: preparats?
1: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
1: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat. Per això i el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona en xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa. No hauries d'anar probablement a Estats Units per tenir la capacitat de juntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
1: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que... Administració, parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etcètera. No? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers amb vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per molt les franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, el combustible em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta, però si un dia crema aquella llenya tindrem un problema si està de tocada la porta de casa, no? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes
0: riscos,
1: avantatges i enormes uh-huh. riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades, que estan, oh, que bé que visc aquí, sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar, o 25 minuts a arribar. Que ho sàpigues, que si un dia tens un infart, l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. I el problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat. No?
0: Estem en aquest context forestal. En el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar? Confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
1: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats, i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar, i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la Floresta, he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la Floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, ha encès la llenya, ha encès les persianes, ha trencat un vidre, ha encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, el foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda, però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc, sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs, ja tenim el còctel perfecte pel desastre. No? De fet, penso que ja ho havíem comentat en alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, el que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm, que tinc molta por, l'amo de la granja va agafar el cotxe i va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis, doncs no, se'n va anar cap allà, assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir, bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja, no, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir. El foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
0: Uh-huh. Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc, és a dir, el cotxe també ens pot protegir, si ens troba un... quines circumstàncies...
1: El cotxe, evidentment... A vegades la gent diu, és que estar dintre un cotxe és pitjor que estar fora el cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. Val, la cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno... Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors, per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc, al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça el taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els hi expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre, i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, tira, tira, tira, i quan ja no podies més, pues, et foties sota el camió i el foc et passava per sobre. I sobrevivíem, a mi m'havia passat unes quantes vegades, i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
0: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
1: Bueno, jo l'únic, el consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, a una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap aquí anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot aquesta idea que dèiem de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum d'avui, hauria de ser aquesta.
0: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies. I com que segurament s'acosten les festes i tot i les guàrdies també haureu de celebrar, que vagi molt bé.
1: Igualment. Molt bones festes a tothom. Que vagi

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Com estàs? Que bé que estiguis aquí avui una vegada més.
2: Doncs molt bé, Pili, ja saps, i t'ho dic sempre, que estan aquí, jo estic feliç.
1: I jo també, i des de fa tants anys.
2: Sí, 13,
1: eh? Que no ens avorrim, l'una de l'altra, i de la nostra gent tampoc. A veure, perquè avui ens posem a modo decret, modo llei. Mm. Per què?
2: Doncs perquè fa un any es va aprovar el Real Decret per a, doncs, a millorar, no?, i regular els menjadors escolars. En vam parlar al seu moment, però ara entra en vigor. Aquest mes d'abril entra en vigor aquest Real Decret.
1: I de què? Quina és la lletra petita o la lletra en general? Perquè jo no me'n recordo ja d'aquest Real Decret de fa un any.
2: Doncs ara en parlem, però tot això que pot semblar molt tècnic, Pili, en realitat és un impacte directe al que menjaran molts nens i nenes, doncs, perquè això afectarà a tot l'Estat. No estem parlant només de Catalunya, sinó a tot l'Estat. I que, doncs, això té aquest impacte directe a milers d'infants d'escoles bressol, d'escoles de primària i d'instituts. I al final, doncs, encara que ens sembli que és una normativa, doncs jo com a dietista nutricionista, com a professional de la salut, doncs ho celebro perquè és una forma d'educar en salut, d'assegurar una alimentació saludable per a tots els nens i nenes de l'Estat, no? Uh-huh. I per tant, doncs, és un avenç molt gran.
1: Per què? Quins són, diguéssim, què marca aquest decret? Com s'ha de menjar els menjadors escolars? I l'altra pregunta és, actualment es fa prou bé?
2: Doncs no s'estava fent prou bé. D'aquí que hagi sorgit aquest Real Decret, la situació que teníem és que hi havia molta variabilitat entre centres i entre comunitats autònomes. Jo recordo que aquí a Catalunya hem set molt
1: pioners
2: sí? en això. Sí, ja fa 20 anys que treballem gràcies al programa Premel, és un programa de revisió de menús escolars de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Fa 20 anys que treballa en recomanacions per millorar els menús de Catalunya, però fins ara eren recomanacions. I, per tant, aquestes recomanacions eren molt diferents de les de l'Aragó, les de Madrid, no?, o les de Galícia. Amb aquest Real Decret el que fem és unificar, no?, i doncs, donar unes directrius per dissenyar menús que estiguin ben estructurats, amb freqüències de consums, ben equilibrats, i amb algo que també, encara que ens sembli mentida que ho hagin hagut d'aprovar ara, doncs aquests menús han d'estar elaborats i supervisats per dietistes nutricionistes.
1: O sigui que no es feia així?
2: No, en molts llocs no. O no era una normativa, uh-huh. Era una recomanació. Què canvia a partir d'ara amb aquests menús? Doncs, bàsicament, més presència diària de fruita i verdura, sí? Que aquí, com ja diem, Piri, porto molts anys aquí, ja sabem, i ho he dit moltes vegades, que els menús escolars han d'incloure verdures, però en molts llocs doncs, no hi havia aquestes verdures, ni fruita diari. I, a més, amb aquest nou Real Decret es promou també la sostenibilitat, és a dir, verdures, hortalisses, fruites de temporada, no? I també doncs, amb cultius més sostenibles. Per tant, a partir d'ara, el que hauríem de veure cada dia als menús és verdura i fruita, a excepció de que el menú permet que un dia a la setmana hi pugui haver un postre làctic no ensucrat.
1: No ensucrat.
2: És a dir, un iogurt, mató, formatge fresc. Què més implica això? Implica més llegums, també. Doncs que en els primers àpats hi hagi una freqüència d'entre un i dos cops llegums a la setmana i també de segon, entre un i dos cops llegums. Per tant, la freqüència de consum o la freqüència de llegums en aquests menús escolars augmenta. I per què augmentem el consum de llegums? Doncs precisament doncs, perquè ja n'hem parlat moltes vegades que ens aporten igualment proteïna completa, encara que ens sembli que els llegums és un primer plat i encara que ens sembli que els llegums sempre han d'anar acompanyades de tall, les llegums són prou completes nutricionalment doncs, per poder anar acompanyades de verdures, hortalisses i ja està. I després que dins d'aquesta promoció d'una alimentació més sostenible, doncs cultivar llegums és més sostenible que el consum de carn o de peix. Això no vol dir que s'elimini, però sí que es redueix el consum de carn per doncs, augmentar aquest consum de llegums. Una altra cosa innovadora és la incorporació de cereals integrals. El Real Decret obliga a que almenys un cop a la setmana o bé hi hagi pasta, o bé hi hagi arròs o algun altre cereal integral i que almenys dos cops a la setmana hi hagi pa integral. Per tant, ja que portem aquí molts anys, Pili, i hem après molt, veiem que són canvis que possiblement ja haurien d'estar incorporats des de fa molt temps, però que gràcies a aquest Reial Decret doncs, ho estem aconseguint ara. També hi ha algunes limitacions amb els aliments processats, ultraprocessats i fregits, i això potser ens sorprèn, però amb alguns oients, igual, si miren els menús de mesos enrere, igual no, la beguda que s'ha d'oferir únicament és l'aigua, sí? Jo encara he vist, Pili, menús amb
1: coses que no són aigua?
2: Begudes ensucrades.
1: Ah, sí?
2: Sí. Després, una altra cosa important i que és un dret, és que fins ara hi havia un punt i era que els menús adaptats era una cosa que era si es pot, no? Si es pot, hem d'adaptar el menú basal a les al·lèrgies alimentàries, a preferències per motius ètics o religiosos o a patologies. Ara no, ara és una obligació. És a dir, hi ha d'haver el menú basal i hi ha d'haver un menú adaptat a les al·lèrgies alimentàries. No pot ser, no, tal dia, si hi ha peix i tenim un nen o una nena amb al·lèrgia a peix, ja li donarem una altra cosa. No, no, ha d'estar elaborat i equilibrat per aquesta al·lèrgia al peix, no? El mateix faríem amb menús sense carn o sense porc o menús vegetarians o vegans, doncs existeix el dret i l'obligació d'oferir aquest tipus de menús en famílies que ho desitgen.
1: Déu-n'hi-do, doncs sí que són molts canvis, o com a mínim moltes obligacions, no? Que fins ara, com deies, eren recomanacions i ara sí, finalment, no en tenia ni idea de la majoria, i això que tinc fills en edat escolar, o sigui, que van al menjador. Aquesta és l'altra, no? Anem una mica...
2: Sí, clar, què hem d'entendre les famílies, no? Ens posem a la part de famílies. Què hem d'entendre les famílies? Que hi hauran canvis que són les directrius d'aquest Reial Decret, no? Que és una normativa, i que són canvis que al final són per la millora de l'alimentació i de la salut dels nens i nenes. I per tant, doncs, les famílies el que hem de fer és assegurar-nos, no? Que s'estan fent aquests canvis i entendre que hi ha aquesta adaptació, que moltes vegades ens pot semblar doncs, que un menú potser hi ha el primer i el segon, no? Són dos primers, perquè clar, si les legums s'han d'oferir de segon, no? Almenys un cop a la setmana, potser ens trobem de primer unes verdures i de, no? Una mongeta amb patata i de segon unes llenties amb verdures i ens semblarà com que són dos primers, però hem d'entendre que per poder quadrar aquests menús i que segueixin aquestes recomanacions, doncs ha de ser així. Però el fet de que hi hagi una dietista nutricionista darrere d'aquests menús doncs farà que aquest àpat sigui totalment complet, igual que l'àpat que hi ha doncs, un arròs de primer i una carn amb verdures de segon, per exemple.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ara a fer aquests canvis que s'han de fer ja al mes d'abril o es farà el curs vinent?
2: No, s'han hagut de fer durant aquest any, no? Perquè això es va aprovar a l'abril del 2025
1: i
2: ara entra en vigor aquest mes d'abril i per tant s'ha de dur a terme.
1: Ser universal.
2: Exacte. Val? Llavors, els responsables al final de que hi hagi aquesta aplicació és si hi ha cuina pròpia, doncs cuina pròpia i si és un càtering, doncs l'escola amb l'empresa de càtering. Val? Mm-hmm. Per tant, doncs això és algo que hem de demanar que es compleixi.
1: Clar, moltes escoles a vegades es fa a través dels consells comarcals, no? També.
2: Sí, però al final però són les empreses
1: sí,
2: de càtering...
1: Sí, no és el consell comarcal que
2: exacte,
1: cuina.
2: Exacte.
1: D'acord.
2: Sí, sí.
1: Doncs haurem de controlar millor aquests menús i veure si s'apliquen.
2: Volia dir una cosa més, i és que l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a través d'aquest programa PREME, el programa de revisió de menús, ha tret un aplicatiu perquè els propis centres puguin avaluar els seus menús i doncs amb aquesta avaluació vegin si estan seguint els criteris o no del Reial Decret.
1: Fantàstic. Doncs, Naila, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Ens tens sempre al dia, també per la part legislativa. O sigui que gràcies. T'esperem la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida. Aquest

0: Anar a una piscina caribenya.
1: Dormir en un hotel del Far West.
2: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de la intensitat de la Diada de Sant Jordi, és moment de fer balanç a les llibreries, o amb les llibreries, que és el cas. Avui parlarem amb la Laura Morell, llibretera de La Paideia, i ho farem per conèixer com es van viure aquesta jornada, amb la prèvia, amb el dia de la celebració i amb el post, perquè encara hi ha ressaca, de Sant Jordi. Una mirada des de dins a una de les jornades clau d'aquest sector. Laura, què tal? Com estàs?
1: Tinc ressaca.
0: Encara, no?
1: Sí. Sí, emocional i física.
0: Perquè encara esteu endreçant coses Sant Jordi.
1: Encara ens queda un mes de feina.
0: Un mes de feina.
1: Sí, és a dir, el dia de Sant Jordi és el dia 23 d'abril, però des del mes de febrer nosaltres ja estem rebent llibres i llibres i llibres i llibres. I aquests llibres, doncs...
0: Necessiten espai.
1: Sí, espai que no tenim. Però tenim, però el tenim limitat. I clar, nosaltres, com totes les llibreries d'aquí de Sant Cugat, a part del Sant Jordi a la llibreria, tenim una parada. Per tant, durant 2 mesos estem gestionant 2 punts de venda. Uh-huh. I això comporta feina i més llibres dels que normalment estàs habituat a gestionar.
0: I per una llibreria com la vostra,
1: sí,
0: què suposa a nivell organitzatiu? Com us heu de...
1: Bueno, primer, clar, fas unes comandes. Per tant, per fer aquestes comandes has de fer les teves propostes. O sigui, que creus que... quins són aquests llibres que creus que es vendran d'aquí 2 o 3 mesos? Mm. Saps? Perquè, clar, això jo me'n recordo, acaba la campanya de Nadal, al desembre, que ja estàs una mica trinxadet, però bé, estàs content perquè, clar, ha anat bé. I et diuen, bueno, aquestes ja són les novetats de Sant Jordi, el 8 de gener, saps? Alguns proveïdors, no tots. I dius, ostres, jo és que ara mateix no sé, però bueno, dius...
0: Fas una mica una quiniela, no?
1: Sí, sí, sí, sí,
0: a veure si sona la flauta, per casualitat.
1: Clar, i el que passa és que, és a dir, el termòmetre, vas veient quins llibres aniran funcionant, alguns ho tens claríssim, perquè hi ha noms que, no sé, em van dir Sánchez Piñol, no? Saps que Sánchez Piñol vendrà per Sant Jordi sí o sí, més o menys. Però bueno, tu has d'anar fent... Quina quantitat demanem? Vale, i a la parada que portem, i a la llibreria que ens quedem. I una mica va per aquí. I llavors van sortint novetats constantment i coses que no estaven previstes, de cop diuen, ei, que sortirà aquest. Vinga, doncs demanem X. I durant 2 mesos vas pensant i vas gestionant i vas fent caixes i tot això és molt divertit.
0: I el dia de la celebració, el dia 23, clar, heu de muntar parada, heu d'estar a la parada, després heu de desmuntar tot això, necessiteu un reforç de l'equip, no?
1: De tot, de tot.
0: I de la logística. I
1: logística, transport, magatzem, i sí, i gent. I molta, molta, molta paciència. És a dir, és una jornada preciosa. O sigui, jo em llevo, surto de casa meva, que jo no visc a Sant Cugat, visc a Sabadell, pujo per la Rambla, veig la senyera que cau pel campanar, veig les parades de Sabadell, i se'm posa la pell de, saps, la pell de gallina, m'emociono, perquè és un dia que, igual que jo, igual que tu, Carme, segurament, vas pel carrer, és un altre dia, és... Avui és Sant Jordi, i tothom ho sap, i tothom ho viu d'alguna manera, més bé o més malament. És una jornada preciosa. Sí que és veritat que el llibreter, tot i que sap que és Sant Jordi, que és un dia fantàstic a nivell de ventes...

0: És un dia intens, però molt, molt, molt intens. Molt.
1: Esgotador.
0: Sí. Queda malament dir-ho,
1: sí,
0: però...
1: Sí, no, però home, ja s'entén, s'entén.
0: Clar, jo arribo a casa meva i dic, no puc més.
1: Però l'endemà has de continuar.
0: Sí, sí, endemà no us penseu que... Ah, ja està. No.
1: Per nosaltres sí que s'ha acabat, diríem, Sant Jordi, però per vosaltres encara queda feina.
0: Clar, divendres, aquest divendres, sí. Vam dir, bueno, obrirem més tard, perquè, evidentment, el cos necessita i el cap descansar una miqueta més. No tanquem, que hi ha moltes llibreries que tanquen, decideixen tancar per una mica per descans...
1: Del personal.
0: Descans del personal, perquè realment no és només el dia de Sant Jordi, és a dir, tota la setmana prèvia a Sant Jordi vas notant com vas pujant la muntanyeta. El dia de Sant Jordi ja és la mascleta, que dic jo, saps? I és, vinga, vinga!
1: Saps?
0: Però, clar, la llibreria ha quedat en unes condicions que dius, això no és una llibreria. Per tant, jo vaig arribar abans, vaig netejar tot el que vaig poder, el que em va donar, vaig tenir una hora i mitja, i ordenar una mica. I llavors la venda, doncs, encara és un dia molt fort de venda, perquè doncs, la gent que aquell dia no va poder comprar perquè no es podia accedir, o perquè, jo què sé, mil coses, no?, que té la vida, i l'endemà és fort. És fort.
1: I encara, evidentment, com deies al principi, continua la ressaca.
0: Sí, clar, estem a dilluns.
1: Quan comenceu a fer net ja de la celebració de Sant Jordi?
0: Jo calculo que en 3 setmanes, més o menys, a partir d'avui, farem net, perquè, clar, hi ha molts llibres que no s'han venut. És a dir, tu fas això, les teves previsions, i aquests llibres t'han de tornar perquè, si no, els hauràs de pagar. I no ho podem. No podem.
1: Parlàvem del que suposa per una llibreria com la vostra organitzar una diada com aquesta, o ser-hi i participar de la celebració. A nivell econòmic, per al sector, és el dia.
0: Sí, és el dia, per suposat, ajuda molt, perquè no podria dir ara quin és el percentatge de la facturació si ho fem a nivell anual,
1: Sí.
0: Però sí que és un dia molt important. També és veritat que, jo estic segura, molta gent es deu pensar, hòstia, aquesta gent s'està forrant. I aquí ara faig una mica de pedagogia perquè, clar, no, la gent no té per què saber-ho, però les llibreries, és el món editorial, és un sector no dèbil, però, bueno, hi ha molt poc marge. És a dir, el llibre Espanya té un preu fix. A tot arreu el llibre s'hauria de vendre al mateix preu, no es ven al mateix preu, l'únic que les grans superfícies sempre poden oferir un 5%, perquè ells ja quan compren tenen un marge potser més gran per la quantitat que poden arribar a comprar. Uh-huh. Una llibreria independent com la nostra compra, però bueno, nosaltres tenim un marge. Llavors, el dia de Sant Jordi, des de fa molt de temps, no et sabria dir, però jo he vist imatges de la Rambla de Barcelona, blanc i negre, diria, no sé si eren anys 20 o així, i ja es feia el descompte, el 10%. Clar, nosaltres aquest 10% el fem, però jo entenc que cada vegada hi hagi llibreries que no el facin. És a dir, és una elecció, tu pots decidir no fer aquest descompte. Val? Perquè, clar, la feina que suposa, el poc marge que tens, i a més, el dia que més venda tens és el dia que fas més descompte. Per posar un exemple, un hotel, quan és temporada alta, què fa?
1: Apuja el preu.
0: Apuja el preu. Mm-hmm. Nosaltres, el dia de més venda, baixem el preu. Vull dir que realment sí que és veritat que sent més, i potser la gent compra més per Sant Jordi perquè hi ha aquest 10% de descompte. Però en repercuteix també, és a dir, sí, facturem, sí, ens ajuda, però de tot el que arribem a facturar és que pagarem el 70%.
1: I tu creus que hi ha una...
0: El 75, perdona, perquè, clar, amb el descompte se'n redueix aquest marge.
1: I creus que hi ha una tendència que aquest descompte doncs, comenci a no aplicar-se?
0: És complicat jo fer-ho, crec fer-ho. És a dir, és un debat que hi ha entre els llibreters i sí. Crec que en algun moment, bueno, es podria plantejar, però clar, potser el xoc per la gent podria ser molt gran. Jo no sé si es deixés de fer descompte, no sé si la gent es volcaria com es volca al carrer. Jo crec que sí, però clar, també molta gent, jo estic segura que no li sentaria bé que es deixés de fer el descompte. Llavors, estem amb, saps, amb això, què fem? Clar, nosaltres continuem fent-lo perquè és una tradició, però a nivell econòmic, clar, parlant jo com a empresària ara mateix, ostres, doncs, guanyo cada, una miqueta menys per cada llibre que venc. Que sí, que es ven molt, però...
1: Que feu un esforç.
0: I fem un sobreesforç, encantats de fer-ho perquè fem el que ens agrada, però clar, a nivell econòmic, tots mirem la butxaca. I tal, i jo sé de llibreries que el dia de Sant Jordi no fan descompte.
1: Val. Una qüestió perquè també el públic ho tingui en compte i conegui quina és la situació. Aquest descompte s'aplica sobre el preu que el client veu marcat en el llibre o ja s'ha aplicat abans?
0: El preu que hi ha a la parada, per exemple, hi ha el preu amb l'etiqueta posat ja amb el 10% de descompte.
1: Amb el 10 aplicat?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs et sembla que parlem de... la llista dels més venuts, que no... Ha sortit o no ha sortit?
0: Sí, ha sortit. Jo us he de dir que algú he vist, perquè jo fins a l'endemà crec que no. Jo sé quins...
1: És que no he sentit a parlar gaire.
0: No?
1: No, no.
0: Potser no com altres anys,
1: no? I desconnectats. Clar, en sé dijous la celebració, divendres encara no... I cap de setmana ja acaba super desconnectat, però que no tinc jo present la llista d'aquest any.
0: Dels més venuts.
1: Sí.
0: Mira, te puc dir alguns. Bueno, sí. Una mica també pel que he llegit, contrastant una mica amb el que jo he venut.
1: Val, és que m'interessa saber això. Quina ha estat la llista i què és la llista que us ha resultat a vosaltres, no?, per contrastar.
0: Sí.
1: A veure si...
0: Jo quan ho vaig veure, no sé on ho vaig veure anunciat, a Instagram, a algun lloc, i sortien els més venuts, i coincideix amb el que jo més he venut.
1: Ha coincidit?
0: Sí. És a dir, hi havia el de Crispetes a la matinada, que era la mateixa autora de Calces al sol.
1: Sí.
0: Aquest llibre ha estat dels més venuts. En català, per suposat. O sigui, el català li dona mil voltes al castellà en aquestes dates.
1: Sí.
0: Llavors, el manifest de la llengua catalana de l'Òscar Andreu, no estic dient el títol exacte ara mateix. No,
1: sí, no, el títol és un altre.
0: Però aquest llibre el vam exaurir a les 6 de la tarda i ja no n'hi havia enlloc. Ni a la llibreria ni a la parada ens en vam quedar sense. Un altre llibre que ja venia molt fort del Nadal i vam dir, bueno, jo crec que es pot... clar, Sergi i jo vam parlar, què? Jo crec que es vendrà aquest llibre. El joc del silenci, doncs, és un dels més venuts, també. Estava a la llista i és el que més vam vendre nosaltres. I l'altre, quin era? Bueno, un que potser el Carles Porta, veig que va ser un dels més venuts, també, però, per exemple, aquest nosaltres el vam vendre, però de forma més, saps? Més diluïda, no va destacar. I res, i llavors llibres com el Pol Guas, que va escriure Relíquia, que és un llibre fantàstic, si no l'heu llegit, agafeu-lo, doneu-lo una oportunitat, mireu-lo. És un llibre que nosaltres recomanàvem, però que també es va vendre molt sol.
1: Has parlat del català,
0: sí.
1: No? De les vendes aquest dia, la gent és com molt conscient, no?, de la tria que fa. Si parlem de gèneres... La novel·la continua sent
0: sí.
1: el més venut?
0: Sí. Sí. Ara, clar, jo tots els títols que t'he dit que més he venut són tots de ficció. Bueno, el de l'Andreu no seria, el de l'Òscar Andreu no és ficció. Però sí, jo crec que la major part de gent compra novel·la, molta novel·la negra, que és una cosa que...
1: Bueno, és que
0: bueno, la novel·la negra està en auge i es manté aquesta tendència per Sant Jordi.
1: I si ens fixem en la conducta dels compradors, dels lectors, la gent avança les compres la setmana de Sant Jordi, la mateixa setmana o la setmana abans, o encara ens esperem molt a l'última hora i fins i tot després?
0: Bueno, hi ha dos tipus de clients.
1: Sí?
0: Hi ha els previsors, els que són normalment els nostres clients més assidus, no venen el dia de Sant Jordi, és el dia que veig menys client assidu. Venen normalment la setmana abans, o dues setmanes abans, o tres setmanes abans, que tenen ganes que els hi puguem recomanar els llibres, que puguin pensar una proposta per a cada un de la gent a qui li volen regalar un llibre. Llavors ens diuen una mica el perfil, el que els agrada, i això per nosaltres, jo sempre ho he dit, és el millor del nostre ofici, a mi m'encanta que em diguis. És que vull una novel·la per desconnectar, o vull una novel·la negra que passi al nord, saps? Llavors, allà tens com temps i a certa qualitat per poder recomanar. Clar, el dia de Sant Jordi és que no...
1: No res, és no, que no hi ha res. Temps.
0: I evidentment que ho fem amb la màxima excel·lència, però clar, si tinc 6 persones al meu voltant que tots volen recomanació, clar, he d'anar molt més ràpida, no puc dedicar-te els 5 minuts que m'encanta poder, saps? Regalar-te, bueno, regalar-te, oferir-te perquè t'emportis el llibre, saps, convençut o convençuda de que aquell llibre és un bon regal o un bon regal per tu. Uh-huh. Llavors, sí, la gent, sobretot una setmana abans de Sant Jordi, notem com es va intensificant i a mesura que t'apropes al dia de Sant Jordi, doncs més... Jo anava apuradeta. amb la millor de les meves de la meva actitud, però hi havia un moment de no puc.
1: Ja no podies més.
0: No, era pim-pam, mecànic.
1: Clar. I el dia de Sant Jordi, sobretot a la plaça d'Octavià, que allò era impossible, de la humanitat que hi havia allà dins, concentrada, és impossible treure el cap per una parada. Si vas buscant... Ara, si vas amb una idea,
0: sí,
1: ja és diferent.
0: Sí, sí que és veritat que el dia de Sant Jordi la gent s'ha anat informant, ja sigui perquè... ho he llegit al diari, a la premsa, a la ràdio, el que sigui, i tenen molt clar que venen, que volen aquest llibre. El que pot passar, i el que passa moltes vegades, que quan tens la idea molt clara, pot ser que quan vagis allà, el llibre ja no n'hi hagi, com el de l'Òscar Andreu.
1: Mm.
0: I això passa. Ostres, vinc a buscar aquest. Doncs a les 3 s'ha acabat. I per això molta gent s'avança, perquè ja, diguéssim, estan curats d'espans. Ja saben que no poden anar a buscar el llibre aquell el dia de Sant Jordi. Primer, perquè l'experiència de compra és completament diferent, perquè hi ha moltíssima gent, i perquè et pots trobar que el llibre ja s'ha exhaurit.
1: Ara et faré una pregunta per curiositat.
0: Tira, tira.
1: Nosaltres vam fer programa a la plaça, vam fer el Faves, sí, com és habitual, des de la plaça d'Octavià. I una de les seccions que vam fer aquest any va ser la literatura eròtica.
0: Mm-hmm.
1: Clar, pensàvem... és un gènere que té sortida o no té sortida per Sant Jordi? I hi ha algú que compri literatura eròtica? O com està el termòmetre d'aquest gènere? No sé si hi ha per Sant Jordi o de manera generalitzada.
0: Mira, a mi normalment no em demanen novel·la eròtica.
1: No?
0: No, el dia de Sant Jordi 3 persones me la van demanar.
1: Ah, sí?
0: És l'únic que et puc dir, eh? És...
1: Curiós.
0: Em baso en això. I els vaig dir que no tinc res concretament eròtic.
1: Clar, la parada que teníeu, no res?
0: Bueno, segurament, clar, és que te'ls has de poder llegir. Saps què vull dir? Tots. Clar, són persones humanes, saps? I llavors jo em llegeixo, no sé, 60-70 llibres a l'any. O sigui, jo tinc una vida i tinc una feina que no em permet llegir quan estic a la feina. Llegeixo tot el que puc. Clar, però per Sant Jordi el nombre de novetats és exponencial. Per tant, jo puc llegir-me tot el que està dintre el meu abast. Però clar, per saber realment si aquella novel·la té punts eròtics i tal, te l'has de llegir de la pàgina 1 a la pàgina... a l'última pàgina. Llavors... ens perdem coses perquè és impossible absorbir tota la quantitat de novetats.
1: Mm.
0: I què recomanem? Recomanem allò que hem llegit i allò que ens ha agradat i, bueno, llegim de forma variada per poder oferir llibres a persones que tenen gustos variats. Però, clar, tenim unes limitacions com tothom.
1: Mm. Una última qüestió. De tota aquesta llista que ens has ofert abans, les crispetes a la matinada, el llibre de l'Òscar Andreu, el joc del silenci... aquesta llista es manté, podríem dir, a nivell de vendes les setmanes posteriors o cau en picat, això? O sigui, ja ha tingut ressò... durant la celebració de Sant Jordi, després la gent una mica se n'oblida?
0: Jo t'he de dir que dels títols que hem dit ara mateix es continuaran venent. Estic completament segura. Clar, ja ara en demanarem més. Bueno, de fet, ja els hem demanat, però espera a veure quan arriben, perquè, clar, l'engranatge del Sant Jordi, ara els magatzems...
1: van molts, rebent, sí.
0: Aniran rebent les devolucions de totes les 1.000 llibreries que hi ha a Barcelona, a Catalunya. t'estic dient 900 i pico, no sé si són província de Barcelona o tot Catalunya. És que ara, perdoneu, que no sé la dada exacta. Però clar, totes aquestes llibreries han de tornar els llibres. Llavors els magatzems, per exemple, l'Òscar Andreu no n'hi ha ara mateix en lloc. O sigui, si tu ara vens i dius, vull el de l'Òscar Andreu, vale, te'l puc demanar, però no sé quan tornarà a arribar, perquè primer els magatzems no n'hi han. Llavors estem a expenses de que les llibreries facin les devolucions, que els magatzems puguin anar absorbint aquestes devolucions i que puguin anar gestionant les noves comandes de les llibreries. I alguns llibres s'hauran exhaurit del tot i s'haurà de reeditar. Sí. Això són dies. Llavors, sí que és veritat que potser hi ha gent que ja m'han vingut a buscar el de l'Òscar Andreu divendres, dissabte, avui segur que me'l demanen. No els hi puc
1: encàrrecs,
0: oferir. Encàrrecs. No? Però aquest encàrrec, normalment són 3 dies laborables el que tarda a arribar una comanda. A vegades és menys, a vegades una mica més, depèn del proveïdor. Però en aquest cas estem parlant de llibres que, bueno, doncs que, bueno, hi ha molts exemplars por ahí, però han de tornar a casa. I després, doncs, ja arribaran a les llibreries de nou. Però sí, continuaran venent crispetes a la matinada, es continuarà venent. Mm-hmm. I el Joc de Silenci es continuarà venent, segur.
1: Cansada, extenuada, però contenta, Laura.
0: Tal qual. O sigui, estic cansada, extenuada i tal, he descansat una miqueta, no estic del tot encara...
1: Recuperada.
0: Del tot recuperada, no. Però molt, molt, molt agraïda. O sigui, moltes gràcies, Sant Cugat, ha sigut una gran diada.
1: Doncs crec que és la cirereta al pastís, no cal dir res més. Agraïm a la Laura Moré de la llibreria Paideia, que avui ens ha vingut a parlar de Sant Jordi amb els ets i uts.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament, els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, bueno, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, bueno, doncs vam decidir per això.
0: I què et queda ja Segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, bueno, els records de la infància molt tendres.
0: I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... No sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito...
0: O tu vols, no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, bueno, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat. No, bueno, ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el quart de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat, sobretot, amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix, i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, com a, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país, l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu?
0: Esprema
1: la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i van dir li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com a tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista, doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la Mare de Feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí,
0: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi, vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea, vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat, és a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares, vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre et planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor,
1: sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús en defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de Valors a l'alça al llibre Una història que contar, publicat per l'editorial Autografia. S'hi explica la història de la seva autora, Ikram Zaitouni, que pateix trastorn de la bipolaritat. Ella és mestra de primària, mare de dos fills, i relata la seva forma de viure en un text autobiogràfic i molt reflexiu. Avui tenim la sort de poder-ne parlar uns minuts amb ella mateixa. Ikram, benvinguda a Valors a l'alça, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar i per compartir aquests minuts amb nosaltres. Deixem demanar-te d'entrada per què creies que era important explicar la teva història.
3: Per mi, en el moment que la vaig escriure, era important perquè necessitava buidar, necessitava ordenar les meves idees, necessitava com posar en paraules i tenir molt clar què és el que estava visquent i què és el que m'estava passant. I llavors, en un moment, jo vaig escriure la meva història per fer teràpia amb mi mateixa, que també la vaig fer amb altres professionals, no? Però que em va servir molt, molt, molt per fer teràpia. I llavors, després d'escriure-la, al cap d'uns anys, jo vaig decidir que podia compartir el que havia escrit, aquesta història, que podia inspirar, ajudar, per reflexionar a altres persones que estiguessin passant per un trastorn o algun moment difícil de la seva vida. Així va ser el procés.
2: De fet, al llibre parles del trastorn de la bipolaritat i també una mica com des de l'experiència, des del dolor fins i tot, tu t'acabes transformant en una versió més segura, més arrelada, més autèntica de tu mateixa. Explica'ns com ha estat aquest procés, perquè just fa uns dies parlàvem també amb una altra autora que ens deia que fins i tot en els moments més complicats de la seva vida és quan la seva creativitat i el seu autoconeixement explosionaven més, no?
3: Sí, a l'escriure en aquell moment de dolor, d'enfermetat, de no saber què passarà, no?, d'incertesa, em servia com per canalitzar i com he dit abans, no, per buidar i sentir com que estava millor i em donava com esperança perquè, a mesura que anava passant el temps anava veient millores i anava veient que tot allò que havia viscut em servia per enfortir-me, perquè realment els moments difícils, quan passem moments difícils en la nostra vida, sempre ens replantegem, no? Fem com una balança, no?, de què és important, què no és important. Jo vaig fer com una super mega introspecció a mi mateixa, perquè en aquell temps estava com molt perduda, molt sentits, sobretot el tema aquest que acabes de dir, de la seguretat a mi mateixa, de l'autoestima. Em centrava més en els altres, més en el que jo volia, sentia i necessitava. I llavors, tot allò, ara des de la perspectiva, ho vaig passar malament, però em va ajudar a fer aquest impàs de ser més autèntica, d'estar més alineada amb mi mateixa, no?, amb els meus valors, amb el que jo vull, amb el que crec, no?, i no tant amb el que volen i creuen els altres.
2: De fet, el trastorn de bipolaritat ha condicionat la teva manera de percebre el món. Creus que també ha ampliat la teva capacitat de comprensió, per exemple?
3: Indiscutiblement, perquè el fet d'haver parlat amb altres persones, conviscut amb altres persones, amb ingressos varis que he tingut al llarg dels anys, he pogut veure altres punts de vista, també el dolor de les altres persones, i també m'ha fet també valorar també la meva part personal, perquè sempre tendeixes a comparar, no?, amb els altres, dius, bueno, la meva vida no ha sigut tan difícil, el meu no és tan dolent, el meu, i llavors empatitzes molt més amb els altres, i doncs, jo sempre he sigut empàtica, però sempre encara més amb altres persones, no?, i les entenc molt millor, i crec que tinc més recursos a l'hora de poder acompanyar una altra, una persona que estigui passant per alguna situació similar. I per suposat que sí.
2: I Crema, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, com diu el nostre nom. Quins creus que són els valors que es transmeten a través d'una història que contar, o quins esperaves tu poder transmetre als lectors i lectores?
3: Uau, m'encanta aquest nom, les vaig saber que us dèieu valors, diguem, no, mira que bé, si jo també vaig amb aquesta línia, tot el que escric, ho escric amb valors, com a mínim és la idea, no? I doncs, torno a repetir, sobretot l'autenticitat de ser tu mateix, no? De ser genuí, això, de ser autèntic, de l'empatia també, la solidaritat, la humanitat, i bueno, molts més valors. La veritat, aquests són els principals, però crec que tota la història que s'expliqui, no només la meva, qualsevol persona que expliqui la seva història, i aportar inherent uns valors humans.
2: És una molt bona llista, i com tu bé deies, n'hi ha moltíssims més dins d'Una història que contar, el llibre d'Ikram Zaituni, editat per l'editorial Autografia. Ikram, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu.
2: Una abraçada.
0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Coneixes la paradoxa del vaixell de Teseu? Imagina't un vaixell antic, el famós vaixell de Teseu. Amb el pas dels anys, les taules de fusta del vaixell es van podrint i els fusters les substitueixen una per una fins que no en queda cap de les originals. Aleshores, sorgeix una pregunta fascinant. Continua sent el mateix vaixell? La paradoxa del vaixell de Teseu planteja un dilema filosòfic sobre la identitat i el canvi. Si tots els components d'un objecte són reemplaçats, continua sent el mateix objecte o es converteix en un completament diferent? Les coses es compliquen encara més si algú agafa les taules velles i reconstrueix un altre vaixell amb elles. Quina de les dues seria el veritable vaixell de Teseu? Qui conserva la forma original o el que conserva les peces originals? Aquesta paradoxa no només aplica als objectes, també es relaciona amb els éssers humans. Cada cèl·lula del nostre cos és renovada amb el temps i tanmateix ens continuem considerant la mateixa persona. Què ens fa ser nosaltres? La matèria de què estem fets o la continuïtat de la nostra consciència i dels nostres records?
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1900.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que ens pot salvar la vida. Com hem d'actuar si hi ha un incendi a casa? Sovint pensem que mai ens passarà, però saber què fer en cas d'emergència pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia. Per parlar-ne ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre com hem de reaccionar davant diferents situacions d'incendi i quines mesures podem prendre per prevenir-los. Roger, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Comencem per una qüestió, diríem, de contextualitzar els fets. Quins són els principals riscos d'incendi a la llar que vosaltres teniu identificats?
1: Aviam, el risc fonamental, la font més important d'incendis, és, per una banda, tot el que és els processos de cocció, la cuina, el cuinar. Això ens dona bastants disgustos, especialment quan la gent desatén el procés de cocció i s'encén la paella perquè ens ha sonat el telèfon i ens anem a agafar el telèfon o ens despistem o el que sigui, llavors s'encén la paella i de la paella passa la campana, de la campana els mobles i en 2 minuts tens la cuina cremant sencera. Això és un fet bastant habitual. De fet, ja moltes vegades no parlem de foc de vivenda, parlem de foc de cuina, perquè és molt habitual. I després també tenim una altra gran font d'incendis, que seria tot el tema dels aparells elèctrics. Els aparells elèctrics va molt associat també a la precarietat de la vivenda. Contra més precària és una vivenda, més probabilitats hi ha de que la instal·lació elèctrica no estigui prou ben feta o prou revisada o prou adaptada al consum, i llavors doncs tinguem inicis d'incendi doncs per d'origen elèctric. Són una miqueta les dos grans fonts d'incendi.
0: Els dos principals. Suposem que es declara un incendi al nostre pis o a casa nostra i tenim la sort que podem sortir de casa. Quins serien els passos que hem de seguir immediatament?
1: Bé, el primer que hem de tenir en compte és això. O sigui, hem de veure diferents situacions. La primera situació seria la que tu em descrius ara, em demanes, que és casa meva la que crema. Jo estic a dins de casa meva. Evidentment, el primer que hem de fer és valorar sortir ràpidament. Si veiem que podem actuar i tenim el coneixement i la capacitat per actuar, sabem fer servir un extintor, hi ha un extintor al replà de l'escala, i veiem que podem fer una acció segura, evidentment podem intentar-ho, però hem de sentir-nos capacitats per fer-ho i, a ser possible, hem d'haver-ho provat abans. Si realment utilitzar la primera vegada que utilitzes un extintor en ta vida és quan està cremant casa teva, no anem bé. Es pot fer formació, hi ha moltes empreses, de fet, que fan als seus treballadors formació per tenir un mínim de coneixement de com utilitzar un extintor. Si veiem que no tenim capacitat o no tenim un extintor a mà, sempre hi haurà una acció que serà extraordinàriament efectiva, que és confinar l'incendi, tancar-lo. Si posem el cas, això que dèiem dels aparells elèctrics, doncs se'ns ha encès un ordinador, doncs perquè les bateries dels ordinadors també ens donen problemes. Dintre de l'origen elèctric que parlàvem abans, podríem parlar molt de bateries, i de bateries de monopatins, i de bateries de moltes coses. Doncs bueno, imaginem aquest supòsit, doncs, que tenim un ordinador que s'encén en una habitació, doncs el sol fet de sortir d'aquella habitació per abandonar la vivenda i salvar la vida i salvar la vida dels nostres, el sol fet de tancar la porta i deixar aquell incendi confinat pot fer fins i tot que aquell incendi s'acabi apagant per si sol. És a dir, l'incendi provocarà fum, el fum hi consumirà oxigen. Si aquella habitació està absolutament tancada, arribarà un moment en què el foc entrarà en fase latent per manca d'oxigen. Qualsevol reacció de combustió necessita de l'oxigen per cremar. Per tant, el menys adient en un incendi és ventilar-lo, obrir finestres, perquè llavors...
0: Per no escampar-lo.
1: No, perquè el que estàs donant-li és oxigen, que és el que necessita. Qualsevol reacció de combustió necessita un combustible i un component, i aquest component és l'oxigen de l'aire. D'acord? Doncs llavors, si nosaltres obrim per ventilar, per facilitar les coses, al contrari, les estem complicant. Llavors, què hem de fer? Doncs aquell incendi, confinar-lo al màxim, i llavors, doncs, tancar portes. Tancar portes, totes les portes que pugui, entre jo i la sortida. Tot tancat. I llavors, el que ja és de 10, a mi amb 40 anys que porto bombers m'ha passat molt poques vegades, esperar els bombers a la porta i donar-los la clau. I dir, té la clau.

0: O tercer primera, perquè hem de tancar també la porta del replà, per evitar doncs, que el fum pugui sortir al forat d'escala i córrer per escala amunt i afectar els veïns de plantes superiors. Això seria el més important que podem fer a nivell de casa nostra, confinar l'incendi, tancar-lo i sortir cap a fora, tancar la porta també del replà i endonsar les claus, esperar els bombers i dir-los aquest és el pis que crema i aquestes són les claus de la porta del pis.
1: Però hi ha algunes situacions concretes en què és recomanable aquest confinament que ara ens estaves descrivint en comptes d'evacuar?
0: Confinar-me a casa meva, amb foc a casa meva, mai no. De la vida, això no. Ara passem a un altre supòsit. Ja no és casa meva la que crema, sinó és la casa d'un dels veïns de l'immoble. No? Llavors aquí tenim dues situacions radicalment diferents. El primer que hem de veure és si l'incendi és per damunt de la nostra planta o per sota de la nostra planta. L'incendi per convecció, és a dir, per ascens, per tendència que tenen les masses d'aire calent a ascendir, sempre tindrà tendència a pujar. Llavors, nosaltres sempre diem, quan tens un incendi per sota de casa teva, tu vius al cinquè i tens un incendi al primer, tens un seriós problema. Tens un seriós problema que si actues de manera instintiva intentant fugir pel forat d'escala, pots patir un greu accident. De fet, nosaltres ja quan arribem a un incendi ens dividim normalment ja en dos equips. El primer equip és un equip d'extinció i després fem un equip de rastreig d'escala, perquè ja sabem on tindrem les víctimes atrapades, és a l'escala. La gent intenta fugir per l'escala plena de fum i tenim moltes víctimes les tenim en el forat d'escala, les rescatem del forat d'escala. I són víctimes que no són del pis afectat, són víctimes de les plantes superiors. Per tant, la norma general seria, si jo tinc un incendi per sota de casa meva i veig que puja fum pel pati de llums i per la façana i pel forat d'escala, no surto de casa meva. Em quedo a casa meva i intento posar contra més barreres possibles també entre les possibles entrades d'incendi. Si jo veig que el fum doncs, està ocupant el forat d'escala, ja no seria interessant ni sortir a l'escala. Perquè penseu que nosaltres hem tingut incendis en un primer i en el quart, cinquè pis, els timbres s'han fos en el forat d'escala. És a dir, ja no només puja el fum, és que el fum puja molt calent. Podem tenir temperatures extremes al forat d'escala. Llavors, quan la gent intenta fugir per l'escala, ja només obrir la porta, respira aire, no només que està molt contaminat, sinó que està molt calent. I llavors pot perdre la vida en qüestió d'instants. Per tant, ja no només és qüestió de dir no fujo per l'escala, sinó és que ni obro la porta. Si jo sento pudor, fum i sento que la gent crida foc, foc, foc, m'he d'assabentar d'on està aquest incendi. I si està per sota de la meva planta, estaré molt més segur tancat a casa que no pas si surto i intento fugir pel forat d'escala. Això és important. Ara bé, el supòsit més favorable. Tinc l'incendi per damunt de la meva planta. Està cremant el cinquè i jo visc el tercer. Normalment no hi ha problema en evacuar. Tampoc seria massa problemàtic quedar-se a casa. Val? Afortunadament aquí construïm prou bé. Són cases de, com deia, allò del porquet llest.
1: Tres porquets, sí.
0: Els tres porquets, doncs el llest construïm en pedra i aquí construïm en pedra. Si fossin cases de fusta estaríem parlant d'una altra història. Però construïm en pedra i, per tant, és molt difícil que una persona que està a un tercer pis o a un primer pis, un foc de plantes superiors l'arribi a afectar. Podria haver-hi casos extrems, va haver aquell incendi de València, on per combustibilitat de la façana el foc regalimava, perquè hi havia... Bueno, allò és increïble que es construís d'aquella manera, però bueno, són casos molt concrets, molt concrets. I que, de fet, ens han fet molt mal, perquè ens han fet totes les ensenyances que expliquem. Deien, no, però allà a València va baixar el foc en lloc de pujar. Bueno, va baixar perquè la façana, diguéssim, va liquar i va caure tot encès a baix. Però això són casos molt, molt raros.
1: I precisament per la construcció, no? Per un tipus de material concret que es va fer servir.
0: En aquell cas concret que no és el que s'utilitza en la construcció de blocs de pisos. Sí. Val? Llavors, per tant, aquesta màxima és important. Estaré molt millor, molt més segur si el foc és per sobre meu. I llavors també aquí hi ha una qüestió de dir, home, si tinc molta por i vull marxar, marxo. Però al tanto també perquè hi ha certs riscos. Al marxar, primera, que et pots trobar els bombers pujant per l'escala i pots molestar les tasques d'extinció o el que sigui. I segona, que al sortir al carrer, si el foc està sortint per façana en algun pis, pot haver-hi precipitació d'objectes, de coses que caiguin per façana, i llavors, doncs, mira, he fugit de casa meva per sentir-me més segur, i resulta que surto al carrer i em cau alguna cosa des del pis que està cremant. Per tant, en principi, no hi ha problema en quedar-se a casa si estic per sota de la planta que crema, i si estic per damunt de la planta que crema, tinc un seriosíssim problema. Llavors, en aquest cas, sí que és obligatori quedar-me a casa, no fugir, no intentar fugir.
1: I amb el tema del fum, en aquest supòsit que estiguem per sobre del foc, no?
0: Sí.
1: Com ens hem de protegir d'aquest fum mentre esperem la vostra arribada?
0: Val, el tema és el següent. Si el foc està fora, sobretot evitar que entri a casa meva. Si el forat ja està envaint el forat d'escala, si el foc està envaint el forat d'escala, no obrir la porta per res. Perquè, a més, el que us deia, no només és fum molt tòxic, sinó que és fum molt calent. Molt calent vol dir centenars de graus. Mm. Si el respirem, patirem cremades respiratòries de seguida. Per tant, evitar que entri el fum a casa meva. Per això serveix allò tan popular de les tovalloletes...
1: Mullades.
0: Sí, de fet, tenir unes bones juntes d'aquestes, els tesses aquests, no vull fer propaganda de cap marca, però tenir la porta ben seixellada, mm-hmm, no només ens serveix perquè no se'ns escapi la calefacció, com anuncien els fabricants, sinó que també serveix, doncs, per evitar l'entrada de fum en cas d'incendi. Per tant, val la pena tenir la porta ben aïllada. Si no, el tema de les tovalloletes mullades funciona. I llavors, un cop hem posat les tovalloletes mullades, allunyem-nos al màxim. Pensem que les portes són la principal eina que tenim per lluitar contra un incendi. Una porta és una barrera física que el foc ha de cremar per arribar a mi i que el fum ha de superar per arribar a mi. Per tant, contra més portes posi entre l'incendi i jo, millor. I, a més, el que us deia abans, en el cas que el foc sigui a casa meva, tancant-lo en una habitació puc provocar que s'ofegui per manca d'oxigen. És a dir, les portes sempre ens ajudarà a tancar portes.
1: Són bons aliats. Som a casa, en aquesta situació que ara estaves explicant. En quins casos podem sortir al balcó, si el tenim, demanar ajuda, i quins riscos s'han de tenir en compte?
0: Podem sortir al balcó. De fet, sortir al balcó és una molt bona idea si el foc no està propagant per façana. Val? És a dir, el foc propaga, el foc busca els seus camins per ventilar i el foc propaga per allà on pot, segons com nosaltres hàgim distribuït les obertures i els tancaments. Això és un joc, nosaltres ho fem amb unes maquetes a l'escola de bombers i és claríssim. Si jo tinc una finestra oberta a dalt i una porta oberta a baix, el circuit que farà el fum serà un. Si tinc una altra finestra, serà una altra, i si no tinc cap finestra, serà una altra. No? Llavors, doncs, segons per on propagui l'incendi, nosaltres podem tenir un incendi que surt a l'exterior per façana, i si jo estic, per exemple, en un cinquè pis i estan sortint les flames per la finestra del tercer, òbviament sortir al balcó és una molt mala idea. És molt millor quedar-me a casa. Però si el foc està propagant, per exemple, per pati de llums, perquè la ventilació el porta pel pati de llums i la façana està neta, no hi ha fum per façana, sortir a la façana és molt interessant, perquè em veuran des de fora i puc demanar auxili. Pensem que avui dia, amb el tema dels mòbils i tota aquesta història, va molt bé, perquè nosaltres estem en un incendi i des de la nostra central se'ns avisa, en el tercera, estan trucant al 112, que hi ha quatre persones que estan molt espantades, que tal i que qual. I podem arribar a parlar amb aquestes persones i dir-los, quedeu-vos aquí, no sortiu, tal i qual, i llavors enviem un equip de rescat. També han de pensar que moltes vegades els bombers els direm, esteu bé? Ai, tenim molta por. Clar, normal que tingueu por. Podeu respirar, esteu... Sí, però entra una mica de fum. Val, espereu-vos. Espereu-vos a què? A que tinguem l'incendi apagat i a que evacuem el fum de l'escala, perquè si no, no podran fugir. Llavors, es pot parlar amb la gent i tranquil·litzar-la. Això avui dia ens passa moltíssim. Estem en un incendi important i rebem trucades i a vegades, fins i tot, des del control ens passen l'alertant i ens diu la seva situació i llavors el calmem allà, li diem, espera't, tranquil, queda't a casa teva, no surtis. Oh, és que hi ha molt de fum. Hi ha alguna altra habitació que puguis buscar? Sí, busca-la. I busques una altra habitació i et fiques en el lloc que estigui més lliure de fum i llavors tenim la gent localitzada. Això és molt important. Sobretot no intentar fugir si tens un foc per sota de la teva planta. Això et pot portar molts problemes.
1: Abans parlaves de l'extintor, que, clar, en una situació, en el moment, si és la primera vegada que l'hem de fer servir, doncs és un mala peça al taler, no?, podríem dir. Explica'ns una mica com s'hauria de fer servir aquest extintor i quines precaucions hauríem de tenir.
0: Bueno, els extintors que diguéssim, de ús més habitual, que són els de pols polivalent, que ja posa pols ABC o pols polivalent, i també els de CO2, que són que és un gas asfixiant, per entendre'ns, perquè el que fa és desplaçar l'oxigen, doncs tenen poques contraindicacions a l'ús. És a dir, en principi és difícil fer-se mal utilitzant un extintor. El que no és tan fàcil és ser efectiu. Llavors, què passa? Que moltes vegades la gent està cremant una cuina i tiren l'extintor des de la porta del pis. això és absolutament inútil, no serveix per res. Has de tirar directe a la base de les flames. Si tu no pots entrar perquè està ple de fum, no ho facis, no entris. Però hem de pensar també que aquests agents extintors no són de franc, és a dir, a part de que costa diners reposar-los, però això és el de menys, és que es generen danys d'extinció. L'extintor de pols, sobretot, són sals, bicarbonat sòdic, sobretot bicarbonat sòdic i altres productes, que quan els llancem, llançar-los no ens sortirà barat. Yeah. Perquè es fiquen per l'interior dels electrodomèstics i amb el temps i amb la humitat ambiental es torna corrosiu i fan malbé les coses. O sigui, no és, va, tiro això i després ho recullo i ja està. No. Porten efectes secundaris a mig plaç. Llavors, clar, si realment jo tiro un extintor, sóc eficaç i apago l'incendi, qualsevol dany afegit, diguéssim, seria justificable i cap problema. Però si tiro un extintor des d'una porta, que jo ni veig el foc, veig que surt el fum de la cuina, i tiro des d'una porta, aquell extintor farà més mal que servei.
1: Roger, quins són els errors més comuns que provoquen incendis a la llar?
0: En tenim, mira, abans m'he deixat un d'important, que és el tema de les llars de foc. El tema de les llars de foc és recurrent.
1: Encara n'hi han.
0: Sí, no n'hi han, i n'hi han moltes en vivenda de nova construcció, perquè queda molt maco el tema de la llar de foc. Jo ho entenc perfectament, que queda molt maco i molt relaxant, però no són les llars de foc de les masies de fa 150 anys. Val? Les masies de fa 150 anys tenien unes parets d'un metro. Val? I llavors, si s'encenia la llar de foc, doncs el que passava és que s'espagava, la sutja que s'encenia, doncs el pagès esperava que s'apagués, i quan s'apagava s'havia apagat i ja havia fet neta la xemeneia, no? Perquè eren unes estructures fetes realment a consciència. Avui dia estem parlant de llars de foc, que són tubs metàl·lics que passen entre estructures, que hi ha cables, que hi ha aïllants tèrmics, que diuen que teòricament no cremen, però que cremen. Llavors, si no les mantenim molt netes, les llars de foc acaben encenent-se. La sutja que s'acumula a l'interior s'acaba encenent. I llavors tenim molts incendis de llar de foc. És a dir, que se'ns encén el tiratge de la llar de foc perquè no el mantenim prou net. És a dir, té un pH encendre la llar de foc, que és que has de mantenir neta la instal·lació de la llar de foc, si no pots tenir un problema. Llavors, en tenim forces d'aquests incendis, forces. Mm-hmm. I després el tema dels processos de cocció, aquí tenim, ja us ho deia abans, i això és realment important. I a més, no només el procés de cocció que se't desmandi, sinó que quan hi hagi que se t'encengui una paella d'oli, que la teva reacció doncs sigui correcta, que això no és fàcil tampoc. Moltes vegades la gent se l'incendi va fregir patates amb una paella amb dos dits d'oli, es despista, se l'incendi la paella i la primera reacció és tirar-hi un got d'aigua. Ja estàs fregit, ja. Llavors propagaràs l'incendi, se t'encendrà tota la cuina i probablement prendràs mal. Val? Perquè una miqueta nosaltres sempre diem que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència donen lloc a errors probablement garrafals. No? Tirar aigua a una paella encesa és un error gravíssim. L'aigua pesa més que l'oli, l'aigua se'n va sota de l'oli, la temperatura d'ebullició de l'oli és de 200 i pico graus, la de l'aigua 100, quan tinc aigua a sota de l'oli a una temperatura de 200 graus, bull de manera explosiva, és com una explosió. Llavors tot l'oli salta cap a dalt i em crema a mi i a la casa. I en canvi és la reacció més instintiva, ai, se m'encés això, li tiro. No, és molt millor agafar una tapa i tapar-ho, apagar el foc i tapar-ho amb una tapa o amb un drap mullat. Val, això seria el correcte, però la gent agafa i des de lluny tira un got d'aigua. I llavors ja
1: parlant d'aquestes reaccions i de mesures de prevenció, quines són les que podem aplicar a casa per evitar aquests incendis?
0: Mesures de precaució, el primer. Anem a pels problemes que hem identificat. Problemes d'incendis de tipus elèctric. Hem de tenir la instal·lació elèctrica en bones condicions. Què vol dir això? Això vol dir que si de manera recurrent, no de manera puntual, però de manera recurrent, a casa meva, quan poso més d'un electrodomèstic en marxa, em salten les proteccions, aquesta instal·lació m'està avisant. M'està avisant que tinc un consum que és superior a les capacitats. Posem el cas, nosaltres que tenim una certa edat, jo com a mínim tinc una certa edat ja, pensem en què hi havia a casa nostra que funcionés amb corrent quan teníem 5 o 6 o 10 anys. Val? Hi havia una tele, si tenia sort, hi havia la tele, hi havia
1: la rentadora?
0: La rentadora, hi havia quatre llums a casa i i poca cosa més. I poca cosa més. Val? Perquè la cuina era de gas, el forn era de gas, i aparells, i moltíssims aparells de consum que han aparegut ara, ordinadors, forns elèctrics que consumeixen una barbaritat, microones, l'air fryer i tot el... Bueno, tot el que tu vulguis. Llavors, quin és el problema que tenim? Home, doncs que les cases duren. I llavors, si jo tinc una casa que té 50 anys, que va ser construïda pensant en uns consums, ara he quadriplicat els consums i no he adequat la instal·lació elèctrica, doncs resulta que a casa meva, cada vegada que poso el forn en marxa i poso la rentadora en marxa, em salta la protecció. Què m'està dient aquesta protecció? M'està dient, jo vaig saltant, però un dia no saltaré, i un dia m'encendré, un dia s'encendrà la instal·lació elèctrica. Per tant, el primer és mantenir les instal·lacions elèctriques adients al consum que tenim a casa. Amb això estalviarem molts problemes. Processos de cocció, processos de cocció vigilats, sempre. Quan estem cuinant, estem cuinant, no estem fent res més. No estem cuinant, planxant, parlant per telèfon i fent una videoconferència de la feina, perquè se'ns encendrà la paella i tindrem un problema. Això seria el més important, perquè, de fet, els problemes ens venen per aquí. I el tema de la llar de foc, ja ho hem dit. Si la utilitzem, jo no diré ara que la gent no la utilitzi, però si utilitzem la llar de foc, fem-ho amb seny, no apilem la llenya al costat de la llar de foc, perquè estem...
1: Li estem donant alimentació. Sí. Doncs avui molt interessant també el tema, sobretot per tenir en compte en possibles situacions que ens trobem a la llar. Ho hem parlat amb el Roger Llinàs, que és el cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat. Roger, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: La intel·ligència artificial està transformant molts àmbits de la nostra vida i la salut mental no n'és una excepció. Avui, al Faves Comptades, abordarem els riscos i els reptes que planteja l'ús d'aquestes eines, especialment en infants i adolescents, un col·lectiu especialment vulnerable. Per fer-ho, ens acompanya Pere Castellviell, és professor i investigador del Departament de Medicina de la UIC Barcelona, que ha alertat recentment sobre els perills d'un ús irresponsable de la IA en la salut mental i també de la importància d'apostar per la supervisió, el control ètic i del reforç de l'acompanyament humà. Pere Castellví, molt bon dia, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què és el que et va portar, d'alguna manera, a estudiar, a interessar-te en aquesta relació de la salut mental amb la intel·ligència artificial, que comença a ser ja un dia un tema dels que parlem dia a dia?
1: Bé, doncs, ve arrel de dos factors. Primer, perquè jo, un dels línies de recerca que faig és la prevenció del suïcidi, una altra línia és la promoció del benestar i la felicitat, i després, pues, el resultat dels temps que ha aparegut des de fa més o menys 3 anys i popularitzat dintre la societat la intel·ligència artificial, i són dos aspectes que s'han unit i molt probablement, doncs, i sortiran moltes coses de la intel·ligència artificial, les seves implicacions, les seves conseqüències i també els beneficis que pot comportar la intel·ligència artificial en la salut mental i la prevenció del suïcidi.
0: En parlarem, perquè no seran, segur que no és tot dolent, en la intel·ligència artificial, sinó que segur que també genera oportunitats. Sí. Quins són els principals riscos que comporta l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut mental?
1: Bé, dintre dels usuaris i de la població, la intel·ligència artificial, podríem dir que el que intenta és imitar el comportament humà i el llenguatge humà, però no és un ésser humà, no és cap persona que tingui empatia, que expressi, bueno, que tingui emocions, encara que les expressa, i això moltes vegades pot portar molta confusió en els usuaris. A cap i a la fi, doncs, si tu interactues amb una... amb un programa que intenta imitar el llenguatge humà, el teu cervell interpreta de forma instintiva i natural que estàs interactuant amb una persona real. I a part d'això, doncs, diem que a nivell ètic no està regulada la intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos de persones que fins i tot, bueno, que han tingut problemes de salut mental, inducció al suïcidi, fins i tot en persones vulnerables. Ha sortit recentment un article a la revista Nature que pot incidir en la presència de deliris i al·lucinacions en persones que ja tenen una vulnerabilitat en aquest tipus de pensaments i experiències. Fins i tot també hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial també presenta els seus biaixos, perquè al final la informació que hi reporta ve del Big Data, o sigui, de tot el que hi ha a internet, i com que a internet hi ha biaixos, doncs ell també pot reportar biaixos. És un gran tema, el de la intel·ligència artificial, i aquí s'obre un món que s'ha de regular a nivell polític, després tenir en compte a nivell ètic, però sense, sense eliminar tots els beneficis que pot tenir.
0: Mm-hmm. Sense criminalitzar, sinó fent ús, no? Entenc, de totes les oportunitats i evitant aquests riscos.
1: Sí.
0: No sé si la població jove és especialment vulnerable a aquesta relació amb la IA.
1: Sí, jo crec que, degut a que és tan nova la intel·ligència artificial, tothom és vulnerable a exposar-se a la intel·ligència artificial i utilitzar-la malament. Al final és una eina, i com totes les eines té la seva part bona, la seva part dolenta. En els joves i adolescents crec que són dos factors els que podríem tenir en compte. Primer, que són una generació que ja ha nascut, són el que són nadius digitals, significa que ja han nascut amb internet i amb les xarxes socials, i en aquest cas, doncs, ha aparegut la intel·ligència artificial. Per tant, normalitzen moltes situacions que nosaltres, com a adults, i que hem nascut en l'època en què no hi havia internet, tenim un pensament crític que és que no tenen, i després una part de neurodesenvolupament. Què vull dir amb això? Que, que el seu cervell encara no està de tot desenvolupat. Nosaltres doncs, tenim la part del còrtex prefrontal, que regula molt les emocions, també la presa de decisions, pensem molt més cap al futur, en canvi els adolescents molt més en el moment present, els hi costa molt més gestionar aquestes emocions, poden confondre moltes coses i a cap a la fi doncs, són més vulnerables que els adults.
0: Un estudi liderat per la Universitat Rey Juan Carlos, que s'ha publicat a la revista Frontiers in Psychology, indica que gairebé un 20% dels adolescents a Espanya ha considerat el suïcidi i un 15,7% ha intentat suïcidar-se. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat actual de la salut mental juvenil?
1: Doncs, bueno, són dades que hauríem de preocupar. També és veritat que doncs, són dades que s'hauria de veure que, com es van reportar aquestes conductes suïcides, perquè hem de tenir en compte que no és el mateix quan ho fem a partir de registres hospitalaris, si és la mort per suïcidi a través de l'Institut Nacional d'Estadística, o són dades autorreportades, o fins i tot si són menors d'edat, potser són dades reportades pels seus pares, no? Els seus majors d'edat. Sí que és veritat que crec que l'estigma en salut mental, encara que existeix, els joves i adolescents estan acostumats més a parlar-ne més que nosaltres. I això fa que reportin molt més casos que abans potser s'haguessin estat amagats i no reportats, o reportats d'una altra manera, com accidents o
0: per tant, potser no respon a un augment de les ideacions suïcides, sinó que se'n parla més obertament i això no ha de ser del tot...
1: Pot ser que realment sí que hi hagi un augment. De fet, durant la pandèmia va haver-hi un augment bastant espectacular, un 20% en joves i adolescents d'intents de suïcidi a Catalunya, tot i que els que van estar més afectats van ser les dones adolescents, que van augmentar quasi un 200%, que molt probablement estan més exposades a la imatge, a la pressió social que els nens i els homes més joves.
0: Quines són les senyals d'alerta que haurien de cridar-nos l'atenció a les famílies, als entorns familiars, d'amistat o a les escoles, que algú del nostre entorn pot estar passant en un moment de depressió o que té algun problema de salut mental?
1: Aquí hem de separar el que serien els factors de risc dels factors precipitants. Diguéssim que els factors de risc són els factors que nosaltres tenim ja de per si, de la nostra vida, dels nostres gens, que ens fa ser més o menys vulnerables, quan, per exemple, hem parlat abans de ser jove, no és el mateix que ser adult, això és un factor de risc. I després els precipitants són allò que, diguéssim, que engega l'interruptor, que t'ha passat alguna cosa recentment que et fa valorar de forma molt sèria el fet de voler-te suïcidar o no voler-te suïcidar. El fet de que tinguis pensaments d'aquest tipus és un factor a tenir en compte, però diguéssim que el nostre cervell, hem de saber com funciona, el nostre cervell genera pensaments de forma automàtica perquè intenta interpretar la realitat i per supervivència. Quan hem d'anar molt en compte, encara que també no hem de menysprear la ideació suïcida, és quan comencen a desitjar realment que es vol suïcidar. Aquí ja hem de apretar la senyal d'alarma i dir, ostres, a veure, hem de rascar una miqueta més. Aquests serien senyals d'alerta. Després, la desesperança, el fet que el seu futur el veuen molt negre, la sensació de ser una càrrega pels altres, pensar constantment, expressar molt constantment la mort, deixar les seves coses valuoses als seus éssers estimats, fer cartes de despedida, fins i tot canvis de conductes sobtades, fins i tot al revés, gent que està molt deprimida i que no vol parlar amb ningú ni fer res que abans li agradava, i de cop i voltes et veus que està excessivament content, sociable, i a vegades és perquè aquesta persona ha trobat una solució. I quina és aquesta solució? Una que no volem, que és la de voler suïcidar-se.
0: És evidentment que la intel·ligència artificial mai hauria de substituir l'acompanyament humà, però ens estem trobant que, sobretot, aquest col·lectiu de persones més joves estan trobant en la intel·ligència artificial aquestes relacions que abans trobaven en companys de classe, en amics, en familiars. Què cal fer? Què hem de millorar com a societat? Què ha de millorar el col·lectiu mèdic perquè la gent no busqui el suport en aquesta eina, que no és una persona, com molt bé ha indicat vostè?
1: En aquest cas, les accions han de ser transversals i interdisciplinars. Els professionals de la salut mental per si sols no poden abordar tota la problemàtica de salut pública perquè és impossible. Hi ha llargues llistes d'espera, es fan una cita o una altra, potser tarden 3 mesos, així no es pot fer teràpia, no pots arribar a canviar el pensament d'una persona amb un fenomen tan complex com és l'ideació i la conducta suïcida. Aquí han d'estar implicats els polítics amb les seves lleis i les seves normatives, la societat a nivell de l'àmbit laboral, per exemple, tot el que és l'assetjament laboral, la prevenció de conductes de risc, com pot ser, per exemple, el consum de substàncies o l'alcoholisme, i després en joves i adolescents tot el que és l'assetjament escolar, maltractament infantil, són factors que són molt de risc de conducta suïcida. I després, si ens anem a la intel·ligència artificial, aquí ha d'haver-hi una regulació en el que, en un moment en què un usuari comença a parlar de que com puc fer, quines maneres són les més eficaces, per exemple, per matar-me, en comptes de complaure la persona, perquè la intel·ligència artificial el que fa és complaure, ha de sortir un missatge de vostè el que hauria de fer és contactar amb un professional o amb un adult si és menor d'edat i buscar una solució a aquest problema. En el cas de, per exemple, recentment, el dels Estats Units, el que va morir un adolescent perquè la intel·ligència artificial el va induir al suïcidi, el que van fer els seus pares va ser denunciar a l'OpenAI per inducció al suïcidi. Per què? Perquè no ha de tornar a passar.
0: Per homicidi dolós, la denúncia.
1: Sí, perquè no ha de tornar a passar aquesta situació.
0: La regulació podria passar, per exemple, perquè un cop una persona que tingui ideació suïcida i es comuniqui amb un chatbot perquè li digui maneres per morir, s'enviï una alerta a autoritats sanitàries, per exemple, seria una manera de regular-ho?
1: Seria
0: més enllà de la recomanació, evidentment, que apuntaves, de demanar ajuda a un adult, a un professional de la salut?
1: És una bona solució. Quin problema tenim? És la confidencialitat i la privacitat. I aquí nosaltres, quan fem recerca, també tenim un comitè ètic que ens regula tot això, amb la intel·ligència artificial. També trencar aquesta confidencialitat és possible. De fet, quan nosaltres, jo faig recerca en suïcidi, quan una persona està en risc de suïcidi, aquí és l'únic moment en què es trenca la confidencialitat. Per què? Perquè preval més la salut que els objectius de la recerca i la confidencialitat. Així que és una cosa que es podria valorar. Aquí estan tots els comitès d'ètica i els ministeris de salut, que són els que haurien de fer un treball d'experts a veure qual seria la solució més correcta.
0: Les normatives europees són més rígides moltes vegades que les americanes, per exemple, que és d'on ens venen la majoria de models d'intel·ligència artificial, també de la Xina amb DeepSeek. Anem tard posant normatives, tenint comitès ètics a l'hora d'utilitzar aquestes eines per evitar justament mals majors?
1: Molt probablement sí, perquè hi ha hagut casos ja. I aquí ens hem de posar les piles. Moltes vegades, quan surten una nova tecnologia, a mesura que va avançant el temps, és quan ens donem compte de, ostres, això s'ha de regular, compte, perquè això no teníem previst. És molt, molt probable que alguns aspectes potser no teníem previst que succeís, però si ha succeït és quan hem de posar les coses. Sí que s'està, tinc entès que la Comissió Europea està debatint sobre la regulació de la intel·ligència artificial, almenys dintre de l'àmbit europeu. I és veritat que, per exemple, als Estats Units, no només passa amb la intel·ligència artificial, també passa amb l'FDA, que és la regulació dels medicaments, i les seves problemàtiques que han tingut, per exemple, amb els opioides i el fentanil, que aquí a Europa són molt més restrictius.
0: Hem parlat de riscos de la intel·ligència artificial en la salut mental, però ho deies quan començàvem l'entrevista, no tot és negatiu, sinó que hem de veure les oportunitats que ens donen aquestes eines per ajudar a millorar la salut mental o que siguin eines. Hi ha alguna experiència que estigui en marxa per utilitzar-la per ajudar-nos?
1: Doncs han sortit moltes coses ja. A nivell general, un altre article a la revista Nature, ha sortit un xat GPT de salut que encara no està en ús públic, però a través d'una base de dades de la població de Dinamarca, de 400.000 subjectes, poden predir a través de dades antropomètriques, analítiques, etcètera, o sigui, han utilitzat un munt de dades, si tindràs una determinada malaltia cada 20 anys, entre la població entre 40 i 60 anys. Això és una cosa impensable. Fa 5 anys, dintre de la medicina, s'està utilitzant molt, per exemple, també en el cribatge i el diagnòstic precoç. Acaba de sortir un article parlant de suïcidi sobre tota l'evidència que existeix sobre models predictius de per dir aquesta persona és del risc i veure si tindrà una conducta o es morirà per suïcidi. El que passa és que aquests models predictius en el moment encara no tenen la validesa suficient. Què vol dir? Que saben quines persones no tindran aquesta conducta suïcida, però no saben les persones que en un futur, o sigui, no poden predir suficientment, per exemple, les persones que realment es suïcidaran, que justament és el que t'interessa, no? Després, per exemple, les històries clíniques i els informes mèdics s'estan ja implementant en alguns hospitals amb intel·ligència artificial, que tota la càrrega de gestió per part dels metges pues, podran disminuir-la. Individualització de les medicacions i els tractaments segons les teves característiques, que no és el mateix una persona que una altra. O sigui, s'estan fent un munt de coses, sí. La veritat és que sí.
0: Per tant, també serà
1: teràpia,
0: benvinguda.
1: Teràpia, fins i tot. Teràpia, sí. Supervisada amb professionals de la salut.
0: Aquí anava. Justament, si trobem persones que demanen el suport de la IA quan estan en un moment de vulnerabilitat o que busquen aquest acompanyament o aquest consell, és perquè encara tenim estigmes sobre la salut mental. Apuntaves, potser els joves en tenen menys que altres generacions, però com a societat ho tenim encara com un estigma?
1: Sí, sí, encara existeix i s'ha d'anar treballant. I aquest és un exemple. Estic jo a la ràdio, que molta gent des de casa ho està escoltant, persones que no han de ser professionals i interessades en aquesta temàtica, i la difusió i la transferència de coneixement, sobretot això sempre és positiu. Ara, que encara queda, molt probablement sí, sobretot en determinats col·lectius, el millor col·lectius religiosos o ètnics, determinades zones de Catalunya i Espanya, segur que potser més tradicionals o més rurals encara els hi costa, i a lo millor pues, el col·lectiu de gent gran també els hi costa, tenint en compte que les taxes de suïcidi, si estratifiquem per rangs d'edat, és més alt, molt més alt en gent gran que en gent jove. També perquè el denominador és més petit, eh? Però hi ha molts suïcidis, per exemple, en gent gran per la soledat no desitjada. Doncs, i molt probablement tingui molt més estigma que els joves. S'ha de treballar des de molts àmbits.
0: Què els diguem a aquelles persones que estiguin en una situació de desànim o algú que convisqui, que tingui una amistat, que cregui que pot tenir algun tipus de conducta suïcida? Com els animem a buscar ajuda?
1: Bé, doncs, primer...
0: Que no sigui una IA, ara per ara, que no tenim desenvolupada.
1: Bueno, una IA podria dir, és el que hem dit abans. Doncs, si surt una senyal d'alerta a la IA, escolta, hauries d'anar a trucar al 061. No només això. Primer, crec que el nostre suport social, les xarxes socials, som animals socials, necessitem de la interacció i la comunicació amb altres persones. Ja només d'explicar el que et passa, ja és terapèutic. És una molt bona opció explicar el que et passa. Moltes vegades nosaltres estem immersos en la nostra problemàtica i després quan ho parles amb la persona, doncs tant tu o l'altra persona dius, ostres, però tampoc era... vols dir, a vegades et donen una altra opinió, veus que...
0: Una altra perspectiva.
1: Clar, ja pot haver-hi solució en algo que tu pensaves que no entenia. El fet de tenir solució és un factor molt protector del suïcidi, perquè al final qui suïcida? La gent que veu que no té solució a la seva problemàtica. L'Associació Americana de Prevenció del Suïcidi diu que el suïcidi és una solució permanent per problemes temporals. Molts d'aquests problemes es poden d'allò. Després, l'escolta activa significa escoltar sense jutjar. Moltes vegades tenim tendència a jutjar les persones i el que volen només és sentir-se escoltades i doncs crec que hauríem de fer-ho més, no?
0: Cal posar-ho en pràctica.
1: Sí, i després acompanyament, carinyo, totes aquestes coses que a tots ens agrada.
0: I possiblement més recursos també de les administracions, als centres d'atenció primària, ja sigui informació com amb recursos tècnics i econòmics, que al final són els que necessitem per donar aquest suport a totes les persones que ho necessitin. Pere Castellví, professor investigador del Departament de Medicina de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Certament saludem amb moltes ganes, amb molta il·lusió i sempre pensant que la imaginació ja és possible. Tant. Què us penseu? Que només la imaginació està en la pintura, en el dibuix, en el cosir? No, està a la cuina. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: És veritat, és mentides.
1: No, la cuina sempre és imaginació. Ah. Ens hem d'imaginar que ens mengem aquest plat i, escolta, queda satisfeta.
0: Ah, exactament. Encara que no es mengem
1: encara
0: res.
1: Encara que no el mengem.
0: Molt bé, doncs, Joana, anem a veure avui quina receta ens proposes.
1: Bueno, avui, com que vam dir que també faríem coses de Nadal, però per variar una mica de no fer-lo de sempre,
0: sí,
1: de Nadal,
0: sí,
1: ara és temps de cargols, que l'altre dia tu em vas dir, ai, em sembla que els cargols, o
0: sí,
1: que li agrada, perquè, és clar, el cargol és una cosa una mica especial, perquè no a tothom els agrada. Llavors, els cargols es poden fer de moltes maneres. Jo us porto els cargols amb salsa a la catalana, perquè aquests dies ens convé tenir coses que ja els tinguem fetes i no tinguem que estar a la cuina, perquè llavors ve la cuina, ve la família, nosaltres estem allà cuinant, coses que els puguem tenir 3, 4 dies fetes i no passa res. I si no, hi ha molta gent que ho congela, perquè ja fa un mes
0: ara
1: que a mi m'han dit gent que ja ho tenen tot congelat.
0: Ah, sí, comentaves.
1: Sí, bueno. Doncs aquests cargols a la catalana, un quilo de cargols, si us agraden, feu una més, perquè llavors les mesures que jo us dono és per aquesta quantitat. Però llavors, si en feu una mica més, sobren, els podeu congelar i els teniu per un altre dia. Quan cuinem hem de mirar d'aprofitar aquell rato que estem a la cuina. I no vol dir que si amb això estem 2 hores n'hi hem d'estar 4, no. Perquè si n'hi posem un quilo més, vull dir que gairebé serà el mateix rato. Mitja horeta més podem estar, però tot el de més és el mateix. Doncs llavors, per 4 persones és un quilo de cargols. Conill, si us hi agrada, mig conill, un quart de quilo de costella tallada ben petita, 250 grams, unes 8 salsitxes, una sèpia, d'aquestes brutes, eh? D'aquella negra.
0: Que no és aquella blanca, no, que no té gust a res, no?
1: Una sèpia d'aquestes, uns 300 grams, o un bitxo d'aquests de caiena, aquells que són secs. Això ja depèn del gust que us agradi, el picant.
0: Sí, si t'agrada picant o no.
1: Exacte, que us agradi més. Un bon got de birranci, una copeta d'anís, una copeta d'anís, una ceba grossa, llavors cullerades de soperes d'aquestes de tomaca natural, sempre triturat, unes 10 cullerades, un litre d'aigua més o menys, o brou, i llavors, què farem? Una mica de pebre vermell dolç, pebre negre, una cullerada d'aquestes de cafè, tot això, i un pols de farina, que farina n'hi posarem mitja cullerada sopera per donar espessor. Oli, sal i pebre com a per tot, i llavors hi farem una bona picada d'unes 25 ametlles, 3 grans d'all, julivert i una mica de xocolata negra.
0: Molt
1: i una
0: bé.
1: Galeta o un carquinyoli, si teniu.
0: Va.
1: Això ho picarem en el turmix ben picat i quan els cargols estiguin a mig fer li tirarem.
0: Molt bé.
1: Llavors, què hem de fer amb aquests cargols? Els comprem i jo em miro un per un perquè no n'hi hagi cap de mort, perquè els morts donen un gust amargant.
0: Un gust dolent, no?
1: Jo, escolta, l'altre dia amb 2 quilos no n'hi vaig trobar ni un, eh? Vull dir que és que ara és una bona època.
0: Val, molt bé.
1: Perquè els cargols amb el fred viuen molt bé i estan bé.
0: Jo m'assemblava, que t'ho vaig dir-te, que semblava que l'hivern no era...
1: No, doncs a l'hivern sí, sí. I llavors, una vegada els tinc així, els arrento. Agafo un bol, el més gros que tingueu, hasta una olla, plana, els arrento. Poder 3 o 4 vegades anar canviant l'aigua, els afrego amb les mans ben fregats i els poso en una escorredora. Ja veuràs que llavors els cargols van sortint ben nets. Quan l'aigua ja surt neta, ja deixo de rentar-los. Que ara, si els compreu, perquè hi ha cargols que mengen molt de pinso, procureu comprar d'aquests més naturals que no, perquè si no es nota, el gust.
0: Ah, però això ho hem de cebre.
1: Sí, hem de cebre allà,
0: eh?
1: Allà on els aneu a comprar. Llavors, una vegada tinc això, agafo una paella una mica ampla. Abans es bullien els cargols, es bullien amb aigua, però ara ja no. Ara, llavors, agafo una paella una mica ampla i poso oli i tiro els cargols. Ja veureu que els cargols comencen a amagar les banyes, els vas remenant i van traient tot el que han de treure.
0: Ai, quina pena, pobrets, no?
1: No, o sigui, a veure quan els abulls tu, perquè no ho veus a dins l'olla el que
0: bueno,
1: fan.
0: Bueno, va,
1: fan
0: va.
1: Fan el mateix, fan el mateix. Doncs llavors, els vas, amb la cullera, els vas remenant, ja veus que ells es van
0: morint,
1: van
0: traient
1: tot el que han de treure, i llavors hi tires un grapadet de sal.
0: Ah, molt bé.
1: I quan veus que aquell oli et torna a quedar net,
0: sí,
1: vol dir que els cargols ja són tots morts. Ja són, han tret tot el que havien de treure.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors l'oli canvia de color, ja torna a quedar com si l'oli que haguessis posat, el que passa una mica d'ara més fosc. Mm-hmm. Perquè tota la bava ja l'han tret, ja s'ha cremat. Llavors agafes una escumadora i els atreus i vas fent. Amb 2 quilos a la mateixa paella pots aprofitar l'oli. Si n'hi poses més, depèn del cargol, potser hauràs de canviar l'oli un cop i tornar... posar el net.
0: Bueno, és preferible que menges el cargol net, polit,
1: net,
0: i arreglat.
1: Exacte. I llavors és qüestió d'agafar un olla. Jo els faig amb un olla, els cargols, perquè m'agrada que se sacsegin bé, perquè és allò que els sacseges.
0: Sí.
1: Amb la cassola no pots fer-ho. Llavors agafo un olla, faig el sofregit, primer de tot les carns, quan tinc les carns ja rosses, i tiro aquesta tomaca, i tiro a la ceba, primer de tot, i tiro la tomaca... Llavors hi tirem aquest bon raig de birranci, una copeta d'anís, d'anís dolç.
0: M'has fet quedar parada amb l'anís.
1: Sí,
0: però sempre una... parlem de conyac o parlem de birranci.
1: El birranci, una copeta d'anís.
0: No, anís, mira.
1: Llavors, quan tinguem aquest sofregit ja amb el seu color, hi tirarem aquesta cullerada de pebre vermell dolç perquè no se'ns agafi, i posarem una culleradeta de farina... De farina, perquè...
0: Culleradeta, vols dir?
1: Culleradeta supera, rasa.
0: Vale,
1: rasa,
0: vale.
1: Llavors, perquè això ens agafi el suc, sigui espès, saps? Mm-hmm. Llavors ho anirem passant i anirem tirant una mica d'aigua en aquest sofregit i hi haurem tirat ja la sèpia, també l'haurem passat un rato, i després ja és qüestió de posar-hi els cargols, posar-hi l'aigua, sempre calenta, els acobrirem i llavors els deixarem una horeta.
0: Vale.
1: Tindrem llavors ja la picada feta i li incorporarem. Ho rectificarem de sal i de pebre. De pebre n'hi hem tirat una cullerada... pebre negre, d'aquestes també de cafè. Si a nosaltres ens agrada amb més, ho provem. Que diem més picant, n'hi podem tirar dues, hi ha el nostre gust.
0: Això és el gust dels clàssics.
1: Ah, exacte. I llavors aquí ja tenim aquests cargols fets, que aquell dia és escalfalsa, i bueno...
0: Per un dia d'aquestes festes de Nadal...
1: Per exemple, el dia de Nadal ja tenim la tradició aquella que vam dir...
0: De l'escudella...
1: La setmana passada, l'escudella, els canelons, en Sant Esteve... Aquest, per exemple, és el dia d'any nou, que el dia d'any nou trobo que de tradició n'hi ha molta, de molts plats.
0: Sí.
1: Però vull dir, si us agrada els cargols, doncs això. I després podríem fer un altre plat, que és molt ràpid, que són uns escamarlans al forn, amb mussolina d'all. I queden molt bons.
0: Com es fa la mussolina aquesta?
1: Bueno, els escamarrans aquests els compres i els obres amb les estidores una mica.
0: Pobrets.
1: No, ja són morts. Són morts, home. Sí, bueno, escolta, com mates un pollastre i un conill, també són vius.
0: Pobrets, jo també dic pobrets.
1: Doncs, i els poses al forn. Al forn a 180 graus, els poses al forn amb una mica de sal i oli. I quan fa 15 minuts, llavors fas la mussolina d'all, és un all i oli, però no aioli, o sigui, una maionesa amb all, perquè aioli què vol dir? All i oli. No, és una maionesa que la maionesa es pot fer amb all o sense. En aquí hi ha d'haver un puntet d'all. All també el gust, com sempre.
0: I l'ou també aquí o no?
1: Sí, un gra d'all o dos, ho posem al tòrmix, posem l'ou, posem una mica d'oli i ho batem bé, una mica de sal, ho batem bé. I quan veiem que comença allò a estar emulsionat, i anem tirant una mica d'oli, un fil d'oli, en mica en mica. I anem donant voltes al torn. I veiem que se'ns lliga. Una vegada lligat, llavors, a part, hem d'agafar una clara d'ou i la passem, la batem amb les varilles.
0: Ah,
1: si pot ser les elèctriques, millor, perquè t'ha de quedar que quan tombes no baixi. I llavors, aquesta aioli que has fet, la maionesa aquesta que hem fet amb all, la posem en un bol... i barregem aquesta clara d'ou.
0: Molt bé.
1: Però en compte perquè no baixi. I llavors untem tots aquests escamarlans al sobre amb una cullera plena d'aquesta mussolina d'all que hem fet i un moment al forn a gratinar.
0: Un moment.
1: Un moment.
0: Ha de ser bo. No hi poses patates a sota d'aquelles primes?
1: Aquestes no.
0: Pregunto.
1: Ara jo poso patates si faig un peix al forn.
0: Bueno, però per exemple els escamarlans no els acompanyes amb
1: escamarlans. Perquè tu imagina't, si t'agraden els cargols i escamarlans i fas de primer plat per no fer-lo de sempre, aquests escamarlans i darrere dels cargols és que ja no pots. O el segon. O aquests escamarlans també estan molt bé si un dia has fet un pollastre rostit.
0: Ah, està bé.
1: Fet d'aquests farcits. Un primer plat per variar una mica del pica-pica que fem sempre.
0: Molt bé. Joana. Eh? Doncs ens fas una mica de memòria
1: sí.
0: amb aquests escamarlans. Aquests ja teníem anotat una cosa senzilla i més
1: senzilla.
0: Que tot.
1: L'única que... cosa és la mussolina aquesta, que sí. perquè us quedi mussolina has de fer amb això.
0: La clara d'ou.
1: La clara d'ou a punt de neu i incorporada.
0: Cargols a la catalana, vinga, què hi has de posar?
1: Cargols. Un quilo de cargols, mig conill, si us agrada, si no us agrada no n'hi poseu, només la costella, perquè amb la costella, les salsitxes i la sèpia ja està bé, eh? Que hem dit el que 250 grams de costella, aquestes 8 salsitxes o 10, una sèpia d'uns 300 grams, d'aquelles negres, els bitxos picants aquests de caiena, un parell o tres.
0: Perdona, la sèpia hi poses també la salsa?
1: Sí,
0: ja, ja? Sí, sí.
1: La salsa també li poso, eh?
0: Vinga.
1: Llavors, un bon got de vi ranci, una mica, un xupito d'aquests xupitos que tenim d'anís, que ho tirarem tot com tinguem la carn ja rostida. Llavors, una ceba grossa, la tomaca aquesta que hem dit, les 10 cullerades, aigua, o brou, si teniu brou de pollastre també ho podeu posar. Llavors la cullerada aquesta de cafè de pebre vermell, la de pebre negre també de cafè, una mica de farina, que hem dit, per donar espessor. Tot això la farina l'hem de posar com ja hi anem a posar els cargols, eh? Mm-hmm. Perquè no se'ns agafi.
0: I hem d'anar en compte també la quantitat perquè no se'ns quedi massa espès, també, eh?
1: Clar, no, però ja t'he dit, una cullerada supera rasa per aquesta quantitat va bé.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: la creativitat a la ciutadania. Avui en parlem amb alguns dels seus protagonistes per conèixer tots els detalls. Una proposta que vol reforçar el vincle entre cultura i comerç local, i per parlar-ne avui hem convidat en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Sí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'artista Lluís Ribas.
2: Bon
0: benvingut
2: dia.
0: I molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem amb una pregunta genèrica per saber d'on neix aquesta iniciativa, aquesta idea d'aparadors amb art.
1: Doncs té molt a veure amb aquesta línia que tenim a Sant Cugat Comerç ja des de fa ben bé un any, amb l'interès de lligar, de fer que el comerç tingui i teixi d'alguna forma aliances amb tot el que són entitats i l'actualitat de la ciutat. En aquest cas és l'art, en d'altres ocasions és entitats de cooperació, en d'altres ocasions són escoles, etc. I d'aquí ve, d'aquí neix, una de les potes més que des del principi vam començar a parlar és la de poder fer i fer visualitzar que el comerç de la ciutat, és Sant Cugat, i per tant és diferent de molt altre comerç que no està relatat a la ciutat, sí, sí.
0: Però és una iniciativa que parteix de Sant Cugat Comerç?
1: Bàsicament sí, parteix d'aquestes converses que sempre hi ha al carrer, amb les persones que sempre ens acabem retrobant, però sí, sí, parteix de Sant Cugat Comerç.
0: Uh-huh. Fa una estona parlava amb el Lluís que jo recordava que anys enrere hi havia hagut també un intercanvi, una relació entre comerç i cultura, però tenia a veure amb una altra iniciativa, no, Lluís?
3: Sí, això era la Nit de l'Art, que es va fer del 2000 al 2020, si no m'equivoco, que també fèiem això, posàvem una obra d'art a cada aparador de Sant Cugat. I és molt interessant perquè des que jo tinc la raó, que jo anava a Camparés quan tenia 13 anys a veure les galeries, sembla que doni una mica de por entrar a les galeries. I aquesta és una manera de visualitzar l'art al carrer. I el trobo molt interessant, o sigui, trobo que és una iniciativa molt interessant posar l'art al carrer, que es pugui veure.
0: És allò de Mahoma i la muntanya, no?
3: Justament, sí, sí, sí, sí, perquè encara passa, eh? Encara hi ha gent que ja té com una mica de respecte perquè poder pensar que va en un lloc tancat, que li voldran vendre un quadre, i no és això, nosaltres som a l'espectacle gratuït per antonomàcia, vull dir, nosaltres posem un espectacle a la vista, i ara amb això de Sant Cugat Comerç ho reforcem molt, perquè és que és un aparador molt gran, una galeria molt gran.
0: Uh-huh. Jaume, com s'han implicat els comerços en aquest projecte? Com han rebut i com han respost a la iniciativa?
1: Doncs la veritat és que molt bé, perquè com amb totes les altres iniciatives, per exemple, recordo quan es va fer la desfilada inclusiva, tot aquest tipus d'activitats, doncs, per exemple, es va fer el primer sondeig, vam marcar una xifra inicial d'almenys 15 aparadors, 15 artistes, i cada vegada que ens comuniquem amb els nostres comerciants real, el dos dies ja en teníem 40, 45 interessats. Aleshores, sempre intentem fer regular la disponibilitat en funció de amb quina rapidesa ens han contestat en els llocs. Inicialment, i aquesta vegada sobretot es farà molt en el centre, en els carrers del centre, per ampliar-ho després cap a altres zones, però la reacció i la... Ràpidament, la resposta del comerç local amb aquestes qüestions és molt sensible i realment molt fàcil.
0: Sí, I com s'ha fet la selecció d'aquests establiments que participaran?
1: Bé, d'entrada sempre intentem, quan hi ha aquestes demandes, tirar de qui és el que de veritat té més voluntat inicialment, també per un tema just. Però, com et deia, en aquesta ocasió, donat que és la primera, sobretot té molt a veure amb l'espai geogràfic, ubicant-ho i centralitzant-ho també per facilitar, que ara ho concretarem més, aquesta ruta, aquest tour que fem al nostre client a la gent de la ciutat per poder resseguir. Inicialment aquest és l'entorn on ens basarem, però és que ja ho parlarem, però jo estic segur que això tindrà molt recorregut i moltes més coses.
0: Eh? Digue'ns quina és aquesta ruta, que entenc que la gent no tractarà de veure només un dels establiments i una de les obres que hi hagi exposades, sinó que es convida a que se segueixi passejant pels diferents establiments i veure les obres que hi ha exposades.
1: Bàsicament, Valldoreix, Santiago Rusiñol, és aquest eix, pujada cap a Carrer Major, és una mica aquest cercle, no?, que sempre és el gran eix comercial, però que en aquesta primera ocasió, per facilitar-ho, era la millor... les millors parades, no? En el fons el que fem és demanar-li i convidar en el vianant, a la persona que compra, el client, que passi per

0: totes aquestes botigues, passi per tots aquests aparadors i d'alguna forma a través del codi QR, ja ho explicarem millor.
1: Explica-ho ara, perquè si ja, després no
0: fantàstic,
1: hi haurà ocasió de fer-ho.
0: Fantàstic. Doncs a través d'un codi QR que trobaran en els aparadors, hagi d'entrar, hagi de respondre d'alguna forma per demostrar que sí que els ha vist, i una vegada els ha visitat a tots, farem... votar simbòlicament, perquè no es tracta de... No hi ha guanyadors ni perdedors aquí, perquè tots som guanyadors, però sí que d'alguna forma, a l'hora de votar, entres en aquest sorteig que fa el que acostumem a fer, que és que al guanyador li donem un import amb vals per poder comprar a les botigues, el segon, sembla que tenim un primer, un segon i un tercer, que és l'habitual que fem. És fer obligar d'alguna forma que la gent faci aquesta volta, aquest tour, que de vegades surt de forma natural i espontània, però així garantim que visitin totes les nostres botigues, visitin totes les obres d'art i de veritat tingui èxit, que el tindrà segurament, perquè jo estic segur que encara que no vulguin passaran i tindran curiositat per veure-les, segur, segur.
1: El Jaume li hem preguntat per la resposta dels botiguers i el Lluís li pregunto per la resposta dels artistes, perquè tu el teu paper exactament en aquesta iniciativa...
2: En aquesta obra no sé, soc taudonero. No, els artistes, com sempre, perquè jo sempre ho dic, l'artista de mena és generós i participatiu. O sigui, jo vam dir que faríem 15 i trucat a 15 i tots han dit que sí, en seguida. Vull dir que hi ha ganes de fer-ho. O sigui que, de veritat, jo he fet moltes coses, com tu saps bé, i sempre, sempre, sempre els artistes han respost estupendament i amb ganes de fer-ho i amb il·lusió de fer-ho. O sigui que...
1: Tots són obres pictòriques?
2: Sí, tot, sí. Tots són... Després vaig pensar que es podia incluir també escultors aquí, no? De fet, vaig parlar amb un, però bueno, en aquest moment ell estava molt tablat, però jo crec que això es pot, com diu molt ben Jaume, això es pot ampliar i es pot fer important, sí, sí.
0: El paper del Lluís és, encara que hi digui que és un taloner, és fonamental, perquè des del principi, quan vam començar a parlar d'això, vam tenir claríssim que ens fa falta algú, Sant Cugat, món de l'art, etc. No tan sols és un tema de que ha convocat i té aquest poder de convocatòria dels artistes, sinó que, a més, vam fer el sorteig dels aparadors a casa seva, a la galeria. Farem la recollida de les obres també a la galeria del Lluís. Facilitar aquest contacte, ens ha fet el logo, per tenir-lo ja fet, l'enllaç de tot, sempre fa falta alguna peça així, el Lluís, amb aquestes iniciatives locals, és que vaja, no fa falta demanar-li molt més que ens ha fet falta trucar-lo, veure'ns i de seguida amb totes les qüestions il·lanar-les amb ell, que són, bueno, és així, de taloner res.
1: I com és, Lluís, per un artista treure, doncs, la seva obra del seu espai natural, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, exposar en un establiment no és l'habitual, però abans comentàvem allò de Mahoma i la muntanya, vull dir, sí, que si la gent no està acostumada a anar a les galeries, doncs haurem de portar l'art a altres espais, no?
2: Jo ho trobo molt interessant, perquè doncs la teva obra a conèixer a gent que habitualment no entra i potser tampoc li acaba d'interessar. Vull dir, és un tema... I després li plantes a la cara i després sempre és interessant perquè sempre hi ha comentaris. I bueno, jo me'n recordo fa molts anys, al principi d'estar jo aquí a Sant Cugat, i ja fa 47 anys, em sembla, dintre d'una galeria hi havia un senyor que estava molt interessat per un quadre que realment era molt fluix, vull dir, no vaig dir res, però era un quadre molt fluix. I després va entrar un altre, li va dir, això t'agrada? Això és una porqueria. I aquell senyor se'n va anar de la galeria, va quedar com moix i se'n va anar, no? I jo li vaig fotre una bronca amb aquest. Dic, ara acabes de perdre una persona, la possibilitat d'una persona s'interessi per l'art. Vull dir, l'art és una cosa que et té de tocar l'ànima. No hi ha ni bo, ni dolent, ni regular. Vull dir, tu veus una cosa i t'agrada. I allò t'emociona, ja està. Però són les teves emocions, el teu sentiment. Jo sempre dic, no compreu mai per inversió ni per això. No. Compreu per la inversió de l'art és la teva ànima, que et comuniquis amb allò. I ja està. I així, potser, tal vegada, passa algú que no li interessa l'art i veurà, jo que sé, una poma dalt d'un sombrero i dirà, hòstia, que és interessant això. I ja està. S'ha fet la feina. Bona feina. Ja hem guanyat alguna cosa.
1: Estem parlant d'una iniciativa que, doncs, que és un win-win. Un win per l'art, un win pel comerç, que serveix per dinamitzar aquesta vida comercial i cultural al municipi, no, Jaume?
0: Sí, i a més també proposem un altre, no tan sols un aparador o una galeria al carrer, sinó que també proposem que l'artista enllaci directament amb el comerç, és a dir, que vagi, que interaccioni, que parlin, que no tan sols sigui mira, aquí tens l'obra, i volem també que per iniciativa pròpia, i no posar-ho, aquell artista sigui capaç de parlar amb el comerciant i dir, per què no una tarda ens trobem aquí amb els teus clients, la gent entra, puc explicar-los, puc parlar-los de l'obra, de les meves obres. El límit d'això no l'hem volgut acotar, perquè també la curiositat és veure quina és la interacció. Potser el comerciant diu, escolta, no en tinc més, o potser l'artista diu, vull anar venint, i per què no una tarda ens veiem aquí i li diem anar a la teva gent que entri i parlem una mica de tertúlia, de presentació, del que sigui. A cada aparador hi ha una mica de currículum, una mica de característiques, per si no coneixen l'artista, que francament jo mirava la llista d'artistes i bueno, són molt coneguts, però si algú a més també vol, pot trobar-hi. És a dir, no ens limitem amb un aparador. Jo estic segur que aquesta relació anirà més enllà, és a dir, és el client, és l'artista i és el comerciant. Aquestes tres potes juntes i que vagin generant aquestes sinergies que és el que dèiem fa un moment. Jo estic segur que tindrà més recorregut encara, perquè ja s'havien fet coses així fa molt temps, si no en aquest sentit, i potser els artistes els hi pot servir una mica per aglutinar-se de nou i fer algunes iniciatives, perquè bé, jo recordo, no? Ho comentàvem al principi amb el Lluís, aquí hi havia hagut dies relatius a l'art on hi havia hagut concerts, on hi havia mogut la nit de l'art, etcètera, etcètera, Sant Quart Terra d'artistes, és a dir, ho tenim molt fàcil. Ho tenim molt fàcil, perquè és que hi ha una llista enorme. Per tant, hi ha molt marge per fer i per recórrer.
1: Sí, és que els artistes també són clients,
0: mama.
1: No? Sí, també aneu a les botigues, doncs que aneu ara per lluir la vostra professió,
2: clar,
1: per explicar...
2: Bueno, mira, això ha sigut un gran fallo, perquè nosaltres, ja no parlo dels artistes, parlo del meu cas concret, que tinc una galeria, som botiguers també. Jo sempre ho dic, jo visc del quadre que em compren. O sigui, jo estic molt agraït amb el client, perquè aquell quadre m'ajuda a fer el pròxim. I vull dir, també aquí hi ha hagut un fallo que s'ha volgut posar l'art com una cosa fantasmagòrica, molt intel·lectual, per sobre el cap de tothom. No, l'artista crea, però després necessita vendre, perquè necessita menjar, però també mengem nosaltres, i necessitem fer el pròxim quadre. Jo sempre dic gràcies perquè m'has ajudat a pintar el pròxim quadre. O sigui, no deixa de ser un intercanvi de coses. O sigui, un comerç.
1: Exacte.
0: Hi ha una qüestió que sempre diem cada vegada que fem iniciatives d'aquest tipus i el tema de l'art és fonamental amb això. Aquí no hi ha les grans plataformes. Hem de saber on som i què podem fer nosaltres que no pot fer Amazon, que no pot fer Temu, que no pot fer, jo què sé, totes aquestes que hi ha. Això no ho podem fer, ho podem fer nosaltres. Qui està al carrer som nosaltres. I l'artista està al carrer, està a Sant Cugat i nosaltres tenim la botiga al carrer. És en aquests espais, en aquestes activitats, on de veritat nosaltres podem oferir l'experiència i una competitivitat innegable. És a dir, aquí no serveix de res comprar online. Aquí o vas al carrer o estem nosaltres i està l'artista. Per tant, és aquest el nostre lloc. Quan comencem amb guerres d'un altre tipus, estem perduts. Ara, quan plantegem coses d'aquesta manera, és el nostre espai. I a més, ens sentim molt còmodes tots. Per tant, no barallem amb guerres i espais que no són els nostres i en aquests a veure qui pot entrar si no som nosaltres. Doncs l'artista i el comerciant de Sant Cugat i la gent que passeja del carrer. Algú pot discutir o competir amb això? Jo crec que ningú.
1: No. A internet no ho trobareu. O sigui, heu d'anar a la botiga, veure l'obra, comprar i compartir. El dia 12 de maig és el dia que hi ha previst un acte de cloenda en l'establiment que aculli l'obra amb més vots, no? Sí. Després de fer tota aquesta passejada pels comerços. Com està prevista aquesta cloenda? Què penseu fer?
0: Bueno, bàsicament és donar-li al client que ha guanyat formalment els vals per comprar, convidar tots els artistes que puguin venir, que hi siguin, evidentment, com sempre, i no hi és avui, però acompanyats, que sempre estem molt agraïts en aquest acompanyament a la institució, a l'Ajuntament, i evidentment trobar-los allà. Aquest punt de trobada que estaria molt bé que aparegués també d'altres formes, però essencialment és això, trobar-nos i donar aquest tancament, i també servirà per veure la valoració que en fem tots plegats, que segur que serà bona. Sí, sí, sí.
1: És un bon moment, no, Lluís?
2: Jo crec que sí.
1: Per compartir una mica l'experiència, com ha anat i valorar.
2: Bueno, jo crec que totes aquestes experiències sempre són bones, sempre són positives, perquè sempre es treu un profit, i aquesta iniciativa en concret jo em sembla que té molt recorregut. O sigui, es poden fer moltes coses, ara m'ha vingut la imatge de les falles de València, poder que anem a uns quadres cada any o alguna cosa així.
1: Això ja és una mica més atrevit,
0: No, bueno. No cremeu les botigues.
2: No, les botigues no, però uns quants quadres aquí a la plaça Monestir.
0: Home, seria revolucionari.
1: Mira, per la nit de Sant Joan.
2: Veus, ja està, tot lliga, ja ho hem lligat tot.
1: Molt bé, doncs veiem que té recorregut, per tant, imaginem que hi haurà una segona edició després d'aquesta primera, que començarà el dia 27 d'abril, que acabarà el dia 12 de maig, aquesta iniciativa de Paradors amb Art. Agraïm molt al Jaume i al Lluís que ens hagin acompanyat. No sé si voleu afegir res més abans de marxar.
2: Jo agraïm al gremi de botiguers aquí a Sant Cugat, perquè aquestes iniciatives fan poble. Fan ciutat. Vull dir que em sembla que està molt bé, i encoratjar els que, escolta'm, ja et dic, no sé si feu una falla amb quadres, però
0: a veure quin artista ens dona els quadres per cremar.
1: El taloner i el fallero major.
0: Ara ens falta a veure quin és l'artista que diu cremeu-me aquesta obra.
2: Bueno, pues no sé,
0: si n'hi haurien?
2: Bueno, jo he comprat molt amb una botiga de Barcelona, Piera, perquè ja anava quan tenia 13 anys. I sempre els hi portava vestidors sense tela. I em deia, ets l'únic pintor que porta, per què no pinta les teles? I deia, no, jo tenia un ritual. Cada any m'anava a Montjuïc, que hi havia unes escombraries que sempre estaven cremant abans de tot això olímpic, i fotia les teles al foc. I me les mirava, mira, tanta feina que t'ha donat que està cremant. I encara n'hi has tingut de cremar alguna més, però bueno, no vaig
1: arribar. Molt bé, senyors, doncs mentre no arriba aquesta iniciativa, aprofitem aquesta altra d'aparadors a Embar a la ciutat. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Carme.

0: Avui a la secció de ciències de Faves Contades tornem a fer parada al sincrotró Alba, l'accelerador d'electrons que tenim aquí al costat, a Cerdanyola, i que ens ajuda a observar i entendre la matèria gràcies a la potent llum de sincrotró que produeix. Avui parlarem d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que s'hi acaba d'inaugurar, el projecte INCAEM. I per conèixer què és l'INCAEM, avui ens acompanyen la Laia Torres Aribau, que és de l'oficina de comunicació de l'Alba, habitual en aquestes converses. Què
1: tal?
0: Hola,
1: molt bé, bon dia.
0: També avui ens acompanya la Laia Vegués, que és científica del sincrotró Alba en el projecte INCAEM. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: I en Jordi Arbiol, que és investigador i crea líder del grup Nanoscòpia Electrònica Avançada a l'ICN2, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, a més de coordinador científic del projecte. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bé, doncs ja hi som tots. Laia, avui super ben acompanyada per parlar d'aquest nou projecte que posa'ns una mica en situació de
1: què va. Sí, totalment. És que l'INCAEM és un projecte gros. Avui tenim una representació de les persones que hi participen, no? Però deixeu-me posar-vos en situació. El projecte va començar l'octubre del 2022 i ha acabat ara el desembre d'enguany. La setmana passada, de fet, en van fer la inauguració oficial en un acte que van fer el sincrotró Alba. Ara ho desgranarem amb la Núria i el Jordi, però per resumir-vos-ho, l'INCAEM és una nova instal·lació científica. És única per a l'estudi de materials i tecnologies que promoguin les energies verdes i una economia sostenible. Amb aquestes paraules estem parlant de materials per fer bateries, vehicles elèctrics, plaques solars, tot el que tindria a veure amb energies verdes. Físicament, els laboratoris de l'INCAEM es troben a l'Alba, però ha estat impulsat conjuntament pel sincrotró, l'ICN2, que ja l'has mencionat, l'ICMAP, que és l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, i el PIC-IFAE, que és el port d'informació científica de l'Institut de Física d'Altes Energies, que perquè us situeu, tots són centres de recerca que estan situats a l'Autònoma, per allà al voltant. I el projecte s'emmarca en el projecte de materials avançats del programa Plans Complementaris, que està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Generalitat de Catalunya, amb el suport del fons Next Generation de la Unió Europea.
0: Doncs,
1: falca feta.
0: Com i situats.
1: Exacte.
0: Però anava a dir que un altre projecte que es fa en col·laboració, que es fa compartint sinergies, fent xarxa. Comencem amb el Jordi. Jordi, aquesta infraestructura, ara debatíem si és INCAEM o INCAEM, quin tipus d'instrumentació inclou?
3: Hola, doncs sí, inclou diversos tipus de microscopis, que després l'avantatge que tenim és que estan lligats a diferents línies de llum sincrotró. Llavors, per començar, aquests tipus de microscopis ens ajuden a veure els àtoms i a partir de visibilitzar com aquests àtoms estan formant la matèria, podem entendre els processos que, en aquest cas, en materials dedicats a aplicacions en energia, ens permeten entendre els processos aquests pels quals podem obtenir aquestes noves fonts d'energia. Llavors, aquests microscopis n'hi ha des de microscopis electrònics, que en comptes de llum visible o fotons treballen amb electrons, o microscopis de forces, que són microscopis de forces atòmiques o forces túnel, que ens permeten també visibilitzar les superfícies dels materials i veure també els àtoms com reaccionen davant de processos químics o processos físics.
0: Uh-huh. I en el teu cas, Núria, per exemple, el teu paper dins d'aquest projecte com a científica d'un dels laboratoris, quin és?
2: O sigui, jo bàsicament estic com a responsable d'un d'aquests microscopis que formen part de la infraestructura, en aquest cas el que és un microscopi de transmissió d'electrons, que se'n diu. I fins ara, bàsicament, el que hem estat fent com a part d'aquest projecte és vetllant per la instal·lació, la preparació de les sales perquè on s'ha d'instal·lar aquest microscopi, i hem començat a fer també la posada en marxa d'aquest instrument i alguns dels accessoris que venen amb aquest instrument, i començar a fer alguns testos per entendre com funciona l'equip i poder-lo posar en marxa quan entrem en operació. Que bàsicament això vol dir quan obrim el microscopi als usuaris, a la comunitat científica que pugui venir a fer-lo servir.
0: O sigui que ara mateix l'esteu tastant, no?
1: Sí,
0: esteu ens... en un període de proves, diríem.
2: O sigui, estem finalitzant el període de proves, diríem. Uh-huh. O sigui, estem finalitzant per poder començar a posar en marxa a partir de l'any que ve.
1: Sí, a punt de posar-li el llacet de... per ser estrenant, no? O sigui, en el fons aquests dos anys han sigut, bueno, corregiu-me vosaltres, el disseny i la, bueno, el disseny o la compra, la idea que hi posaríem, i ara ja tenim la instrumentació, llavors, tots aquests microscopis que parlaven, uh-huh, a l'Alba físicament i gestionats per aquests centres que he mencionat.
0: Mm. Quins tipus de materials o de projectes pot estudiar l'INCAEM?
2: O sigui, la idea és que l'abast de materials és bastant gran, no? O sigui, pot estudiar materials que van des d'intentar millorar, no?, en temes d'energia per obtenció d'energia neta i tecnologies sostenibles, materials que ens ajudin a millorar la nostra vida quotidiana, temes de salut i medi ambient, o temes d'innovació industrial i compatibilitat. Per exemple, si parlem en el cas d'energia neta i tecnologies sostenibles, aquests instruments, no, ens permeten, que és el que comentava el Jordi, podem anar a veure, no, a escala atòmica, però és que, a més, podem anar a veure les reaccions que estan passant quan fem servir els dispositius. Per exemple, quan tenim una bateria funcionant, podem anar a mirar quan carreguem i descarreguem la bateria i analitzar el moment en què s'està produint aquesta càrrega i descàrrega, i això bàsicament ens permet optimitzar, no, aquests materials. Un seria el cas de les bateries, un altre, per exemple, és tot el tema de catalitzadors, no? Que catalitzadors al final són materials que ens permeten fer processos més ràpids o més fàcils, i per exemple hi ha un dels casos que és com l'obtenció del que se'n diu hidrogen verd, no, que es pot fer servir per piles o per combustibles, i llavors el que a nosaltres ens interessa aquí és trobar nous catalitzadors o catalitzadors que ens permetin l'obtenció d'aquest hidrogen verd que normalment es treu de l'aigua en comptes de combustibles fòssils. I el Jordi, no sé si vols explicar aquí alguna miqueta més, extendre, perquè sí que vosaltres teniu justament un cas d'un estudi sobre això de catalitzadors amb hidrogen.
3: Sí, justament. O sigui, la Núria ho ha explicat perfecte. Es tracta una mica d'anar a escales que no es poden veure amb, és a dir, amb instruments normals. I l'avantatge de tenir-ho al sincrotró és poder-ho relacionar amb diferents tècniques alhora. Per això dintre de l'INCAEM, del títol, posem aquesta part que és in situ, que vol dir veure els mecanismes tal i com estan passant mentre està treballant els processos, i també correlatiu, vol dir que podem mesurar-ho en diferents tipus de microscopis diferents i de cada un veure diferents parts del procés. Per exemple, com ha dit la Núria, que és la que s'encarrega en aquest cas del microscopi electrònic, en el microscopi electrònic podríem arribar a veure els àtoms. I això que ha dit ella d'un procés en el qual podem obtenir hidrogen verd, sabeu que l'hidrogen és un dels combustibles del futur,
0: sí,
3: perquè és un element que no contamina, no? I les reaccions tu pots tenir com un gas, fent servir el gas natural, per exemple, però quan es crema produeix CO2, i aquest CO2 doncs, és contaminant, com sabem, amb tots els processos de gasos hivernacle que estan provocant el canvi climàtic. En el cas de l'hidrogen, quan es crema, produeix aigua, i l'aigua és neta, és simplement vapor. Llavors, en el cas del procés químic, imagineu un material catalític que és només un material que el que fa és agafar la molècula d'aigua, que d'aigua en tenim moltíssima, en els mars, oceans, rius, llacs, l'únic que hem de fer és descomposar aquesta molècula d'aigua, trencar-la. Però per trencar-la necessitem que hi hagi un material que l'oxidi, la redueixi, trenqui aquest enllaç atòmic. I en aquest cas, dintre d'aquest tipus de microscopis, hauríem de poder arribar a veure aquest trencament i veure com actuen aquests catalítics, que poden ser metalls o òxids, veure com van canviant les propietats, si s'oxida, si es redueix, quins canvis es produeixen allà, o com canvia l'estructura d'aquest material quan trenca aquestes molècules d'aigua. I això veure-ho mentre està passant, durant el procés químic de la reacció.
0: És fascinant, no? Sobretot des del desconeixement i veient-ho des de fora, escoltant el que expliqueu. INCAEM, ho hem explicat, combina microscopis, llum de sincrotró i supercomputació. Per què aquesta combinació i què és el que aporta que abans no es podia obtenir?
3: Exacte. Fixeu-vos, per exemple, el microscopi que en aquest cas s'ha instal·lat a Alba, que s'està instal·lant, i la Núria ho sap prou bé, ara acabarem d'instal·lar-lo a finals de desembre. és un dels primers microscopis d'aquestes característiques. O sigui, al món se n'han instal·lat dos o tres i aquest serà el tercer o el quart. Llavors, l'avantatge d'aquest és que és un dels únics que està posat en un sincrotró, d'acord? I això ens permet que tots els experiments que estem fent dintre del microscopi podem treure la mostra i posar-la també en una de les línies sincrotró, amb la qual podem fer diferents experiments amb diferents microscopis i diferents línies amb la mateixa mostra. Per tant, un mateix material es pot visualitzar des de moltes perspectives diferents. I la gràcia de tenir el supercomputador connectat a través dels microscopis és que podem automatitzar tot el que és l'anàlisi de dades. Penseu que els processos aquests passen durant una escala temporal molt ràpida, però generen moltes dades d'imatges, d'espectres, etc., que s'han de poder computar automàticament d'alguna manera. I així és, aquí és on entra la intel·ligència artificial. Estem desenvolupant també algoritmes d'intel·ligència artificial que ens permeten automatitzar no només ja els moviments del microscopi, que podríem arribar a controlar que el microscopi treballés sol, sinó que, a més, ens ajuden a analitzar les dades per tenir molta estadística, per tenir moltíssimes dades que ens acabin donant la resposta adequada a aquell procés.
0: De fet, ara li preguntem a la Núria, no? Del fet que participi el PIC/IFAE, deduïm que una infraestructura com aquesta ha d'anar acompanyada precisament d'una infraestructura de dades a l'alçada per poder gestionar-ho, no?
2: Sí, bueno, és el que, bàsicament és el que acaba d'explicar-vos el Jordi, o sigui, poca cosa més menys podria afegir aquí, no? Però la idea és aquesta, no? Que és l'idea de l'INCAEM va ser pensar, no?, que no només volíem una infraestructura d'instruments, sinó també tenir una aquesta infraestructura digital que ens permetés fer control automatitzat dels instruments i també accelerar els processos d'anàlisi de dades, no?, a través de la intel·ligència artificial. I per poder fer tot això, o sigui, necessitàvem un col·laborador o un participant com el PIC/IFAE.
0: I aquests microscopis, qui els utilitzarà? Jordi?
3: Doncs tenim una sèrie de científics de microscopia, en aquest cas la Núria és un d'ells, que ajudaran els usuaris tant acadèmics com industrials per desenvolupar aquest tipus d'experiments, perquè necessitem gent amb una llarga experiència que sàpiga molt de microscòpia, en aquest cas, i que també entengui els materials. I la Núria és un clar exemple de ha fet un doctorat, un postdoctorat molt llarg, i ara té tota aquesta experiència per aplicar-la a tots els diferents usuaris, tant acadèmics del campus de tot Catalunya, però també de la resta de l'Estat i d'arreu d'Europa.
1: Mira, Jordi, una pregunta, tot i ser de la casa, també necessito saber. Entenc que serà igual l'accés en aquests microscopis com les línies de llum, en el sentit ara que parlava, no ben bé. És a dir, són científics que no són d'Alba, qui volia anar a parar, eh?
3: Exacte. És a dir, sí que hi ha una part de recerca que es farà directament des d'Alba, perquè els científics d'Alba també fan recerca. També hi haurà una part dedicada als la resta de partners o col·laboradors que hem ajudat a que tot això funcionés, però el gran motiu pel que Alba desenvolupa totes aquestes tècniques és per donar-la a la resta d'usuaris, és a dir, a la resta de gent tan acadèmica com industrial. I això es farà a través de processos que la User Office o l'oficina d'usuaris d'Alba gestionarà de manera molt semblant a com ho fa amb les línies sincrotró. Per tant, s'obren una sèrie de propostes, o el que es diu calls, són com crides, no?
1: Durant l'any. Sí, convocatòries, no? Sí.
3: Convocatòries, exacte. En les quals els diferents científics o gent de la indústria poden aplicar, presentar la seva proposta, i aquestes propostes són avaluades per comitès externs científics industrials que tenen un gran coneixement. Llavors, si ells validen que aquestes propostes són interessants i que el que es vol fer pot aportar llum als seus problemes, com per exemple millorar materials que després es puguin aplicar a la indústria, en aquest cas dedicada a l'energia, doncs aquestes propostes queden aprovades i llavors el sincrotró proveeix aquests usuaris, tant industrials com acadèmics, de temps gratuït perquè puguin desenvolupar els seus experiments.
0: Bé, una pregunta facileta, per qui la vulgui respondre. Quan parlem de transició energètica, a què ens estem referint?
2: Bueno, ja vaig jo. Sí, normalment la transició energètica bàsicament és aquest procés, no, del que volem fer és el canvi del sistema energètic que tenim actual, bàsicament, cap a un model que sigui més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. I llavors, bàsicament, l'objectiu és reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim i la dependència dels combustibles fòssils, com seria, bueno, del carbó, el petroli i el gas, i començar a utilitzar fonts d'energia que siguin més renovables, com seria l'energia solar, eòlica, o la biomassa. O sigui, aquesta seria una mica l'idea de la transició energètica i és el que intenta, no, amb el projecte INCAEM, pues, tenir un espai per estudiar projectes, no, que estiguin en aquesta direcció una mica.
0: Doncs ara li preguntarem al Jordi que ens doni algun exemple, perquè, clar, aquest tipus d'equipament i recerca té un impacte real en el nostre dia a dia. Això jo crec que no cal que li donem més voltes. Això com pot traduir-se en objectes que nosaltres utilitzem o en l'energia que fem servir a casa?
3: Sí, per exemple, com hem comentat abans, no? La producció d'hidrogen, l'hidrogen verd, és molt cara, perquè normalment es fan servir materials catalítics que estan basats en platí o iridi, que són elements molt cars i escassos. Doncs, per exemple, amb aquest tipus d'experiments que es fan o de recerca, ens permet obtenir materials basats en elements més comuns, com poden ser el ferro o el níquel, que són abundants a la Terra i no són tan cars, per obtenir estratègies que funcionin gairebé tan bé com el platí o l'iridi. Per tant, es baixen els costos i l'impacte econòmic és molt més baix. Per tant, podem produir aquestes noves energies amb materials molt més barats i amb processos que redueixen els costos. O, per exemple, desenvolupar cel·les solars amb nous materials que siguin més barats, més flexibles, menys pesats i que es puguin aplicar, per exemple, en superfícies corbades, com seria el sostre d'un cotxe, per exemple. Llavors, tots aquests desenvolupaments ho podem fer gràcies a entendre com és el material allà baix a escala atòmica.
0: Clar. La pregunta per acabar, per als dos, per la Núria, per al Jordi, què espera INCAEM aconseguir en els pròxims anys? És a dir, ja teniu algun projecte concret a la vista o reptes que us agradaria afrontar?
2: Bueno, començo jo. Si jo, de moment, aquest mes com a repte personal és vull veure-ho en marxa i que comenci a funcionar. No? Després de portar dos
4: anys... Que no és poca cosa, eh?
2: Instal·lant, no? Posant en marxa la infraestructura, no és poder veure per fi, no, com funciona això, com les diferents institucions que estan implicades col·laboren i com s'empeny això endavant una miqueta. És com més el que m'agradaria veure i espero que, bueno, que pugui ajudar a molts projectes de recerca a tirar endavant.
0: Sí. I el Jordi?
3: No, no, totalment d'acord amb la Núria. És ara que per fi sembla que ja està tot fet, ha sigut molt llarg. La Núria ho ha patit molt, això. Vull dir, és de la que s'ha implicat més, per exemple, en un dels microscopis. Després n'hi ha quatre més. O sigui, hi ha tota una bateria d'equipament. Però el que s'ha de veure és ara... No veure, o sigui, hi ha convocatòries obertes d'altres projectes en les quals s'estan demanant recursos per poder materialitzar aquesta recerca que volem fer d'investigació, i tant amb cel·les solars com amb nous catalítics com amb bateries, també moltíssim.
0: Doncs res, nosaltres esperarem el fruit de la vostra feina, perquè la nostra realitat és una altra. Nosaltres l'únic que fem és esperar els resultats que obtingueu, que no dubtem que seran satisfactoris i beneficiosos per la societat. Moltíssimes gràcies, Jordi, Núria, Laia. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins a la propera.
3: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo ha votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo ha votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Que sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Que sí. Pues no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Realmente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que... si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada. Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
7: ¿Qué? ¿Lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
7: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
7: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar... No sabías que era hoy.
5: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
7: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
7: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: ¡Ah! ¿Y de qué comemos luego? ¡Ah! También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
7: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos. A la base. A la...
7: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que l'inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
8: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
9: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
8: yo siempre...
9: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
8: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
9: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
8: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
9: No creo que nadie se atreviera.
8: Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
9: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
8: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta.
9: Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio o algo.
8: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos,
9: sí.
8: Y los metían ahí.
9: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
8: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola y como hacíamos bloques como este con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
9: Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
8: No me dé.
2: En construcció, el documental de José Luis Garín que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament, el dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut a Imantriqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics. Fins la setmana vinent, amics.

0: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que existeixen llacs que canten? Un dels exemples més sorprenents és el fenomen conegut com a lake singing o ice singing, que es produeix quan la superfície d'un llac glaçat vibra i genera sons que semblen trets làser, sons electrònics o fins i tot melodies alienígenes. Aquests sorolls s'han enregistrat en llocs com el llac Baikal, el llac Superior i alguns llacs dels Pirineus. El mecanisme és...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mògica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Nil Rodés, com estàs? Moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
10: Moltes gràcies per convidar-me.
9: Nil, ets un jove de 29 anys, si no m'equivoco, que viu a les Illes Svalbard. Les Svalbard són un arxipèlag de l'oceà Àrtic que políticament depenen de Noruega. I allà hi ets enginyer en cap del Departament de Geologia del seu centre universitari, correcte?
10: Correcte, sí.
9: Aleshores, la meva primera pregunta és... quan

0: Vaig començar amb diferents contractes i fa ara una mica més d'un any i mig que estic en aquesta posició.
1: I la teva idea d'un bon inici ja era quedar-te tant de temps?
0: No, no, en absolut no. Sí, quan vaig venir per primera vegada em va encantar aquell lloc. I era com un somni tornar-hi, però no m'hagués imaginat mai. Sí, portar 5 anys vivint aquí, estar d'alguna manera assentat.
1: Clar, és la regió habitada més al nord del planeta, tinc entès. Què va fer decidir-te a marxar específicament cap a les Illes Svalbard?
0: Sí, jo sempre he tingut bastant interès en temes de regions polars. Tant l'Àrtic com l'Antàrtida són temps, sí, són zones que això em despertaven molt interès, com molta passió, no? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, va ser ni pensar-m'hi, m'hi vaig tirar de cap. I la veritat és que en molts sentits s'està molt bé aquí dalt, s'està molt tranquil. També hi ha altres coses que pues, es troba a faltar el Mediterrani, el menjar i la cultura i tot això, però no, la veritat és que el grau de llibertat que hi ha aquí dalt és bestial.
1: Anem a parlar una mica de com es viu, no? Del dia a dia una mica que tens. Clar, és un lloc on pràcticament no hi ha llum, no? Tinc entès? Com ho portes, això?
0: Aviam, no hi ha llum durant mig any. Després, l'altra meitat de l'any és llum no parar. Ara, per exemple, hi ha el que es diu el sol de mitjanit, que va començar, quan va ser crec que va ser mitjans d'abril, el sol ja no es va pondre, i això segueix fins a finals d'agost.
1: Llavors
0: Llavors
1: ara
0: és
1: estàs tota l'estona amb llum,
0: exacte,
1: pràcticament.
0: 24 hores al dia i el sol està damunt del cap. I això és bastant intens. De fet, hi ha gent que ho passa pitjor a l'estiu en tema de llum que no pas a l'hivern. A l'hivern és el contrari. A l'hivern, al novembre, es fa fosc i és fosc fins al febrer. Llavors, això depèn una mica de cadascú, no? Si hi ha gent que si té problemes amb dormir amb llum i tal, l'estiu ho passen fatal i després a l'hivern estan de conya. Jo sóc al revés. A mi la llum m'encanta i és un no parar. Pots estar passar-te tot el dia fent coses i, en canvi, l'hivern es fa durillo. O sigui, això de llevar-te i és de nit i vas a treballar i és de nit i dines i és de nit i tot és de nit, és com, buah. I això durant 4 mesos es fa molt intens.
1: Clar, perquè les activitats que feu ara, per exemple, que hi ha llum 100% durant tot el dia, són més a l'exterior i entenc que després, quan es fos tot el dia, més a l'interior, o com funciona?
0: És bastant així. A nivell de feina, de fet, sí, tal qual. La universitat aquí és el que es diu, fan una educació que es diu basada en el treball de camp. O sigui, tant siguis estudiant com tinguis els teus projectes i tal, és tot una mica. O sigui, el motiu per estar aquí és per sortir o sigui, a fora, no? I estudiar l'ambient ara es diu High Arctic, o sigui, de l'Àrtic molt al nord, no? Llavors, això, quan hi ha la possibilitat, tot és sortir cap a fora, cap al camp i a voltar, que vull dir que per això estem aquí, que és superxulo. I llavors, quan es fa fosc, sobretot ja cap a potser principis mitjans d'octubre, que la temperatura ja baixa, fa molt fred, les condicions són complicades, llavors el treball de camp per la gent de geologia, llavors s'acaba, llavors és quan toca estar a l'oficina i fer més treball d'oficina, no? En el departament de geologia és així, o sigui, la temporada va de febrer a octubre, més o menys, i després ja tot es tranquil·litza, però departaments de geofísica, per exemple, que treballen molt en temes d'atmosfera i espai, tot el que serien aurores boreals, això, la seva època intensa és
1: És quan
0: quan
1: és tot fosc.
0: És quan és tot fosc, exacte. Llavors, i durant l'estiu, doncs, és tot més tranquil. O sigui, que depèn molt del tema en què la gent estudiï.
1: Parlem ara de la teva feina. Dèiem que tu ets enginyer en cap del Departament de Geologia, del Centre Universitari de les Svalbard. Explica una mica més en què consisteix, és a dir, quina és la teva tasca concreta.
0: No tinc una tasca concreta. És bastant variat. Jo, o sigui, la posició

0: És una posició combinada entre el Departament d'Operations and Field Safety, que es diu, o sigui, operacions i seguretat al camp, i el Departament de Geologia. Llavors, la meva tasca és bàsicament encarregant-me de fer l'enllaç entre aquests dos departaments. Per tant, totes les activitats que hi ha al camp en el Departament de Geologia d'alguna manera passen per mi i fem, o sigui, i la meva feina és donar suport a totes aquestes activitats. I el suport pot ser de molts tipus diferents, pot ser un nivell més tècnic, a nivell d'equipament i això, o pot ser un suport a nivell més de sortir al camp amb la gent, per exemple, jo que sé, portar-los amb les barques, amb les motos de neu, fer una avaluació de com està el terreny, jo que sé, si hem de travessar travessar glacials, si hi ha hagut molta precipitació, hi ha risc de llaus elevat, si hem de treballar en gel marí, totes aquestes coses, doncs, d'alguna manera, no són decisió única meva. Tenim un grup de gent que prenem les decisions d'alguna manera pel que fa a la seguretat del camp, però ve a ser una mica això, no? O sigui, donar suport a tota l'activitat que hi ha en el Departament de Geologia.
1: Valorar aquests factors de risc, no, de seguretat, entenc que heu de tenir en compte bastantes variables. Tinc entès que ara just acabes de tornar d'un treball de camp a fora, diguéssim. Per exemple, quins factors de risc us heu trobat en aquest cas?
0: Aviam, el factor de risc canvia bastant, depèn de l'època. El que
1: Vale.
0: seria primavera és tot molt més relacionat amb fred, neu, gel. Ara l'estiu és tot molt més relacionat amb el que seria barques i sobretot fauna. Llavors, ara, per exemple, òbviament, aquí tenim ossos polars, llavors l'os bueno, una cosa que sempre tens present, anem armats i tal, en cas de que tinguem un encontre així una mica que se surti de les mans. Però ara, per exemple, l'activitat que estàvem fent, tema morses, és algo important. Hem estat enfront, o sigui, davant de glacials, que es diu, no sé la paraula en català, però que es diu que fan un surge, que és un avançament ràpid, molt espectacular. Si els glacials, jo què sé, es mouen a uns quants metres l'any, llavors aquests passen a moure's unes quantes desenes de metres al dia. Llavors, és com que tot el glaciar avança de manera brutal. Llavors, si aquests glaciars acaben al mar, doncs el que fan és, si hi ha moltes peces, o sigui, hi ha molts calvings, o sigui, el glaciar es trenca, llavors formen molts icebergs, llavors doncs això són temes que s'han en compte. Ve a ser una mica així, o sigui, són tots aquests temes que d'alguna manera, en funció del lloc on vagis, has de valorar. Quan és més treball basat a terra, aquí tenim el permafrost. Llavors, en funció de la temperatura, hi poden haver esllavissades, poden haver-hi coses així, si ha estat plovent una mica. Llavors, totes aquestes coses són factors que d'alguna manera s'han de controlar i això. Però ja et dic que a la primavera tot això és completament diferent
1: Clar.
0: i o sigui, llavors és, doncs això, allaus, gel marí, glacials, temperatura és un factor superimportant. Jo que sé, aquest any hem estat fent treball de camp a temperatures de 30 o per sota, de 30 sota zero. Llavors, això és bastant fàcil tenir lesions relacionades amb tema del fred. O sigui, ja sigui
1: Ah.
0: congelacions o no fins al punt de congelació, però que et surten, o sigui, et fas mal a la pell i tal, s'ha d'anar amb compte. Llavors, si passes 10-12 hores al camp a 30 sota zero, doncs això se li ha de posar bastanta atenció.
1: Em comentaves abans que, clar, és una zona que hi ha molta població d'ossos polars. Com és conviure amb aquests ossos? Tu personalment t'has vist mai en alguna situació de perill?
0: Hi ha molts ossos polars i no. O sigui, depèn de com ho miris. I els números acostumen a canviar bastant. Quan la gent parla de les Svalbard, diuen que hi ha uns 3.500 ossos, una cosa així. Però quan mires la regió de les Svalbard, això inclou tot l'arxipèlag, més el gel marí que hi ha al nord, més Franz Josef Land. O sigui, és una regió enorme. La quantitat d'ossos que hi ha a Spitsbergen, que és l'illa principal de l'arxipèlag de les Svalbard i és on hi ha l'Ongyearbyen, és on vivim, és una població de 300 i pico ossos, 320 o una cosa per l'estil. Òbviament canvia cada any, però més o menys aquests són els números. Per tant, en una regió bastant gran no n'hi ha tants d'ossos. Però això no vol dir que no hagis d'estar atent, perquè sí que és veritat que te'n poden sortir, o sigui, quan menys t'ho esperes. Els ossos són mamífers marins i estan bàsicament al voltant de la costa, però això no vol dir que, o sigui, no viatgin a través de l'illa. I, per exemple, és bastant habitual trobar-te'ls, doncs, al mig de l'illa, en una gran vall que estan travessant des d'una costa a una altra, no? Llavors, això. Però en tema de viure, a Longyearbyen hi ha les famoses senyals de trànsit aquestes de l'os polar. Sí. I aquestes senyals, d'alguna manera, delimiten la zona en el que estàs o sota la protecció del governador de les Svalbard, que vol dir que no cal que portis protecció contra els ossos, i a la que surts d'aquest perímetre definit per aquestes senyals, llavors això vol dir que la protecció contra els ossos depèn 100% de tu mateix. Mm-hmm. Si no, llavors has de portem pista amb bengales de fogueig, similars a les que hi hauria, a les que portaries en un vaixell per demanar auxili. Doncs portem coses similars per espantar els ossos, perquè òbviament això és el primer que intentes fer, si tens una en contra, vull dir, allò, cadascú en direccions contràries, però en cas de que l'os, per exemple, tingués interès en tu o tingués interès en una mica de l'equipament que portes i tal, llavors tenim aquestes bengales de fogueig per intentar espantar l'os.
1: Mm-hmm.
0: En cas de que no i en cas de que les coses vagin molt malament, doncs llavors també portem el rifle, no? Però sí, sempre el rifle és l'última opció, o sigui, jo no l'he utilitzat mai, per exemple. I preguntava si he tingut mai algun encontre així amb ossos i tal, i sí, n'he tingut, tant a nivell professional, o sigui, treballant, com a nivell privat. Potser el més incòmode va ser a nivell privat, la primavera passada,
1: sí,
0: que estàvem amb un parell d'amics, ens en vam anar bastant lluny de Longyearbyen, no sé, en un lloc una mica remot, li podries dir. I estàvem a dins d'una cabin i estàvem cuinant i a la que ens vam girar teníem un os mirant per dins de la finestra.
1: Ostres!
0: I a la que vam callar i anudar d'adonar-nos era una mare i les dues cries, que eren probablement de dos anys, més o menys, que tenen la mateixa mida que la mare, les teníem al sostre de la cabin. Així que va ser una mica allò, ens vam sentir com atrapats dins una capsa de sabates, però llavors no. Llavors això, una mica començar a fer soroll i intentar-los espantar i tal, i vull dir, sí, els ossos se'n van anar i no hi va haver cap problema, però això de tenir un os a menys d'un metre mirant per la finestra, que és
1: home,
0: el que estàs cuinant, va fer una mica d'impressió.
1: T'anava a dir si sí, ha d'impressionar. M'ha semblat molt curiós també, canviant de tema, que a les Illes Svalbard no s'hi pot ni néixer ni morir per llei. Com s'explica això?
0: Això s'explica que a nivell de néixer, aquí, o sigui, aviam, la població són 2.500 persones, no és gaire. I hi ha un hospital, però és un hospital de primers auxilis. Si hi ha algú més gran, t'envien directament cap a Tromsø, que és la ciutat gran que hi ha més a prop d'aquí. Llavors, que no s'hi pot néixer és perquè això no hi ha els recursos, d'alguna manera, per suportar el que seria un part o el final d'un embaràs. Llavors, quan la gent, això, estan embarassats i tal, quan la falta d'un parell de mesos se'ls envia o a Noruega o on sigui que vulguin, i llavors tenen les criatures allà. Realment no sé d'on ve culturalment això, però actualment sí, es resumeix una mica en això. A nivell de morir, aquí a Longyearbyen, de fet, hi ha un cementiri, però és un cementiri antic, val?
1: D'acord.
0: Que crec que no hi ha ni els cadàvers, que els van retirar, perquè hi ha un tema del permafrost que parlàvem. Permafrost és quan el sol es congela, no? I la definició és que està congelat almenys durant 2 anys. Però la part
1: D'acord.
0: superficial del permafrost, es diu la capa activa, sí, això es fon durant l'estiu i es gela durant l'hivern.
1: Val.
0: I tots aquests moviments de congelació el que fan és que remouen molt aquesta part superficial del sol. Per tant, si enterres algú en aquesta part superficial, doncs quan l'enterres sí el pots tapar, però al llarg dels anys, quan això va movent, doncs podria ser que acabis tenint parts del cos a fora. A part de que com que fa molt fred, llavors els cossos no es descomponen. Llavors,
1: Clar.
0: doncs, això. Però hi ha un tema que de fet, a Svalbard, ja, o sigui, hi ha el tractat de les Svalbard i tal, però no hi pots estar si, per exemple, tens problemes de salut. Una mica
1: D'acord.
0: lligat també amb tot el tema de l'hospital i tal, però si tens problemes de salut o si realment això estàs al final de la teva vida i tal, llavors doncs, t'envien cap a Noruega. No? En principi no pots estar aquí dalt.
1: Hi ha altres catalans que estiguin aquí a les Illes Svalbard amb tu?
0: Sí? Sí que n'hi ha. Per exemple, hi ha el Víctor, que just acaba d'acabar el seu doctorat en biologia marina. Qui més hi ha? Catalans? Aquest és l'únic, però hi ha algun altre espanyol que treballa, per exemple, en temes fan de guia en temes de turisme. Però sí, això, el Víctor, i que això està també a la universitat, en un altre departament, però de tant en tant fem un pa amb tomàquet.
1: Ara que deies turisme, que n'hi ha molt per aquí a les Illes Svalbard, o què es fa de turisme exactament?
0: N'hi ha molt i, de fet, cada vegada en volen més perquè sí, a les Svalbard hi ha diferents motius pels quals la gent està aquí. Un dels d'ells, i bueno, de fet el més important i el motiu pel qual hi ha tots els assentaments que hi ha, actualment d'habitats n'hi ha pocs, però n'hi ha d'altres que estan abandonats, i és el tema de la mineria de carbó. El que passa és que Noruega està tancant totes les mines de carbó que tenen i, de fet, ara han tancat la última mina de carbó. Però, tot i així, volen tenir població aquí dalt per un tema una mica geopolític. De fet, a l'Àrtic hi ha com bastanta tensió. Llavors, doncs, això, per mantenir la població, el que estan intentant és ja augmentar la quantitat de turisme que hi ha aquí, que n'hi ha moltíssim. A la primavera, tot el que seria això, guiatge amb motos de neu i, doncs, això, experimentar el gel marí, experimentar travessar glacials i coses d'aquestes. I a l'estiu, que és quan hi ha el volum més gran de turisme, doncs molt de creuers. Creuers d'aquests expedició que li diuen, però de vegades, ostres, tenim aquí 5 o 6 creuers a la vegada, creuers amb 1.000 persones, sí, que això vol dir que hi ha dies que la població de Longyearbyen és 4 vegades la població normal, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, perquè és un lloc petit, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, no hi ha lloc enlloc, està tot ple, ple, ple de turistes que després pugen al barco i se'n van.
1: No sé si et planteges viure-hi a bastant llarg termini aquí a les Illes Svalbard.
0: Jo crec que s'haurà de veure. De moment, alguns anys més, segur. Però no crec que m'hi quedi per tota la vida, en absolut. És un lloc superxulo, però té les seves limitacions i crec que això, tinc interessos de conèixer altres llocs i experimentar altres coses. Així que sí, que alguns anyets més, segur, però suposo que llavors buscaré algun canvi.
1: I ja per acabar, què enyores de Catalunya?
0: Família i amics, per suposat, això és el que més. Suposo que tothom que marxa de casa és el que enyora més. I llavors, lo típic, no? O sigui, ara està sent un estiu fred, bueno, fred, o un estiu com el que acostumava a ser aquests, potser els dos últims estius que hem tingut han estat estius de rècord, però ara estem, jo què sé, 5, 8 graus, una cosa per l'estiu, constants, llavors una mica de caloreta i això poder anar a la platja i estar tranquil i no haver d'estar pendent que si porto el rifle o que si no, i allò, anar a prendre unes tapes o una cosa així, doncs, home, sona bé, no? Però hi ha altres coses bones, per suposat.
1: No sé si fas algun puja-baixa aquí per venir a veure la família o els amics de tant en tant.
0: Sí, aviam, intento un parell de cops l'any, allò, principis d'estiu i després de l'hivern, intentant fugir de la foscor, per suposat, intento venir cap a casa, sí.
1: Nil Rodés, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: La detecció de diversos casos de pesta porcina africana a Cerdanyola divendres passat ha activat un pla d'emergència sense precedents a l'entorn metropolità. Sant Cugat queda dins del radi de màxima restricció de 6 quilòmetres per contenir aquest brot, el que suposa el tancament immediat del medi natural i el parc natural de Collserola i l'activació de mesures extraordinàries. Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del telèfon el Raimon Roda, el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Senyor Roda, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Les dades de què disposem fins ara indiquen que de la quarantena d'animals que ha analitzat el Centre d'Investigació de Salut Animal hi ha dos positius confirmats, són aquells que es van anunciar el divendres, i 8 casos sospitosos, tots dins d'aquest radi de 6 quilòmetres de la infecció. No sé si té alguna novetat pel que fa a aquestes xifres.
1: No, de fet, no sé si avui el departament les actualitzarà. No sé si aquests 8 sospitosos acabaran estant confirmats definitivament o no, però en tot cas no tenim noves dades.
0: S'han fet actuacions aquesta nit al Parc Natural de Collserola?
1: De fet, el dispositiu de la contenció d'aquests 6 quilòmetres de radi on porta directament agents rurals i la Generalitat. És veritat que fa ja alguns dies que hi ha actuacions i segurament aquesta nit també s'han acabat fent. Fins ara eren fora l'àmbit del parc. Des del diumenge al vespre jo crec que ja es van començar a posar punts de control dintre el parc, en la zona de Can Coll, per tant Cerdanyola, però també a Sant Cugat, i aquest dematí el que ens informaven és que part de la UME, que està actuant, diguéssim, a partir d'avui en tot l'àmbit aquest dels 6 quilòmetres, hi havia algunes de les quadrícules que sí que estaven dintre el parc.
0: De fet, aquest matí la UME ja estava treballant a la zona precisament que vostè ha apuntat, de Can Coll. Quines són les tasques que està executant aquest dispositiu?
1: Bàsicament són d'inspecció i infecció. És a dir, el sistema és treballar amb quadrícules per ser molt exhaustius i ser molt contundents també, i bàsicament és la búsqueda, i si es troben cadàvers, la retirada i la desinfecció d'aquell espai.
0: Des del Consorci es calcula que al parc hi ha uns 900 senglars. Com s'estan coordinant tots aquests agents? Hem parlat de la UME i els agents rurals i a l'ADF per controlar aquest desplaçament dels animals i detectar possibles casos.
1: En realitat s'han posat en marxa diversos dispositius, no? En el qual alguns hi participem més activament, en d'altres no. Aquest del raï de 6 quilòmetres amb el control és un dispositiu en el que bàsicament això està pilotat per la Generalitat amb agents rurals, i per tant nosaltres no intervenim tant si no és de suport, per exemple, quan es fan actuacions dintre el parc, temes d'accessos, camins i aquest tema, però sí que estem informats en permanència. Hi ha alguns grups de treball tant amb els alcaldes i Departament d'Interior i Departament d'Agricultura i Mossos per coordinar-nos, i de fet avui hi ha també ara una reunió amb conseller d'Interior, conseller de Presidència i conseller d'Agricultura, en el que hi ha els ajuntaments que estan afectats en aquest radi de 6 quilòmetres, més tots els ajuntaments que tenen espai dintre del parc. Sabeu que una de les mesures que s'han posat en marxa és, a part de la contenció d'aquest radi de 6 quilòmetres, les mesures de prevenció de no accés al medi natural, en el cas de Collserola, s'extenen a tot el parc. Hi ha una part del parc que estaria en aquest primer disc de 6 quilòmetres, n'hi ha un segon que està totalment dintre el disc de 20 quilòmetres, que també afecta altres espais naturals, i també afecta doncs, a Sabadell, Terrassa, Sant Quirze, però bàsicament també afecta tot el massís de Collserola, tot i que el focus està fora. És evident que podria ser un lloc de desplaçament de la malaltia, i per tant aquí també estem coordinats amb tots els alcaldes.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, deia que calia reduir la població de senglar salvatge, i cito textualment, de manera urgent i contundent, entre altres estratègies per combatre aquesta plaga. Quins són els mètodes que s'estan utilitzant per capturar els exemplars?
1: Jo entenc que ara hem de posar en marxa alguns mecanismes a curt termini, que és el controlar que no hi hagi cap senglar que surti o entri d'aquesta zona, i sobretot que la malaltia no s'estengui, i les altres mesures segurament seran a mig termini o a llarg termini. De fet, ja fa 3 o 4 anys que hi ha una taula de senglar a Collserola, en què participa el departament i participen els ajuntaments i nosaltres, aplicant certes mesures de reducció de la població, però també d'evitar l'accés a punts d'alimentació, etc. Per tant, les polítiques hauran de ser molt variades, no temes de colònies de gats, no temes d'abocaments, també temes de sensibilització de la població, etc. I segurament sí, una reducció de la població, donat que la densitat a Collserola no és més elevada que les petxines que hi ha al nostre entorn, eh? I segurament també passa Marina, Litoral o Sant Llorenç, sí, la densitat de senglars és molt alta a tot Catalunya, tot i que en el cas de Collserola, també vinculat a la sequera, ha disminuït els, i a les mesures que s'han anat aplicant per les administracions s'han reduït a molt. Hi havia una reducció també, em sembla, un 70% de les incidències relacionades amb senglars. Per tant, tot i ser una població elevada, és cert que com a mínim els últims anys era estable i havia estat més elevada anteriorment.
0: Quins són els mètodes que s'estan utilitzant en aquest dispositiu per capturar els exemplars? El conseller deia, per exemple, que tot i que comptaven amb els caçadors, la caça en aquest moment no s'utilitzava perquè podia dispersar la població d'aquests animals.
1: Més que la caça, les batudes. Les batudes fan córrer els senglars i, per tant, era, evidentment, un sistema que s'havia de no utilitzar, tant pel control com de manera general. Durant l'any hi ha batudes programades dintre l'àmbit de Collserola i totes han estat anul·lades de moment, de tota la campanya de caça que anava fins al març, i normalment són o punts de guait o gàbies. Són punts de captura, diguéssim, passiva, en el que el senglar entra en trampes que poden ser xarxes, poden ser gàbies, poden ser punts d'alimentació on s'acostumen. Una és segurament també a guaits nocturns, no sé si en aquest moment s'estan portant a terme o no, però és un dels sistemes que s'utilitza de manera habitual a Collserola per un control de població.
0: Saben el nombre d'animals que s'han capturat i analitzat fins ara?
1: No, només sabem les dades que dona el departament, eh? Aquests 40 exemplars, però no sabem si n'hi ha més. Segurament avui, aquest dematí, actualitzaran dades.
0: Amb els exemplars que s'estan capturant i que no donen positiu en el control del virus, què se'n fa? Quin és el procés?
1: Entenc. Està bé, però diguéssim que les preguntes quasi no les hauria de respondre algú directament de gent rural o del CESA, que són qui està fent la tramitació. Entenc que en aquests casos hi ha eliminació de cadàvers, no sé si per incineració o en tot cas segur que hi ha totes les mesures preses possibles perquè no puguin ser precisament un focus d'infecció o de dispersió de la malaltia.
0: La limitació d'accés al parc ha afectat l'activitat econòmica, com poden ser restaurants, li poso algun cas de Sant Cugat, que és al mig del parc i s'hi accedeix pels camins del parc com Can Borrell?
1: Sí, l'activitat de la restauració no ha estat limitada, no estan tancats els restaurants.
0: D'acord.
1: Els restaurants estan oberts. L'altra cosa és evident que si hi ha una afluència vinculada a activitats esportives o ciclistes o caminants, a l'estar tancat al parc, el número de clients haurà disminuït, però en general, per altres punts restaurants del parc, el que sí que es feia era contenir els aparcaments, és a dir, hi ha alguns d'aquests punts que estan vinculats a àrees de lleure gestionades pel propi parc. El parc té alguns punts amb restauració en el parc, ha dit que Borrell, doncs Can Coll, per entendre's, que és un punt també proper i que segurament a la gent li sona. Aquests punts han restat oberts, el que sí que s'ha fet restriccions en els aparcaments perquè només fossin per la gent dels restaurants. I, per tant, també parlant amb la gent d'aquests punts de restauració, també donant indicacions que la gent després o abans no facin la caminada, per entendre's. El que intentava limitar era l'influència que podrien haver activitats humanes en el medi natural. Però l'accés directe, punt a punt, amb restaurants com amb escoles o altres serveis que també hi ha dintre el parc, de moment les instruccions del departament no eren de limitar-les, per tant, han estat oberts.
0: D'acord. Ahir coneixíem les dades de la davallada de visitants al parc durant el cap de setmana. En el cas de l'ecocomptador de l'accés del Pi d'en Xandri ha registrat una caiguda molt alta, del 89,89%, per tant estaríem parlant del 90%. No sé si ja tenen dades d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, entenc que és molt just i que també és diferent l'afluència entre setmana que el cap de setmana.
1: Sí, en aquest moment no les disposo, però les anem generant dia a dia. Per tant, és segur que ha baixat molt. És veritat tot això, que entre cap de setmana i setmana l'estadística ens diu que els pics es produeixen en cap de setmana. També és veritat que la limitació se'ns va anunciar el divendres a la tarda, per tant, vam tenir que treballar a correcuita amb agents rurals, amb agents locals, amb protecció civil, i per tant posar cartelleria i cintes el dissabte al dematí, i és obvi que l'afluència entre diumenge i dissabte va baixar també moltíssim, i entenem que la setmana la gent està més informada, també és que el tipus d'usuari o l'ús de l'espai canvia entre cap de setmana i entre setmana, i per tant la tipologia també és una mica diferent, i el que estem és preparar-nos també pel proper cap de setmana. El tancament del parc, és evident que 8.000 hectàrees físicament no es poden tancar, no es pot blindar, i per tant el que es pot posar són cintes i cartells que expliquin, i sobretot també presència, no?, a Sant Cugat. Hi havia presència de Guàrdia Urbana, el Consorci, el diumenge hi havia quatre parelles d'informadors en punts principals d'entrada, altres policies locals també van intervenir, per tant també era una part de presencialitat en els punts principals d'entrada, tot i que som conscients, i Sant Cugat en sou plenament conscients, en què els punts d'accés són múltiples, no? Hi ha camins que acaben amb un, que on acaba el carrer comença el camí d'accés, i per tant blindar-ho materialment és impossible. És apel·lar de nou a la responsabilitat de la població, sobretot en aquest primer disc de 6 quilòmetres de radi, que és on hem de posar-hi tots els esforços per evitar que hi hagi una dispersió de la malaltia, i anar actualitzant dades també. De dia a dia estem pendents de les dades que ens pugui donar el departament.
0: Hem parlat dels visitants al Parc Natural de Collserola, però també hi ha veïns i veïnes que viuen en aquests barris que estan al parc, com poden ser les Planes, Soliaire o la Floresta. Quines mesures han de prendre aquests veïns per no interferir i no ser contacte i no generar problemes amb la pesta porcina africana?
1: Hauríem de diferenciar aquí també els que estan dins del radi de 6 quilòmetres i els que estan fora del radi de 6 quilòmetres, eh? Però en tot cas l'accés a les organitzacions o barris de muntanya també està obert, és lliure, es poden fer els desplaçaments que necessitin. Tot i així, també tornar a apel·lar a reduir totes aquelles activitats que poden tenir una interferència amb el medi natural. Per tant, passejar gossos, per entendre'n, doncs si es pot fer no en el medi natural, sinó en altres espais de la ciutat, molt millor.
0: Doncs, fet aquesta apel·lació també a la responsabilitat ciutadana en tots els sentits. Les últimes dades deien que la restricció s'allargaria com a mínim fins al pont de la Puríssima. Vostè ens indicava que també caldrà treballar de cara aquest cap de setmana, que moltes persones el tenen més dies festius. De què dependrà o de que s'estengui més enllà la prohibició d'accés al medi natural?
1: Bàsicament el que ens indiqui el departament, que és amb qui ens dona les indicacions i els decrets. Si es trobessin nous casos fora d'aquest radi, evidentment segurament la situació canviaria, i per tant hem d'anar esperant si es van trobant nous senglars, si van donant positiu, si aquests positius es donen dintre aquest radi de 6 quilòmetres, no? Epicentre Villaterra, per tant aquest radi de 6 quilòmetres, si se'n troben dintre el parc. De moment, tant els dos positius confirmats com els 8 sospitosos no estan dintre el parc, estan per sobre l'AP7, i per tant de moment estan relativament lluny, no?, del parc, però hauríem de veure si amb les batudes que s'estan fent avui, la UME o el treball que estan fent agents rurals des de fa dos dies, s'acaba trobant algun cas que algun senglar que ha sortit d'aquest radi o està molt al límit, i per tant anirem veient. La veritat és que jo crec que no es poden posar ni terminis ni preveure una miqueta què anirà passant. Era molt important això, era molt important aquestes 24-72 hores. Jo crec que tots hem estat conscients i s'ha treballat de manera coordinada, i crec que amb cert èxit, amb tancament del massís, el tema de trobar possibles altres exemplars, però hem de veure, hem d'estar a l'expectativa.
0: Si aquesta prohibició d'accés al medi natural s'allargués molt més enllà de la Puríssima, podria tenir algun efecte a la biodiversitat del parc, tant en positiu com en negatiu?
1: Sí, és a dir, recordem també la pandèmia, eh? I per tant ja han passat situacions semblants en el que hi ha hagut alguns moments en què l'accés al medi natural ha estat limitat o ha disminuït molt, i en aquell moment es va veure recuperació d'alguns espais que per l'impacte, diguéssim, d'un ús molt, molt intensiu, quan es deixa fer aquest ús, s'impacta, sí, i després també haurem d'avançar quines són les mesures. Per això deia mesures a curt termini, a mig termini, quines actuacions es faran en el parc per un tema de control de la població de senglars, i per tant quines conseqüències pot tenir, etc. Per tant, segurament sí que hi haurà un cert impacte això en una durada de presencialitat. Veurem també quant dura i si és un impacte, si una durada llarga o curta, i també les actuacions que s'hagin de fer després, que s'hauran de fer també amb cura, entenent que el parc de Collserola és un parc natural. figura de protecció i, per tant, amb uns valors intrínsecs en el que s'haurà de treballar, també s'haurà de treballar com a factor condicionant, no limitant, però sí sent conscients d'on estem.
0: Què ha de fer l'agència? Es troba un senglar i si vol distingir també si aquest animal presenta o no signe de malaltia?
1: Davant del dubte, trucar 112. Si es veu, si està mort no, o malalt amb símptomes de malaltia, per tant, que està dèbil, ajagut, que no es mou excessivament davant de la nostra presència, etc. Sempre trucar 112, no tocar l'animal, en cap cas, no manipular l'animal. I també, també ser conscients que habitualment hi ha senglars en els espais urbans. Per tant, veure un senglar en aquest moment tampoc no cal entrar en pànic conjunt. És a dir, ja sabem que hi ha senglars en l'espai urbà o en l'espai periurbà i, per tant, continuaran sent-hi. És a dir, no proposa i recordar de nou que no és contagiós amb els ciutadans. És a dir, que no el manipulin bàsicament per un tema de no ser propagadors del virus.
0: No forma part d'aquesta cadena, eh?
1: Però que no hi ha cap afectació en salut humana.
0: Si em permet, abans d'acomiadar-lo, per fer-ho amb un to més simpàtic, em consta que vostè té informació de primera mà que el tio aquests dies no arribarà pas a través del Parc Natural de Collserola, oi?
1: Sí. Jo entenc que tots hem de ser conscients que la natura és prou sàvia i segur que els tions són prou savis com saber que aquest any hauran de fer un esforç per acostar-se a altres àrees per ser trobats pels nens, i per tant que no caldrà anar dintre de Collserola per trobar-los. I seran igual, segur que hi ha sistemes perquè ells trobaran el sistema per poder arribar a totes les cases, però que en tot cas aquest any segurament sí que no es poden anar a buscar el bosc.
0: Perfecte. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, moltíssimes gràcies per atendre Cugat Mèdia. Sabem que són dies de moltíssima feina, també des del parc. Esperem que acabi tot aviat i sense cap més ensurt. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres. Bon dia.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva es queda a casa nostra, exactament a Vandellòs, per conèixer els capgrossos amb el cap de colla. És el Jordi Miralles. Hola, Jordi, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Jordi, et volíem preguntar, ens posem en contacte amb tu com a representant de la colla de capgrossos, en aquest cas, de Vandellòs. Explica'ns qui són els capgrossos, com van començar, els seus orígens, com es diuen, tot una miqueta.
4: Mira, la colla de capgrossos es va formar i va fer la seva presentació el 18 de maig del 2014. Tenim, en total, són 8 capgrossos, 4 grans i 4 mitjans, i tenim 11 de petits. Els més representatius són els 4 grans, que són el Padrí Fonoll, que representa la masia de Gavadà, Sa Juli de la Fadrina, que representa la masia de Fatxes, l'oncle Timó, de la masia de Castelló, i la senyora Borranya, de la masia de Remullà. Aquests quatre, el seu nom, volíem que fos representatiu de les herbes aromàtiques que hi ha al poble. Després, per poder ballar, no poden ser menors de 8. Llavors, aquests, els primers, els quatre grans, són uns capgrossos que són de fibra i portem amb arnès, i tenim els quatre mitjans, que són de cartró pedra, ens els aguantem amb la mà, i els seus noms són la Damián el Cosmet, que representen els dos sants del poble, Sant Cosme i Sant Damià. Després tenim a la Josepa i al Carrasclet. I per què Josepa i Carrasclet? Pues mentre estàvem formant la colla, vam tindre la notícia mitjançant la revista del municipi que el famós bandoler en Carrasclet es va casar amb una filla del poble de Vandellòs, i era la Josepa Figueres. Ostres, pues vam dir, aquest parella han de ser la Josepa i el Carrasclet. I així va ser el nom i la troballa.
3: Com comentaves, el 2024 van fer 10 anys els capgrossos. Com va sorgir la idea de crear-los?
4: Pues mira, ens vam reunir un any abans del 2014, el 2013. Jo formo part també de la colla de gegants de l'Hospitalet, i crec que era hora de fer més figures que tenien que haver al municipi. I en aquell moment jo vivia ja a Vandellòs i em vaig reunir amb gent del poble, i vam dir: què us sembla la idea de que, a part de gegants, tinguem capgrossos. Ens vaig reunir amb l'Antònia Castellnou, amb la Mercè Montner i amb el Francesc Rodell, i allí, xerrant, va sorgir la idea, tant dels noms com fer-ho i així. Va ser una reunió amb una vegada, va sortir tot. Va ser una tormenta d'idees.
3: Van sortir com crear-los, els noms, les històries de cadascú d'ells, no?
4: Correcte, ja sol em calia buscar la financiació, i sempre hem tingut la col·laboració de l'Ajuntament, i endavant. I li va agradar la idea i ens vam ficar mans a l'obra. Vam agafar amb un constructor d'aquí de la Borra, de la Serra d'Almos, en Joan Miró d'Uró, i ens va fer els quatre capgrossos grans i els quatre mitjans de cartó pedra. I ja està, i la seva dona ens va fer els vestits. I ja està. Ja ho teníem tot muntat, i vam fer l'estrena el 18 de maig a la festa de la Germandat a Vandellòs.
3: Pesen molt, aquests capgrossos?
4: No, els quatre grans deuen pesar uns 4 quilos i mig i els petits no arriben al quilo.
3: Bueno, bé, molt bé. Quants sou ara mateix a la colla de capgrossos?
4: Pues ara som unes entre 20 i 30 persones. I el més maco de tot és que fa un parell d'anys semblava que anés a desaparèixer la colla i de cop i volta es va apuntar un munt de parelles joves i van reviscular. I ara és així, sí, aquest món de los grups festius i tal, passa això, tenen altes i baixes. I nosaltres hem reviscolat de nou des de fa 2 anys.
3: Bueno, genial, això és bo per mantenir doncs, aquesta cultura viva. Jordi, els que formen part de la colla, evidentment els capgrossos porten el seu vestit, com comentaves, però els que van al costat porteu alguns colors o algun petit uniforme o sempre cadascú va com vol?
4: No, primer intentem que tots, excepte els que van amb els capgrossos que tenen la seva vestimenta particular, la resta porten la samarreta de la colla. Després tenim és a dir, uns capgrossos no podrien ballar sense un grup de música. Tenim gralles i tenim tabals. I ara, de cop i volta, pues, com cada vegada ens trobem que a la gent li costa més tocar la gralla, ara començament uns cursets de gralla juntament amb Foment Cultural per reviscular això i fer servir els músics de gralla tant per una colla com per l'altra. I així ens poder anar més ben guarnits a cada trobada.
3: Costa, no?, aquest aspecte?
4: Sí, sí, més sobretot, és a dir, a l'estiu, que és el moment que és quan fas totes les cercaviles, pues la gent té altres feines, és a dir, o està de vacances, o la gent més jove treballa. A l'estiu, pues és quan més costa. Llavors, que vam pensar entre tant gegants com capgrossos, hem de revitalitzar això i mitjançant, com sempre, l'ajut de l'Ajuntament, ara hem començat unes classes conjuntes de gralla per fer que la gent s'apunti i ens acompanyi.
3: Molt bé. A més de la vestimenta, dels capgrossos en si, també feu un ball típic o la jota, no? També la ballen els capgrossos.
4: Correcte. És a dir, tenim tres balls. Un és la jota de Gavadau de Vandellòs. Tenim dos balls segurs, que són la Marieta Cistellera i la Polca d'Or. I aquestes són les típiques. Tenim un parell de peces més pròpies, però encara no hem aconseguit que ser prou gent i tindre la prou empenta tant de musical com de balladors per poder-ho tirar endavant. Tenim el ball preparat, però encara no hem fet cap l'estrena.
3: Bueno, tot arribarà, segurament que tot arribarà.
4: I tant, això és l'esperança, és l'últim que espera.
3: Jordi, en quines actuacions destacades podem gaudir dels capgrossos, vaja?
4: Pues mira, ara aquest diumenge baixem a l'Almadrada per la festa de Sant Jaume. Després, el dia, si no me'n recordo malament, el dia per la festa de Sant Roc a l'Hospitalet, sembla que fes-me tu memòria, pot ser el 14 o el 16 d'agost.
3: I tant, el 16 d'agost, sí. 17 d'agost.
4: El 16 d'agost.
3: 17 d'agost.
4: Pues el 17 d'agost i després fins al 28 de setembre, la nostra festa major, en teoria no tenim cap sortida més.
3: Bueno, però també sortiu cap al maig, no?, a les festes de Germandat?
4: Sí, la festa de la Germandat també. L'únic que a la festa de la Germandat, t'ho explico, sí. Tenim un pacte no escrit dins de la colla, és que a la festa de la Germandat sortim al seguici, però no actuem. I el que fem sempre portem una mostra de cultura popular per la festa.
2: Molt bé.
4: És l'únic. Ja aprofitem i podem veure pues, altres manifestacions populars d'arreu de Catalunya. I ho fem així. I una altra cosa que se m'ha oblidat, Sílvia, quan m'has dit de la vestimenta, els 11 cars petits, que sempre deixem que la canalla la porte, vam fer que no estàvem d'acord de que eren els únics que no anaven uniformats, i vam fer uns pentinadors, i ara els capets petits porten uns pentinadors i tots iguals. I així, d'alguna manera, des de fora, se veu que formen part de la colla. És a dir, al final tots anem uniformats.
3: Clar que sí, tots feu pinya amb aquesta colla de Campgrossos. Sí. Doncs, Jordi, jo crec que ho hem dit tot. Hem dit els orígens, la vestimenta, el ball, la importància d'aquestes figures aquí al nostre municipi, en aquest cas a Vandellòs, perquè és un símbol de festivitat molt gran i de cultura que es manté viva, que per molts anys aquests Campgrossos. Jordi, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Sílvia, i als mitjans de comunicació, perquè sempre tinc la col·laboració vostra per donar difusió dels Campgrossos. Moltíssimes gràcies.
2: Gegants, gegantons, Campgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta, al 91.5 FM. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanès.
8: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia,
1: hola,
0: benvingut.
1: Hola, bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és que no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis de segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí, que havia existit sempre.
0: Però semblava... Perquè

0: Vull dir, tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un universitari estàtic i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, creador Einstein, creador, l'univers s'ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, imagina't, eh?
1: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... Modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
0: Clar,
1: no?
0: Les fórmules li deien és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar aixoplugadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
1: A donar-li cap lliçó, no?
0: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu... És com un globus que s'infla. Tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
1: ho he vist,
0: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
1: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que, era, el que no era del tot afinat.
0: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però ell va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
1: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xicle,
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, Si ara s'està expandint el globus, vol dir que s'hi

0: Rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo, m'hi assopego.
0: I m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
0: Això va durar tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang. L'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
1: No li va sortir bé
0: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
1: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
0: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers. Però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve. Ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que, revisant l'antena, troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
1: Home,
0: tremendo,
1: això també és poètic.
0: És molt bonic.
1: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
0: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
1: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
0: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers, i li posem un nom a la bufera, que és energia fosca. Uh-huh. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc...
1: Com matèria, no?
0: Com matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir
1: la fosc. Una nova gran incògnita.
0: Correcte. Energia fosca vol dir, és una energia que no sabem què és.
1: No, i que està inflant. No la podem veure ni escoltar, que dèiem amb aquelles metàfores.
0: I que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i pff, no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre, aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme...
1: És un macroerror.
0: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
1: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber sí. el per què hi ha aquesta expansió?
0: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que ens està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers en més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
1: Aquest percentatge d'error.
0: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser. Per tant, la natura ens torna a dir, ei, si us està escapant alguna cosa fonamental, encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no, encara sobre l'expansió de l'univers, no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
1: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
0: Exacte.
1: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna i tu des de la teva experiència... per quina apostaries, bueno, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo el que posti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà. Per tant, eterna, accelerant-se, i això és, anomenem el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res...
1: Ens hem imaginat un com un xiclet, estirat,
0: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
1: No
0: si és que passa. Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
1: Al revés,
0: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus... No?
0: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés. No? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
1: Ens falta una part molt important de l'equació.
0: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
1: Doncs seguirem atents a veure...
0: És molt bonic aquest temps, és molt, és fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir. Exacte. Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt bé.

0: En aquest especial de Sant Jordi, el Faves Contades ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
1: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere de una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
1: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
1: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
1: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
1: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
1: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posat en aquest món i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
1: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, ha de tenir una part de crítica social. Moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la i en aquest cas... en aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Mm-hmm. O sigui, absolutament. Jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he parat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
1: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima. També t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
1: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
1: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. Uh-huh. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Ve el que parla els Crims Nostrats.
1: Sí, sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàcia, Sherlock and Dragon, què més, Política Criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant, sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
1: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en uh-huh. llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies... Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
1: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, uh-huh. triomfa com triomfa, i segons quins documentals de True Crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics, o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar, i que el fet d'escriure, en aquest cas, o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, uh-huh. doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
1: Sí, i és una manera d'evadir-se, no? I de trobar mm-hmm. això, històries en, segurament, la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
1: I per això ens agrada, doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria, doncs, un món, una societat on... com a mínim els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima, acabem fent allò que no faríem mai?
1: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
1: La resposta és claríssimament que sí, perquè... això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, uh-huh. Segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial criminal a dins.
0: Som grisos, no?
1: Clar.
0: Possiblement, ni blancs ni negres.
1: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren o sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés, jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder, i també he afegit el cas de que la justícia segurament mm-hmm. potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs, escolta, em prenc la justícia per la meva mà. I si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil, i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder, o senzillament per guanyar diners.
0: Exacte, aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
1: Exacte, eh? I aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo per què m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
1: Exacte.
0: En aquest cas que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts de, que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
1: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa, que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
0: D'aquestes de raça.
1: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
1: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la Televisió Nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, la més aquest matí.
1: Vaig pensar que parlaves de la Sara Vella.
0: Que també ho és.
1: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Això és molt clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que traspuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, alguna cervesa també... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
1: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses d'això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa per posar-la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildare i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió...
1: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies, en plan buddy movie, que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildare. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
0: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre? Perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
1: No. Normalment el pas és el contrari. I jo, la veritat, és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel. I és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
0: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant, on és això?
1: No, aquesta és una part molt xula.
0: Quina cara farà?
1: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, al paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre és apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
0: Sílvia
1: volant
0: Manzana,
1: al vent... Vestuari, Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Vall d'Oreig, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altra.
0: Quan podrem veure Kildar a la gran pantalla?
1: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu, però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè
0: exacte,
1: llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
0: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildar, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
1: Exacte.
0: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
1: Tant de bo se'm cansi.
0: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
1: Gràcies, fins aviat.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: que ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, de la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca, i ara precisament és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina, això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu, que te'l regli. Llavors, amb suquet és deliciós. Amb suquet o amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa. Allò aquella espina, si te la claves, és molt dolenta, eh?
0: Ah,
1: però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, a filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment, com
1: bueno,
0: era,
1: és que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha, sempre com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre a filet. Tot això sempre a filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis de gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos. O sigui, obrir i
0: ja
1: fer...
0: Està.
1: Ja
0: val,
1: està,
0: val,
1: dos,
0: val,
1: partit pel mig,
0: bé,
1: dos filets
0: bé.
1: I surten. Ara, llavors tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir
0: per la
1: meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un no haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si
0: que
1: n'hi haurà
0: les antenes, no?
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada d'escurar, no, les antenes no. Les potes, okay. Les potes, si t'agrada d'escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, quatre cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? El safrà.
1: Safrà.
0: Què fas amb el safrà? El deixes a sobre
1: sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra,
0: sí.
1: Sempre negra de cuinar, eh? no de llet, de la negra,
0: sí.
1: La que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes
0: 75.
1: Dues. Jo també. La de 80 la trobo
0: massa...
1: un pèl massa amargant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: te
0: sí.
1: Queda un rato el gust amargant.
0: Li
1: però...
0: poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem, aquest peix el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només res, al moment que tregui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran, ja aniran agafant gust a tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat. I llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols darrere de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, eh? Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem, i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada, quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el pebre vermell, i posarem aquests brins de safrà.
0: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, eh? Vull dir, poquet, eh?
0: Poqueta cosa.
1: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
0: Val.
1: I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, eh? No ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà, quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, i posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloïges els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust... I, a més, la sorra aquella que té... Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïges és bo... també el col una mica i li poso.
0: Val.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: O l'endemà, també.
0: Escolta'm, també. Però les cloïses i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno, va.
1: Del delta, boníssims,
0: Sí. Bueno, mira, jo, la
1: ja fa
0: veritat...
1: Ja fa temps que pateixes, tu, amb els músculs.
0: Sí, i amb les cloïges és igual, eh? Que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no, eh?
0: Bueno, va.
1: Clar. No aquella altra, com se diu.
0: La gallega i després el del delta, no?
1: Sí.
0: De la punta
1: això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles? Són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, eh?
0: Sí.
1: Els fas a la planxa i està, no hi ha terra...
0: Has anat preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, no, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles, no és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està
1: molt, i tu encara que els atinguis amb sal i aigua, 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa.
0: No,
1: i quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val
0: jo,
1: a vegades gastar una mica més.
0: Jo ho he avorrit, Joana, ho he avorrit per tot això, eh?
1: Per la terra que hi ha.
0: La terra que hi ha.
1: Sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor, jo ja, de ser boníssim, eh?
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid, i si no, el feu amb unes patatetes i les còrpora i ja ho teniu, eh?
0: Vinga,
1: també.
0: Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per 4 persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten 4 trossos, llamantos dos o un, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé, un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, eh? Un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que, esclar, tot això porta producte químic.
1: Però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... Esclar, tot depèn de la butxaca, perquè, esclar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però, bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors hem de demanar salut.
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Ah, exacte, un caprici que no aquell... podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre, sempre natural, o un brandy, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, agafeu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent, boníssim. Eh?
0: I si no, teniu fet. Recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que com fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem
1: i el tenim a punt. El tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé,
1: fantàstic. Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara que venen Sant Joan, sí, la Revetlla, venen moltes festes, vale, podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Ho celebrem. Hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies. Sí. Jo cada dia, com m'aixeco, penso, bueno, un altre dia ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu, endavant. Està bé. Vinga, sí. Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins al proper.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i hi va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la PSAT a la Ametlla de Mar, que deixa un vehicle al Poral, i també afectacions per obres a la B20. A Barcelona també hi ha una avaria al mateix punt, que deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retards a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels 30 i el 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha transferit 6,5 milions a Ceuta per reforçar l'atenció humanitària, i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i ha fet també més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària a Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell a Golmés i deixar abandonat l'acompanyant, que va acabar morint atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també a Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. En aquest cas, ja són 86 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. I la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos han reforçat la vigilància al parc sobre les vies i als barris de Balàfia, el Clot de les Granotes i Pardenyes després dels aldarulls del cap de setmana. El dispositiu, que s'allargarà uns dies, busca evitar nous incidents i rebaixar la tensió entre els grups implicats. Els enfrontaments han deixat 5 detinguts, 4 dels quals menors, i també 4 ferits. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema a la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que es recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, i la majoria ho fan aquesta mateixa setmana. Tot i la menor mida del raïm, la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat.
0: Notícies en xarxa.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que, un desig que ni jo mateixa sabia que tenia, no? Algo que anava fent un run-run, però que, al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, li havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a...

0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada, m'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, a poc a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó cru en sashimi amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. És fàcil, però és de restaurant i admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia.

0: gestió personal.
1: Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
0: És molt complicat combinar-ho, també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc a poc he anat arribant a tenir un
1: equilibri.
0: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
1: Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys va ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
0: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
1: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
0: Sí.
1: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
0: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
1: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
0: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
1: Crec és que curiós, eh?
0: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, ser, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
1: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, Alemanya. Què anaves a fer?
0: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
1: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
0: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
1: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
0: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per al moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
1: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
0: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen. Però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
1: El teu bressol.
0: El meu bressol. Uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà. Tinc família encara a Castellà del Vallès. I vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
1: Ah, mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
0: Correcte.
1: Sí, no?
0: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
1: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
0: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenia en Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
1: Que bé. Ets més de peix o de carn?
0: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
1: Sí?
0: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimi, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
1: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
0: Doncs... a cuinar, suposo que no és l'opció.
1: Home, a cuinar ja ho fas freqüentment.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
1: Amb amics o sola, en solitari?
0: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
1: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...?
0: Ui, jo crec que sí.
1: Sí? L'has trobat?
0: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
1: Can Bernet.
0: Pot ser, sí.
1: Sí.
0: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
1: T'ho anava a dir, tens gos?
0: Sí.
1: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
0: Totalment.
1: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
0: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels, i crec que també m'ha ajudat molt, no?, a també a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno, i crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
1: Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia i és un viatge gastronòmic al Japó.
0: Correcte.
1: Hi has anat ja alguna vegada?
0: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
1: Tens data? No encara.
0: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
1: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
0: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sushi, bueno, un sushi, un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
1: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
0: Jo crec que sí.
1: El Japó gastronòmic.
0: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
1: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
0: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent, crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir, no vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina, però m'agradaria seguir aprenent més sobre això, també sobre vins, per exemple, per fer maridatges, jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
1: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
0: Ui.
1: Ja més madura?
0: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
1: I ja arribarà el futur, no?
0: Exacte, sense presses.
1: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
0: Jo crec que no.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
0: Moltíssimes gràcies.
2: La ràdio amb samarreta.

0: L'embaràs i el part no són només esdeveniments biològics, són experiències vitals intenses amb un impacte profund en el cos, el cervell, les emocions i la manera com una dona se'n relaciona amb ella mateixa i també amb el món. Avui aprofundim en aquesta mirada des d'un punt de vista científic, professional, i ho fem de la mà de la psicòloga Lara Weinberg, màster en Psicologia General Sanitària i amb estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi. Lara, benvinguda.
1: Moltes gràcies, hola.
0: Avui parlem d'un tema que és molt sensible i que hem vist com ha anat canviant en aquestes últimes generacions de dones joves, no?
1: Moltíssim, és de molta actualitat, sí.
0: Mm-hmm. Quan parlem d'embaràs, de què estem parlant? Ho hem explicat una mica a la introducció, perquè no és només un fet biològic, no?
1: Clar. Hem de pensar que aquí és la gran diferència de la concepció de què és l'embaràs, no? Perquè jo crec que algunes generacions, fa un parell, tres de generacions, es vivia d'una manera,
0: sí,
1: gairebé com un procés, a vegades s'entenia fins i tot com un procés mèdic, no? I el pensàvem així. I ara podem pensar en l'embaràs, també perquè s'està avançant molt a nivell teòric i científic, podem pensar, i hi ha unes generacions que estan reclamant poder pensar en general en la salut reproductiva de la dona i en la salut de la dona des d'una altra perspectiva, no? I defensem altres models. Aleshores, pensem que l'embaràs, doncs, el pensem des d'una mirada psicològica, emocional, neurobiològica, ja no tant només mèdica, i en podem parlar amb molta calma de tot això, però estem pensant i cuidant més dimensions, no? I pensant en aquesta experiència de la vida sexual i reproductiva de la dona, no tant des d'una perspectiva mèdica, sinó des d'un procés que hem de pensar des de molts llocs i on hem de preservar molt més la salut mental de la mare, perquè veiem que té unes implicacions importants i que s'ha descuidat molt, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, sí, han canviat moltes coses, s'està investigant molt sobre això, tot i que tenim un sistema sanitari que també s'està reajustant, no?
0: Estem en un moment de transformació, de canvi?
1: Estem en un moment de canvi, jo vull pensar així, sí.
0: Sí?
1: Com tots els canvis a vegades impliquen qüestions més conflictives també, però també és un moment de moltes idees i molts recursos, no? Aleshores ens trobem en general a dones que funcionen amb un model més antic, potser, de no tanta actualitat, o a dones que venen demanant altres coses, i també jo diria que en molta mesura amb una generació de dones que comencen a informar-se molt i a voler saber molt sobre l'embaràs, jo diria que a vegades fins i tot a un nivell una mica angoixant, no? Perquè sembla que ens haguem de fer expertes de tot i que haguem de saber-ne de tot i que no hi ha aquesta cosa d'abans de que hi havia un camí més únic, no? Des de la perspectiva mèdica, però que et donava certa autoritat i t'orientava, sinó que potser vivim alguns processos amb més sensació de desorientació, amb molta necessitat de fer-nos com a expertes de moltes coses, de prendre moltes decisions, i això també pot ser molt angoixant en un moment que és bastant vulnerable, no? Sobretot quan parlem d'un primer embaràs.
0: Per tant, hauríem d'intentar assolir un equilibri, no? Entre tot aquest volum d'informació que tenim, el que volem...
1: Probablement, però no ho posaria ja tant només en l'experiència de les dones que s'embarassen, sinó que també pensaria en què hem de fer tots els professionals i socialment, no? Quin procés hem de fer per tenir els recursos adequats per acompanyar les persones, no? Perquè també cada vegada amb tot això veiem com estan sortint més iniciatives que cuiden, s'està avançant molt a nivell de psicologia perinatal, de psiquiatria perinatal, s'està avançant molt a nivells d'espais que es van creant on les dones es poden trobar, compartir experiències, compartir emocions, compartir inquietuds, no? Grups de dones embarassades, espais, llibres, recursos, no? Però també no tant en la soledat aquesta d'haver-se d'informar molt, sinó d'anar recuperant una mica aquesta qüestió més de tribu que és tan necessària en un moment així i que les dones ens permet trobar espais on hi ha identificacions, contenció i on es cuida aquesta salut emocional. I des d'aquí es prenen decisions amb més calma. Si tot això s'acaba d'integrar bé amb el sistema mèdic, no?, i amb l'acompanyament mèdic o per part de llevadores o de la xarxa pública, si tot això es va integrant bé, que evidentment cada vegada es van fent més coses i més xules i hi ha molt bones idees, jo crec que també a la dona li traiem responsabilitat. Ja és prou el procés de l'embaràs com per a més haver de ser la dona embarassada la que lluita per tot i s'ho ha de construir tot, no? Sinó que jo apostaria perquè es construïm una bona xarxa de recursos assistencials de molts tipus que acompanyin suficientment bé a les dones en aquest sentit.
0: Ara parlarem d'aquest canvi de paradigma. Que ens desenvoluparàs, però jo sí que veig que d'entre els canvis que es produeixen, digue-li, des de l'àmbit mèdic com de l'àmbit més personal de la futura mare, és el poder de decisió. És a dir, amb tota aquesta informació que acumula la dona, ja decideix, no deixa tant en mans dels professionals, per exemple, el que hagi de decidir absolutament tot el procés. No sé si m'explico, Lara.
1: Sí, és veritat. I és un tema delicat, no? Perquè aquí també aniria en compte, quan defensem models, i posaria molta importància en no culpar els professionals individuals, no? Perquè a vegades, i sabem que es parla avui en dia molt en aquests processos de la violència obstètrica, per exemple, no? I hi ha molts professionals mèdics que se senten molt, molt atacats per això. Aleshores, jo i m'agradaria dir-ho de primeres, no? Que no es tracta de culpar els professionals individuals, que hem d'entendre més que hi ha un problema estructural on hi ha uns protocols molt rígids, també una manca de temps, una cultura molt jeràrquica a nivell mèdic, i en general el que passa és que hi ha una visió del cos femení com a objecte mèdic. Hi ha un tema que s'ha anat revisant molt, i és un cos femení que s'ha estudiat molt poc a les investigacions
0: mèdica,
1: sobre el que passa en un embaràs, o ja ni et dic el cervell d'una mare, que no, es pensava com una cosa absolutament dissociada del procés de l'embaràs, on gairebé només preocupava la salut de la criatura, no? Són superactuals. Així que el que hi ha també és una comunitat que s'està començant a actualitzar també perquè tot això és molt actual. Aleshores, jo parlaria més de qüestions estructurals, i aleshores em quedo més tranquil·la ficant-me amb el tema de la violència obstètrica, concretament, no? Que són aquests protocols on se sent que la dona a nivell sanitari actualment, o el que es vivia, és que hi havia moltes pràctiques que eren més per comoditat institucional que per evidència científica, no? On hi havia trauma, no? per la dona, on hi havia qüestions que infantilitzaven d'alguna manera la dona, amb això que dius de no poder decidir, de no poder d'entrar en protocols innecessaris, de fer intervencions innecessàries, de que no es respectés, de que el part no fos respectat o no fos un procés natural, que això la OMS ho defensa, vull dir que no és una qüestió només com d'un moviment des d'una perspectiva feminista només, no? Sinó que és molt clar, no és una idea política, és una idea científica, que és important que parlem i que fem una mínima intervenció necessària, on el protagonisme de la dona és clau, on la salut mental i l'experiència subjectiva del part és superimportant per la salut mental de la dona, també pel benestar del bebè, la criatura que naixerà, no? I on el trauma obstètric existeix i és real, no? Això no es nega ja avui en dia, i el que s'ha de pensar és, a partir d'aquí, què fem amb aquesta sensació de que hi ha un tracte deshumanitzat, no? Un abús de medicalització, una pèrdua d'autonomia de la dona durant els processos reproductius. Com canviem això i com ho anem pensant des d'una altra perspectiva?
0: La violència obstètrica, que és un concepte que no és... és relativament nou, no? Que no s'ha fet... No s'ha fet servir, si es coneixia...
1: Sí, és molt actual, no?
0: És molt actual. Podem posar algun exemple de, no sé, alguna situació on sigui evident?
1: Podem posar exemples de les inquietuds que porten les mares embarassades, les dones embarassades que venen a consulta moltes vegades o que es preocupen per aquests temes, que són: potser faran una cesària que no cal, potser jo em vull plantejar un part natural però no és tan fàcil i depèn d'on, i he de decidir on pareixo i de quina manera, potser em faran maniobres que no estan aconsellades i no tinc clar si seran bones per mi, no? Hi ha exemples molt concrets, potser em faran més controls del que són necessaris en l'embaràs i m'angoixa i m'estic plantejant que es pot fer d'una altra forma. Bueno, inquietuds que porten les mares que han començat a veure que hi ha altres maneres i altres models d'acompanyar un embaràs i un part, i que xoca amb uns protocols que funcionen des d'un lloc molt diferent, no? Què passa si coses que abans ningú es plantejava, jo vull parir sense epidural o amb un altre tipus d'epidural que em permeti el moviment i parir d'una altra forma? I potser la postura del part ja no és la més còmoda per l'obstetra, que té una visió molt clara del canal de part i de tot el que està passant, sinó que té a veure més amb una fisiologia de la dona i amb que el part es produeixi de la manera més cuidada pel cos de la dona i del bebè. El que afegim als psicòlegs i als psiquiatres aquí que estem estudiant és que ja no només és una qüestió fisiològica i mèdica, sinó que una experiència del part mínimament intervinguda és bona i preserva la salut mental de la mare, no? I minimitza molt tots els problemes de salut mental que tenim com molt assumits que poden aparèixer en l'embaràs i el postpart i que no hauríem d'assumir que han de passar tant, no? D'ansietats, de depressions postpart i de problemes de salut mental que hem de començar a treballar millor.
0: Clar, és que aquestes són les conseqüències, no? El que comentes, aquest estrès posttraumàtic, que després... no sé si és difícil de superar, com es treballa...
1: És difícil de superar i, a més, en un moment molt vulnerable, no? Es pot treballar de moltes formes i es pot buscar ajuda i especialistes sobre aquests temes. El que passa és que estem parlant de dones que, sobretot en el postpart, si ens centrem en el postpart, estan en un moment de molt desgast, on han d'encarregar-se d'una criatura amb tot el que implica. Si és una primera experiència, hi ha uns aprenentatges, hi ha uns rols nous, hi ha unes pressions socials. Si pensem en aquestes pressions, que ja som una generació que s'exigeix molt i vol informar-se molt en el moment de l'embaràs i el part, doncs segueix passant així en la criança. Així que són dones que ja immediatament en el moment del part, gairebé sense poder entrar en el postpart i pensar-ho amb calma i cuidar-se, ja estan embolicades amb temes de la criança, que també, bueno, dona gairebé per parlar-ne un altre dia, no?
0: I segurament que també pot influir en un futur segon part, no?
1: Segur que sí. Hi ha rebuig a futurs embarassos, a parts, depèn de l'experiència que has tingut, i algunes dificultats de vincle amb el nadó, no? Perquè és un moment crucial en aquest procés de vinculació amb un nadó, un procés de vinculació que ja comença en l'embaràs i que segueix en el postpart, i són moments molt importants. I aleshores ens veiem amb mares que estan patint de més, que estan patint massa, no? No hem de parlar només d'això, d'aquesta cosa, d'aquest missatge d'abans de, bueno, has de resistir i has d'aguantar, que és un missatge molt que segur
0: molt,
1: que...
0: Molt d'antes, no?,
1: d'antes,
0: que diríem.
1: I té a veure una mica amb com s'entén que ha de viure la dona, no?, tots aquests processos, no?, com amb aquesta resignació, amb una mirada on hi ha una autoritat mèdica que t'orienta, però ara això ja no passa tant i hi ha uns metges que estan començant a acompanyar des d'un altre lloc, informant, pensant i cuidant altres aspectes de la salut de la dona, no? I per tant també preservant algunes qüestions del vincle amb aquests nadons després.
0: Mm-hmm. Per tant, com que hem anat donant una mica voltes per tot aquest canvi que s'està produint, tornem al principi. Aquest canvi de paradigma, i ho fem a mode de resum, i amb això tanquem avui.
1: Molt bé. Jo diria, potser el que ens estem deixant és de... Hem parlat de la part negativa, no? A veure què et sembla, eh? Però pensava, a mode de resum, que acabem d'una forma una mica més positiva, no pensant en els riscos, que és un missatge una mica complicat per les dones que volen ser mares o que estan embarassades o pensant en el moment del part, i amb aquesta sensació d'haver-se de protegir de tot, sinó que pensaria més en que sapiguem què volem rebre i que ens animem a buscar-ho, no? Que puguem pensar en que hi ha opcions de que hi hagi una atenció perinatal que sigui respectuosa i que sigui humanitzada. Tenim opcions així i es tracta simplement de buscar-les i d'animar-nos a trobar els espais adequats i no patir de més, no? On sentim que tenim una informació clara, on les decisions puguin ser pròpies i compartides, no? on es respectin i tinguis la sensació que respecten els temps del teu cos, on hi ha un acompanyament emocional imprescindible. No ens descuidem d'això, accent especial, això, hi ha d'haver un acompanyament emocional, no, sisplau, no pensem que estem passant per un procés on ens podem descuidar de la salut mental, perquè és un dels moments més importants on cuidar la salut mental de les dones, no? I pensar això, sense haver-nos de tornar expertes en processos reproductius i en el part, la intervenció només cal quan és necessària. No de per si cal la intervenció mèdica, hi ha uns mínims i estan clars i hi ha uns protocols mínims, però hi ha intervencions que potser no són necessàries i, en tot cas, si són necessàries, un metge t'ha de poder informar els motius i has de poder prendre les teves decisions i saber per què passen les coses que passen. Així que no cal tornar-se experts de tot, però cal saber i cal poder pensar què t'està passant. I, en tot cas, si hi ha patiment o dubtes, és un bon moment per consultar amb especialistes de salut mental perinatal, no? Tant psicòlegs com psiquiatres. Si hi ha patiment en aquests moments, són aquests moments on no cal deixar avançar molt el patiment, no? Hi ha moments de la vida que potser pots trobar recursos d'altres formes i et pots donar una mica més de temps, però en aquests moments de màxima vulnerabilitat és millor no quedar-se curts en buscar suports i ajudes, no? I hi ha espais adequats, amb una mirada molt actual i molt respectuosa i una mirada que necessàriament no ha de ser massa rígida, que aquest és un altre risc, que ens tornem molt rígids amb aquestes qüestions perquè comencem a parlar de paraules molt complicades, de violència obstètrica, d'amenaces, i ens agafem algunes teories, no? Com que ja no hi ha aquesta autoritat mèdica i ens sentim desorientats, ens agafem molt rígidament algunes coses. I a vegades es tracta més simplement de poder-nos parar a pensar en les pròpies necessitats, en les pròpies pors i trobar les persones adequades, sigui quin sigui el model, que sentim que ens respecten i ens acompanyen.
0: Doncs ens quedem amb aquesta idea d'aquest canvi de paradigma. En continuarem parlant en una propera sessió perquè volem aprofundir en allò que diuen els experts, que diu la ciència. Hi ha veus autoritzades que ens anirà bé doncs, saber què és el que expliquen, no?
1: Sí, i entendre, no, el que ens ha quedat pendent, per què és tan important la salut mental de la dona en aquest moment. Aquest seria com un dubte pendent d'aclarir amb més calma.
0: Doncs ho farem a la propera sessió. A la Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més.
1: Gràcies.
0: Fins a la propera.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, no molt bé, perquè estic congestionada. Però ja és. Jo crec que la gran majoria de persones que ens estan escoltant doncs estaran passant per un petit refredat d'aquesta temporada.
1: Bé, però no. Val, ens ha quedat clar, eh? Sí. Un bé, però no. Un sí, però no. Molt bé. Avui parlem del Dia Internacional o Mundial. Dia Mundial de l'Alimentació?
2: Avui parlem del Dia Mundial de l'Alimentació, que es celebra el 16 d'octubre.
1: Doncs els dies mundials, Naila, serveixen com a mínim per parlar-ne ni que sigui un cop a l'any, no? Parla'ns d'aquest Dia doncs Mundial sí. de l'Alimentació.
2: Doncs sí, ens serviran per, o almenys jo us convido a reflexionar, no? Avui a reflexionar sobre el Dia Mundial de l'Alimentació, que és una jornada que és promoguda per la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, i que ens recorda que menjar bé no és només una qüestió individual, sinó un dret, una responsabilitat i una oportunitat per construir un món més just. Que bonic, això, eh? Doncs, però com ho podem fer? Doncs, què és el que vol? Què és el que celebrem aquest dia? Doncs, aquest dia vol generar consciència, sobretot, no? Doncs, sobre la fam, però no només la fam, sinó també la malnutrició, l'accés desigual als aliments i la necessitat de sistemes alimentaris més sostenibles. Aquest any, aquest 2025, el lema és mà de la mà per uns aliments i un futur millors. I és una crida a l'acció conjunta, acció de governs, de comunitats, de famílies i de persones, Piri, com tu i com jo, que podem caminar plegats per canviar l'alimentació. Llavors, això doncs, és un treball anant de la mà per transformar els sistemes agroalimentaris i garantir que totes les persones doncs, accedeixin a una alimentació més saludable.
1: Perquè suposo també que en determinats llocs del món, diguéssim, les realitats són molt, molt diferents i, per tant, tot i que hi ha problemes o hi ha... merda.
2: Si vols, te continuo jo. Dius aquesta frase, està genial aquesta frase, perquè volia continuar en que encara hi ha molts milions de persones que no tenen prou menjar.
1: O sigui, clar, el que jo volia sí. dir és que per una... O sigui, el tema és l'alimentació.
2: Que ha acabat amb l'alimentació saludable, no? Vale. Llavors, el tema és que encara avui hi ha moltes persones que,
1: pues venga, jo,
2: que
1: no tenen accés. Jo reprenc, vale. La clau està en l'alimentació saludable i, per excés o per defecte, el món encara tenim molt camí per a fer, no?, en aquest sentit, d'alimentar-nos saludablement.
2: Doncs sí, Pili, hem de parlar d'això avui perquè avui encara hi ha milions de persones que no tenen prou menjar, que no tenen accés a prous aliments i paral·lelament també doncs, veiem una tendència creixent de l'obesitat infantil i en adults i de malalties relacionades amb l'alimentació i a més a més també una pèrdua de costums saludables per poder revertir aquesta vessant, no? Aquesta tendència creixent. Per tant, no només parlem de la fam, no? O del no accés alimentari en països menys desenvolupats, sinó que també parlem de països com els nostres, no? On hi ha una proporció elevadíssima de nens i nenes que tenen sobrepes i obesitat i que aquest dia no només serveix, doncs, com diem, de parlar de la fam extrema, sinó també d'una nutrició adequada, de l'accés universal i la sostenibilitat alimentària. Com hem dit, doncs és un treball conjunt entre tots i totes i jo des d'aquí, doncs, com que no puc individualment canviar polítiques, Pili, sí el que podem fer és donar recomanacions de què podeu fer vosaltres des de casa vostra, amb la vostra família, per realment doncs, canviar aquesta tendència i doncs, anar de la mà per fer un món doncs, això, doncs, amb una alimentació més accessible, no?, i més saludable. Doncs, per exemple, el que podem fer és que això ja ho he dit moltes vegades, és cuinar plegats, no? I que, a més, si tenim nens i nenes a casa, doncs també coneguin l'origen dels aliments, no només què estem menjant, no només com es cuina, sinó també d'on provenen aquests aliments. També doncs, apostar per productes frescos de temporada i de proximitat, que això és algo que també doncs, ja promovem des de fa molt, no? O sigui, a l'hora d'anar a comprar, doncs, preguntar, si és que no hi diu a l'etiqueta, preguntar quin és l'origen dels aliments que comprem, doncs, també per cuidar el nostre planeta, no? I deixar o no deixar massa petjades ecològiques. I també doncs, recuperar el moment de menjar a taula tots junts, sense pantalles, conservant, escoltant... I paral·lelament, doncs, també com a famílies podem donar suport a iniciatives comunitàries, com poden ser els horts escolars, els menjadors doncs, més saludables i més sostenibles, i per tant doncs, entendre que l'alimentació no és només menjar, sinó que també és educar i cuidar i acompanyar.
1: I et volia preguntar, tu com a experta que intentes evitar aquesta infoxicació, no? I que ens dones pautes molt sovint, també a través del teu Instagram, per això, per poder entendre la nutrició, perquè ha arribat un moment que tenim tanta informació i és tota tan contradictòria que anem molt perduts, Naila.
2: Doncs sí, anem perdudíssims. Les xarxes socials, els mitjans de comunicació, per una banda, estan genial, no? O sigui, que vosaltres, per exemple, ja ho saps que t'ho dic sempre, Pili, doneu veu a la nutrició, doncs és meravellós, però també, sobretot les xarxes socials, doncs al final tothom està creant contingut i qualsevol persona crea contingut sobre alimentació sense cap mena d'estudis, no? I amb un canal, una via, un accés a una part de població molt gran, vull dir, hi ha persones amb moltíssims seguidors que donen recomanacions sobre alimentació sense cap evidència científica i que al final això doncs, pot mermar, no?, l'alimentació i pot empitjorar l'alimentació individual de cadascú de nosaltres. Per tant, a l'hora de seguir comptes a xarxes socials, jo recomanaria doncs, que busqueu que siguin perfils, no amb un curs de formació, no amb una veu d'experiència pròpia, sinó que tinguin estudis, en aquest cas, doncs, que siguin graduats en nutrició humana i dietètica.
1: En un dia com aquest, Naila, que sobretot, com molt bé deies a l'inici, serveix per la reflexió, amb què acabaríem? Quina reflexió podríem fer totes i tots aquest Dia Mundial de l'Alimentació?
2: Doncs a banda de fer una reflexió, doncs també jo proposo una acció. I és que us proposo fer alguna cosa senzilla, però que sigui significativa per realment donar-li importància a aquest dia. Us proposo, per exemple, compartir una menjada en família o doncs provar una fruita nova amb els vostres fills i filles o fins i tot fer una donació al Banc d'Aliments o simplement agrair el que tenim a damunt de la nostra taula, el nostre plat, perquè doncs, puguem caminar junts, de la mà, cap a un món en què tots i totes, i especialment els nens i nenes, tinguin accés a una alimentació més saludable, segura i digna.
1: Doncs nosaltres agraïm també que estiguis oberta i que estiguis a l'Instagram i et puguem fer preguntes i puguem també formar-nos amb tu, Naila, a my-nutricionista a Instagram. Naila, gràcies per ser-hi també aquesta setmana i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau, gràcies.
3: Continguts en xarxa.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: és que...
1: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
2: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: hay con tu voz.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas Aigua Viva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les passades dels dies 13 i 14 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha traduït 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
1: Notícies en xarxa.

Bon dia, obrim per vacances. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta a mi, em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que

0: Habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert, Obert per Vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot, si sou més a mirar o de dormir al Tour de França.
0: A veure, torna-me'l a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França de bicicletes a fer migdiades, però entrarem en una, el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament de del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Dins l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pobillatge, les pobilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pobillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a reser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial, com nosaltres, dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte per poder

0: continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que serem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
2: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
2: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió. Parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
2: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafañe, fins demà.
1: Fins demà.
2: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
2: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
2: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
2: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
2: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als volts de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com el grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la sèquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
2: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era al Canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerussa, ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al Canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
2: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de EMUN, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
2: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrer una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia, i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: entrevista del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans, es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps, ja sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havien patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a uns a una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida en el sentit que, si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui, per fer una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima, avui en dia, al moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix, els últims estudis, se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen... perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració no sé si posava 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò, poder apagar un foc. I llavors l'administració hem de jugar amb les cartes adelantades. Hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'ho pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia el món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros per una petita estació de Metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'hi acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo em parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la pera, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolines i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si hi bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan fent oferta de €1,50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, pràcics a €1,50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veieu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres, ja estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat, potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bona, amb bones previsions de collita? Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir... no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'han assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format, i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada, en moure's, la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia, i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'obert per vacances. Anem cap al picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia, bé. Escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. Llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerraure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
3: I tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, que passa el Picat amb el pubillatge. Què passa el Picat amb el pubillatge? Perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs el Picat, gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys. La tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble. I bé, doncs, ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar en la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era, i a mi, doncs, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
3: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors. Respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
6: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per descobrir, com van dir els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
3: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
4: Sí.
3: Expliqueu. Maria.
7: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
3: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
4: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
3: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, hereus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
5: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar traient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament, una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de la...
3: L'armilla,
5: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista i a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
3: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
4: Sí, sí.
3: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a hereus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
5: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
2: doncs...
5: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
2: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio. Escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
3: Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i, a més, tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes. Però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
15: Pide por esa boquita viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
16: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta, un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, uh-huh, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: vull dir, sense més explicacions.
1: Sí,
0: pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I, per exemple, Claudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: Ah, a l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira... que bé.
1: Deu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional. Molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i, a més, ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors, l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides. Però llavors, per l'altra banda, és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que, a més, aquest any ha coincidit doncs, que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs, que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà. Llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai!
2: Però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tennis, he de dir, que em passa
0: molt
1: el mateix. Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu

0: Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
1: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
0: Ah. Bueno, també és una altra manera, no?
2: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
0: la veritat
2: pobres.
0: Que de moment no ens està arribant cap àudio.
3: No, que no.
0: Que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
3: Sí, sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui,
0: no, de moment no.
3: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
0: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
3: Genial, Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa, ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
0: Fins ara, adéu.
3: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera, l'acompanya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
4: Jo el segueixo.
5: Normalment m'adormo.
6: El segueixo.
5: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer Tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes. ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400

0: 400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el Tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
1: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
2: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
0: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
1: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
2: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya se li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats, perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
0: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
1: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
2: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
0: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
1: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
2: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
0: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
3: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, un plaer.
4: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
5: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és com comença a venir també molts dels mals.
4: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
5: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
4: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
5: I per retornar també seria ideal que fos algú progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen a gravar d'un vol o de viatge un diumenge i el dilluns comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
4: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
5: Exacte. Al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
4: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
5: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
4: Val.
5: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho puguis repartir. Molt Això és bé. Molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
4: Hem estat parlant de la feina d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials sí. i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, sí. potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
5: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
4: D'acord. Potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
5: Exacte. Un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
4: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
5: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
4: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
5: Correcte.
4: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
5: Sí.
4: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
5: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig mini vacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
4: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
5: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
4: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
5: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
4: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, dels viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar portar i que improvisem potser una mica més.
5: Bé, això és important també, que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat, sí, o més de planificar, i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no, també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
4: Per no perdre't res del que has previst.
5: I quan tornen et diuen... Ara necessito vacances de les vacances.
4: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un, com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
5: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau. És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
4: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
5: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
4: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que a la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Un plaer.
4: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs la feina per començar les vacances nosaltres.
3: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb el Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, el Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
6: Bon dia, Núria.
3: On sou, sí, on sou?
6: A la Secuita,
3: Després
6: de 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades, venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, als dipòsits de maig, allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
3: Que ens expliquin
6: com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, a l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
7: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares, doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia, doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
6: O mira, Núria, la parada sí. de l'Argilaga amb toc manual de campanes que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
7: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
3: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu Espígol, també al Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
7: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor al Fàbrega.
6: I en quan hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb el Fàbrega, la Brufacanya.
7: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
3: Com es diu? Té nom comercial?
7: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C, bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
3: Era Brufacanya. Fàcil, està ben pensat.
7: Sí, era fàcil, sí.
3: Estàvem pensat.
6: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
7: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
6: Cada any hi ha una entitat convidada, en guanys amb els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
7: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
3: I van anar tocant pel camí?
7: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
6: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
7: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills, també. Els fills, i llavors, doncs, la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres, doncs, ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
3: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu? Com distribuireu l'aigua? Que expliqueu una miqueta, va.
7: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
3: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat, i molt estretet, que va parar
7: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
3: Sí, és
7: aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret o una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a mode de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
3: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
7: Sí. Vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
3: Genial.
6: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda sí, sí, tot l'any i la van dosificant, Però diuen que té moltes propietats.
7: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
3: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
7: Sí. Sant Magí, en principi, estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya, i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
6: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà és Sant Magí, per sí, tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant t'has convidats, Núria.
3: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que, doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
6: Sí, la tarda entrarem, sí? També. Vinga. Sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar. Hem d'anar caminant, ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
3: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
7: Vale, moltes gràcies.
6: I Sara, Núria.
3: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
8: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
8: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
10: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzilles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les, i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
8: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
10: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. De més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
8: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
10: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes que estan sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i ve aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
8: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
10: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també, quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
8: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
10: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també... que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
8: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
10: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més soferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc, per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
8: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
10: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, a les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
8: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts, vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està, ja està explicat, de si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant, i ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
11: Sí.
3: Sí, en sèrio.
11: Ho has endevinat.
3: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Oi, mira, que bé. L'emperito ens la reservem per Santa Tecla, no?
11: Correctíssimament.
3: I el paquet de xocolatera.
11: Estic prohibidíssim,
3: encara no.
11: Encara no toca.
3: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
11: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a la tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els balls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
3: Sí, tu ets de les, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
11: Exacte.
3: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
11: I un carro.
3: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia d'allí, brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament,
11: sí.
3: No?
11: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
3: Sí, sí.
11: Però bueno, igualment hi ha la revetlla, i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
3: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
11: clàssic,
3: Sant Magí.
11: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
3: Clar que sí.
11: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no?, Sant Magí, celebrar-ho.
12: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
11: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
3: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
13: I bailó un, dos, tres, sin ti, fue el último bar.
11: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit, i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
3: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 discs, que l'últim vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
14: Now what do you infirmar?
11: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
3: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
11: Perfecte.
3: Ens veiem aquesta nit de rebetlla?
11: Aquesta nit rebetlla i demà a treballar.
3: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
11: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa, per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment, no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir.
0: Sí, sí. Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet algú de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de dir, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...la mateixa efecte. No ho sé, provar-ho, un dia provar-ho. Estela.
3: Tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
4: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai.
4: I per tant, en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai li trobo la gràcia i per tant dormir sí que m'aporta més, per tant em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt, mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu. I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9... Com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta en les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades incorpora una nova secció per conèixer el funcionament del protocol oficial d'un consistori com el de Sant Cugat. Descobrirem quines són les normes que el regulen i com s'apliquen. Per fer-ho ens acompanyarà la Mireia Fons, responsable de protocol i relacions institucionals de l'Ajuntament de Sant Cugat. Mireia, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Avui vens acompanyada, i vens acompanyada de la persona que millor ens pot explicar la història d'aquest reglament que tenim, oi que sí?
1: Correcte.
0: Saludem a Jordi Puigneró, tinent d'alcalde de Relacions Institucionals. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Parlarem, efectivament, del naixement de la història d'aquesta eina, que des de quan existeix?
2: Doncs miri, concretament es va aprovar el reglament, ara li diré la data exacta, es va aprovar en el ple del 15 de novembre de 2005.
0: 15 de novembre del 2005?
2: Sí, és el 2005.
0: Uh-huh.
2: Casualitats de la vida, jo en aquell moment era regidor, recent regidor, perquè vaig entrar de regidor el mes de setembre, com a conseqüència de que, malauradament, ens va deixar el Jaume Tubau, molt recordat per tots nosaltres, que ens va deixar perquè es va morir de càncer, com tots saben, i jo anava el següent de la llista i em va tocar entrar de regidor. Jo llavors havia estat un any i pico treballant de cap de gabinet amb l'alcalde Recoder, i un dels primers encàrrecs que vaig tenir de l'alcalde Recoder va ser treballar precisament en un reglament d'honor a les distincions i protocols de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè en aquell moment el reglament que regia l'Ajuntament era un reglament franquista, que a més no estava actualitzat, no hi havia, diguéssim, especificat ja no només els temes de protocol, sinó també temes com fills predilectes, tota una sèrie, diguéssim, d'honors i distincions que avui aquest Ajuntament dona. I casualitats de la vida, doncs aquell reglament que vaig estar treballant com a cap de gabinet per portar-lo a ple, doncs malauradament, com dic, en Jaume Tubau ens va deixar i jo vaig entrar a regidor i em va tocar defensar-lo en el ple, el primer ple que vaig estar de regidor, defensar-lo i portar-lo a ple per aprovar-lo, doncs, aquell mes de novembre. Jo vaig entrar al setembre, octubre, de regidor i va ser la primera feina que vaig haver de fer com a regidor.
0: I per què sorgeix just en aquell moment? Quines eren les circumstàncies que van provocar que s'hagués de crear?
2: Sí, per mi dos elements. Un, evidentment, que ens regíem per un reglament franquista, predemocràtic, preconstitucional, i per tant calia actualitzar-ho. I segon, perquè en aquell moment Sant Cugat

0: transparència i parlant amb totes les parts, i es va aprovar en el ple de l'Ajuntament amb el vot a favor de tots els regidors. Per tant, amb un consens absolut, 25 de 25.
1: Déu-n'hi-do. Com ha estat el procés? Com va ser en el seu moment el procés de creació, ja que el va treballar directament?
0: Bé, doncs es va fer un primer text esborrany, això es va compartir, en aquest cas, amb els diferents grups polítics, es va compartir també amb la presidència de l'EMD de Valldoreix, en aquells moments la senyora Turu, i a base de fer esmenes i molta negociació i incorporar també el sentit comú, vam ser capaços de posar-nos d'acord. I aquesta va ser la tasca, va ser una tasca que va durar, podríem dir, uns 6, 7, 8 mesos, més o menys.
1: I per fer un reglament com aquest es van tenir com a referència altres reglaments de municipis propers, del voltant?
0: Jo ara no recordo exactament si es va agafar per referència algun reglament en concret, no? El que sí que es va tenir en compte va ser les lleis, en aquest cas, estatals i de la Generalitat, respecte a les parlacions en l'àmbit del protocol, perquè això no ens ho podíem saltar, evidentment, però és veritat que hi havia tenim una petita idiosincràsia a Sant Cugat, no? Que hi ha una altra institució que és l'EMD, no? Per tant, com encaixàvem, no?, aquest fet? Perquè això sí que no en parla gaire, les lleis superiors. I per tant, ens ho vam fer bastant nosaltres, Aquí va tenir molt a veure la feina que va fer la Maribel Cayuelas, que era en aquells moments la tècnica de protocol.
2: Exacte.
0: I que aquesta part més tècnica, no?, doncs sí que se'n va ocupar molt ella.
1: Això comença a caminar i suposo que és una eina molt novedosa per tothom, que no sé si cada vegada que s'havia de decidir una qüestió de protocol s'havia d'estar amb el reglament a la mà, no per anar consultant.
0: Bueno, el reglament regula moltes coses. Regula, evidentment, des del tractament, no?, en aquest cas de les autoritats de la ciutat, regula també, evidentment, doncs, la parlació d'aquestes autoritats respecte a si mateixes i respecte a altres autoritats que puguin venir a la ciutat. També regula tots els que són premis, honors i distincions que es donen a la ciutat. Regula un munt de coses. Segur que la
2: Mireia... Banderes.
0: Banderes, sí, tema de banderes. Això la Mireia en sabrà, diguéssim, sí, donar més detalls. Però és un reglament important, perquè ens endreça, no?, una miqueta, i fa també que les coses no siguin, o les decisions, no?, doncs, no siguin perquè un ho vol, perquè sí. No és allò, per dir-ho així.
1: Sinó que està establert, no?
0: No, que, home, ja, no, home, que hem pactat. Exacte. Entre tots. O sigui que hi ha unes normes superiors que marquen un marc, però després aquí vam implementar, doncs, evidentment, tot un seguit de qüestions que ens permet funcionar amb tranquil·litat, no?, i que tots acceptem, no?, i això és el que és bo de la política, no?, que no posem en qüestió coses que estem cada dia, no?, i tinguem discussions sobre qüestions que ja hem acordat tots, no?, i que, escolta, això és així, no?, i si algun dia s'ha de canviar, doncs fora bo també que totes les forces polítiques ens poséssim d'acord, no? Ara, precisament fa poc, no?, vam aprovar el nou ROM municipal, no?, que és el Reglament Orgànic Municipal, una altra eina molt important. Curiosament, també m'ha tocat a mi fer aquest nou ROM, no? I que vam tenir 21 vots a favor de 25 en el ple i cap vot en contra, no? Per tant, també un consens molt gran, no? Aquests són eines, el reglament d'honors i distincions, com també el ROM municipal, són eines que requereixen... Es podrien aprovar per majoria simple, però el que diu el sentit comú és, home, són les regles del joc, intentem, doncs, posar-nos tots d'acord, i deixar una miqueta egos a banda, partidismes a l'altra banda, i aplicar una miqueta el sentit comú, no? Perquè, al final, ara governem uns, però d'aquí uns anys governaran uns altres, i, per tant, es tracta de que...
1: I la regla es mantindrà.
0: Les regles es mantindran, sí, no? I això crec que és el que és positiu.
1: Alguna dificultat vau trobar durant el procés?
0: Segurament dificultats molt grosses no, però òbviament la negociació amb l'EMD de Valldoreix va ser bastant dura, sí. Sí, bueno, Valldoreix sempre...
1: Eren les circumstàncies del moment, Valldoreix, no?
0: No, és igual. Jo crec que tant sempre... Si tu agafes la història de relació entre l'Ajuntament i l'EMD, és igual qui governi Valldoreix, de la política sigui. Sempre hi ha... és una institució que la tenim aquí dins i que genera unes dinàmiques, doncs, evidentment, que s'han de gestionar.

0: I bueno, en aquell moment doncs, arribar a un acord no va ser fàcil, no diré que va ser fàcil, però vam ser capaços d'arribar a un acord. I crec que això va ser el més positiu.
1: Abans, quan parlàvem de reglament, hi ha una qüestió. Jo no sé si el reglament és un... És una eina viva que es pot actualitzar, que pot incloure modificacions. No sé si això és habitual, si és possible.
0: És possible, però requereix fer-ho amb molta cura i amb molt de consens, perquè fer canvis que només vota una part, llavors queda... Ara tenim un reglament que està aprovat pels 25 regidors. Qualsevol canvi que hi fem... De fet, no s'ha fet cap canvi des de llavors,
2: no.
0: Entenc, no, Mireia?
2: Si no, continuem.
0: No s'ha fet cap canvi. Si es fa algun canvi, que es podria fer, hauríem d'intentar que...
1: Consensuar-lo.
0: Que comptés amb els 25,
1: que tothom, exacte,
0: 25 regidors del ple. Són d'aquelles coses que és prudent no canviar-les cada 4 dies. Ara portem, en aquest cas, portem 20 anys, no? Mm-hmm. De moment no ha calgut, no ens hem trobat en cap situació que hagi calgut canviar-ho. Per tant, no sé, ho dic perquè... Per posar un exemple, doncs, segurament parlar sobre com hem de posar les banderes o com hem de...
1: No sé, adaptar-lo als nous temps, si és que els nous temps han generat canvis, no?
0: A mi ara no se m'ha negat cap, però en tot cas segurament la Mireia potser que viu més el dia a dia el protocol i tot això estudiant bé aquest reglament, si faria alguns canvis.
1: Que la vida institucional tampoc no ha canviat tant, no?
2: Sí que vam tenir, no sé si ho recordes, fa molts anys, vam tenir com una petició per fer alguna modificació. En aquest cas, venia de la mà del síndic. Te'n recordes, en Jaume Clavell?
0: Pot ser, sí.
2: Que ell sempre ens demanava que amb aquestes precedències es pogués incloure, no?, la figura del síndic. Jo crec que és l'única vegada.
0: Sí, recordo que crec que quan vam parlar amb ell,
2: sí,
0: que podia tenir raó la seva petició, però hi ha una, hi ha una situació que s'ha de tenir molt present. El síndic de greuges no és un càrrec electe. Llavors, evidentment, el reglament ha de distingir molt bé el que són càrrecs escollits per la ciutadania del que són càrrecs que escollís l'administració, perquè, evidentment, hi ha molts altres càrrecs que també podrien entrar en aquesta equació, llavors, no? Però, bueno, en fi, sí, és un tema que va sorgir en el seu moment i que jo crec que no, ara mateix no tampoc està sobre la taula.
2: Es va donar resposta, sí, i mai més.
1: Mm-hmm. Hem parlat d'una de les persones que va intervenir en la creació d'aquest reglament, que avui no ens acompanya, és la Maribel Cayuelas.
2: Correcte.
1: Aquí la Mireia doncs, va substituir en el seu moment. Com va ser aquest traspàs, Mireia?
2: Bé, vam estar convivint un temps juntes amb la Maribel. Vam estar potser 5 anys que vam estar treballant les dues juntes, ella com a responsable i jo donant suport. I la veritat és que va ser un traspàs molt, bueno, molt maco, no?, perquè va ser la meva mestra, és a dir, la Maribel, no?, ella és la que em va ensenyar tot, no?, i amb aquest reglament, doncs, clar, per nosaltres és importantíssim, perquè al final endreça, no?, i ens facilita la feina a tots els tècnics i tècniques, no?, perquè sabem que hi ha un ordre, és a dir, el fet de que estiguin asseguts en el ple d'una manera determinada no és perquè la Maribel del seu dia o jo volem que estiguin d'una manera determinada, no?, o quan estan en un acte. És a dir, que per nosaltres és una eina indispensable, vaja, pel nostre dia a dia.
1: I al cap del temps, ja el dia 15 de novembre, farà 20 anys. Farà 20 anys. Sí. Després de 20 anys, les entitats, els diferents agents amb qui heu de relacionar-vos, ja entenen de què va el protocol?
2: Sí, jo crec que sí. És a dir, jo crec que cada vegada més les entitats et demanen, no?, la seva opinió. Escolta, hem d'organitzar aquest acte, llavors ens dius tu per què venen aquests regidors, qui va primer, qui... Saben, no?, perquè també amb ells els ajuda. Per tant, jo crec que sí, que és una eina que ens ajuda tant a nosaltres com a institució, com a les entitats privades que organitzen actes i que elles, en aquest cas, podrien decidir com volen fer-ho. Però et demanen l'opinió per fer-ho d'una manera correcta i que no, i no fer-hi sensibilitats, no?
1: Hem anat aprenent tots plegats, no?
2: Tots plegats hem anat aprenent molt.
1: I la Mireia, que té el reglament al cap perquè és el seu dia a dia, és la seva feina, doncs ens posarà al dia i al corrent al llarg d'aquest curs en el programa. amb aquestes col·laboracions per descobrir coses que de vegades no es veuen, no estem massa pendents i no són massa visibles.
2: Sí.
1: No?
2: Jo sempre ho dic, no?, que el protocol moltes vegades no es veu, no ens ho plantegem, no? I normalment surt quan alguna cosa falla, no? Si alguna cosa no ha funcionat bé, moltes vegades és, ostres, el protocol ha fallat aquí, no? Però si no, habitualment no se'n parla, és a dir, quan els actes van bé, doncs tothom agraeix, ostres, ha anat perfecte, no? I quan hi ha alguna petita coseta, és llavors, jo crec que és una eina molt bona amb la que treballem sempre i que ens facilita molt. Que ens facilita molt.
1: Podem acabar amb alguna anècdota, alguna situació curiosa que es pugui compartir sobre tant del naixement o la creació d'aquest reglament com de la seva aplicació al llarg d'aquests 20 anys. No sé si us heu trobat amb situacions...
0: Home, jo... Ara si m'agafes així...
1: Ara l'agafem en fred.
0: En fred, eh? Jo crec que... segurament la millor notícia d'aquest reglament, o la cosa més important, és que portem 20 anys i no s'ha hagut de modificar, no? Això vol dir que segurament es va fer una bona feina, amb consens, tècnicament, no diria impecable, però molt bona, i són d'aquelles qüestions que, en fi, a vegades no valorem, no? No ho veurem. I ara, com molt bé deies, han passat 20 anys i aquí està el reglament, no? Bé, doncs, no sé si els nous temps demanaran, no?, fer alguns canvis, no? Però jo només demanaria que les persones que els hi toqui fer aquests canvis, no?, tinguin present que aquest tipus de reglaments convé fer-los d'aquesta manera, no només de part, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Mireia, alguna anècdota que tu recordes?
2: La veritat és que n'hi haurien moltíssimes a explicar.
1: Segur.
2: Jo, afegint...
1: Quan fa que estàs en el càrrec de...
2: Doncs jo porto potser 18 anys, ja.
1: 18 anys? Mm-hmm.
2: Jo, afegint el que deia el tinent d'alcaldia, sí que vull posar sobre la taula també que ha sigut un reglament que altres institucions s'han emmirallat amb ell, és a dir... altres ajuntaments més petits o que volien marcar un reglament de protocol es van posar en contacte amb la institució per tal de que els hi féssim arribar, no?, una mica per treballar-ho, no?, per agafar exemple. És a dir, que ha estat una eina molt modèlica, també.
1: Bé, doncs avui hem començat pel reglament, pel seu naixement, i anirem avançant en la seva aplicació, en les situacions que habitualment necessiten de l'aplicació d'aquest reglament, i ho farem al llarg del curs, en aquest Faves Comptades. Mireia, Jordi Puigneró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Anna, tu, Carme.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Bon dia.

0: Amb motiu del 40è aniversari del Tots Sant Cugat, s'ha publicat Els contes de Sant Cugat, un llibre infantil que apropa la història de la ciutat als més petits. Parlem amb l'autor d'aquesta obra editada per Tot Media per conèixer com ha nascut el projecte, què hi ha darrere de cada conte i la importància d'explicar el passat local als nens i nenes d'avui. Rogeli Padró, antropòleg santcugatenc i autor de diversos llibres. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Content de ser aquí amb vosaltres. És un mitjà que, amb el qual...
0: Que coneixes?
1: Que conec, sí, i tant, i tant.
0: Coneixes molt bé, des de fa molt de temps, també,
1: sí.
0: No? I ara parlem d'aquesta col·laboració que fas amb un altre mitjà, el Tot Sant Cugat, a motiu d'aquest 40è aniversari. Són contes que són propis? Són contes teus? Són adaptacions? Que explica'ns una miqueta què són.
1: Són contes... no són adaptacions, són contes propis, per dir-ho d'alguna manera, sempre basats, això sí, en algun fet real, històric i existent. És a dir, quan parlem del Pi del Chantri, tothom sap que el Pi del Chantri existeix. Parlem del monestir, parlem de molts indrets de Sant Cugat, de personatges, com pot ser el Medí el Cugat, també molt afins a
0: aquesta casa.
1: Aquesta casa, també. Mm. Bé, doncs són sempre, tots els contes tenen alguna referència clara i explícita a l'àmbit local. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de que la gent, els nens i els que no són tan nens però són nouvinguts, doncs tinguin una primera dosi del que és la nostra història explicat en format conte.
0: Mm-hmm. Et sembla que escoltem a Laura Grau, la directora del Tot Sant Cugat, que ens posarà en context sobre com neix la idea de crear aquest llibre i com t'arriba a tu també la possibilitat de participar-hi.
2: El 2025 ha estat un any marcat doncs, pels 40 anys del Tot Sant Cugat i vam voler doncs, fer un any dedicat plenament a l'aniversari, perquè sobretot pensant en els lectors, amb els clients, amb els col·laboradors, vam fer una festa major, una petita festa major al mes de maig a la plaça Barcelona i després doncs, vam fer també un acte institucional al mes de novembre. I també hem pogut fer un llibre de contes, un llibre de contes per poder explicar a tant els nens i nenes de Sant Cugat com els més grans, no? Doncs la història de Sant Cugat a través d'aquests contes. I qui millor doncs, de fer un producte, no? Quilòmetre zero, amb autors locals i el Rogeli, doncs, com sempre està predisposat a tot i sempre ha col·laborat. Doncs ell va acceptar ràpidament amb el projecte, amb aquesta iniciativa. Nosaltres estem supercontents perquè crec que ha quedat un producte molt digne i també visualment doncs, hem comptat amb l'Eloi Alegre, amb l'il·lustrador Eloi Alegre, que també és col·laborador del Tot des de fa molts anys amb la vinyeta de Medí Cugat, setmanal, en el Tot, que ja el veureu, que són Medí Cugat, sabeu que són els personatges del Tot Sant Cugat. I llavors el que hem fet és juntar la mà artística de l'Eloi Alegre i amb la mà del Rogeli Padró doncs, hem pogut fer un llibre de contes. Són 21 contes, que aquests contes prèviament han estat publicats a la versió en paper digital del Tot Sant Cugat, val? Fins al mes de cada setmana fins al mes de setembre, octubre. Llavors el vam poder editar i el podeu trobar doncs, equipaments públics, el podeu trobar a totes les escoles de Sant Cugat i aquí també a Tot Sant Cugat, a les oficines del carrer Sant Antoni. Val? I és una manera d'això, de fer arribar als més petits i als més grans a la història de Sant Cugat a través de contes. A mi m'agraden tots, la veritat és que per escollir-ne un, clar, si hagués d'escollir, escolliria el del Tot Sant Cugat, el dels 40 anys, no? Del Tot Sant Cugat, que també és una breu història doncs, del tot. I a més està explicat, clar, al final és una pàgina, és una doble plana, però el conte ocupa una pàgina. Llavors, és també ha sigut una feina de resumir una història a través d'històries.
0: La Laura Grau, que ens explicava fins i tot quin podia ser el seu favorit. El dels 40 anys de... Tu tens un conte favorit o no?
1: És difícil, eh? Això és com preguntar quan tens una criatura, per exemple, valgui la diferència i la distància, doncs dius, quina criatura... És que, clar, són diferents. Quan és una criatura, per exemple, tenen personalitats diferents i tenen maneres de ser diferents, etc. No? Doncs amb els contes em passa una mica el mateix. Cadascun té alguna cosa que m'atrau especialment i llavors sí que puc... Però distingir més un que un altre em costa molt. No, de veritat, no m'ho he plantejat.
0: A mi també m'ha costat, eh? T'he de dir que sí. No triaria un. La Laura ens explicava que... bueno, la idea és que es faci arribar a aquesta informació de la història de la ciutat no només als nens petits, sinó també a les persones nouvingudes. Centrant-nos en els més petits, com és d'important que una iniciativa com aquesta serveixi per explicar la història de la ciutat als més menuts, no? Perquè connectin ja amb el passat més proper.
1: Jo crec que és molt important que els nens i nenes, quan llegeixin algun d'aquests contes o els hi llegeixin algun d'aquests contes, doncs comencin a tenir alguna referència, els hi soni algun nom, com el Gall del Monestir, com el Ball de Gitanes, que a més, perdó, hi poden participar, que a Sant Cugat es balla un ball molt important per la festa major, que es diu el Paga-li Joan, que... hi ha una entitat molt emblemàtica a Sant Cugat que és la Unió, que, en fi, que hi ha tot una sèrie d'elements al nostre Sant Cugat, i permeteu-me dir poble també, d'en tant en tant, perquè m'agrada molt la paraula poble. El monestir, per exemple, és molt important, la Torre Negra, etc. Només que els hi soni una mica a través d'un conte aquestes referències, aquests espais que tenim a Sant Cugat, que són històrics, doncs això ja, jo ja em dono per content i per sabut. Perquè a partir d'aquí, doncs, llavors hi ha el conte que fa que sigui més amè, que hi puguin entrar amb més facilitat, però si ja han tingut aquesta entrada per conèixer el nom o que els hi quedi el nom d'alguns d'aquests contes, això ja és molt important per després, més endavant, quan es facin més grans, doncs conèixer la història de Sant Cugat.
0: I com es treballa, Rogel, i l'equilibri entre aquest rigor històric, aquestes dades actuals i la fantasia pròpia que han de tenir els contes infantils?
1: Bé, en tots els contes hi ha una part que és real, veritat i viscuda. O sigui, ara mateix aquí se m'apareix el Joan Boté. El Joan Boté era un senyor que és realment, es deia Joan Joaquim Ivern, que feia botes a la Rambla del Celler. Els que som i tenim ja una edat, el vam conèixer quan passàvem per al davant del seu taller, i feia botes, bucois, portadores, pel lluí, perquè a Sant Cugat, i aquí veus, ja es pot estirar una mica més la cosa, a Sant Cugat hi havia moltes vinyes. Collfabà, sense anar tan lluny, estava ple de vinyes. I a Sant Cugat hi ha un celler cooperatiu, encara existeix el celler, que els pagesos i pageses hi portaven el raïm per fer-ne vi. Per tant, veus, una cosa va lligada amb l'altra. I a vegades aquests contes és un fil que, si l'estires una mica, on et porta és a la història real de Sant Cugat. I això, aquesta és la pretensió. Això explicat, torno a dir-ho, doncs de forma amena, plana,
0: fàcil, no?
1: I que la gent ho entengui.
0: Clar. Parlem una mica del procés creatiu. Abans ens explicava la Laura que aquests contes primerament es van publicar a paper, a la revista, al Tot Sant Cugat, i que després es va decidir, amb motiu del 40è aniversari, doncs, recollir tots aquests contes, aquests 21 contes, en aquest llibre. Com ha estat el procés de creació de cadascun d'aquests contes?
1: Bé, això va començar a principis de l'any passat, el 2005, I durant...
0: 25.
1: Del 2025, sí, això mateix. I llavors, cada setmana, durant tot aquest tot un període llarg, va sortir un conte cada setmana d'això, dels que després han acabat sent aquest llibret de contes. La idea era que la gent doncs se n'anés assabentant. Clar, a veure, el Tot Sant Cugat és una publicació que em sembla que surten 13 o 14.000 exemplars setmanals. Per tant, ha estat un llançament previ al llibret doncs important. Molta gent ja ho havia llegit, i els que no, doncs al final em van dir la Laura com el Xavier Grau que es publicaria amb un llibre i amb il·lustracions. Dic, ostres, això serà fantàstic. I així ha estat amb la companyia de l'Eloi, que ha estat, sí, que és un gran il·lustrador, el que il·lustra el Medí el Cugat d'aquesta casa, d'aquí, de la ràdio, també. I, per tant, ha estat un procés, jo crec que molt ben portat, que ha acabat, doncs, amb un cert èxit, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha acabat sent això, un llibret.
0: Les il·lustracions del també santcugatenc, Eloi Alegre, que podem veure en aquest llibre. És un llibre molt nostrat, molt santcugatenc, no?, pels quatre costats.
1: Molt, molt. Però jo també el recomano, i de fet, jo he anat repartint contes, també, perquè...
0: Més enllà de Sant Cugat.
1: Sí, sí, més enllà de Sant Cugat, perquè interessa saber coses que no solament coses que passen al teu propi poble, sinó més enllà. I també, com que és en format conte, entra molt bé. I entra molt bé, crec, i permeteu-me que faci publicitat, però que entra molt bé no solament als nens, sinó també a la gent grans, perquè els ajuda a recordar i a valorar i fins i tot a criticar, que tot està permès,
0: La Laura comentava que quan van pensar en fer aquest projecte, doncs t'ho havien de proposar tu, perquè estàs disponible, no? Estàs en disposició sempre de poder col·laborar.
1: Sí.
0: Com ha estat l'experiència per tu?
1: Bé, he de dir que va coincidir en un moment en què justament estava pensant en fer un llibre de contes. Cosa curiosa.
0: O sigui que et va caure com en ell el dit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I havia... Jo sempre, abans de començar a escriure res, doncs intento documentar-me, que aquesta és una cosa que ja... Els que em coneixen ja saben que m'agrada. Documentar-me vull dir revisar la història, revisar el que diu la gent de Sant Cugat, escoltar a la gent, etc. I treure tota la informació que es pot, no solament d'aquests àmbits, sinó també d'arxius, biblioteques, llibres, etc. I a partir d'aquí jo ja anava... ja tenia alguna coseta començada. Li vaig haver de donar una miqueta la volta perquè... la proposta que em feien era molt clara, i era que havia de ser un conte que expliqués d'alguna manera, doncs això, petites històries de Sant Cugat que servissin perquè la gent conegués més i estimés més el nostre poble. Jo en tenia d'altres de històries i de contes que no tenien massa a veure amb Sant Cugat, perquè... bé, em venia de gust escriure perquè m'ho passo molt bé i perquè és una afició que tinc. Agafar el boli, l'ordinador, el que sigui, posar-me a escriure i imaginar-me
0: que
1: coses.
0: Que són contes que m'imagino que reserves o guardes per algun altre projecte.
1: Sí, en tinc alguns que s'han quedat al calaix,
0: Però que veuran la llum quan toqui.
1: En algun moment és possible que sí. Fins i tot n'hi ha alguns de Sant Cugat, perquè al final, com aquell qui res, també Laura i Xavier em van demanar 20 contes, com aquell qui res, que dius, home, 20 contes són 20 contes,
0: Sí, sí, és feina.
1: I al final ha acabat sent 21 contes. Però bé, content, feliç i satisfet d'haver fet aquesta feina que, bé, ha acabat amb un bon final, vaja.
0: Doncs mira, mai millor dit, perquè arribem al final d'aquesta conversa, Rogeli. T'agraïm moltíssim.
1: Volia dir una cosa.
0: Digues.
1: Carme, és que aquests llibres els podeu trobar a Sant Cugat,
0: al Tot Sant Cugat,
1: sí. El aneu a buscar allà i us és de regal.
0: Vull dir
1: que està disponible. I també s'ha fet arribar a les escoles, a diferents mitjans de comunicació, etc. S'ha fet una molt bona divulgació. Perdona,
0: No, Rogeli, el que et deia, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de conversa amb nosaltres. I res, fins a la propera, perquè continuaràs fent feina.
1: Sempre.
0: Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Continguts en xarxa.

0: Doncs ja estem en la sintonia de Fogons i Davantals i aquí tenim a la Joana Molins, que ens porta, cada dia és més famosa, perquè des de que fan fer l'escudella aquí fora...
1: No, famosa no.
0: Molt benvinguda, Joana.
1: Gràcies, bon dia a tothom, bon dia. Bueno, doncs avui us porto, si tenim temps...
0: Sí, tenim, no et preocupis.
1: Una recepta salada i una de dolça, perquè ara és temps de pomes i temps d'escarola. Ah. I llavors porto una recepta de poma, que evidentment és un pastís de poma, i l'escarola és una xatonada, perquè ara la xatonada, vull dir, és el temps del xató, com sí. Dels calçots, tot això. En aquí poder no estem tan acostumats a fer-la, però a la part de Tarragona la xatonada és molt famosa. Sí. I llavors, doncs, l'única cosa que necessitem, vaig a donar els ingredients, és una escarola, que ara també estan mortes del fred, que ha fet fred, i estan molt bones... bacallà esqueixat, anxoves, tonyina, oli, sal, unes olives negres i la salsa del xató. Perquè llavors això, si posa la salsa, que és la gràcia, d'això. Llavors us donaré els ingredients per fer aquesta salsa de xató. Si no voleu fer la salsa de xató i teniu salsa de calçots, sí. És molt semblant,
0: És molt semblant.
1: Que la compreu. Perquè jo, per exemple, ho faig, però perquè aquestes salses a la nevera se guarden un mes i es poden fer servir moltes coses, perquè com que tot és fruita seca, triturada, vull dir, no caduca gaire, i llavors la pots tenir en un pot de vidre i la pots tenir a la nevera perfectament. Llavors són 50 grams d'ametlles, 50 grams d'avellana, sempre pelat, una nyora, que la posarem en remull amb una mica d'aigua tèbia, perquè la nyora, lo bo... és la carn que té dins la nyora. La posarem en remull. Una vegada l'hàgim tingut poder un quart o així, l'obrirem i l'esbandirem perquè ja hi té molta llavor petita. I llavors no la trobaríem. A vegades molesta llavors que trobis a la boca, perquè com que al triturar-ho aquesta llavor no es tritura bé, l'esbandim i després amb un gabinet traiem tota la polpa de dintre i la incorporem amb aquestes avellanes, aquestes ametlles, que jo faig amb el Turmix, perquè abans n'hi ha que ho fan amb el morter, però amb el Turmix és molt més ràpid. Uns alls, que jo els escalivo, aquests alls. M'agrada perquè no tornen tant a la boca, o sigui, agafes una cabeça d'alls i en el microones li poses amb un recipient que vagi bé pel microones i en 7 o 8 minuts te queden els alls tous, ja cuitets. Llavors els apeles i els incorpores aquí, vinagre i una llesqueta de pa fregida. No gaire grossa, d'una barra d'aquestes de baguet. No cal una llesca, grossa, una d'aquestes de baguet. La fregim una mica i l'incorporem aquí. Hi posem sal, hi posem una mica de pebre, ho triturem tot, i llavors, quan agafem l'escarola aquesta, la tallem. Jo la tallo amb les estidores una mica petita. Llavors, el bacallà ja el tenim esquixat, i també l'esmicolo petit li poso sobre... els seitons, les anxoves, si n'hi voleu una per cada un, això ja depèn del gust, i una mica de tonyina. I unes olives negres per decorar. I llavors hi posem aquesta salsa que hem fet per sobre, un bon raig d'oli, i sal no n'hi poso perquè com que ja hi ha el bacallà, i hi ha la salsa aquesta que hem fet, que ja n'hi ha,
0: ja ho sala,
1: doncs
0: però.
1: De moment ja ho sala. Llavors això ho barregem més, ho barregem ben barrejat, i deixem amb un bol deixem la salsa que hem fet a taula per si algú se n'hi vol posar més, i això és un plat excel·lent i un primer plat molt bo, i a vegades segons si és a dinar o sopar, un plat únic, perquè ja porta la tonyina, porta de tot,
0: sí, perquè...
1: llavors a vegades un llegur o una fruita, a vegades l'hora de dinar,
0: Però sobretot per sopar...
1: Per sopar està molt bé.
0: Amanides i coses d'aquestes...
1: Sí, venen bé,
0: Van molt bé, sí.
1: Venen bé.
0: Dorms més tranquil.
1: Sí, dorms més tranquil, exacte. Bueno, doncs repassarem aquests ingredients d'aquesta xatonada, que és una escarola, això per 4 persones, Si, bueno, una escarola d'aquestes ara tan grosses us don per 8 persones, Llavors l'altre ho guardeu. Podeu fer una truita també d'escarola, que també és bona.
0: Això no ho he provat mai.
1: Sí, una truita d'escarola... la talla és també petita, la poses a la paella,
0: sí.
1: Que redueixi, llavors redueix una mica,
0: sí.
1: Agafes un parell d'alls tendres, sí. I els talles petits.
0: Sí.
1: i abans de que els rais es dorin, hi poses o dos ous i un remenat, o una truita deixatada.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Si fas un remenat també queda molt bo, eh?
2: Sí, sí, sense... sí.
1: I, bueno, i també un sopar excel·lent.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí. Perquè jo, o amanida, o una truita...
1: Una truita, una és que l'ho de sopar ve molt bé, les truites, eh?
2: Sí.
1: Bueno, doncs aquest escarol, el bacallà aquest esquixat, que aquest bacallà per 4 persones 150 grams en tenim suficient, les anxoves, el gust de cada un, la tonyina, l'oli, la sal i les olives negres, més aviat per decorar. Si no us agraden les negres, poseu-n'hi de verdes. Però al decorar, com que hi ha l'escarola que és blanc i posa les olives negres i llavors la salsa que queda de color marron, doncs queda atractiu. Val? I llavors la salsa aquesta del xató, que us ho reparteixo, els 50 grams d'ametlles sempre hi ha pelades, 50 d'avellanes, l'anyora aquesta, que la posarem en remull i traurem només la pulpa de dintre, els alls, vinagre, una llesqueta de pa no gaire grossa, que la fregirem un moment fregida i posada aquí dintre, oli i sal. Ja està. Triturem això bé i ja ho tenim.
2: Perfecte, perfecte.
1: Ja ho tenim. Bueno, doncs si tenim temps, anirem a donar ara el pastís aquest de poma, eh? Que, bueno, aquest pastís de poma ara, és clar, és molt bo i també el pots guardar a la nevera 3 i 4 i 5 dies, eh? Allò, com que és ara el temps de les pomes, també és, doncs, estan molt bones les pomes ara, perquè a vegades si no el fas i no té gust de res, però ara és el temps de la poma, eh? Llavors es tracta que els ingredients són un iogurt natural, 3 unitats de iogurt de farina, vol dir que d'aquest pot de iogurt hi hem de posar 3 unitats, 2 unitats de sucre, una d'oli de girassol, un sobre d'impulsor. L'impulsor és millor que nosaltres estem acostumats amb aquest producte alquímic, aquest que comprem, però si aneu al supermercat veureu que diu impulsor, és millor, perquè pel pastissos puja molt més l'impulsor que no pas la llevadura química, que estem acostumats sempre, eh? L'impulsor pot ser de qualsevol marca perquè totes van bé, eh? Llavors, una llimona ratllada i el suc d'aquesta llimona, un pessic de sal, un pols de canyella. A mi m'agrada posar-hi canyella perquè amb la poma la canyella és molt bona. Una mica de... 4 ous, 4 pomes golden, la rústica. Hi ha una poma que se'n diu golden, la golden.
2: Sí.
1: Però tu, quan vas al supermercat, no es troba a gaires llocs, eh? Gaires supermercats. Hi ha aquella tan lluenta que la pell, dius, me la menjaria. Però resulta que no té gust de res. I n'hi ha una que està tacada, la pell. Té com si tinguessis unes espigues marron. Aquesta és la bona, perquè la rústica, és de Girona rústica. Perquè, té un gust, aquesta poma?
2: Perquè jo, quan vaig a comprar pomes, n'hi ha de tantes classes...
1: Doncs la Golden, per fer... pastís, o per fer-los al forn o això, la Golden.
2: Aquesta tan lluenta...
1: Sí, aquesta groga tan... És que,
2: i la vermella lluenta.
1: Ah, llavors lluenta. Ja la vermella, també.
2: Sí, que jo dic la de Blancanieves. Aquesta de la Blancanieves.
1: Sí, aquesta de la Blancanieves, sí. Doncs llavors aquestes 4 pomes, depèn del tamany, seran 3 o seran 4, eh? Llavors, una mica de marmelada, o de barcoc, o de préssec, i llavors ja estarà. Els ingredients són aquests. Mm-hmm. Què farem? Agafarem... jo ho faig amb la batedora elèctrica, però si no hi ha aquella manual, tipus Turmix, que aquella també va bé. Primer de tot, què farem? Blanquejarem aquests ous i el sucre. Mm-hmm. Quan això hagi muntat el seu volum, llavors per parts hi posarem, ja tindrem aquest iogurt, i posarem aquest iogurt que hem dit, eh? I llavors mesurarem les 3 unitats d'aquest iogurt, llavors ho passarem tot, llavors incorporarem l'oli de girassol i posarem el sucre i tot això ho batarem, però no tan fort com hem blanquejat les clares, sinó això a temperatura suau, i deixarem que això es vagi barrejant tot i posarem un sobre d'aquest impulsor, la pela de la llimona aquesta ratllada i el pessic de sal. A part, una mica de canyella i els ous, això ja ho hem dit, eh? A part, haurem agafat aquestes pomes i els apelarem. En guardarem 2, que els incorporarem en aquesta massa que hem fet. I els atallarem a quadrets, petites. Mm. I les altres 2 els atallarem a mitges llunes per acabar d'adornar la part de sobre. Quan ho tinguem tot tot ja, ja emulsionat, la farina i tot això, i incorporarem aquesta poma, aquestes dues pomes que tenim ja tallades, ho remenarem bé, i si teniu un motlle d'aquests d'alumini, d'aquests que pel cantó es tanquen, que són desmuntables, va molt bé, i si no, un de silicona, el que tingueu. Si és d'alumini, a la part de sota hi posarem una mica de paper de cuina. I tot al voltant d'aquest motllo, amb mantega, amb la mà,
2: perquè
1: untarem
2: no
1: ben untat perquè no s'enganxi. Llavors, hi posarem aquesta barreja que hem fet d'aquesta poma i tots aquests ingredients que hem dit, del iogurt i tot això, ho barrejarem, i llavors a la part de sobre ho decorarem amb aquesta poma que hem guardat a mitges llunes, com si fos una flor. Ho anirem posant un al costat de l'altre i taparem tota la part de sobre d'aquest líquid. I a sobre hi posarem unes cullerades de marmelada o de préssec o de barcoc, la que ens agradi. Ho enfornarem sempre sense ventilador. Abans ho haurem deixat al forn mentre ho preparem preescalfat, a 180 graus dalt i baix, uns 50 minuts. I, bueno, i llavors la poma, ja veureu que puja molt la poma, i ja veureu que es torra de sota i de sobre. Si veieu que als 50 minuts obriu un moment al forn, això fins als 50 minuts, perquè si no, si l'obrim a baix, agafa aire de fora i no puja. Però llavors nosaltres ja vigilem i direm, poder ja està. O el punxem una mica amb un escuradents i si veiem que ja està net i a sobre ja ens ha quedat rosseta, la tanquem, la deixem reposar un rato i llavors la desmullem. I ja ho tenim.
2: Molt bé.
1: Tornem a repetir els ingredients perquè són molts i, sí, i a lo millor no hauran tingut temps d'agafar.
2: Jo m'atabalaria amb tant ingredient.
1: Llavors, perquè pastís de poma hem dit un iogurt natural. El iogurt aquest sempre és de 125 grams, tots són iguals. Vull dir que llavors la mesura és del iogurt. 3 unitats de iogurt de farina. Jo la faig amb farina de pastisseria. Si teniu la farina normal, també. 2 unitats de sucre, 1 unitat d'oli de girassol. Jo li poso el girassol perquè pels pastissos així és més neutre. Perquè llavors, si no, a vegades podria agafar molt de gust d'oliva,
2: sí,
1: i el girassol pels pastissos és millor.
2: Contra més bo sigui el d'oliva, menys indicat.
1: Això. Un sobre d'impulsor. El sobre d'impulsor normalment fa 16 grams, que és el que hi hem de posar per aquesta quantitat de farina. La llimona, la ratlladura d'aquesta llimona. Un pessic de canyella en pols, si no us agrada no n'hi poseu. Un pessic, vull dir, mitja cullada de postres, Ai, de cafè, vull dir, poquet. Els 4 ous, 4 pomes golden, d'aquestes que us he dit, la rústica, si la trobeu. La marmelada per acabar de decorar la part de sobre que us agradi de pressa, cola que vulgueu, i l'enfornarem 50 minuts dalt i baix a 180 graus, sempre preescalfant el forn mentre nosaltres ho preparem. I ja ho tenim.
2: Ja
1: i llavors podeu gaudir d'aquest pastís dissabte, diumenge, el dia que el feu, i a la nevera, després si fa 2 o 3 dies el poseu a la nevera tapat amb un tàper i es guarda,
2: Hasta li posem unes espalmetes i celebrem,
1: sí,
2: un cumpleanys.
1: Sí.
2: Vinga,
1: sí.
2: Pues moltes gràcies,
1: molt
2: Joana,
1: bé. Vinga,
2: per la teva participació.
1: Fins la setmana vinent, adéu.
2: Fins la setmana que ve.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert per que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
2: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
1: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat.

0: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestués tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Parlar amb Josep Canals és recórrer mig segle de vida cultural santcugatenca. Fill de nissagues arrelades al poble, artista, professor, periodista i galerista, ha estat testimoni protagonista de la transformació de Sant Cugat i de l'art contemporani català. Des de la seva galeria, fundada el 1973, ha impulsat artistes consagrats i emergents, sempre amb una mirada lliure i crítica. Avui aprofundim en la seva trajectòria humana i professional i també en la seva visió del Sant Cugat d'avui. Josep, com estàs? Benvingut.
1: Pues mira, estic aquí, això és important, perquè pensa que en aquest moment estàs parlant amb un santcugatenc històric, però que li falten 8 mesos per arribar als 80.
0: Ostres.
1: Això és ja...
0: Són fites importants.
1: Exactament. I a més estic, bueno, la meva salut, com és, com fa anys que em van fer un trasplant de fetge, i llavors tinc una trombosis i tinc coses d'aquestes adequades a edat.
0: T'has de cuidar.
1: Els meus especialistes em diuen que sóc una bomba rellotgeria. Llavors jo dic, genial. Dic, perquè sabeu una cosa? Dic, ara ja, per arribar als 80, dic que de 80 a 90 ja és una edat que més o menys molta gent pot desaparèixer de la Terra, d'aquest món que estem vivint, dic, a mi m'agradaria que la meva esquela posés el número 8. Sigui el 8, el 8, el 1, el 2, el que sigui. Però marxar abans no, perquè el cap el tinc bé, o sigui, que funciono, i encara segueixo treballant i fent coses d'aquestes. I llavors, l'important és dir, home, ets una bomba rellotgeria que qualsevol moment pots tindre una hemorràgia i tal i qual, dic, ja ho sé. Dic, però això em fa ser més viu i més dinàmic. I ara, per exemple, que estic aquí a l'emissora municipal, doncs una de les coses que és positiu és dir, vaig a defensar aquesta santa terra que s'han cugat, vaig a defensar aquests orígens monacals, aquests monjos que aquí ens van crear, aquest Sant Cugat vingut d'altres terres i aquest Sant Cugat camperol que avui s'ha convertit en una de les ciutats més riques en molts aspectes del sud d'Europa. I això estic molt satisfet. Però estic molt satisfet perquè ha sigut una evolució de la ciutat com ha sigut una evolució del país. Un país tercermundista, quasi que érem, quan jo vaig néixer, a un país que parlem de tu a tu i diem no a la guerra al resta del món, i el resta del món ens escolta. Això és molt positiu.
0: Avui parlem amb un santcugatenc de Soc Arrel, nascut pràcticament al Rovell de l'Ou, en un carrer que mira de cara a la façana del monestir, com és el carrer Hospital. I els seus orígens són dues cases molt conegudes a la ciutat, Cal Candu i Cal Rayo. Qui eren i a què es dedicaven a aquestes sagues?
1: Bueno, a veure, jo sóc del més o menys els restes, encara no he averiguat ben bé tal, però sobre els 18, el segle XVIII, llavors, per exemple, per part d'àvia, sóc de Cal Candu, i de Cal Candu ella es deia Canyameres Xercavins. I, per tant, tots els canyameres que hi ha a Sant Cugat i tots els xercamins que hi ha a Sant Cugat estem arrelats, perquè, esclar, estic parlant de que la meva àvia, quan va néixer, eren 1.500 habitants. Eren 9.000 quan jo vaig néixer. Per tant, esclar, estem parlant d'un Sant Cugat antic i llavors molta gent està emparentada uns amb els altres. Llavors, la meva àvia tenia tres germans, el Pau, que era el de la casa Pairal, del carrer de la Riera, que encara existeix, i, bueno, eren aquests famosos mots que les cases ens coneixíem fins ben bé entrat la meitat del segle XX,

0: Sant Cugat,
1: al carrer Major.
0: Moments, exactament, al carrer Major. Pensa que estic parlant de, dels anys en 10, o sigui, imagina't, del, del segle, clar, vull dir, aquell xicot. I va ser, era intel·ligent, li agradava la poesia, li agradava les primes d'art, davant tot això. Home, jo amb ell havia visitat exposicions, havia, bueno, i a més ell havia sigut dels socis fundadors, a Pic i Pala també, de la Unió, on havíem estat tots molt arrelats. Bé, clar, totes aquestes coses venen de l'ambient, bàsicament, que vius a casa, però al mateix temps de les coses que ja t'inquieten. Llavors, jo, quan vaig tindre ja edat de treballar, perquè en aquells moments es treballava als 14 anys, bueno, com que m'agradava el món de l'art, em vaig entrar dintre d'això, de fer escultura, de fer pintura, de fer estudis superiors, i bé, aquí estic.
1: Tu deies, vaig començar a treballar amb 14 anys i ho vas fer a Cal Casajoana,
0: a fer escultura. A Cal Mosso, per exemple, és un dels mots de Sant Cugat, el Mosso, Casa Joana, totes les cases Joana que hi ha aquí, encara estan emparentats amb aquest... aquest va ser un escultor que va ser deixeble del monjo. El monjo és el que va fer l'escultura de l'altar major de Sant Cugat, del Sant Cugat. Llavors ell va ser un, bueno, un deixeble d'ell, i amb ell vaig començar, doncs, a treballar molt a fang i aquestes coses, amb 14 anys, perquè, clar, en aquells moments els que no teníem, les famílies que no podien aportar que poguéssim anar a la universitat o poguéssim fer estudis superiors, doncs teníem que anar a treballar. I llavors podíem seguir estudiant, però a classes nocturnes, que és el que jo vaig fer. Inclús a la universitat, la vaig fer tot treballant i al mateix temps també estudiant a les classes per les tardes.
1: I què vas aprendre d'aquella primera experiència tan jove?
0: Home, vaig aprendre, doncs, a apreciar aquesta bellesa que té el món de l'art, el món de la cultura. Bueno, esclar, quan entres en el món aquest... que no és el món de dos i dos són quatre, sinó que és mirar el dia d'avui, si plou, si no plou, si hi ha un estel, si hi ha una posta de sol... Vull dir, que t'enriqueixes de les coses que hi ha al voltant. Pensa una cosa, que quan estàs parlant de cultura, jo me recordo que en aquella època estava molt interessat per la poesia. El Verdaguer, el Maragall, tots aquests poetes clàssics. Clar, a casa meva es llegien, a casa meva hi havia, clar, parlar de poesia. Escolta'm, avui encara segueix sent difícil. Quanta gent compra un llibre de poesia? Vull dir, aquesta és una realitat. Però, en canvi, això és bàsic per la cultura d'aquesta terra i del món. Si no hi ha aquesta vibració, aquesta sensibilitat, el món es converteix en totxo. Vull dir, escolta'm, Sant Cugat és un lloc de totxo. Tothom construint, vinga, diners, diners, diners. Ei, i l'esperit, i la mirada. La mirada amb la locutora en aquests moments, de mirar-nos a dir, ei, que ens interroguem. La mirada amb la gent que passa pel carrer. Bé, això, hem de tornar a aquest humanisme, perquè si no ens barallem contínuament, com estan passant amb polítics i amb gent, i sembla que hi hagi una crispació que no hi té que ser-hi. Tenim que aprendre de nou a fer una vida monàstica. Ja que estic a Sant Cugat, aquesta vida que es feien els monjos passejant pel claustre recollits, doncs, bueno, a Sant Cugat tenim aquest lloc, que no cal que siguis monjo, sinó passeja per Sant Cugat, entra en el claustre, deixa't emportar d'aquells passejos que feien els monjos i veuràs amb aquells capitells del segle XII, veuràs tota aquesta... trobar-te tu mateix. I això és important, perquè si no ens disparem i no sabem on anem.
1: Tu et vas llicenciar en Belles Arts i vas decidir no dedicar-te plenament a crear obra, sinó a promocionar l'art. Què vas entendre? Que el teu camí anava per una altra, altra banda?
0: Com passa amb tot, amb qualsevol persona que està dintre de qualsevol món de l'art, sigui teatre, música, dansa, etc., primer comences volent te dedicar a el que s'ha estudiat. Clar, jo volia ser pintor i escultor. I tinc, per exemple, alguna obra a la Diputació de Barcelona, tinc alguna obra al Museu de Belles Arts de Granada, tinc obres d'escultura col·locades en certs llocs públics. Però, clar, em sortia una peça a l'any i això era impossible de poder viure. Volia fer pintura i també passava igual. Llavors, esclar, necessitaves tindre uns marxants, necessitaves una sèrie de coses. I també m'agradava això de promoció, de moure'm, de promocionar artistes, de gent que jo coneixia, i em vaig dedicar per aquí, i és el que m'ha agradat i m'ha omplert la vida, però, a més, tot això dintre d'aquest aspecte que parlem, sensibilitat.

0: És l'aspecte de que no he defensat una cosa que m'ha agradat a mi, sinó he defensat una cosa que ha sigut testimoni d'un territori, d'un país i d'un moment concret. I això ho segueixo fent avui.
1: La teva galeria, l'obres al 1973, si no m'equivoco, és a l'Avinguda Lluís Companys, actual.
0: Actualment, sí.
1: L'antiga Alfonso Sala.
0: Exactament.
1: Com era en aquell moment la cultura a Sant Cugat i quina intuïció vas tenir per apostar-hi? Em sembla que tenies socis, també, no?
0: Bé, en aquells moments jo vaig... vaig obrir aquesta galeria perquè els que regentaven el local tenien... a dalt tenien una tenda que es deia Coses, on es venien objectes, doncs, plats, olles, ceràmiques, amb cert gust, i llavors tenien la part de sota, els sòtanos, on el tenien buit. I llavors em van dir si jo volia allà crear una galeria. I jo vaig dir que sí. I llavors vaig crear aquesta primera galeria, que es va dir Galeria d'Art del Vallès.
1: Sí.
0: Vaig dir que l'estil sempre ha sigut el mateix que jo he portat, i llavors allà vaig començar la línia que sempre he fet. Vaig dir Galeria d'Art del Vallès perquè la primera exposició que es va fer va ser d'artistes del Vallès. I llavors, a partir d'allà, vaig fer, doncs, des d'artistes clàssics catalans, històrics, fins, bé, tot el que anem fent a la llarga de la trajectòria. Llavors, allò simplement va ser que jo creia que Sant Cugat, en aquests moments, podia tindre una galeria, i ja veieu, avui, en el dia d'avui, estem desapareixent les galeries. Però és que aquell moment era dur, com el és dur avui. Per tant, escolteu, el tema de la galeria, si hi ha una galeria en el país que sigui en un lloc singular, que sigui en un lloc... Diu, com aguanta aquest senyor? Doncs m'aguanto en un espai d'una casa de poble de 1940 del carrer Orient, del barri del Monestir, que està darrere del Monestir, i amb una col·lecció d'obres d'art que són representatives del segle XX. I aguanto simplement per el mateix que està aguantant el senyor que fa poesia, o que escriu, o que fa teatre. Per aquesta alè propi, per aquesta ànima pròpia que té el món de l'art. Si tinguéssim que
1: per
0: pensar...
1: Per amor a l'art.
0: Per amor a l'art. I per amor a l'art sempre ho diem. I si no fos per aquest amor a l'art, moltes coses en aquest país no funcionarien. Però mireu una cosa, quan estem parlant dels polítics. Els polítics tots fan servir aquest amor a l'art. Ara mateix fan servir la Rosalia, o fan servir que si a Canes tenim bon cinema a representants, o vés a qualsevol despatx de qualsevol polític i veuràs obres d'art contemporànies, perquè estan demostrant que això és modernitat. Si no hi haguessin els artistes, no hi seria. I això que els artistes, pobres, no són tractats com hauria que ser en un país creatiu com és el nostre.
1: Josep, la teva trajectòria també està molt vinculada a espais i entitats com Amics de Sant Cugat, La Unió, aquest estudi d'art. Què representaven aquests llocs en la vida cultural de la ciutat?
0: Bé, en aquells anys que jo estic parlant, a veure, quan un és un jove, quan un té inquietuds, doncs, clar, fa els seus petits grups d'amics o de gent que coneix, o sigui, allò que surts de l'escola, escolta, on anem aquí i allà, no? I llavors, una de les coses que a mi em va influir molt i que, si sóc romàntic o sóc un somiatruites, que podríem dir, és gràcies, amics de tothom, la Totomada. Perquè la Totomada va ser pocs anys que va estar vigent, va ser portada per la Iglesia, pels capellans progressistes, pels capellans laborals que treballaven en fàbriques i tal, que volien que la fe cristiana arribés als llocs de treball, i era un nou camí. I allò va coincidir totalment, doncs això, me'n vaig francès, amb el 68, la gran revolució juvenil d'Europa. Va coincidir, doncs, amb la sortida dels grans grups musicals, les discoteques, i llavors tot aquest moviment dels convallars, de les cançons de convallars, de la cançó de protesta, de tot això, va fer que la joventut d'aquest país, en ple franquisme, modernitzéssim. I, per exemple, jo i Josep Maria Cabrizo, bàsicament, som protagonistes de la nova cançó, d'haver-la potenciat enormement a Sant Cugat, d'haver portat tots els clàssics, ara mateix que es parla molt, del Serrat. Va haver-hi un concert del Serrat que no s'ha fet mai més cap, que ell va fer-lo en el claustre del monestir, però en l'angle del claustre del monestir, on hi ha la sala capitular i l'entrada de l'església, i les cadires estaven posades a l'ala, a una ala, i uns es veien per un cantó i els altres a l'altra ala. I quan ell cantava, cantava a l'angle del claustre. I de tant en tant anava mirant cap a un cantó i cap a un altre. Vull dir, va ser un
1: quan projecte... va ser això?
0: Bé, això estem parlant dels anys... finals dels anys 60, primers de 70. Vull dir, a veure, amb el Serrat anem provat diverses vegades aquí i anem fent moltes mogudes. I això va ser portat per estudi d'art d'amics de Sant Cugat.
1: Hi
0: ha això, altra... hi ha gent que se'n recorda i, bueno, qui diu ell, diu, bueno, el Lluís Llach, moltíssima gent, gent.
1: Hi ha una altra faceta que també m'agradaria comentar. Tu vas exercir de professor de plàstica.
0: Sí.
1: Del Col·legi Viaró.
0: Sí.
1: El tema de la docència, el contacte amb els joves i tot això...
0: Bé, a veure...
1: T'agradava?
0: Sí, sí, per descomptat. A veure, jo... jo vaig crear l'Escola d'Art de Sant Cugat l'any... que això no s'ha dit, vull dir, l'any 72. I llavors resulta que aquesta Escola d'Art, que ara precisament amb el Casas i l'historiador, estem fent el recull d'aquesta part històrica, que són 10 anys que jo vaig crear aquesta escola, que se'n deia Estudi d'Art, que estava en el carrer Santiago Rossinyol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, perquè l'Ajuntament nou, clar, és lògic, s'obliden d'aquestes coses, o sigui, desconeixen el que estem parlant tu i jo parlant, perquè si no ho explica la gent que té en aquests moments 80 i 90 anys, que n'hi ha uns quants, desapareix. Llavors, per què jo em vaig dedicar a l'ensenyança? Perquè ja que no podies viure d'escultura de pintura, i ja que tenies els títols corresponents dels oficis i de licenciat, vull dir, l'ensenyança era un camí. Llavors em va sortir l'oportunitat de treballar en el prestigiós col·legi de l'Opus Dei, que era el col·legi Viaró.
1: Que està aquí a Sant Cugat.
0: D'aquí a Sant Cugat, que el tenia a costat de casa, que encara que jo no combrugués plenament, vull dir, a veure, jo he sigut batejat, vull dir... he sigut format per la religió catòlica, diguéssim, el que passa que després, amb els anys, ja de distàncies més, o vull dir, bé, l'espiritualitat la veus d'una forma diferent. Llavors jo, en aquesta escola, se'm va donar llibertat perquè ensenyés com jo volia ensenyar, que, bueno, que tenia que ensenyar simplement la part plàstica, res més, i això és el que vaig fer. I vaig estar-hi quasi 20 anys ensenyant, vull dir, i clar, vull dir, ara mateix tinc dos regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, que són de partits...
1: Van ser alumnes?
0: Van ser alumnes, o sigui, un és de Vox i l'altre és del PP. Que això demostra una mica la línia ideològica, que això quedi clar, la línia ideològica que ha tingut sempre una mica Viaró. També han sortit gent d'esquerres, que quedi clar. Però, bueno, una mica aquest sentit. Llavors, clar, era un col·legi que... bueno, en ple a finals del franquisme, la llengua castellana era la que dominava, com està dominant ara aquest país. I això m'indignava. Llavors jo feia les classes en català. Clar, era una cosa, era un trencar una mica el sistema. Però, bueno, la pedagogia sempre m'ha apassionat. Mm-hmm. Tu saps el que és, per exemple, ara mateix que tinc netes i tal, explicar-los, escolta'm, no, és que no només estàs posant una pinzellada, sinó aquesta pinzellada per què la poses blava? Perquè me surt de dintre. Doncs, vale, això és el que tens que ser. Perquè aquest sortir de dintre és saber-te conèixer tu mateix. Quanta gent diu, ostres, que avui no estic bé, avui tinc... Escolteu, entreu dintre del món de l'espiritualitat. Llegiu. Llegiu poesia, també. Aneu a veure les posicions, passegeu. A Sant Cugat, doneu una volta al voltant del monestir, o doneu una volta pel carrer Major, o veieu els edificis. Escolteu, viviu espiritualment també. Perquè, si no és veritat, la situació que estem, amb guerres, amb tot el que està passant, ens deixa enfonsats. I hem d'elevar l'esperit. És una mica el que diu, no només la religió catòlica, qualsevol religió del món, qualsevol aspecte espiritual t'ho dirà. I aquest aspecte espiritual, que ho dic així...
1: Amb aquest to.
0: Sí. Doncs aquest aspecte espiritual el té qualsevol persona que es dedica a l'art. Dansa, música, teatre, belles arts, etc.
1: Hi ha una altra faceta teva que aquesta també m'interessa i em sorprèn, fins a cert punt, també t'ho he de dir. A banda de l'art, tu vas treballar com a periodista corresponsal de ràdio.
0: Efectivament.
1: Hoja del Lunes... I fins i tot vas fer de primer corresponsal de l'agència EFE a Sant Cugat.
0: Ah, exactament.
1: Bé, explica'm-ho.
0: Aquí tens un cul inquiet, que es diria. Llavors, jo vaig viure el final del franquisme. I encara repeteixo, som aquells joves convallats que no ens agradava la situació i que teníem la censura. Vull dir, som dels que anem a viure la censura. Si venia el Serrat o venia un cantant aquí, teníem que passar per la censura perquè ens censurés aquella lletra o aquella cançó. Si fèiem Cinema Fòrum, que soc un dels creadors del Cinema Fòrum a la parròquia, teníem que fer-ho, doncs, passar... Llavors, moltes coses les passàvem dels trinquis, allò que dius que no se n'entraven. Per què? Perquè teníem la capa d'Iglesia. I això hem de recordar que si en els anys 60 i 70 aquesta ciutat es van fer coses importants, amb teatre, amb cine, tal i qual, el Teatre Maragall va néixer en aquells moments també, doncs va ser gràcies a la capa d'Iglesia, gràcies a la sala capitular que tenia la Iglesia, que ens deixava per fer aquestes coses. Llavors, què passa jo en aquells moments? En aquells moments, això que passa, vull dir, que tothom parlava de coses, però resulta que el que passava aquí començava a créixer a Sant Cugat, i el que passava aquí no quedava enlloc. Vaig començar a ser corresponsal de Ràdio Terrassa, inclús tenia un programa que se'n deia Sant Cugat 14, perquè era el nom de l'estació, Sant Cugat 14, que era la línia, el número 14, naturalment realitzado en llengua castellana, perquè en aquells moments no se permetia que tu hablaras en català en Ràdio Terrassa. Però què passava?
1: Bueno, i en qualsevol altra emissora, suposo,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, però què passava? Que jo posava la Trinca, posava el Serrat, posava cançons d'aquestes, i parlava de coses de Sant Cugat, i portava personatges de Sant Cugat. Inclús ara que diem això, surten els diaris, hi ha tot un especial de diaris i tal, anem a dedicar, en aquells moments es van fer alguns programes que es feien a nivell de tot Espanya, dedicar tot un dia a un poble o una ciutat. I anem a dedicar tot un dia a la ciutat de Sant Cugat i anem a fer passar tot l'arxiu de gent, de tot entitats, de gent particular de Sant Cugat i tal. Bé, allò va ser important perquè em va ajudar una mica entendre, doncs, la ràdio i entendre el poder de la comunicació, que això ho he fet servir sempre. Però, a més de tot això, com que m'agradava escriure, i històricament m'agradava escriure, vaig escriure, com corresponsal de Sant Cugat, a la Hoja del Lunes. I a la Hoja del Lunes vaig agafar 5 anys de tota la transició. Vaig explicar des de l'últim alcalde franquista fins al primer alcalde democràtic, que va ser el Casas. Llavors, tot això està recollit, inclús actes que passaven, que si venia la policia... Bé, tot això està recollit a la Hoja del Lunes. I això és un arxiu important que s'ha donat a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Nacional. Llavors, a part de tot això, què passa? L'agència EFE. Bon dia, vaig a l'agència EFE. Escolta'm, tu no vols algun corresponsal? Perfecte, allò va ser genial. Perquè tant la Hoja del Lunes, que només es publicava els dilluns, i llavors no hi havia cap més diari, permetia una difusió important del meu estimat poble, i llavors també feia que l'agència EFE, el que passava aquí, sortís a l'exterior. I hi havia notícies a través de l'agència EFE que sortien a nivell d'Espanya o a nivell d'altres llocs. Llavors, d'allà parlava de l'Escola de Pintura Mural, parlava d'art, però parlava de moltes coses políticament que passaven a Sant Cugat. O sigui, bé, tot això, clar, ja sé que sóc un llibre viu. Que, no jo.
1: Però has deixat alguna cosa per fer que t'hagués vingut de gust? I no s'ha donat la possibilitat?
0: Home, cinema, pot ser, cinema. Com director de cinema, alguna cosa així, però bueno, pensa que ja l'edat que tinc, ara l'únic que tinc que centrar-me, bàsicament, és això que he fet, vull dir que és el que he fet, tota aquesta història que t'estic explicant, meva història, 65 anys de lluita per Sant Cugat, perquè vaig començar amb 12 anyets, més o menys, en el casal parroquial, i amb coses que vaig fer, com el concurs de pintura ràpida, o sigui, actes que he fet, tot això està donat en 20 caixes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que inclús es pot consultar a través de les xarxes, perquè ja ho tenen digitalitzat i posat. Vaig donar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Municipal també, des dels anys 60 vaig començar a donar coses, que ara estem acabant de fer la llistat de tot el que hi ha. O sigui, paraules de la ràdio. Doncs moltes coses de la ràdio. Vaig donar casets en programes de ràdio que té l'arxiu municipal. I com això, esclar, hi ha una selecció important. Però, a més, jo que sóc acadèmic de Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, l'arxiu de la Real Acadèmia també té tot un important arxiu de tota aquesta trajectòria. Però no és la trajectòria d'un personatge de Sant Cugat, és la història d'un poble de Sant Cugat. És la història de l'evolució artística d'aquest poble. Llavors, un poble que no ha sabut entendre, quan no vol entendre-ho, mai, la força que té a l'exterior. No només és el monestir i el claustre, sinó és tot el potencial que tenim. Mireu, aquí hi ha una persona que jo m'estimo molt, ja molt gran, que és l'Àngel Ribé, de la Floresta, una persona que en aquests moments té una exposició, bueno, participa en una exposició col·lectiva dels 30 anys del MACBA, ignorada. Ignorada no només ja per l'administració, sinó pels mitjans de comunicació. Llavors dius, mira, escolta, quin poble estem fent? Només parlar de totxos, de polítics, de que si ara Aliança Popular... Aliança Catalana, perdó, no Aliança Popular.
1: Sí, perquè la Popular sí, ja està, va ja passar millor vida.
0: Aliança Catalana puja més i bé, que si l'equip actual de govern té que pactar amb un altre... Escolteu, la política és això? O la política és el que estem fent tu i jo ara parlant? Recollint aquest espai i mirant que aquestes empreses que cotitzen en bolsa participin. Jo sóc dels que estic encantat de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona està fent programes, mani qui mani, programes pensat en 5 anys o 10 anys, inclús ja pensant els anys d'aquí 50 anys. L'any 50, estan pensant per l'any 50. Fent espais, fent activitats, creant una imatge de ciutat perquè tingui aquest gran poder de gran convocatòria de ciutat europea. Tot això dona feina, dona alegria, dona entusiasme, que això és important.
1: Josep, tinc una pregunta per fer-te, però em fa molta por perquè podríem estar parlant anys i panys. I clar, és que Josep Canals el vinculem a la Bienal d'Art Contemporani Català, que ara no hi entrarem. També el vinculem a l'Escola Catalana del Tapís. I és que aquest any Sant Cugat celebra els 100 anys de la Casa Aymat, que és precisament el bressol d'aquesta escola catalana. Què suposa per a tu aquest centenari?
0: Aquest centenari suposa per mi l'entrada del meu estimat poble, del nostre Sant Cugat, a la història de l'art contemporani d'aquest país i d'Europa. Hi ha un fet polític important, que és la Mancomunitat. La Mancomunitat vol, de nou, rescatar, fer que els oficis tornin al nostre país. La forja, la ceràmica i el tapís. No teníem tapís. I envia un jove artista de Tarragona a França a aprendre les tècniques de tapís per introduir-les de nou a Catalunya. Aquest és Tomàs Aymat. Tomàs Aymat fa entrar, porta aquesta tècnica, la fan a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, la treballa, i llavors Tomàs Aymat, acabava d'arribar al tren a Sant Cugat, busca un lloc a Sant Cugat, prop de Barcelona, per instal·lar una manufactura. Per què? Perquè el tema polític li diu: fes tapisos, fes catifes, que les diputacions, la Generalitat, els ajuntaments et comprarem i tens la vida assegurada. I això ho fa durant molts anys Tomàs Aymat. I aquest és el centenari que es fa de l'edifici. Però és que llavors passa una cosa important. I els protagonistes avui encara són vius, començant per Joan Aymerich, el primer aprenent de la Casa Aymat, que en 14 anys, al mes de gener del 59, és el primer aprenent de la Casa Aymat. I ell, com primer aprenent de la Casa Aymat, amb ell comença la història de la Casa Aymat. Perquè la Casa Aymat havia agafat un teixidor de la Real Fàbrica de Tapices de Madrid i havia agafat gent d'aquí, el Grau Garriga, com director tècnic, diguéssim. Però encara no havien començat a fer obres a dintre. Llavors, clar, amb ell comença, i aquí comença la història. Llavors, ara l'Ajuntament ha presentat un programa que, escolteu, estic parlant a una de les ciutats més riques del sud d'Europa, econòmicament parlant, i em presenta un programa que a mi particularment em decepciona. Festetes pel carrer, llum per aquí... Escolteu, l'art no és això. Quan tu llegeixes una poesia, has d'entrar en aquell diàleg que diu el poeta. quan tu busques una obra d'art, no és una part estètica. Aquí va néixer l'Escola Catalana de Tapís com revolució, en plena època franquista. No es podia dir català. Doncs el senyor Samaran va posar Escola Catalana de Tapís. I aquí va buscar els més transgressors artistes dels anys 60, Picasso, Miró, Tàpies, Rafael Casamada, Maria Girona, etc, etc, perquè s'impliquessin aquí. I aquí s'hi va implicar tota la vanguarda catalana per fer una cosa transformadora. El tapís queda pla, queda totalment llis. Aquí l'hem convertit en una creació. Ja mai més s'ha parlat del tapís decoratiu. S'ha parlat del tapís com a obra d'art. Aquest és l'aspecte que vam donar des de Sant Cugat al món. I el programa que ha presentat l'Ajuntament, això no es fa. I, a més a més, tenim projecció internacional, perquè Samaran va voler que el primer que fes ho enviés a França, ho enviés a Alemanya, sortís a l'exterior. I ho va fer des de la iniciativa privada. Avui, una ciutat tan rica amb empreses que cotitzen en borsa, no som capaços, només sóc jo, la meva veu que s'aixeca, de dir, escolteu, aquí tenim una joia magnífica per projectar durant un any, fins l'any que ve, a nivell europeu.
1: Josep, ja t'ho deia jo, que teníem molt a parlar amb aquesta última pregunta i tantes altres que ens han quedat. Agraeixo que hagis acceptat la nostra invitació per parlar d'art, per parlar de la teva trajectòria i d'un Sant Cugat que hem recordat amb aquesta entrevista. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
0: Jo a vosaltres, aquesta és la casa de tots.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: imagineu el que és viure dintre d'una presó? I encara pitjor, el que és ser un nen vivint dintre d'una presó. Els fills dels presos són els grans, grans oblidats. No els tenim en compte, no sabem què hi són. I hi ha molts nens vivint a les presons malament, patint una condemna que ells són nens innocents que no es mereixen patir. A Brians, aquí a Barcelona, fins als 3 anys es pot viure dintre la presó. A partir dels 3 anys es considera que el nen ha d'estar fora perquè al voltant impacta molt més en el seu desenvolupament que el que és el vincle amb la mare. Si tot això és tremendo, encara pitjor a Nepal.
1: Aquesta veu que sentíem és la veu de la Marina Portabella. Ella és presidenta i fundadora de l'ONG Dream Nepal, és també veïna de Sant Cugat, i avui ens acompanya el Faves Comptades precisament per explicar-nos en què consisteix aquest projecte del que sentíem a 5 cèntims. Marina Portabella, molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, molt bon dia, gràcies.
1: Ara t'hem presentat com a presidenta i fundadora de l'ONG Dream Nepal. És una organització que té 9 anys d'història. Però abans de crear-la, la teva carrera professional anava per un cantó molt diferent, no? Podríem dir que hi ha hagut un abans i un després de crear aquesta fundació. Què feia la Marina abans de crear Dream Nepal?
2: Abans de Dream Nepal vaig estar treballant molts anys a l'Udegas, que era una sala de música en directe a Barcelona, però el que jo treballava de dia i m'ocupava de treure rendibilitat de la sala durant el dia. És a dir, durant el dia es feien presentacions de llibres, de discos, es feien programes de ràdio, es feien moltes coses, però entre elles també el que fèiem fora de la programació era de dilluns a dijous deixàvem la sala a entitats per fer concerts benèfics. Llavors, arran d'això, també vaig conèixer molta gent, moltes entitats, vaig conèixer el pare Manel...
1: I un altre pare, em sembla, també.
2: El pare Elias, sí. I llavors, arran d'estar allà, jo estava fent coses que no tenien res a veure, però en el fons sí, perquè estava tota l'estona coneixent entitats i coneixent projectes, i això també t'anima molt, era molt joveneta, vaig estar molts anys allà. I això també et fa veure coses...
1: Ara ens parlaves, no, d'aquest contacte que tenies amb tot aquest sector social mentre treballaves a l'Udegas. Ens has parlat del pare Manel, també del pare Elias. El pare Elias és el fundador de Niños Sin Barreras. Quin paper té el pare Elias en que tu finalment decidissis engegar i impulsar l'ONG Dream Nepal?
2: Doncs mira, el pare Elias, el paper que té és que jo el conec a través del pare Manel, i ella em comença a parlar del tema de les presons, que a mi m'interessava molt. Llavors m'explica el pare Manel que en aquell moment, parlem de fa 20 anys o més, que el pare Elias tenia una entitat a França, perquè és francès, que el que feia era acompanyar nens a la presó. I em va semblar superinteressant, sobretot perquè aquí a Catalunya no hi havia cap, bueno, a Espanya, vamos, jo crec que no hi ha cap altra entitat que ho faci, això. I em va semblar superinteressant, i el pare Manel em va dir, home, pues, si li dones un cop de mà a l'Elias, igual ho vol fer aquí a Espanya, o està, fa molts anys que ho fa a França, però ho vol fer aquí. Llavors, en aquell moment, jo em vaig animar molt i el vaig ajudar, vam muntar junts Niños Sin Barreras, i, de fet, jo vaig estar molts anys fent, treballant a Niños Sin Barreras, treballant, vull dir, de voluntària, i anava els caps de setmana a portar els nens a la presó, i d'allà vaig adoptar dos nens, jo. Jo tinc dos fills adoptats arran d'això. Però, bàsicament, el fet d'haver conegut el pare Elias em va fer conèixer una realitat que no coneixia, que era aquesta d'aquests nens que a partir dels 3 anys han de sortir de la presó, i en realitat surten de totes les presons, però en alguns països com Nepal on no es compleix aquesta llei. Llavors sí que em va situar en el cap la figura aquesta que jo sempre he dit dels nens oblidats, que són aquests nens que tenen a veure amb la presó. Perquè no hi pensem, i perquè mai pensem que pugui haver nens a dintre. Ja d'entrada la presó ens tira enrere, tampoc pensem, ni que hi hagi nens dintre, que molta gent no té ni idea de que hi ha nens dintre, ni els que no han entrat mai, igualment continuen sent víctimes d'una situació molt complexa, que els seus pares estiguin privats de la llibertat. I això, per un nen, és important. O sigui, és una cosa que el marca molt.
1: I són parlem uns sovint, nens de fet, no dels drets de la infància, eh?
2: Exactament.
1: I possiblement aquest grup de nens no estan al nostre imaginari.
2: No estan perquè no hi ha entitats que facin els acompanyaments, perquè no estan a la nostra ment, bàsicament, la de ningú, i menys els de Nepal, clar.
1: Tu recordes la primera vegada que vas entrar en una presó? Sé que vivies a prop de la Model, en aquella època,
2: sí,
1: on la Model encara exercia, sí, de presó al centre de Barcelona, però recordes la primera vegada que hi vas entrar? No sé si va ser acompanyant precisament aquests nens nens a veure els seus pares.
2: Sí, és que ara, fixa't, tu no m'han preguntat mai això. I ara em fas pensar com va ser la primera vegada. Jo crec que vaig entrar a la model a visitar a través d'algú, una visita d'aquestes com, no sé, amb un grup de gent. Jo recordo la model. També és veritat que jo vivia al costat i la veia sempre, la tinc molt al cap. Però potser la primera entrada així més oficial, per dir-ho d'alguna manera, ja va ser amb Niños sin Barreras quan tenia 20 i pico d'anys. I va ser a Brians.
1: Imagina't, una presó d'aquestes dimensions. Tenim com aquest primer contacte, no?, que és a través de Niños sin Barreras, on tu fas aquest voluntariat acompanyant aquests infants a veure els seus pares i les seves mares. I d'aquí com passem al Nepal? Què passa entre aquest punt i entre que tu fundis la ONG Dream Nepal?
2: D'aquí passem a que vaig estar... la idea era... O sigui, va haver una entitat que em va parlar de Mali, a Àfrica, per anar a fer un voluntariat. Jo feia molts anys que tenia una amiga que es deia Marta Tatxer, que ella treballava a l'Ajuntament de Barcelona, i que ella va ser la que va fundar Amics de Nepal. Llavors la Marta feia molts anys que em deia vine a Nepal, vine a Nepal, però em feia molta mandra, perquè en aquella època només hi podia anar a l'estiu, i l'estiu hi ha monsó, plou, i de cop i volta era com quina mandra anar a un lloc on plou a l'estiu, i bueno, no hi anava. I després d'aquell any a Àfrica vaig agafar la malària, vaig estar molt fotuda, i em van prohibir tornar-hi, perquè tinc un problema al fetge, llavors la malària va al fetge i demés. I llavors l'any aquell que em van dir que no podia tornar a Àfrica, em vaig quedar fora de joc, perquè va ser final d'any, i jo tenia plantejat l'estiu, i llavors de cop i volta em vaig quedar així com molt fora de joc. I aquell any li vaig dir a la Marta, va, doncs aquest any vinc.
1: Una mica de rebot, gaire.
2: De rebot absolut. I vaig anar-hi, i el primer any com vaig estar allà, o sigui, vaig anar a parar a Katmandú, només 24 hores, perquè després m'anava a la muntanya, que és on vaig estar molt, bueno, diversos anys, i recordo haver trepitjat Katmandú, estar un dia allà, i haver pensat que era impossible viure allà. O sigui, haver pensat, aquí com viu aquesta gent, i quin horror, i no sé, el primer any va ser com horrorós.
1: Molta intensitat.
2: Molt. Però d'allà, com que vaig estar en un orfenat on estava la muntanya, era un lloc preciós, i em vaig enamorar del lloc, i allà vam tenir una senyora, una veïna, que va tenir dos nenes que vam assistir al parc, i llavors l'any següent volíem veure les nenes. Jo es vaig entrar com en una dinàmica... També és veritat que era una zona molt bonica, perquè era una zona molt verda i muntanya, així, llavors em venia de gust. I em vaig enamorar. Nepal és un país que molta gent... O sigui, diuen allà que tu hi vas per les muntanyes i tornes per les persones. I és molt veritat, perquè és un país difícil de viure, evidentment, però ells són molt bona gent. O sigui, realment, malgrat mirar, justament ha hagut tota aquesta revolució aquests dies enrere, i és una cosa estranya pel caràcter nepalí. O sigui, ells són molt, molt, molt tranquils. També baixen molt el cap. Clar, té un pes
1: molt important en el tarannà, eh?
2: Molt, molt. El budisme, l'hinduisme, és molt diferent. Des d'una altra entitat on treballo ara, que es diu la Fundació Valorat, estic fent el mateix, ho vaig replicar a Colòmbia, a Medellín.
1: A Medellín.
2: I la diferència és tan espectacular. Fent la mateixa feina, el mateix, els nens de la presó, o sigui, el mateix, és tan diferent.
1: Després parlarem, de com es diferencia al final una mateixa objectiu, una mateixa funció en dos llocs tan diferents del món, en societats molt, molt diverses. Sí. Fruit de tota aquesta carambola, d'alguna manera, decideixes fundar Dream Nepal. Sí. Explica'ns, tot i que ho sentíem una mica al principi, quan introduíem la conversa amb aquesta xerrada que vas fer el TED per Manresa, quin és l'objectiu que teniu a Dream Nepal? A Dream Nepal, quina és la funció?
2: Mira, bàsicament, o sigui, un tema molt important, que és que a Nepal hi ha el tema del karma, que això marca molt. Llavors, la presó té molt mal karma. Partint d'aquí, que seria el mateix que aquí, però bueno, allà és molt exagerat.
1: Una qüestió més espiritual.
2: Exacte. Llavors té molt mal karma. Això vol dir que quan tu passes per la presó, i a més el karma passa de generació en generació, vol dir que quan tu entres a la presó, la família et repudia, ningú vol saber res de tu, sobretot les dones. Aquestes dones, si tenen fills, passa el mateix, que llavors la família repudia els nens perquè no consideren que té el mal karma de la mare. Quan aquesta mare entra a la presó, que a vegades és per robar una pera o perquè el marit ha dit que ets infidel, per exemple, estan a la presó, tenen la criatura, posem que té 2 anys, i quan arriba el moment que en té 3, li diuen que aquest nen ha de sortir. Si aquest nen surt, va parar en un orfenat del govern, i el govern no fa visites a la presó. Per tant, si aquest nen surt, ell el perd. de vista. A lo millor, a vegades, si un condemnes curtes, acaben trobant. Però la major part de vegades surten al cap de 10 anys i aquest nen ha anat rondant d'orfenat en orfenat.
1: No es vetlla perquè hi hagi aquesta comunicació familiar.
2: En absolut. O sigui, no existeix. És incomunicació total. Llavors, aquesta mare, quan es troba amb... Li dono llibertat al nen, però jo no el veuré mai més, o es queda amb mi una miqueta més, doncs es queda amb mi una miqueta més. I aquesta miqueta va fent anys.
1: Quina és la imatge d'una presó?
2: Molt impactant,
1: Nepal, Kathmandu, per exemple.
2: Molt impactant, perquè allà no hi ha cel·les com les imaginem, són espais, com si fos ara aquí la ràdio, un espai de 4 metres per 4 o de 5 per 5, on hi ha 40 dones dormint a terra, els nens dormen a les esquenes de les mares, perquè no hi ha llits, no hi ha res, o sigui, estan allà pilotonats i a terra, no hi ha cel·les, no és la imatge que tu tens d'una presó. Uh-huh. I llavors aquestes dones es troben amb això, que o el nen queda dintre i creix allà dintre, o se'n va fora i el perden. A la presó, el jailor, que no sé mai com es tradueix, no sé què deu ser director
1: centre,
2: de la presó,
1: sí.
2: O no sé, el director,
1: el jailor. Aquí tenim el director, sí.
2: És el jailor. Pues aquest arriba i li diu, el nen ja no ha d'estar aquí, bueno, però jo el vull aquí, però no me'l treguis, bueno, pues que es quedi, però ja t'apanyaràs tu amb ell. Vol dir, nosaltres ja no li donem menjar, nosaltres ja no li donem cap atenció, que igualment tampoc els hi donen, eh? Però, disculpa, aquesta mare... L'arròs que li donen, que és un grapat a la mà, doncs l'ha de partir amb els fills que té, tant si té un com si té dos. Llavors, Dream Nepal, què fa? Cuidem del teu fill mentre tu compleixes condemna. Això és el que faria. O sigui, si tu estàs a la presó, arriba el moment que el nen té 3 anys de sortir, en aquell moment doncs l'entregues, aquest nen viu amb nosaltres fins que tu compleixis condemna, sigui un any, siguin 10, i mentre estiguin nosaltres, setmanalment, els dissabtes, té contacte la mare amb el nen perquè les mares truquen, i un cop al mes els portem a visitar. Per tant, la mare mai perd el contacte amb el seu fill. A més, aquest contacte sempre és directe. O sigui, jo em sé callar a la visita, però aquí parles al nen i li explica coses a la mare, és ell, i és ella la que veu com està el seu fill. Ella pensa que moltes vegades, quan els nens surten, se'ls entreguen, que són... Estan molt malalts, plens de polls, plens de mil coses.
1: Desnutrits, possiblement.
2: Desnutrits, absolutament. De fet, hi ha nens que surten amb la panxeta aquella que tens al cap d'Àfrica. I després, normalment, la primera visita, que és al cap d'un mes o mes i mig, és que ni els reconeixen. Perquè en un mes aquests nens, o sigui, floreixen, es posen guapos, s'engreixen, es posen boníssims. I ells mateixos comencen a l'escola, clar, per ells és un...
1: Vosaltres els acolliu a les Mala Home, si no m'equivoco, no?, que els hi digueu.
2: Sí.
1: I allà els hi proporciona diverses coses, no? Tot allò que... Qualsevol persona amb dret a la infantesa, eh? Com a la llei tenim entesa, un dret a l'educació, un dret al joc, i també vetlleu perquè tingui aquesta comunicació amb, la, amb les
2: Això
1: seves mares.
2: Això per nosaltres és el més important. O sigui que, perquè també en el moment en què aquesta mare surti s'ha de trobar un nen que coneixi, aquest nen s'ha de trobar una mare que conegui, no una persona
1: tant,
2: cada cop i volta.
1: Per l'objectiu és la reunificació familiar.
2: Absolutament. O sigui, l'objectiu mai és, moltes vegades hi ha gent que ens pregunta amb adopcions, o sigui, l'objectiu mai és ni que el nen visqui amb nosaltres fins a l'eternitat, ni entregar-los amb adopció. O sigui, l'objectiu sempre és reunificar aquesta família. Però és el que et dic, o sigui, tu ara estàs condemnada i tens un problema greu, jo t'ajudo, cuido la criatura, però després te la torno. O sigui, no és un orfenat. També, a mi la paraula orfenat no m'agrada, m'agrada més una llar, una casa, sobretot perquè no són orfes, saps? Llavors, en principi, ells estan amb nosaltres fins als 18 anys. A partir dels 18 anys, si la mare ha mort, perquè algunes moren dintre la presó, o si hi ha algun altre inconvenient, la mare surt i desapareix, alguna vegada ha passat. No és la majoria, però alguna vegada ha passat. Si aquesta criatura amb 18 anys queda suelta, llavors a partir dels 18 tenim un projecte jove. I aquest projecte jove, per mi, és la part més interessant, perquè, a més, hi ha una part importantíssima, que és que aquests nois amb 18 anys no són ningú. Igual que aquí, o sigui, imagina't un nano amb 18 anys al carrer, que a més són 18 anys a Nepal, que serien els 15 d'aquí, per dir alguna cosa. O sigui, són molt més infantils. Llavors aquests nois es troben amb 18 anys al carrer. Llavors en aquest apartament tenim un pis tutelat, que és el projecte jove, aquest pis tutelat, sempre parlo en femení perquè per ara han passat nenes, només tenim nens, evidentment, però bon, no ha coincidit. Però llavors, per exemple, ara mateix hi han 4 noies, aquestes noies estan allà vivint. Nosaltres l'entitat els hi paga tot. Els estudis, el menjar, el lloguer, l'aigua, el llum, el gas, tot. Però la condició és que elles treballin mentre estudien. Com que estan treballant però tenen tot pagat, els diners de la feina els estalvien. Estalvien més o menys el 90% del sou, més o menys el 95%. Compren una Coca-Cola, pobretes, o... no sé, alguna coseta, però elles tot ho tenen cobert per nosaltres. Llavors, quan passen els 4 anys, elles tenen feina, tenen la carrera acabada i tenen estalvis de 4 anys. Per tant, marxen molt dignament. És a dir, elles marxen sense necessitar ningú.
1: Amb una oportunitat de començar una vida pròpia.
2: Absoluta. O sigui, pensa que elles no... De fet, tenim una ara que s'ha casat i té una criatura. Però elles ja mai més tenen aquest... com es diu? Un link. O sigui, no tenen aquest lligam amb tu, que venen constantment, estem...
1: Sinó que els has donat les eines perquè siguin persones independents.
2: Exactament. De fet, hi ha una de les noies que va marxar l'any passat ja del projecte jove, que està al board de Dream Nepal, o sigui, està a la junta de Dream Nepal. Molt xulo.
1: Al final, potser, encara que tingui l'oportunitat, no, aquesta independència i aquest lligam emocional, suposo...
2: Això no es perd mai.
1: Que segueix. Quantes criatures han passat per les cases de Malahum?
2: Pues mira, a final d'aquest any hem de fer recompte, perquè en aquest moment jo crec que estem amb 112, si no m'equivoco. 112, 113 han anat passant. Alguns 2 anys, alguns 10, alguns han anat passant en diferents moments.
1: Se'ns està acabant el temps, Marina. Passa molt, molt ràpid. Però a mi no m'agradaria acabar sense que ens expliquessis a l'audiència quines oportunitats tenen per col·laborar amb Dream Nepal, no? Què podem fer si aquest projecte ens ha colpit, ens ha arribat al cor, i volem participar-hi d'alguna manera? Quines són les vies?
2: Mira, per nosaltres hi ha dos pilars molt importants. Un és els padrins. Nosaltres no deixem mai que ningú apadrini un nen en concret amb nom i cognom. És a dir, tu apadrines a 60 nens, que és l'espai que tenim, i que van 60, ara hi ha 60, hi ha 40 nenes i 20 nens, per accident. No és que nosaltres hàgim escollit, però hi ha 20 nens, 20 nenes en una altra casa i 20 a la tercera, a Malahum. Llavors, la manera que ens ajuda molt és fer-se el padrí. A vegades jo tinc amigues que em diuen, és que per donar 10 euros a mi em fa com vergonya. No, a mi aquests 10 euros m'ajuden molt. Llavors, els padrins és una cosa superimportant, perquè és un goteig, però el tens cada mes, i amb això hi comptes. Uh-huh. I llavors això fa un coixinet que és molt important per nosaltres. Per tant, els padrins, des de la web, tens moltes opcions de diferents maneres de pagar, anual, mensual, una vegada, mai més, el que vulguis. Ara, per exemple, d'aquí poquet, obrim una cosa molt xula, que és que tens l'opció de comprar el regal de Nadal dels nens. Llavors, a la web hi ha la foto de cada nen amb el regal, i evidentment és simbòlic. Tu em sembla que són 35 euros, que és un donatiu i que tu el desgraves, i no és que ens arribi el regal. Nosaltres amb aquells diners comprarem el regal. I normalment després enviem la foto a la persona perquè vegi que el seu regal s'ha comprat. I
1: arribat.
2: Són 60 regals, ha arribat i tal. Llavors, la millor manera és aquesta. També és veritat que, a part de donar aquests diners puntuals, fem una festa a l'any, al Teatre Victòria... Però, bueno, per la web ho podeu veure tot, com ajudar.
1: En tot cas, trobaran més informació
2: a la nostra web.
1: Marina, ens hem quedat molt curts perquè m'hagués agradat de parlar del projecte a Medellín i de moltes altres coses, per tant, t'emplaço a tornar en algun altre moment quan siguis per terres santcugatenques, perquè em consta que ets molt a Medellín i molt al Nepal, però segur que en algun moment trobarem el forat per seguir-ne parlant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: I molta empenta per aquesta iniciativa.
2: Moltes gràcies.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Scarborough Fair, la fira de Scarborough, de Simon i Garfunkel, interpretada per Marianne Faithfull, una veu anglesa que va alternar la música amb el cinema amb una personalitat extraordinària. Tan extraordinària que va ocupar el número 25 a la llista de les 100 dones més importants del rock. Avui us en parlo perquè ens ha deixat recentment. Va morir el 30 de gener passat, a Londres, amb 78 anys. Potser el públic jove no en sàpiga gaire d'ella, però cal dir que bona part dels primers anys del rock no s'expliquen sense Marianne Faithfull. El rock en aquells temps era un terreny eminentment masculí i les dones hi tenien un paper molt, molt secundari. Ella, però, dotada d'una bellesa seductora i d'una presència magnètica, va despertar l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació, i el seu nom i els seus discos van travessar fronteres. Marianne Faithfull havia nascut el 29 de desembre de 1946, i l'any 1964, quan tenia només 18 anys, va conèixer els Rolling Stones. I fruit d'aquesta relació amb el grup, Mick Jagger i Keith Richards li van escriure una cançó per a ella. La cançó es deia As Tears Go By, les llàgrimes van caient, i va ser tot un èxit. És aquesta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials en d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Un luxe, com sempre, poder recuperar aquests moments radiofònics que tenim a la nostra memòria, però sempre és divertit i interessant tornar a posar aquests talls, tornar-los a escoltar per a reviure aquells moments. I els tornem a reviure juntament amb el company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com va tot?
3: Hola, Esteve, molt bé, content de nou de trobar-nos aquí en aquest programa que tant ens agrada fer i tant ens agrada cuidar i escoltar i repassar tot aquests talls de veu mítics. Avui em sembla que ve un programa que d'aquests que ens farà posar la pell de gallina.
2: Exacte, anem a fer un caire diferent de programa, anem cap als esports. I començarem amb una melodia que ben segur tots recordarem i ens posarà una mica la pell de gallina.

0: Avui l'himne del Barça ens servirà de fil argumental per parlar d'algunes de les mítiques retransmissions esportives en català que vam poder escoltar en directe a la ràdio. El mestre, Joaquim Maria Puyal, va ser el periodista que va fer la primera transmissió en català d'un partit de futbol. Era el Futbol Club Barcelona contra la Unió Deportiva Les Palmes el 5 de setembre de l'any 1976 a través de EAJ1 Ràdio Barcelona.
1: La veritat és que actualment estem tots molt acostumats a veure unes retransmissions a través de la televisió espectaculars, amb uns angles bestials, amb una càmera que va sola, robotitzada pel mig del camp, i és pràcticament com si estiguessis a dins del camp. Però estem parlant de principis dels anys 90, l'època en la que avui ens volem centrar a nivell radiofònic, i en aquells moments la televisió, tot i que començava a haver-hi més tecnologia que la dels anys 80, les coses eren molt diferents i costava una mica més seguir els partits. I en aquells moments era molt clàssic veure, d'una banda, per tenir una mica de referència del joc, la retransmissió esportiva a través de la televisió, però a la vegada també baixar el volum de la televisió i posar el Puyal per la ràdio. Això jo crec que ho hem fet tots.
0: Sí, de fet és una característica que jo crec que en el temps ha anat perdurant. Jo recordo perfectament, i no fa molt, tenir el volum de la televisió baixada i escoltar els partits de futbol a través de la ràdio. La imatge et dona, és cert, no? un detall de la jugada, una proximitat en el que està passant, però la ràdio jo crec que et dona una sèrie d'informació que a vegades va molt més enllà de la pròpia televisió.
1: I la potència que hi ha en les retransmissions esportives radiofòniques, la passió que pot imprimir qualsevol locutor radiofònic, com podria ser, per exemple, Joaquim Maria Puyal, jo crec que això a la televisió queda una mica més difós, perquè al final les imatges són les que criden l'atenció i et fixes més en les imatges que no pas en el que estàs escoltant. Però quan algú com en Puyal t'està locutant un partit i t'està cantant un gol com aquest...
2: Parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca el socio, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
1: Doncs se't posa senzillament la pell de gallina, encara m'està passant ara. Això tenia lloc el 20 de maig de 1992, el gol de falta de Koeman a Wembley, que va donar la victòria per primera vegada a la història al Barça a la Lliga de Campions. Això va ser increïble. Jo recordo en aquella època que estava estudiant pels exàmens de final de curs, i mentrestant anava mirant el partit. No el vaig veure tot, això em va passar tota la meva vida com a estudiant, mentre estava estudiant i veient les finals del Barça, però en aquesta ocasió sí que recordo fer les dues coses a la vegada. Els apunts a sobre la taula i vaig veure en directe el gol de Koeman a Wembley.
0: Sí, també recordo haver-lo sentit per la ràdio. No tinc constància de que fos mitjans a la televisió, segur que tenia que ser per la ràdio, perquè de fet sempre ho feia d'aquesta manera. I com bé dius, eren unes èpoques en les quals compaginàvem els estudis amb la ràdio de fons i que ens donava l'oportunitat, doncs, això de no perdre fil.
1: Més exemples de gols locutats pel mestre Puyal. Ens remuntem ara una mica més endavant, el 30 d'octubre de 1993. Aquest va ser un gol del mític Romario, una de les persones, un dels jugadors que més vegades va vestir la samarreta blaugrana i que va tenir un munt d'èxits.
2: Una miqueta més. Atenció, un altre contra la Barça, Romario! Gol de Romario! Romario marcat el tercer! Romario marcat el tercer! Al minut 34, una pilota que l'Alum la deixa perfectament cap a l'eix de l'atac i Romario entrant com una bala al fusell del tercer gol del Barcelona. L'assistència de Romario és perfecta.
3: Bacos.
2: Romario sembla que s'ha fet mal en la jugada.
4: S'ha fet una estrabada segurament a la cuixa dreta, ara Àngel Mur la tendrà, acompanyat de Fernando Baños.
2: L'Adrum li ha fet una passada òptima a Romario. Romario l'aprofitava al màxim entrant a l'àrea amb molt de perill i ha fusellat el tercer gol. Ha rebut a última hora l'escomesa de Juanito i la sortida de Diego, que va de bòlit, però Romario ha pogut marcar el tercer pel Barça. Al minut 34 de la primera part, Barça 3, Atlètic de Madrid 0.
5: Quants gols ha fet Romario a la Lliga?
6: 9.
3: 9, sí.
6: N'ha fet 9 i ja passa davant a Zucker, que en portava 7 fins ara.
3: Romario... Li estan dient a Romario que 5 minuts i descanso. Li dic Cruyff.
2: Bé, és una mentida com una casa perquè falten 10 minuts per acabar la primera part, però, evidentment, Cruyff, que és un home ambiciós, No vol substituir Romario, no vol substituir Romario, tot i que Stoichkov ha sortit de la banqueta.
1: Fixeu-vos que aquí tenim ja l'embrió del futbol a Catalunya Ràdio actual. Evidentment és una altra època, però aquí van néixer... Doncs...

0: cas si el Barça estava jugant a casa o no per la qualitat de so de la locució d'en Puyol. Per exemple, com hem pogut escoltar en el gol de Wembley, estava a fora tot l'equip del programa perquè el so era telefònic. En algunes retransmissions més properes a Barcelona s'utilitzaven línies microfòniques que ja augmentaven una mica la qualitat i, evidentment, si la retransmissió es feia en directe des del Camp Nou, la qualitat era perfecta. I també a peu de camp teníem l'Antoni Bassas, que anava amb un telèfon mòbil o amb una microfònica, ara mateix no ho sé exactament, però amb una qualitat de so molt pobra. En canvi, avui dia sí que tenim amb una facilitat extrema, des d'un mòbil mateix, poder retransmetre en directe des de qualsevol punt. Això és una de les avantatges que tenim avui dia amb internet.
1: La Maroteca de la Ràdio.
0: Bé, seguim amb més talls. De fet, ja amb l'últim tall que us portem avui. Un moment que també vaig viure en directe a la ràdio va ser quan el Barça va convertir-se en campió de la Lliga 90-91. Després d'una sèrie de temporades nefastes, finalment el Barça, que ja estava forjant el seu Dream Team, va aconseguir guanyar la Lliga el 12 de maig de 1991 i a més va ser de forma matemàtica. Encara no s'havia acabat la Lliga i tenia tant avantatge per davant que va aconseguir ser ja el triomfador d'aquella Lliga Espanyola 90-91 a falta d'algunes jornades d'acabar. Un programa que va tenir lloc en directe a Catalunya Ràdio amb la conducció de Santi Carreras i amb els periodistes Pilar Calvo i Antoni Bassas, dels quals us parlàvem ara mateix, Jaume Boix, Jordi Basté, Cesc Armengol, Eduard Solà, Colla Ballester, Toni Flores, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Jordi Túrria, Pere Escobar i Xavier Palau. I Jordi, ens podries dir alguns noms dels protagonistes que podrem escoltar en aquests minuts de gravació?
2: Doncs sí, entre els jugadors d'aquella època recordem a Stoikov, Andoni Zubizarreta, Alexanko, Amor, Vaquero, Eusebio, Chiqui Begristain, Laudrup, Andoni Goicoechea, Sergi, Ronald Koeman, Albert Ferrer, Carles Busquets, Pep Guardiola, que llavors encara estava al filial, venia d'allà. I qui més, Esteve?
0: Doncs això pel que fa als jugadors, però per la banda de l'staff tècnic, recordar, evidentment, l'entrenador Johan Cruyff, el seu assistent Carles Reixac, Toni Bruins i, d'altra banda, el presi, Josep Lluís Núñez. Tota una temporada diferent de l'actual, en la qual els presidents duraven moltíssims anys i després d'uns anys de sequera durant els 80, finalment, aquell 1991 va ressorgir el Barça i el nom de Núñez va quedar registrat per sempre a la memòria de tots, no? I, d'altra banda, Jordi Pujol, el president de la Generalitat, que també va participar d'aquestes celebracions dels títols del Barça. No sé si ho recordarà, Jordi, l'època en la qual el Barça anava al balcó de la Generalitat a celebrar un títol. Això ara mateix seria impensable amb la plaça Sant Jaume de gom a gom amb els jugadors del Barça que feien saltar en ple balcó de la Generalitat el president del Barça. Això ara mateix seria una cosa impensable.
2: Sí, ho recordo. De fet, no sé quin dels jugadors era el que era més revolucionari. M'atreviria a dir Stoikov, que és el que el va fer allò agafar i saltar, i sí, tots recordem aquella imatge de Jordi Pujol fent uns saltets sobre el balcó de la Generalitat per instàncies de Risto Stoikov.
0: Doncs en els següents minuts anem a recordar aquests moments que vam escoltar en directe a l'antena de Catalunya Ràdio aquell 12 de maig de 1991. Esperem que ho disfruteu tant com nosaltres i esperem retrobar-vos a la propera edició de la Maroteca de la Ràdio, que ben aviat estarà a l'antena de Ràdio Sant Cugat. Gràcies, Jordi. Fins a la propera.
2: Gràcies, Esteve. Com sempre, encantat. Fins la propera.
3: I grita Julio Alberto.
4: Julio Alberto!
3: Del Barça, que el recorda. No guanya el Barça. I ara sí.
5: Solamente quiero deciros una cosa. Tenéis equipo campeón para muchos años. Yo me voy el 30 de junio, pero nunca os podré olvidar.
3: El comiat de Julio Alberto, com deia, no guanya el Barça. I ara Julio Salinas.
4: Vamos a bailar.
3: Que Ronald Koeman li estic dient, ara vamos a bailar.

0: Com se'l coneix, Ronald Koeman? El Jordi Pujol, que li diu a Julio Salinas que pot trobar la corbata. Després de l'expressió contundent de Julio Salinas, la veterania un cop més davant del micròfon. Urbano, un altre dels jugadors que hi ha...
1: Este año, 3 títulos. El año que viene, otros 3.
0: Com dèiem, un dels jugadors que queden d'aquella llista 84-85... que va servir per la Copa d'Europa 85-86, que es va perdre, però el cert és que la pròxima oportunitat serà la temporada de Fernando.
1: En primer lugar, agradecer el apoyo que hemos tenido durante todo el año. Y bueno, los que no pueden venir hoy, bueno, que sepan que el juego es muy bueno, así que lo esperamos, ¿eh?
2: Lo que quiero que no marche de aquí, porque posiblemente el jueves estemos aquí otra vez y en junio posiblemente también vamos a estar aquí. Así que no vayáis muy lejos.
0: Se ha de dormir fins al dijous de la setmana vinent. I la cita de juny, doncs, per la final de la Copa del Rei. Sí que ve aquest any.
1: Avui la Lliga, dijous la Recopa i d'aquí a una estona la Copa.
0: Ho havia promès, eh?, que parlaria en català i el cert és que preguntem. Estan buscant... Em sembla que és Mikhail Laudrup.
3: Li estan dient que és justament a l'Aldrup i ara naturalment retrobació per la gent en ser reconegut.
0: Alessandro primer.
1: Muchas gracias. Y a ver si nos vemos el jueves. Visca el Barça. Gracias a todos. Sois maravillosos.
4: Miquel Soler no ha aparegut, hi va.
0: No, Miquel Soler no l'hem dit. El Jordi Pujol, qui ha parlat ara. Els seguidors de tot Catalunya i pels seguidors del Barça que són aquí avui a la plaça Sant Jaume.
3: Sí, atenció, perquè m'estic acostant a Miquel Soler. Parla el president o encara no?
0: No, encara.
3: Aviam, perdó un moment només. No passaré, no. Miquel, mira un moment. Com és que no surts?
5: Ja sortit.
3: Aquí ha sortit, tu?
5: Era la finestra.
3: No has parlat o no has parlat?
5: Sí, no m'han sentit.
3: No t'han sentit?
5: Oh, és que ens hem enrovellat.
3: Molt bé. Parla el president de la Generalitat.
0: Parlarà primer Johan Cruyff a petició de Jordi Pujol.
6: En un momento dado.
1: En un momento.
0: Això ho ha dit Alexanko, eh? Això ho ha dit Alexanko, en un momento dado. Pero Johan, puedes decirlo.
1: Como he dicho ya muchas veces,
7: en un momento dado,
1: si cada partido en casa tenemos esta afición, es imposible perder. Por lo tanto, volvemos aquí otra vez, lo normal.
8: Escolteu,
0: El president de la Generalitat.
1: Escolteu! Veiem! Núñez!
0: Estan cridant el president del Barça, Josep Lluís Núñez, perquè parli. I ara sí, se'n va cap al micròfon, acompanyat de l'honorable Jordi Pujol.
1: Gràcies a tots i fins al dijous. Visca el Barça, visca Catalunya! Escolteu, només tres coses. La primera, que dijous tornin de Rotterdam amb la Copa. La segona, visca el Barça! La tercera, visca Catalunya!
0: Tots estan d'acord. Tots estan d'acord amb les tres coses proposades per Jordi Pujol, el president de la Generalitat, en el moment que deixen la balconada de la Generalitat, del Palau de la Generalitat, Antoni Bassas, endavant.
3: Gràcies. Sí, en efecte, els jugadors estan retrocedint. Hi ha algunes noies familiars d'alguns càrrecs que treballen al Palau que han aconseguit el seu objectiu, acostar-se amb bolígrafs i papers als ídols i demanar autògrafs. Haig de dir que tots absolutament estan rebent papers, de manera que se'ls hi estan passant els fulls. Ve cap aquí Antoni Subiserreta, que ha dit una cosa a la Marcela i a el Jaume Boix, que, a veure, com que no sorprenden, ha dit, que de moment el que havien sentit fins ara era curiós. Ara rep una copa de cava. Antoni, ¿contento con lo que te han sorprendido aquí o no?
6: Sí, está bien, está bien.
3: Está bien.
6: Merece la pena.
3: Me ha parecido que había un poco de ironía cuando hablabas en la Merced con nosotros.
6: No, qué va. Lo que pasa es que los recibimientos son ese progresivo, ¿no? O sea, un momento más tranquilo y luego va acumulándose más gente.
3: Tú ya ganaste una liga con el Athletic. Dime algo de la comparación.
6: Gané dos con el Athletic. Esa es la desventaja. Solo ganó una con el Barça.
3: Desde luego.
6: No, la comparación no hay ninguna. Yo creo que vascos y catalanes somos parecidos y diferentes. Y en eso es la comparación.
3: Gracias. Johan Cruyff y José María Cullell.
7: A la vida deportiva de la ciutat.
8: No serà un honor si
7: si guanyo. M'agradaria molt tenir-te al meu costat, eh?
8: Esto es muy orgulloso, si puedo ayudar algo.
7: Pues escolta'm.
8: Para Catalunya, todo encantado.
7: Pues está molt bé, eh?
8: Gracias.
7: Parlem quan tornis de Rotterdam amb la Recopa, eh?
8: Vale,
7: d'acord?
8: Ja la vemos.
7: Vinga. Salut, mago.
3: Bé, atenció que aquí sembla que hi ha una notícia. Sembla que el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Josep Maria Cullell, perdoni, li acaba d'oferir la possibilitat de col·laborar amb vostè en el joc en Cruyff, segons que hem sentit.
7: Bé, sí, però ja en parlarem més endavant. Sí, és així. Però hem quedat que en parlaríem tornant de Rotterdam.
3: Podria concretar una miqueta quin és el tipus d'oferta que li fa?
7: Bueno, de fet, és el que penso és que en aquesta ciutat cal potenciar molt l'esport de base. I jo crec que s'ha de trobar doncs, una fórmula, o podem trobar una fórmula, que en parlaríem tornant de Rotterdam, en la que ell i jo poguéssim col·laborar, si fos l'alcalde, que ell continuarà al Barça, òbviament, però que el seu consell fos per mi molt important de cares a desenvolupar doncs, el futbol de base, les barriades i dels nanos i del plegat.
3: La seva resposta ha estat bastant afirmativa, de moment.
7: Sí, ha dit que en parlaríem i que estava molt orgullós de que li oferís.
3: Parlem de les seves últimes 24 hores en relació al Barça. Ahir un desconcert, suposo que molt gran, i avui una alegria.
7: Avui una gran alegria, i a més el que compta històricament és això. Compte que d'aquí 4 o 5 anys la gent el que dirà és que el Barça l'any 90-91 va guanyar la Lliga brillantment 3 jornades abans d'acabar-se. I molt content perquè algú m'hagi dit que això pot tirar endavant. Això és un fitxatge. I crec que és un fitxatge de la ciutat, no meu.
3: Molt bé, ja ho veurem. Gràcies, Josep Maria Cullell. Bona nit, el candidat a l'Ajuntament de Barcelona.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
10: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
3: Estan per aquí bevent xampany tranquil·lament. Sí que ve Cristany. Avui, si no em parles en català, et tiro pel balcó.
11: Ja ha parlat ahir al balcó. Ja ha parlat, no?
3: Sí, no, però ara per antena, home.
11: A veure, què demanes?
3: No, home, et demano, per exemple, tu estaves a la graderia de Totxa quan la Real va guanyar aquelles lligues a començaments dels 80. No era jugador encara. Podria ser una mica de comparació de l'ambient?
12: Hombre, és difícil, no?, fer una comparació de del que jo sentia en aquests moments, perquè jo era d'allí, no?, jo era de Sant Sebastià. Entonces, per mi el record és impressionant. Però ja fa 3 anys que estem aquí i per mi és molt important haver guanyat la Lliga, perquè realment he vist de veritat què és el que, com han celebrat aquí els títols.
13: Ja. Yeah. Tu has sigut dels pocs que han anat a veure el partit a la televisió, has estat amb la Pilar allà a TV3. Suposo que estàs molt content també perquè la Real hagi guanyat, però les coses han començat fatal, perquè segons que deia Xavier Palau, a més del gol, l'Atlètic ha tingut un munt d'ocasions al principi.
12: No, el començament de la Real ha estat horrible, perquè bueno, han rebut un gol i encara han tingut a l'Atlètic de Madrid 2 o 3 oportunitats més allà, per marcar. Però després la Real ha marcat l'empat i la segona part han estat l'Atlètic de Madrid en darrere, tot l'equip. I es veia que la Real podia marcar.
13: Ja. El gol a buscar i aquest t'ha sortit de l'ànima, no?
12: Sí, sí, de veritat, perquè he vist moltes icurrinyes ahir a baix i ho he pensat de cor.
13: I ara dimecres què?
12: Dimecres ja veurem. És una pena que el futbol sigui 11 contra 11, no? Perquè si fora per l'afició guanyaríem tots els títols.
13: Ja. Si la tinguéssiu sempre així a l'estadi, eh?
12: Sí, és veritat. Jo no sé on està la gent, perquè he vist gent molt jove. Sí. Tots que estan aquí a la plaça en Llama són molt joves. I al cap la veritat és que la gent és una mica... és més adult.
13: És una mica més gran, potser.
12: Sí, jo crec que sí.
13: I potser no crida tant. Xiqui, enhorabona.
4: Antoni, Antoni, recorda-li a Xiqui Wittgenstein les felicitacions que fèiem al voltant de 4:07 de la tarda.
13: Em diu Santi Carreras que heu començat a parlar de felicitacions ja aquesta tarda. Heu parlat quan faltaven 5 minuts per acabar el partit, tot just quan marcava el segon gol a la Real Societat, i em demana que et recordi aquelles felicitacions que ara ja tenen.
12: Ah, molt bé, moltes gràcies. Adéu.
4: Adéu.
13: Gràcies. En efecte, recomposo la meva posició per mirar d'encaixar encara microfònicament algun altre jugador que no hagi passat pels nostres micròfons en els diversos ambients en què han estat. Digues, Pilar.
14: Aprofitem que recomposes la teva posició per dir que Enric Truñó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha sortit a la balconada i ha anunciat que dimecres a les pantalles del Palau Sant Jordi es podrà seguir en directe el partit de la final de la Recopa d'Europa, i que per dimarts i dimecres, partit de Barça de bàsquet, i dimecres per seguir doncs, aquest partit de la Recopa.
4: Dimarts juguen a Badalona. Pilar.
14: Doncs mira, ho havia entès jo malament.
4: Dimarts, el segon partit del playoff, torna a ser a Badalona, perquè la penya va ser el primer classificat.
13: Doncs... Tinc aquí al costat... Perdona, Pilar, volia saber si alguna cosa més o no?
14: No, ja està.
13: D'acord. Tinc al costat Josep Maria Corbella, que és l'encarregat de material del Barcelona. Amb aquest senyor no parlem mai, perquè ell fa la seva feina molt discretament i molt eficientment, per cert. Però avui està content, suposo, per una cosa. I és... que els jugadors, aquest de darrere que crides és Amor, que és un catxondo i que té moltes ganes de celebrar, ara parlem amb tu. Dic que els jugadors no es quedaran la samarreta amb la que han guanyat la Lliga, perquè materialment estaven a casa seva, que no es quedin la samarreta de felpa que durien portar.
15: No se l'han quedat, perquè vull dir, estava preparat pel dissabte. Llavors, al passar el que va passar, pues, diguéssim, vam recuperar les samarretes. Ara, pues, el pròxim dia a casa, pues, els hi donarem totes amb molt de grado.
13: Els seus companys estan dient que com és que t'entrevisten, i és que en Corbella és tota una institució en això del Barcelona. Ha estat sent un digne hereu d'en Papi Anguera, que durant molts anys, i que suposo que deu estar molt content aquest cap de setmana, et va ensenyar com es portava tot aquest tema, no?
15: Sí, jo vaig ser el que el vaig substituir, i és un home pues, que jo l'aprecio i espero pues, que puguem estar molts anys i que ell ho pugui veure des de casa seva o amb un altre ajuntament.
13: El dimecres no portem la samarreta blaugrana, no?
15: No, el dimecres anirem tots de blau.
13: De blau com a Berna?
15: Com a Berna, sí. Yeah. A veure si tenim la mateixa sort.
13: Tant de bo, no?
15: Amb la Sampdoria, vull dir que es va anar de blau.
13: Sí.
15: Passa que amb el blau vam tindre un mal record, que va ser la final de Sevilla, però vull dir que millor no recordar-ho.
13: Sí, però oi que aquella no duia la franja blaugrana? O també la duia?
15: Sí, la duia, és la mateixa.
13: Potser podríem desvetllar que tu tenies la samarreta blaugrana oficial amb el número 4 preparada per si el deixant córrer via la copa poder-se-la posar.
15: Ah, sí.
13: És veritat, eh?
15: Sí, és veritat. És veritat, Antoni.
13: En fi, Josep Maria, felicitats també per la part que toca.
15: Vale,
13: i també a la resta de components de l'equip del Barcelona, que estan sent cridats pel cap de premsa del Barcelona perquè se'n vagin cap a l'autocar. Seran acomiadats. Abans parlarem amb Amor, que era un home feliç. Ahir l'Amor i jo estàvem a la jardinera que ens portava de l'avió cap a la terminal del Prat i tots dos fèiem una cara que déu-n'hi-do. Però avui les coses han canviat.
16: Ha canviat tot. La veritat és que ahir ja no sabia ni el que fer, no? Si riure, si posar-me a plorar. La veritat és que estàvem molt, Bueno, molt dolorit per tot, però bueno, avui s'ha oblidat tot, no?
13: El contrast d'aquestes 24 hores és brutal, eh?
16: La persona canvia, eh? És la bomba, això, eh?
13: Tu on estaves quan l'Atlètic ha acabat de perdre el partit?
16: A casa.
13: A casa.
16: Sí,
13: ho has sentit escoltant. Immediatament coets, això?
16: Sí, sí. Ho estava escoltant a la ràdio, ho he sentit i, bueno, imagina't. S'ha posat a sonar el telèfon i vinga, no parava.
13: I la corbata i cap aquí?
16: Sí, la corbata i cap aquí.
13: Bé, ara tu et queda una setmana de relativa tranquil·litat perquè dimecres no jugues. Suposo que això ara, veient la gent aquí, et deu coure més que mai, no poder ser.
16: Sí, més que mai per això, perquè volia estar allà a la final, però bueno, la gent està mentalitzada i això li dona més moral a la gent, no? Jo estaré allà animant, a fora, i a veure si el dios, pues, com ha dit el míster, pues, estem aquí una altra vegada.
13: Quan sabràs si la targeta d'ahir val o no val?
16: Em diuen que per fer una obstrucció normalment no compta.
13: Yeah.
16: Més que res agressió, però no. Jo era que esperava, a veure si compta o no.
13: Tu que ets un home de la casa, això et deu fer molt feliç, no, tot això?
16: Feliç, i abans ho estava comentant, perquè el de la casa normalment vol arribar, vol jugar, vol guanyar, i de moment, com tot va bé, pues, imagina com estic.
13: 3 anys del primer equip i 3 títols.
16: Sí.
13: La Recopa primer, la Copa...
16: Copa Rei, Liga, aquest any no ha acabat encara, i a veure si l'any que ve, si estem encara aquí, pues, algun més, no?
13: Què vols dir, que t'ha fet una oferta al Madrid o alguna cosa?
16: No, perquè no, he renovat i estic, estic molt content
13: aquí. Doncs aleshores segur que estaràs aquí, home.
16: Home, esperem que sí.
13: Doncs vinga, felicitat. Guillem Amor, un dels homes encara més endarrerits, que està marxant ja del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Mentre mirem de veure exactament què és el que passa amb la resta de jugadors, que sembla com si estiguessin sent convidats al pati dels Trongers del Palau de la Generalitat. Estem cobrint la distància que hi ha entre el Saló de Sant Jordi i el Palau de la Generalitat. No tinc gaire lluny Hristo Stoichkov. En Bulgària se celebra algo así parecido, ¿no?
17: Igual.
13: Sí o no?
17: Pero poco gente, sí, poco gente.
13: Poco gente.
17: Sí, yeah. Normal.
13: ¿Qué te ha parecido todo esto?
17: Muy, muy bien, muy, muy contento, porque mucha gente quiere ganar la Liga y ahora ganamos la Liga. Sí. Muy contento.
13: Molt bé, gràcies. El reclamen cap a la fotografia que es faran ara al darrere de la font del pati dels Trongers, on brolla l'aigua d'un Sant Jordi cavalcant el president de la Generalitat i Marta Ferrusola dempeus, al seu costat Cruyff, a l'altre cantó Núñez, darrere Reixac, Soler, Casaus, i agenollats en la posició, diríem, principal, Toni Brins, Estolet, Goicoetxea, Àngel Mur, Jaume Langa, Josep Malgosa, Àngel Vilda, Ferrer, Laudrup, Eusebio, el doctor Bastit, Ricard Maixencs i alguns altres directius que se sumen a una fotografia que es pretén que sigui històrica. Alguns dels jugadors ja no porten la corbata, com és el cas de Subi Serreta, altres s'han afluixat el nus, però la uniformitat és impecable. Els somriures de Cruyff són molt amplis, i ara el president de la Generalitat dona per tancada la fase fotogràfica, de manera que suposo que podrem seguir fent comentaris amb altra gent. Suposo que ara hi haurà el comiat oficial. Per veig que bé que parlen Reixac i Cruyff, perdó, Reixac i Pujol, que són portats en una part per part del president de la Generalitat, suposo que per parlar més tranquil·lament i lluny dels micròfons d'un i altre cantó. Mirarem, però, de poder xerrar amb ells, per bé que insisteixo, ara inicien un passeig pel pati dels Trongers i fa de molt bon estar. Què deben decir-se, Toni?
18: No lo sé, yo pienso eso, ellos van a hablar el táctica para el miércoles.
13: El táctica para el miércoles,
18: sí,
13: ¿eh?
18: Yo pienso, Pujol, pienso un quiere jugar con un delantero, un poco yeah. Más control en defensa, mejor que contra Cádiz. Estas cosas, yo pienso, dice, Cádiz está un poco cachondeo. Vamos a más en serio miércoles contra los ingleses.
13: ¿Tú cuando viste el partido ayer de Cádiz debiste pensar que te habían cambiado los papeles? Que el equipo que tú sabías cosas de que el Cádiz no era el que estabas viendo, ¿no?
18: No, Cádiz es un partido uno dentro de los 38, ¿sí?
13: Ya. Pero que es increíble, ¿no?
18: Ya, pero ok, vamos, es posible. Es posible. Hay situaciones, no hay directamente el equipo titular, hay tocados, hay jugadores sí. Que piensan... Hombre, quiere jugar miércoles la Copa de Europa, tampoco el ambiente no está en Cádiz. Hay mucha gente para el circuito de Jerez de Motor, en el mismo hotel, hay muchas otras cosas. El campo está en hierba muy alto, muy seco, la tierra está como cemento. Los jugadores quieren... Ya. Quiere quiere jugar miércoles en Rotterdam en tope, so está un poco preocupado para la guerra, la entrada de Gadis. Oh, Gadis tiene razón, claro. Quiere ganar el partido, tomar riesgos y ganar rápido en 2-3 contraataques.
13: También el Manchester perdió 3-0.
18: Sí, claro. Yo he visto el Manchester último partido contra el Arsenal. Pero hay indiferencia. Nosotros somos campeones ahora de España. El Manchester es el sexto o séptimo en la liga inglesa. Para mí, nosotros somos los favoritos para ganar este título el miércoles.
13: Pues ojalá. Gracias. ¿Has estado en casa escuchando el partido hoy?
18: Sí, sí, claro.
13: Cuando ha marcado el Atlético, la cosa estaba bastante mal, ¿no?
19: Sí, pero sabemos del fútbol y, como te he dicho antes, que nosotros tenemos aunque, por ejemplo, después de perder ayer, queríamos ganar la Liga en casa, por ejemplo, contra Real Sociedad, este año no podemos perderlo, porque aunque no queremos ganarlo hoy, hemos ganado hoy. Y eso es lo bonito.
13: Sin duda, sin duda. El público ha disfrutado mucho con el momento dado de Alessanco, ¿eh?
19: Bueno, espero que sí, espero que sí. Espero que sí, porque la broma está bien, ¿no? Porque me gusta mucho, por eso digo, yo me gusta tener un gorro, pero si tenía el peluco de Arús, lo sacaba ahora mismo, ¿eh? Porque
13: hay para todos, ¿eh? Hay para todos.
19: Hay para todos.
13: Esto para el miércoles es muy bueno, ¿no?
19: Sí. Hay que animar, hay que probar de sacar uno más y sin apuros los tres. Porque estamos en los tres.
13: Molt bé, gràcies, Johan Cruyff. Entrenador del Barcelona, que s'acomiada de Josep Lluís Vilaseca, que va ser directiu del Barcelona quan ell era jugador del Barcelona, quan va ser fitxat, quan va ser portat de l'Ajax d'Amsterdam. En aquests moments, la directiva blaugrana, Núñez, al costat de Johan Cruyff, se'n van cap a l'autocar. Hi ha salutacions a banda i banda, els jugadors posaran a l'autocar i nosaltres suposo que acabarem de fer les últimes entrevistes amb els jugadors.
14: President, només una pregunta. Dijous, ens tornem a veure dijous aquí?
20: Almenys jo el desitjaria.
14: D'acord, gràcies, president Núñez.
13: Carla Reixac cap a l'autocar. Això és més emocionant que quan la vas guanyar com a jugador, la Lliga o no?
20: Home, ara com que estic vivint aquest moment, és més emocionant ara. Molt bé, que si no me'n recordo.
13: Molt bé, gràcies, Carla Reixac, que et diu que no recorda tant allò i que ets absolutament feliç. Bueno, esto es muy emocionante, ¿no?
21: Sí, muy agradable, ¿no? Eso que lo que nos gustaría hacer cada año, pero es muy difícil.
13: Ojalá, vaquero. Gracias. Que en aquest moment se'n va cap a l'autocar darrere d'ell el capità Alessanco, les dones dels directius i alguns directius que estan a l'autocar del darrere, preparat de tots els detalls de del Barcelona, Anton Parera. Tot ha anat bé?
22: Ha anat fantàstic.
13: Al final s'han obert les portes de l'estadi, per això.
22: Sí, perquè hi havia molta gent i nosaltres no teníem previst que vingués gent a l'estadi, però, bueno, hi havia molta gent, però finalment les hem obert.
13: El sopar del Ritz només és per vostès, per desgràcia, no?
22: Sí. Si no hi ha invasions, sí.
13: Igual han d'obrir les portes, també.
22: Espero que no, perquè seria un programa d'ordre públic important per l'hotel.
13: Hi ha alguna novetat a cada dimecres, d'entrades, de desplaçaments, alguna cosa que s'hagi dit?
22: No, tot està a punt d'esgotar-se i intentar guanyar.
14: I com sempre, pregunta l'Antoni, quina recaptació d'il·lusió i de carinyo hi ha hagut avui?
22: Mare?
14: Quina recaptació heu fet avui?
22: Oh. Avui, la millor de la història, perquè un títol és sempre la màxima que es pot aconseguir.
13: Gràcies, el gerent. Que poètica i que metafòrica la pregunta de la nostra companya. Els jugadors del Barcelona estan ja tots a l'autocar pràcticament. Els autocars que estan encarats cap al carrer Ferran pujaran rambles amunt. I els jugadors del Barcelona, com ha quedat dit, juntament amb els directius, es reunien en un sopar que esperen sigui íntim a l'hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'únic que podem fer ja des de la plaça de Sant Jaume, entre el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament, és referendar que els jugadors marxaran aplaudits i vitorejats per centèsima vegada. Subissarret és l'home que tarda més en anar a pujar l'autocar per la porta lateral i suposo que això, la comitiva és a punt de marxar. Amb l'esperança que han dit tots en els seus parlaments de tornar a ser aquí d'aquí 4 dies, dijous que ve, l'endemà de la final de la Recopa a Rotterdam, que el Barcelona disputarà el Manchester United. Ha posat l'autocar primera, acaba de tancar ara bé la porta, suposo, una directiva, l'única directiva rassegada, la senyora Rosa Blas Taverner, que puja l'altre autocar, i intentant s'obrir pas, això és una operació bastant difícil, quan són 2:15 de la nit,
3: l'autocar que condueix els campions de Lliga de la temporada 90-91. El Futbol Club Barcelona és a punt de deixar la plaça de Sant Jaume i anar-se'n cap a l'Hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'autocar se'n va, els jugadors saluden el públic els hi torna les salutacions, sona el clàxon, els directius i alguns familiars s'ho miren astorats des del darrere. Aquí se'n va l'expedició campiona de Lliga de l'any 90-91. Jo em quedo amb la frase d'Àngel Mur: els terminis cada vegada s'estan fent més curts. Entre la de Benio Rey i la de Cruyff, 14 anys, entre la de Cruyff i la de Benevols, 11, i entre la de Benevols i la de Cruyff i Rejac com a entrenadors, només 6. Veurem si aquesta progressiva reducció dels terminis continua tenint en la història alguna mena de seguiment. Això ha acabat ja a la plaça de Sant Jaume, es desfan les tanques i diria que molt d'ordre, la gent està abandonant les posicions que ocupava des de primera hora de la tarda per venir a vitorejar aquí, al cor de Catalunya, els campions de Lliga, el Futbol Club Barcelona. Si no voleu res més des dels estudis, i si Pilar Calvo no ha d'afegir res més, nosaltres tancarem ja aquest punt de connexió des de la plaça de Sant Jaume.
4: Molt bé, doncs tanquem aquest punt amb Antoni Bassas. En Pilar Calvo tampoc no hi ha res més a afegir, Pilar?
14: No, a reveure.
4: Doncs molt bé, nosaltres buscarem seguidament a Catalunya Ràdio, pràcticament 6 hores i mitja de transmissió, a l'altre punt informatiu, que és justament on la festa continua, a l'Hotel Ritz.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: Finalment, aquest any sí. 6 anys després, la Lliga torna a Can Barça.
4: I per arribar a l'Hotel Ritz cal fer una trajectòria, un seguiment de carrers que ens ho pot dir Odol Serra, unitat mòbil.
23: Sí, doncs en aquests moments som nosaltres a prop del carrer Ferran, a les mateixes Rambles. Vegem ja com ja està tot preparat perquè l'expedició del Futbol Club Barcelona doncs emprengui el camí Rambles cap amunt. Tal com ha comentat abans Antoni Bassas, efectivament la gent va enfilant camint cap a casa seva o bé per a altres llocs per continuar la celebració de forma molt tranquil·la, molt cívica, com a mínim en el lloc on estem nosaltres, davant justament de la comitiva del Futbol Club Barcelona. La tranquil·litat és la nota predominant, la gent va tirant cap amunt, alguns s'esperen per voler veure tornar a passar els jugadors del Futbol Club Barcelona, que sens dubte són els protagonistes del dia d'avui. Ara concretament des de la nostra posició podem veure perfectament ja els autocars com estan enfilant el camí de les Rambles cap amunt.
4: Segur que ara aquest recorregut fins a l'Hotel Ritz serà molt més ràpid. I justament a l'Hotel Ritz busquem una altra comunicació amb Josep Adolf Estrader. Bona nit.
24: Bona nit. Estem a l'exterior, en concret, de l'Hotel Ritz, en aquesta primera connexió, perquè també volem copsar una mica quin és l'ambient que hi ha a la façana, a l'entrada de l'Hotel Ritz, i també és bastant considerable. Jo calculo que hi deuen haver-hi uns 700 aficionats del Futbol Club Barcelona que estan esperant l'arribada de l'equip des de fa estona. Segurament seran aficionats que en gran quantitat no hauran pogut trobar lloc a la plaça de Sant Jaume i que fa estona que han vingut aquí a la porta de l'Hotel Ritz. Pel que fa a l'interior d'aquest hotel que hi ha a la Gran Via de Barcelona, hem de comentar que el sopar oficialment l'organitza Joan Gaspar, fins al punt que a les targetes d'invitació que hi ha a cada taula i a cada lloc on s'asseuran els comensals posa: Joan Gaspar es complau en convidar els campions de Lliga 1990-1991. I ell ha convidat personalment tothom, hi ha membres de la junta directiva, membres de les diferents seccions del Futbol Club en Barcelona, hi ha fins i tot algun que altre company de la candidatura de Joan Gaspar a la Cambra de Comerç de Barcelona. Com que Joan Gaspar ha convidat personalment, doncs hi està veient tota mena de convidats. Avui, per tant, 700 persones a l'exterior de l'hotel. A dintre, jo calculo que entre convidats, que també hi ha exjugadors i tècnics del futbol base del Barça, m'havia oblidat de dir-ho, doncs deu haver-hi ja unes 600 persones, i d'aquí uns instants, si us sembla, en una pròxima connexió, parlem amb alguns dels protagonistes d'aquest sopar que començarà, suposem, d'aquí a no gaires minuts.
4: Doncs si tu ets a la porta de l'Hotel Ritz, haurem d'anar cap a l'interior. Buscarem a l'interior la comunicació amb un altre dels homes de Catalunya Ràdio, amb micròfon mòbil, amb Jaume Boix. Pràcticament ara mateix passen 8 minuts de 11:45. Jaume Boix, bona nit.
25: Hola, bona nit. I aquí, doncs, tot a punt, en aquesta sala, el Saló Imperial de l'Hotel Ritz, tot a punt, diem, per rebre els jugadors i els directius del Barça campió. I amb nosaltres, el maître de l'hotel, el senyor Joan Dinarès, que està cuidant fins a l'últim detall tot el que ha de ser aquest sopar dels campions. Senyor Dinarès, bona nit.
26: Bona nit.
25: Bé, hem de començar parlant del que podia haver sigut ahir i que serà avui. De quina manera ha perjudicat això a l'organització d'aquest sopar?
0: Bueno, el que és perjudicar no ha perjudicat gens. En tot cas, els nervis, diguem, d'estar preparats ahir, de tenir-ho després, doncs, que anul·lar-ho tot, amb quant a camarers, amb quant a desmuntatge de taules, la cuina, per exemple, doncs, tornar a guardar-ho tot a la nevera, per clar, doncs, preparat per avui o preparat per un altre dia. O sigui que, en fi, més que res ha estat un problema de nervis, però bueno, al final doncs som campions i superem tots plegats.
25: Campions han estat els jugadors del Barça, els 25 jugadors són de la plantilla, però aquí veiem taules per bastants més.
0: Bueno, això està muntat per unes 400 persones.
25: 400 persones en un sopar dedicat als campions de Lliga que avui ben segur no passaran gana, tot i que hauran tingut temps de fer gana en aquest recorregut que han fet des de l'estadi del Futbol Club Barcelona fins que arribaran aquí a l'Hotel Ritz.
0: Doncs sí, està preparat per 400, és un bufet de freds i de calents, amb pastaleria, amb postres, diguem, no? Cafè, conyac, licors, xampany, i bueno, és un bufet molt ben preparat, molt maco, com vostè pot veure, no? Amb una copa monumental.
25: Un pastís impressionant.
0: Perfecte, sí, de mantequilla dolça, en fi, tot està preparat.
25: El pastís és una obra d'art.
0: És una obra d'art, sí.
25: El podríem descriure, no?
0: Bueno, això més que aviat ho tindria que descriure el pasteler que l'ha fet. No sóc jo la persona més adequada per parlar-ne, eh? Això és robar-li l'ocasió de fer-ho ell.
25: Tècnicament ha dit que és de mantequilla, però el que sí que cal dir és que intenta representar com un castell.
0: Un castell, diguem, de gent que agafen doncs, tots plegats una copa, no? Que l'enlairen amunt. En fi, és molt maco.
25: El que està molt clar és que avui els jugadors del Barça, si ells s'han fet gana, aquí quedaran satisfets.
0: Això per descomptat.
25: Molt bé, són les declaracions al micròfon de Catalunya Ràdio del maître de l'Hotel Ritz, en Joan Dinares, que ens ha comentat el que serà el protagonista d'aquí uns minuts al Saló Imperial d'aquest hotel.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Queden 12 minuts per arribar a les 12 de la nit. Serà el moment de posar el punt final a aquesta llarga transmissió del seguiment primer des de Totxa, pràcticament a les 5 de la tarda, del Reial Societat Atlètic de Madrid. Ha començat malament les coses, però finalment, matemàticament, el Barça ha aconseguit aquesta tarda el títol de Lliga. L'onzè a la seva història. 2-1 ha guanyat la Reial Societat. I ara també serà bo, en aquests 12 minuts que ens queden per arribar a la mitjanit, fer un resum, fer balanç del que hem pogut viure a la sintonia de Catalunya Ràdio i recordar també fets puntuals, fets que han marcat una jornada històrica pel Futbol Club Barcelona. Una jornada que recordarà com la d'aquell dia que el Barça, matemàticament, va aconseguir el títol de Lliga.

0: Fer memòria, una conversa del president de la Generalitat, amb Antoni Bassas.
1: Aquest és el títol que valorem més, a part del dia que quedarem campions d'Europa, no? Perquè la Recopa mateix, tot i que és molt important, internacionalment és més important que ser campió de Lliga, de la Lliga Espanyola, però l'hem guanyat diversos cops, és una competició que li tenim bastant la mida presa. En canvi, la Lliga se'ns escapa molt sovint i d'una manera frustrant. Aquest any no. Malgrat l'ensurt que ens van donar ahir, amb aquell partit de Cádiz, malgrat això, doncs, la temporada ha estat bona, ha estat francament bona, la prova és que acabem amb molt d'avantatge i molt abans, 4 partits abans que s'acabi la Lliga, som campions. I és lògic que es desbordi l'alegria dels barcelonistes, i que són tanta i tanta gent a Catalunya, no? I poc o molt de tots els catalans. En tot cas, la meva, jo, evidentment, em sento molt satisfet, molt content de que el Barça enguany...
2: En primer lloc, unes paraules d'agraïment, perquè...
0: És el Parlament de Josep Lluís Núñez a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Que el Barcelona pugui estar aquí al Consell de Cent per celebrar un títol que és el campió de Lliga, per nosaltres és una gran satisfacció i una gran il·lusió. Nosaltres aquest any érem conscients que era un any molt important, i era molt important perquè també som conscients que l'any que ve a la nostra ciutat se celebraran uns Jocs Olímpics. Jo diria els millors jocs que s'han celebrat fins ara.
3: Una altra volta que estiguin els vostres peus.
0: Nicolau Casaus a la Basílica de la Mercè.
3: Barcelona, encapçalada pel nostre president, per tal d'ofrenar-vos el títol que més esperàvem, el campionat de Lliga 1990-91. Nosaltres us preguem, senyora, i us agraïm la gran protecció que ens heu donat, sobretot els nostres associats i simpatitzants, els nostres jugadors, els nostres tècnics, tot el personal del club, el consell directiu i a totes les seves famílies.
4: Verge. Tampoco quiero decir tantos como ellos.
0: Joan Cruyff a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Deja todas las banderas hasta jueves porque volvemos.

Falten 9 minuts i arribarem a les 12 de la nit. Aquests són alguns dels recordatoris que han pogut seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. Al Parlament de Josep Lluís Núñez, a l'Ajuntament de Barcelona, també les últimes paraules de Joan Cruyff. També al Parlament, al president de la Generalitat, Jordi Pujol, també Nicolau Casaus, a la Basílica de la Mercè, però encara n'hi ha d'altres.

0: dels Jocs, el nostre primer club s'hagi proclamat campió d'Espanya i esperem dintre de molt pocs dies... Campió...
1: Pasqual Maragall a l'Ajuntament de Barcelona.
0: En prova d'agraïment,
2: podria... Por este recibimiento y que espero que se repita muchas veces más. Visca Barça.
1: Aleixanco, a l'Ajuntament de Barcelona, un dels capitans del Futbol Club Barcelona. Entre recordatori i recordatori, l'actualitat que marca avui, ara mateix, el sopar que es fa a l'Hotel Ritz. Comunicacions, Josep Adolf Estradé, Hotel Ritz.
3: L'actualitat ara mateix és la xerrada, la conversa, la tertúlia que estan tenint els convidats d'aquest sopar i els protagonistes d'aquesta vetllada, jugadors, tècnics, directius, senyores, que acaben d'arribar fa uns minuts. Una conversa que s'està mantenint en el vestíbul de l'Hotel Ritz abans que tothom s'entauli, abans de passar al gran saló on es farà aquest sopar, que per tant no serà un sopar íntim entre plantilla, directius i tècnics, com en un principi s'havia previst, sinó que serà un sopar multitudinari del que Joan Gaspar ens n'ha dit que hi havien 300 convidats, tot i que aquí n'hi ha més de 400. Potser no hi cabrà tothom, però el cas és que de sopar n'hi ha per estona.

0: Del públic i Stoikov, que aixeca una senyera leonesa amb la mà d'Albert Ferrer. Stoikov i Ferrer aixecant una senyera entre Josep Lluís Núñez i Pasqual Maragall. Una encaixada de mans ara entre l'alcalde i el president de Barcelona, Julio Alberto, que deixarà un petó i aixeca el seu dit polze de la mà dreta amb una mirada plena de tendresa. Ara s'abraça positivament amb Pasqual Maragall. Josep Maria Cullell arriba finalment a l'alçada de la balconada, somrient, mentre Cruyff, a petició dels fotògrafs, no para d'aixecar el cobi un cop més, i aquesta aixecada del cobi provoca... Cruyff cap al micròfon, ha dit visca el Barça, però entra definitivament a l'interior de...
1: Este campeonato, mucha gente muy nervioso. Ahora este ánimo, en el miércoles se puede ganar en Manchester United.
2: Finalment, aquest any sí. Sis anys després, la Lliga torna a Can Barça.
3: Soc a l'Òscar Nebrera, a l'Òscar. Bueno, la meva felicitació és la següent. Feliz en tu día, amiguitos, que Dios os bendiga y que ganéis muchas más. Apa, això s'ha de dir.
4: Tot el camp... És un camp, som la gent del Barça. Bueno, estic supercontent, doncs, perquè el Barça ha guanyat la Lliga i em sembla que l'any que ve per fi podré jugar, perquè fa temps que vaig darrere de jugar amb el Barça i podré jugar de davant.
5: Amics futboleros, soc l'Amparo Moreno. Simplement vull dir que si en Music Hall és important la cama... En futbol és la Lliga, i l'hem guanyada. Endavant, Barça!
6: Hola, sóc Josep Maria Flotats. Fantàstic! Moltes i moltes felicitats. De tant en tant hi ha justícia i els millors guanyen.
7: Pràcticament ens acostem a les 12 de la nit. Des de les 5 de la tarda hem estat seguint tota l'actualitat que ha generat aquest títol aconseguit pel Futbol Club Barcelona. Catalunya Ràdio, un grup de gent, de persones treballant per seguir pam a pam tot el que ha marcat l'actualitat de la jornada d'avui. Mercè Illa, Cesc Armengol, Tomàs Fortesa, Esther Carreras, Daniel Badia, Josep Maria Parelló, Eduard Solà, Colla Ballester, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Enric Casals, José Antonio Rodríguez, Jesús López, Jordi Reventós, Martí Cuní, Conrad Cortàsser, Martí Fernández, Jordi Túrria, Josep Adolf Estrader, Pere Flores, Toni Molero, Ricard Gifreu, Luis Ángel Alonso, Antoni Bassas, Pilar Calvo, Eudald Serra, Jordi Basté, Lluís Urpí, Martí Trilla, Pere Escobar, Xavier Palau, tots treballant al voltant d'aquest fet avui noticiable. El Futbol Club Barcelona ja és matemàticament campió de Lliga, tot i que encara falten algunes jornades perquè s'acabi aquesta Lliga 90-91.
2: El Barça ha guanyat la Lliga. El títol de Lliga ha tornat al Camp Nou.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida, i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller, incendiat a Balàfia, han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 250.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista de Madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets, d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem

0: d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
1: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
2: Passen 11 minuts ara del punt de les dues. Més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
3: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
3: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
4: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
2: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
5: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
6: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
5: El nou pla abasta la zona de servei portuari amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
7: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
8: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
7: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
3: Aquest dilluns al vespre, els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni de

0: Detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
1: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
0: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
1: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
0: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
1: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
1: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
0: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
1: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
2: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
3: Parla de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal, era impossible. L'Ajuntament no es tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
2: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
1: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
4: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solà, on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
5: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
4: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
1: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
6: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser un eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
7: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
6: El camí barreja joventut i veterania.
8: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Pujàvem els bocolls, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
9: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
6: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
1: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'OTFM, Natàlia Moreno.
10: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
11: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important, que és la nostra cultura.
10: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
12: A menudo me recuerdas a alguien.
1: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
12: No, sin miedo.
0: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
13: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
14: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
13: Rodri ja és realitat, el que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalassé, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
15: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
13: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar al triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
16: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
13: A Segona Federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
1: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
22: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
23: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
24: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
25: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
24: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
25: Perquè la teva salut és el nostre futur.
24: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
26: Bé, i què voleu fer aquests dies?
27: Anar a una piscina caribenya.
28: Dormir en un hotel del Far West.
29: Volar a llums d'un drac.
26: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim jutjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
0: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Canal Reus, Alba Corchero.
6: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials.

0: socials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
1: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometeixin la seva funció.
0: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i especialment Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
5: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
3: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha emmarcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
7: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
6: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
3: I us ho explicàvem en titulars. Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
3: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
8: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
9: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima, i en conjunt la valoració és molt positiva.
8: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
9: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai, i per tant continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
8: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
3: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
3: I un apunt econòmic, perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
3: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
10: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
3: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
11: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
12: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
11: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
3: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut 2 línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
13: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patrícia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
14: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres també siguin molt inferiors i ens ha permès posar en un temps rècord posar en marxa aquesta nova escola bressol.
13: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
3: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
3: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
3: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
3: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després, i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
15: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
16: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
15: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
3: I ara sí, moment per la cultura. El Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Samblàs.
17: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
18: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
17: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
3: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i dos dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.

0: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
1: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
0: El camí barreja joventut i veterania.
2: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb les descanses, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
3: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
0: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Que ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven el futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, no creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final. Sobretot a la primera meitat, i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el Centre d'Esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà. Escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriba aquesta hora del matí a l'espai de gastronomia, l'espai que fem en col·laboració de l'Ortiga. Saludem a Sergi Turc, a qui donem la benvinguda. Com estàs, Sergi?
1: Molt bé, bon dia.
0: Arriba el fred.
1: Arriba el fred, sí, senyora. Ja
0: això ho celebreu? Vull dir que...
1: A veure, com a pagès, com a hortalans, ho celebrem perquè vol dir que posem una miqueta el fred tot plegat i comencem a aixecar el cap i a respirar. Això ho celebrem. Després és veritat que llavors, clar, doncs baixa la feina i les coses ja no facturem el mateix i ja la cosa que es posa més complicadeta és l'estacionalitat del sector, però sí, en part ho celebrem perquè així posem el fre.
0: Mm. Escolta una cosa, avui parlem de Collserola pagesa.
1: Sí.
0: Sí. Expliquem què és aquest espai de trobada, podríem dir. Qui trobem, a què es dedica... Vinga, podem explicar un munt de coses.
1: Collserola Pagesa és l'associació que vam acabar constituint a tots els diferents pagesos que ens havíem anat trobant en el marc d'un projecte que després us explicarem una miqueta més, que és l'Alimentem Collserola. Doncs els pagesos de tota la serra de Collserola, ara mateix són 21 socis dins de l'associació, doncs els que ens vam anar trobant en tot aquest procés vam acabar constituint aquesta associació, no?, que ens engloba... Pues això, ara mateix estem 21 projectes, tots són projectets petits, en general. Pues sí que hi ha algú que està fent cereal, pues una miqueta més gran potser, però en general tots són projectes petits, que és el que abunda a la serra, perquè al final pues els espais són petits i tots els projectes acaben sent petits.
0: I són socis de diferents municipis, que són,
1: sí,
0: són els que pertanyen a la... i formen part de la serra.
1: Exacte, són els, no? Hi ha 9 municipis que formen part del consorci, i de tots aquests municipis, alguns, diguem que, tot i que puguin tenir algú de pagesia, doncs no tenen representació dins de l'associació, però això, la majoria dels municipis sí que tenen algun dels pagesos que forma part de l'associació. I és una associació, això, que ens vam constituir doncs, el 21, l'any 21 ens vam constituir, amb la voluntat d'això, no? De donar, o sigui, no? De donar una veu a la petita pagesia, perquè ens trobàvem que aquí a Collserola... doncs estàvem tots molt disgregats i no aconseguíem tenir una representació, no? Sempre érem com molt petitets i sempre se'ns considerava petitets i llavors ens vam adonar que potser, no?, aunant tots els projectes de cap i volta tots junts no eren tan petits i que, bueno, doncs teníem representació i que de cara a les administracions i a la ciutadania doncs podíem tenir més força.
0: La unió fa la força, no?
1: Això mateix.
0: Que sempre s'ha dit.
1: Sí.
0: I quines sinergies sorgeixen arran, precisament, de la constitució d'aquest espai?
1: Mira, com us comentava, no? Collserola Pagesa sorgeix d'aquest projecte de l'Alimentem. Aquest projecte és una acció o un projecte que engega el parc del consorci, el parc, per dinamitzar precisament l'agricultura, no? Perquè sí que acaba veient que dins del parc la importància de l'agricultura en tot aquest mosaic, no? Després que els bombers també comencen a donar l'alerta i a dir que una de les millors estratègies per combatre els possibles incendis i el risc de l'incendi que hi pugui haver-hi a Collserola és a través d'aquest mosaic agroforestal, no? Mantenint aquesta petita pagesia, que al final a Collserola, doncs, per l'orografia, diguem, o pel relleu, és una agricultura una miqueta més complicadeta i que la dinàmica normal seria que els pagesos vagin plegant a poc, que és el que va succeint, doncs decideixen engegar aquest projecte. I llavors se reuneixen tots els petits, o tots els actors una miqueta del món de l'alimentació per anar veient com podem fomentar i mantenir aquesta agricultura dins del parc. Llavors, nosaltres això, des del 2017, que ens anem trobant i anem veient doncs això, no? Aquestes petites sinergies i aquesta manera una miqueta de com podem anar treballant conjuntament. Llavors, el que hem anat aconseguint és precisament tenir una mateixa veu, per tant, davant del parc, sobretot, no? Que és qui més està donant el recolzament, que vol dir que tots els ajuntaments, els 9 ajuntaments, ara mateix estan dotant de pressupost a aquest projecte de l'Alimentem. Hem aconseguit que es materialitzés una... diríem que és com un petit ajut que es dona a la pagesia per els serveis agroecosistèmics que puguin fer dins del parc. Sí, el fet mateix de fer agricultura, de manteniment dels camps, dels camins, del pastoreig, no? Tot això, com que millora i facilita el control dels espais, el bosc, no? I d'aquesta franja entre la part urbana i la part forestal, doncs hem aconseguit que d'alguna manera es vagi dotant de pressupost i que la petita pagesia pugui tenir algun reconeixement a nivell econòmic per tota aquesta feina que ja s'està fent. I llavors es van determinar quines eren les bones pràctiques i les bones accions o les accions que podien millorar tot aquest mosaic. I en funció de tots aquests punts, doncs, la dotació que es pot donar als pagesos pot ser més alta o més baixa.
0: Mm. No? I quins són aquests punts, aquestes qüestions que milloren?
1: Agricultura ecològica, sí. No? Per al tema de biodiversitat, manteniment de camins, de marges, rotacions de cultius, obertura de nous camps, per exemple, també, millores en l'eficiència del reg. Són diferents punts, no?, que... Bueno, o sigui, diguem que la dotació és petita i que no farà que ningú realment vagi a fer agricultura, diguem, perquè pugui rebre aquest tipus d'ajut. Però sí que els pagesos, doncs bé, al final és dir, bueno, doncs mira, he d'obrir un camp i, ostres, per tot el tema del senglar. Doncs vinga, si ens tu posa tanca, doncs ja pots, no?, any a any una miqueta, doncs saps que tens un petit ajut. O dius, ostres, jo estic fent servir un sistema de reg molt poc eficient. Doncs si tu any a any vas fent petites millores, doncs saps que tens...

0: un petit ajut, uns petits assessoraments, precisament en això, no? Per exemple, si algun pagès vol instal·lar plaques solars o vol tenir un assessorament per tenir millores en el maneig del sòl, coses així, doncs també, no? Podem tenir petites dotacions econòmiques per poder fer aquests assessoraments. Una de les coses així molt importants que jo crec que va fer que realment, especialment aquí a Sant Cugat, diversos projectes, anem cada cop treballant més juntes, és un projecte amb els menjadors escolars. Arrel de tot això, va sortir la possibilitat amb Paidos, no?, de començar a subministrar algú de producte ecològic als menjadors escolars. Això ja portem, doncs, des del 21, sí, des del 21, que ho portem fent, i això, no?, ara estem 3 projectes, anteriorment érem 4, però ja tenim un jubilat aquí, que pues, setmanalment anem subministrant a 9 escoles de Sant Cugat, pues, enciams, coliflors, producte de temporada, perquè els menjadors escolars tinguin tot aquest producte. I això ho vam aconseguir també doncs, gràcies a que doncs, des de l'Alimentem, doncs, en el seu primer moment se'ns va ajudar a aconseguir un petit camionet per fer, no?, per fer aquesta distribució, i doncs vam tenir un petit assessorament per veure com ens organitzàvem, com podíem fer les comandes, les planificacions amb les escoles. Bueno, no? Pues és un projecte que ja portem uns quants anys funcionant, i gràcies a que ens hem anat trobant per tirar tot això endavant, arrel d'això van sortir nous projectes i noves propostes, no? O sigui, abans que comencés l'Alimentem i que es constituís Collserola la Pagesa, doncs bé, molts pagesos, sobretot, per exemple, en el nostre cas, doncs d'aquí de Sant Cugat, ens coneixíem, però no fèiem res junts. Ens trobàvem de tant en quant, però molt poc. I arrel de tot això, no, realment, la dinamització que s'ha anat fent, gràcies també a una cooperativa, no, que és Arran de Terra, que és qui va dinamitzar tot aquest procés de l'Alimentem en el seu moment, doncs realment s'ha aconseguit que tota la pagesia dins del parc vagi trobant l'espai per anar construint nous projectes i consolidant doncs aquests projectets o aquests projectes agrícoles que tenim a la serra.
1: I aquest projecte que comentaves dels menjadors escolars és un projecte que està, diríem, consolidat. Abastiu aquests 9 centres de la ciutat de productes al llarg de tot el curs?
0: Sí. Servim tot l'any. Tot l'any tenim producte de temporada. O sigui, per exemple, doncs això, no? L'enciam és un producte que servim tot l'any. Però llavors, en funció de l'estació, doncs ara estem servint ja les coliflors, les cols, comencem a servir algú de porro, quan és l'estiu, doncs l'albergínia, el carbassó, tot l'any. Això és un projecte molt consolidat, amb la seva dinàmica ja, que ja està funcionant, rodat, i això, en principi, si no passa res, doncs té pinta que podrà continuar durant molts anys, perquè ja està molt, molt ben embastat. I arrel d'això, doncs ara anem rebent peticions d'altres centres, inclús de fora de Sant Cugat, que estan interessats també en poder rebre aquest producte. Per tant, és un projecte que consolida la pagesia i que ens dona impuls. El que sí que ens ha succeït és que aquest projecte fins ara el portàvem de forma voluntària als pagesos, no? O sigui, a part de les nostres feines de camp i així, doncs, de forma voluntària nosaltres doncs manteníem el contacte amb Paidos, amb les escoles, fèiem la planificació així. I des de que hem constituït, que això també un altre dia ho parlem una miqueta, no? És un altre dels projectes que hem fet conjuntament amb la pagesia d'aquí de Sant Cugat, en el moment que constituïm un altre projecte que es diu de Collserola, amb qui hem començat comercialització conjunta a diferents projectes, tota aquesta part dels menjadors escolars també la traspassem a aquest nou projecte, que és on tenim una persona alliberada, i ens permet, no?, doncs que realment les rotacions o les comandes i el subministrament siguin una miqueta més exhaustius i es puguin portar més...
1: O sigui, tot més organitzat.
0: Més organitzadet, sí. Perquè des del voluntariat de la pagesia, doncs, bueno, és complicat. Vull dir que al final pel pagès portar tota la comercialització, més tot el que és la feina de camp i així, bueno, doncs al final no acabes fent bé cap de les coses, i si pots tenir algú que es dedica a la comercialització, doncs això, tot això et facilita la vida.
1: Clar, perquè els que formeu part d'aquesta Collserola pagesa, els que esteu implicats en l'Alimentem Collserola, sou els mateixos que aneu al camp
0: sí, sí.
1: A treballar, no?

0: Sí.
1: No...
0: Sí,
1: vull
0: que...
1: dir, teniu tantes mans com...
0: Sí, sí. I tantes hores com les que té un dia, diguem.
1: No n'hi ha més. I no n'hi ha més.
0: Sí, és el que ens passa molt als petits projectes, que al final som, no, som projectes que depenen molt de molt poques persones que estan fent-ho tot, no? I, per tant, es fa difícil participar o dinamitzar, no? Estàvem en la comercialització, més tota aquesta vessant, no? Perquè pot tenir Collserola Pagès, tota aquesta vessant política, no? I de davant de les administracions, o de foment, o de divulgació, i així davant de la ciutadania. Clar, tot això, no? Si el camp en si ja... Vull dir que no descobreixo res nou, eh? El camp és un ofici bastant... que requereix de moltes hores, doncs clar, tenir aquest espai també, no?, per poder fer tot això, doncs, bueno, recau sempre sobre poques persones, i això es fa complicat. Llavors, poder consolidar projectes, poder tenir petits ajuts que ens, precisament, ens permetin, no?, poder alliberar algú, poder realment que les persones que estan portant davant aquests nous projectes puguin dedicar-li realment unes hores, per nosaltres és molt important, és molt important. O sigui, al final, els nostres projectes, un dels nostres grans objectius és que la pagesia no sigui, doncs, la imatge que tenim sempre de la persona que està de sol a sol treballant 365 dies a l'any. Vull dir que els pagesos també tenim fills, tenim família.
1: Teniu vida.
0: Tenim vida i la volem tenir. Per tant, sí que és un dels grans objectius que reconeixem tota la pagesia, almenys d'aquí de Collserola, és precisament poder tenir vida.
1: Doncs escolta, continuarem parlant de la vida, de la pagesia, de Collserola i de tots aquests projectes que estan en marxa i dels que segurament vindran. I ho farem, com sempre, acompanyats del Sergi Turc, a qui li agraeix moltíssim que ens hagi visitat un dia més.
0: A
1: Sergi,
0: vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Parlem.
1: Bon dia.

0: A l'Espai de Salut d'avui aclarirem conceptes, almenys ho intentarem. És habitual confondre les figures del psicòleg i el psicoterapeuta amb les persones que fan teràpia, però que no són exactament el mateix. En aquesta sessió volem aclarir què fa cadascun, quines problemàtiques tracten i com poden ajudar-nos a millorar el nostre benestar emocional. La psicòloga Lara Weinberg, que té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi, i avui ens acompanya per ajudar-nos a posar llum a la foscor, podríem dir, aclarir aquests conceptes i veure aquestes diferències. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies, Carme.
0: És cert que tenim molta confusió al voltant d'aquests conceptes?
1: Sí, jo crec que hi ha molta confusió perquè és complex el panorama, no? I perquè no sabem ben bé, no fa tant temps que funcionen les psicoteràpies, i a més hi ha molta oferta, molt diversa, i jo crec que la gent, quan arriba, el que notem a la consulta és que li ha costat trobar algú, i estàs desorientat, no? I no saps per on buscar, i no saps ben bé què és una psicoteràpia, i a vegades part del procés al principi és explicar una mica, mira, què faig, com treballo, i què és una psicoteràpia, i què faig com a psicòleg, no?
0: Uh-huh. Llavors, en paraules així planeres, senzilles, podríem explicar si és el mateix o quina diferència hi ha entre un psicòleg i un psicoterapeuta?
1: Val, a veure si puc ser així molt didàctica, no? Però segur que em perdo matisos, Carme, eh? Però els psicòlegs són les persones que han estudiat la carrera de psicologia i són experts en conducta humana. És una ciència relativament jove que ve de la filosofia i que reflexiona en principi sobre conducta humana, i a més té una vessant científica on hi ha un estudi força, o intenta ser molt rigorós, no és tan antic, però intenta ser molt rigorós sobre la conducta humana. Aleshores, clar, la gent que estudia psicologia pot ser un psicòleg clínic que es dediqui a la salut mental de la manera que potser és la manera més majoritària i la que ens imaginem tots quan pensem en un psicòleg, però sí, també hi ha psicòlegs d'empresa, hi ha psicòlegs educatius, hi ha psicòlegs en molts entorns de la nostra societat. Clar, tu quan vas a fer una entrevista amb recursos humans potser t'estàs trobant un psicòleg, hi ha psicòlegs dins de les escoles reflexionant sobre els processos educatius, hi ha especialistes de molts tipus. Aleshores, un cop hem fet la carrera de psicologia, ens anem especialitzant en clínica, també pots especialitzar en un grup d'edat o en un tipus de patologia, i també pots formar-te com a psicoterapeuta, que és una mica el jo crec que és el que ens imaginem tots quan pensem en anar a una consulta i començar a tenir una conversa amb algú per alleujar-hi un patiment o per ampliar espai mental, autoconeixement, o per reflexionar sobre algunes qüestions personals, no?
0: O sigui que acudim a aquests professionals quan necessitem fer una teràpia, però també es poden fer teràpies fora d'aquest àmbit professional, no?
1: Hi ha moltes coses que no són a l'espai de psicoteràpia ni fetes per un psicòleg que són terapèutiques. I hi ha molts terapeutes de molts tipus que treballen doncs amb el cos, també amb la salut mental de diferents maneres. Hi ha moltes activitats que són terapèutiques, perquè potser per algú és terapèutic anar amb una trobada d'excursionistes, amb un grup per passejar, no? o ballar, o fer un grup de lectura, una formació concreta, no sé, se m'acudeixen moltíssimes coses, no? Quan pensem en allò terapèutic, en professionals que fan feines que són terapèutiques i que poden ser complementàries, però quan vas a un psicòleg i quan fas una psicoteràpia, estàs parlant amb una persona que pot valorar la salut mental, que pot tractar persones amb trastorns mentals, que pot valorar si estàs... No necessàriament has de tenir un trastorn mental per fer una psicoteràpia, però estàs amb un professional que pot valorar el teu estat de salut mental, no? que són experts en la clínica també, no? Uh-huh. En la sintomatologia, que poden treballar en xarxa si cal derivar un cas, que pot valorar la gravetat de la sintomatologia, que pot fer un diagnòstic també, que a vegades és important, tot i que és una qüestió controvertida la del diagnòstic. I jo crec que això dona una seguretat per tractar alguns temes. I després, els experts en psicoteràpia, a part de saber-ne de clínica i de psicopatologia, tenen un rol molt, molt concret i molt difícil d'explicar. clar, quan no has fet l'experiència de fer una psicoteràpia personal, és difícil d'imaginar el que passa en aquell espai.
0: Explica'ns una mica el procés, a veure si, així, com, per saber com funciona, no?
1: Sí, perquè és arribar en un espai on al principi hi ha una persona desconeguda amb qui sembla que t'hagis d'obrir i
0: explicar-li els teus neguits, les teves preocupacions, no?
1: No saps massa per què, no? I pot ser estrany. És curiós, clar, és un procés molt particular que no passa en lloc més. Això de parlar amb una persona que té un rol molt neutre, on no hi ha judici i on no hi ha expectatives, en principi, no? I això pot ser interessant, pot ser alliberador, pot ser molt reparador, aquest tipus de vincle, pot ser molt saludable. També és delicat, perquè a tots ens costa pensar en les nostres parts més fosques, no? O en les parts més fosques de l'entorn, i això també és controvertit, no? I també implica algunes resistències, no? No, jo crec que el procés de psicoteràpia no ha de ser traumàtic, ni molt menys. No ho hauria de ser, eh? Jo penso que no. Però a vegades pot ser molt mobilitzant, també, i això també inquieta una mica. Aleshores, és lògic que ens costi pensar i trobar la persona adequada per compartir un procés tan intens, que acostuma a ser intens i mobilitzant. També hi ha tipus de psicoteràpies, eh? Però, i això sí que és supercomplex. Hi ha moltes maneres de treballar, a molts nivells diferents, amb molts nivells de profunditat, però jo diria que, en general, no és ingenu, no? Anar a un espai i començar a revisar qüestions personals i íntimes i compartir això amb algú.
0: Anem al principi d'aquest procés, no? Quan parlaves d'arribar a una sala i trobar-te amb un professional que no coneixes i has d'exposar, doncs, els teus neguits i les teves preocupacions, el teu malestar. Com és d'important trobar aquest feeling amb la persona? Evidentment, la primera sessió és una mica experimental, no? Però s'ha d'intentar...
1: Sí, però és, jo diria que és bàsic, aquest feeling del que parles. És bàsic poder sentir que és algú amb qui et sents connectat d'alguna manera, algú que sents que t'està escoltant, algú que sents que et comprèn, no? Ha de poder ser així, bueno, no s'ha d'intentar. Nosaltres, jo, per exemple, hi ha la consulta on treballo, ens deixem unes visites al principi de marge, no? Per part del psicòleg, per valorar qui tens davant, què li passa, què necessita, quina proposta de treball vols fer per tu poder conèixer el pacient o a la persona que acompanyes, poder valorar què li passa, poder valorar la sintomatologia, poder valorar si és adequat o no treballar i de quina manera, i perquè la persona que arriba et conegui tu i vegi si se sent còmoda i si connecta i se sent escoltada i se sent bé i hi ha aquest marge, no? Hi ha un inici on es treballa tot això i on s'acompanya a les persones a veure com se senten en aquest espai i si creuen que pot funcionar o no, i que preguntin tot el que hagin de preguntar sobre el que passarà en aquest espai i com funciona. Jo ho veig així.
0: I sobretot el que comentaves abans, que no ha de ser traumàtic, vull dir, no s'ha d'estar patint en una sessió d'aquestes. Vull dir, si no existeix aquest feeling, aquesta sensació de m'estic sentint bé, escoltat, s'ha de fer un canvi.
1: S'ha de fer un canvi.
0: I no passa res.
1: I no passa res. Mm-hmm. A veure, no passa res. Quan tens ganes de treballar i et decideixes per anar al psicòleg, tothom et truca amb ganes de començar, per molt que no hi hagi urgència, amb ganes de començar i de que vagi bé i de... No tens ganes d'anar a moltes persones a explicar-li les teves intimitats moltes vegades. Vull dir que també és un procés que emocionalment és cansat i és compromès i jo entenc que no tens moltes ganes d'anar a 5 psicòlegs diferents a explicar la mateixa història, no? És veritat que vols com minimitzar el risc al màxim, i la despesa econòmica també, si parlem de psicoteràpia privada, és un bé car, no? I això s'ha de dir. Però no passa res, i sempre tenim en compte això, que podem tenir unes visites per veure què tal, i que jo personalment deixo aquesta opció també de poder pensar en un canvi si és necessari i acompanyar aquest canvi també i buscar una altra persona si cal, no? Pot passar. El que passa és que jo crec que la gent, quan ve a consultes, se n'adona durant aquestes visites de si s'ha sentit comprès, si s'ha sentit contingut, si sent que és un espai segur, on està anant, on hi ha una escolta, on hi ha uns objectius coherents... si es treballa en una línia que té a veure amb com tu ets i amb com entens la vida, no? Quan hi ha, quan funciona, funciona.
0: I es veu, es nota.
1: Es nota. Jo crec que sí, que es fa molt evident. Sí.
0: I escolta una cosa, en quin moment recomanaries a una persona que se'n vagi a un psicòleg que intenti buscar solucions als seus problemes? Perquè, clar, situacions n'hi ha moltes, no?
1: Moltíssimes. A veure, on sí que, no només us recomano, sinó que reivindicaria una mica com el dret a l'accés a la salut mental, és quan hi ha trastorns mentals, no? Quan hi ha sintomatologia, quan hi ha un patiment psíquic que va més enllà, no? de la normalitat, jo crec que hauria de ser un dret per tothom poder fer un bon procés psicoterapèutic i acompanyar-ho, no? No només amb la medicació, que és el que acostuma a passar a la xarxa pública, que està saturada, que moltes vegades només es pot com atendre amb psicofarmacològicament una situació o amb un seguiment psicològic breu i molt esporàdic, sinó en processos psicoterapèutics. Jo diria que hem de tendir això, no? A poder acompanyar a la gent a reparar algunes qüestions, no? I alguns trastorns mentals des d'aquesta perspectiva. Aleshores, això per una banda. Ara, quan no estem en aquesta esfera del trastorn mental greu, jo crec que un indicador és que hi hagi patiment d'algun tipus, perquè és un moment concret o crític de la vida, perquè hi ha un procés de dol, perquè hi ha sintomatologia de tipus doncs més depressiva o més ansiosa, tot i que no siguin quadres greus, no? Perquè potser hi ha patologia física, més de tipus psicosomàtic, no? Aquests dolors que no acabem de resoldre de cap manera, però es posen al cos i és que mèdicament no passa res, o sí que passa també, però hi ha algun neguit que es posen al cos i no puc entendre. A vegades és això, i a vegades simplement és un moment de la vida on potser estàs començant a plantejar-te canvis i necessites pensar-los amb algú, laborals o personals, processos de parella, de família, la maternitat, les situacions...
0: Mil, no? Situacions mil.
1: Poden ser múltiples, tot i que són bastant universals els moments típics de consulta, no? Aquests pacients que arriben sempre, doncs en un segon de batxillerat, o en un primer embaràs, o en un... No, hi ha moments molt claus. Ha d'anar tothom que està... Totes les dones embarassades han d'anar a fer una psicoteràpia per treballar a la maternitat. No, més faltaria, no? Hi ha una motivació i certa sensació de necessitat o desig de fer-ho. I això és bàsic. Ho dic perquè a vegades hi ha aquesta cosa de tothom hauria de fer teràpia o de forçar la gent a fer-ho.
0: Sembla, no?, que des de fa un temps cap aquí...
1: Sí, i no... I si és forçat, en realitat... no podem treballar els psicòlegs perquè hi ha d'haver un desig, un compromís amb la feina. Jo crec que un malentès és pensar com que el pacient tindrà un rol passiu, i per això a vegades hi ha gent que qüestiona fins i tot la paraula de pacient, no? Com algú que va a rebre una ajuda.
0: Com els hi diries?
1: Jo els dic pacients, perquè també tinc un respecte per la paraula i crec que té un sentit, i a mi em resulta còmode, però entenc el que es qüestiona, no?, amb aquesta figura passiva, i amb molta gent que arriba amb l'expectativa de aniré al psicòleg perquè em doni consells o em resolgui temes o em curi, fins i tot, no? Aquest rol així com de rebre solucions als problemes. I jo diria, des de la meva manera d'entendre i de treballar, que el pacient té un rol bastant actiu i que el terapeuta acompanya en processos de reparació que són del pacient, que no venen de fora i que necessàriament són així, de reparació, d'autoconeixement, d'elaboració, d'ampliació de l'autoconsciència, d'ampliació de l'estat mental, de fer conscients processos més inconscients o poc pensats, de no repetir els mateixos patrons, no? Aquestes coses de no entenc per què, sé que això no està bé, però vaig funcionant sempre de la mateixa manera, no? O no sé què em passa, que les meves relacions sempre funcionen igual, sempre acabo igual, no? I no sé per què, no? Com aquest canvi de perspectiva, aquest poder mirar les coses des d'una altra banda, clar, això ha de ser un procés de la persona que va a psicoteràpia. I per això has de trobar un professional prou format en la psicoteràpia com per poder acompanyar aquests processos, no? I aquesta comprensió del funcionament mental i psíquic.
0: Ara, quan comentaves que no necessàriament tothom ha de fer, ha d'anar a un professional a fer teràpia, per situacions que són, diríem que, menys greus, què és el que ens ha portat ara fins al punt d'haver de recórrer fins i tot per aquestes situacions d'un malestar més, més lleuger?
1: A veure, poden haver-hi molts motius. Se m'acudeixen moltes coses, Carme. Jo crec que hi ha una cosa que hem tendit també a tenir una mirada més individualista sobre les coses, potser, perquè la teràpia és un procés com... així un contra, no, de la teràpia, i és que podem tractar moltes coses del que cadascú pot fer i pot veure i treballar sobre un mateix, però molts dels problemes que tenim no són íntims i personals només, sinó que tenen una perspectiva social, econòmica i política, i tot això transcendeix la teràpia. I, per tant, si no pensem en la salut mental més enllà de la psicoteràpia, ens quedem curts. Aquí està la importància de la salut mental comunitària, de la prevenció en salut mental, de tot això que et dic que també és terapèutic i preventiu i que va més enllà de la psicoteràpia i que també és imprescindible, d'aquestes xarxes, no, que funcionen. Per exemple, amb l'exemple concret de la maternitat, si hi hagués xarxes, grups, espais...
0: Que comparteixes precisament els neguits, els problemes, tot allò nou que trobes.
1: Tot això no és la mateixa experiència que una psicoteràpia. Jo sí que aclariria això. No és com parlar amb un amic o amb un igual o amb una persona que està en la mateixa situació. No ho pot ser, però a vegades tot això també és preventiu i és important, no? Així que això per una banda... De per què hem de pensar també i no posar-ho tota la mirada com a dir, va, doncs ho solucionarem amb que tothom tingui la seva teràpia i ja està, no? Després crec que hi ha moments de la vida i que la mateixa persona pot tenir moments que són més adequats per fer psicoteràpia i moments que menys. També hem de pensar que la mateixa persona ha de trobar el moment adequat. De vegades pressionem molt una persona perquè faci molt en un moment adequat una cosa i hem de respectar una mica que la vida va tenint els seus moments. Que hi ha gent que necessita consultar quan està molt malament i quan està passant un dol, que està en un moment molt intens, i hi ha gent que necessita passar això d'una altra manera i activa uns recursos personals i que després potser més endavant, quan està en un moment on hi ha menys patiment, és quan pot elaborar, depèn de quines coses, no? Com que hem de poder entendre tot això i potser també has de poder anar a un psicòleg i pensar, mira, no sé si és un bon moment o no, i també podem acompanyar aquesta incertesa, no? De dir, vinc i pensem com estic i si em cal i si no em cal, vull dir que tampoc cal que les persones visquin soles aquests dubtes, no? Potser hem de poder pensar més sobre això i parlar una mica més de què necessito. És adequat que faci teràpia o no jo ara? Mira, m'està passant això, com ho veus? No? Perquè els psicòlegs no sempre fem això de dir, doncs sí, ara hem de treballar i farem una sessió setmanal i treballarem molts i molt, molt de temps. No, potser t'acompanyo ara puntualment una mica. Això acostuma a passar amb pacients antics, que potser fan un temps de teràpia més intensiva i després tornen puntualment per alguna situació. Clar, quan ja tens un vincle construït, tens una eina que ja pot ser de per vida, no? O amb el mateix terapeuta o amb un altre terapeuta. Això passa molt. Però per no anar-me'n molt... jo crec que hi ha això. D'altra banda, se m'acudia que també hem tendit a parlar molt més d'emocions i a donar molta més importància a la salut mental i a posar-la molt més en el centre. Jo crec que això està molt bé, és molt positiu. Jo crec que ha estat un gran canvi de la nostra societat, però en alguns sentits, no? hi ha hagut com una efusivitat, no? Amb tot això i no podem descuidar altres elements, no? Que ens ajuden més enllà de la psicoteràpia, no? I ens posem molt concrets a treballar les emocions, però les emocions es poden treballar des de moltes perspectives. I jo crec que en general també els psicòlegs cada vegada ens hem animat més aquesta és la meva sensació últimament, que ens hem obert més a treballar de maneres diferents, perquè estem parlant en psicoteràpia en genèric, però hi ha molts tipus de psicoteràpia. I potser no és només si connecto bé amb un tipus de teràpia, amb una persona o amb una altra, per com és cada persona, sinó que puc connectar amb una manera de treballar o amb una altra. I hi ha moltes maneres de treballar, moltes orientacions teòriques, psicòlegs que poden treballar des de moltes perspectives diferents i amb moltes metodologies diferents. A vegades no són només... Nosaltres treballem molt amb psicoteràpia de grup, treballem amb psicodrama, també, que són arts escèniques aplicades a la salut mental.
0: Això és molt interessant, eh?
1: A mi em resulta apassionant i que a vegades no és indicat, però a vegades desencalla processos molt complexos que no es poden treballar d'altres maneres, no? Com per exemple, en la patologia psicosomàtica. Després hi ha companys que cada vegada han començat a treballar més, a domicili, per exemple, i a serveis, i això és bastant nou, sobretot a Barcelona. Això sí que crec que Sant Cugat, com a mínim que jo conegui, no està en funcionament, però serveis que treballen a domicili es poden treballar de maneres molt diferents, i jo crec que això també encara ens falta una gran feina de difusió, probablement, i d'explicar-nos una mica als psicòlegs.
0: Doncs, Lara, podem aprofitar aquest espai perquè cada vegada que vinguis puguem parlar sobre el tema, diferents aspectes i diferents formes de treballar, no? que ens ajudaran a tots plegats. Ens han quedat algunes preguntes per resoldre, però la veritat és que tindrem temps al llarg del curs de parlar-ne. Lara, moltíssimes gràcies.
1: A tu. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, i us recordo que la Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Fins a la propera.
1: Fins a la propera. Adéu.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Prop de bé, però vull dir, un guaita no qualsevol avui.
1: No, avui tenim un guaita especial.
2: Especial, perquè en fem 200.
1: Fem 200 programes, déu-n'hi-do, es diu aviat això,
2: Es diu aviat, es diu aviat. I normalment estem tu i jo fent el programa, aquesta secció, però avui hem volgut que ens acompanyés més gent i per fer-ho més especial, això.
1: I això vol dir que tens una convidada. Qui és aquesta convidada?
2: Tinc una convidada, que és la Cristina Cantal. Cristina, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: La Cristina, que va ser la conductora, o sigui, estic amb les dues conductores del guaita, bàsicament. La primera, la Cristina Cantal, que va estar al davant una bona colla de programes.
3: No 200, però uns quants, eh?
2: Uns quants. I tu, Ona, que has agafat, que evidentment has agafat el relleu, no? Mira, posaré una mica de dates, no sé si te'n recordes, Cris, però...
3: Ui, a veure...
2: Però podríem dir que això del guaita és un producte postpandèmic, o pandèmic.
3: Sí, clar, va començar el també. 2020.
2: Exacte, va començar el 15 de setembre del 2020, o sigui, fa 6 anys. I el primer el vam dedicar ja a la biodiversitat i al patrimoni natural. Per tant, podríem dir que era una mica una declaració d'intencions.
3: Vas plantar, no?, la bandera, no?
2: Exacte, vam plantar la bandera de lo que havia de ser, i un espai que, evidentment, va començar a Ràdio L'Escala, però des de fa un parell, 3 anys ha sortit d'aquest estudi, també per escoltar-se moltes ràdios del país, gràcies a la difusió que en fa la xarxa.
3: I tant.
2: A través de totes les ràdios, qui se'l vulguin descarregar. Us tinc a vosaltres perquè volia, amb aquest guaita especial, a part de fer repàs una mica tot el que hem anat parlant i així, també les vostres sensacions, o com, des d'un àmbit periodístic, com vosaltres heu afrontat una secció científica com aquesta, Cris.
3: Per sort, tu venies molt ben preparat, Sergi, sí. I ets el cansats de la matèria. Jo escoltava i a final de temporada em feia un examen, per tant, una prepara't perquè arribarà el moment de l'examen, i haig de dir que els vaig aprovar.
2: Sí, que sí? Els vaig aprovar tots.
3: Doncs bé, la veritat és que a mi m'agradava molt perquè realment dels 100 i pico programes que hem fet junts, Sergi, mai vas repetir un tema.
2: No.
3: I tenim la llista, perquè en Sergi té la llista, de cada un dels programes en la data que s'ha fet, i a mi em va al·lucinar molt de dir quantes coses hi han que formen part del nostre entorn natural, en el que no hi posem vista a vegades, el que donem per sentats que hi són, però que realment quan entrem una mica a investigar, a voler saber una mica més, descobrim moltes coses, i jo haig de dir que amb tu he après molt, Sergi. No sé tu, Ona, com ho portes, però...
1: A mi m'està passant igual. A vegades em sento una mica analfabeta, no?, en aquesta secció, de dir, uau, això que m'està explicant no en tenia ni idea, saps? I sí, és una mica tornar a l'institut.
2: A vegades em poso tècnic amb paraulotes aquestes científiques i noms raros, però sovint és això, no?, que s'intenta fer aquesta divulgació precisament pel que deies tu, Cris, perquè moltes vegades, i això és una reivindicació, s'ha donat el missatge de que tenim un entorn natural pobre, o que tenim poques coses, o que ho hem destruït tot i que ja no queda res, i és ben bé el contrari. O sigui, si tu no dones un missatge valorant el que es té, no ho arribaràs a protegir, ni no ho arribaràs a valorar.
3: No, perquè ni sabràs que hi és, no?
2: Exacte, ni ho arribaràs a conservar, no? I també el que tu havies dit alguna vegada, que era una mica com una tornada a col·le.
3: Sí. Sempre es deies tu per als de l'ESO,
2: sí.
3: I jo pensava per als de l'ESO i per mi.
2: I pels de mi, sí. Una tornada a col·le amb aquests repàs de coses, jo diria de cultureta general o d'allò, com per exemple, a part de les ciències naturals, una cosa que a mi jo tinc bastanta obsessió, que és amb la geografia, i és una cosa que crec que tothom anem molt curts. No sé si heu vist a vegades... Ara dic, no?, el programa, el concurs aquell que fan del TV3 als dies de Nadal, per exemple, hi participen nens.
3: Sí.
2: Doncs, a les preguntes de geografia sempre fallaven.
3: Això abans s'estudiava molt més bé del que s'estudia ara, segurament,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, hi havia com una educació, que allò de saber-te els rius de memòria o saber...
3: La meva mare encara se'ls sap, eh?
2: Saber-te les muntanyes o les comarques o por ahí. Però això és essencial en el moment de que tu vius en un entorn i primer de tot t'has de situar en l'entorn. perquè després, si no, li demanem moltes coses al GPS del cotxe i ens cau fotent per un camí de carro.
1: Exacte.
3: Clar, i està molt bé aquesta manera planera, seria la paraula, no?, d'explicar-ho, perquè per qui no som del món científic, com jo i l'Ona, que som més de lletres, el poder entendre en paraules planeres d'una manera base que podria ser per als nens de l'ESO, però també per molts dels oients que ho escolten, està molt bé i crec que és una de les teves claus, que saps arribar a explicar molt bé, d'una manera que tots entenem, no?, cada un dels temes que estàs explicant, perquè clar, havíem anat fins a la galàxia i fins al centre de la Terra.
2: Sí, hem tocat tot, o sigui, hem parlat de meteorologia, de botànica, d'ecologia vegetal, de geografia, de zoologia, de biologia marina, que normalment són els pilars, ho anem alternant, per exemple, fem blocs de 4 programes de cada una de les coses i tornem a començar una miqueta, una estructura precisament per lo de no repetir, però hem viatjat per arreu del món.
3: Sí. Amb bici i tot.
2: Amb bici i tot.
1: I amb tren, no? Una vegada
2: viatge amb tren. Això, lo de les bicis, mira, em va tocar, vam fer amb tu, hem fet el Giro d'Itàlia, el Tour de França, la Volta a Espanya i a les clàssiques de primavera.
3: I el millor era quan arribava en Sergi i deia... Espera't, que avui farem aquí el Giro d'Itàlia, però veurem tot el paisatge que ens envolta. I arribava molt emocionat explicant-ho, eh?
2: Sí, home, perquè és una finestra, o sigui, tu veus, no només fent-ho, clar, potser els ciclistes ho veuen diferent, perquè s'estan matant a pujar les muntanyes i els ports de muntanya, però tu que ho pots veure des d'una pantalla de televisió, assentat al sofà i així, i amb totes les imatges que em mostren, doncs és una manera fantàstica de veure paisatge, de veure vegetació, de veure, a part de patrimoni, perquè també tenim el Carlos de Andrés de la TV1 que va dient totes les esglésies i tots els poblets que troba pel mig, no? Això de part a part. Però inclús jo tinc companys que quan pel Tour de França volten el Pirineu, miren a veure com de verd està per saber si hi ha bolets o no hi ha bolets.
3: Val.
2: A partir de les imatges del Tour de França se'n van a buscar bolets o no.
1: Carai.
2: És també interessant. I en tren, el que vas dir tu, vam fer un viatge de Barcelona a Bilbao.
1: Ah, carai, mirant el paisatge per la finestra.
3: Em va portar el País Basc.
2: Sí, em vaig portar a Euskadi passant per tots els paisatges, des del Mediterrani, el semiàrid dels Monegros, a les vinyes de la Rioja, evidentment, i després el Sal, aquell paisatge eurosiberià cantàbric, com si diguéssim, que de cop a volta veus les fagedes per el Tuve i tota la zona aquella, veus les fagedes i és amb els caserios petits, minúsculs, a baix de la vall, i són unes vistes espectaculars. O sigui, això...
3: I contrastos, és el que ens has dit, aquests contrastos també que dius, els tenim aquí mateix, els tenim a X hores de tren o de cotxe, no?
2: Exacte, estan a tiro de pedra per exemple, jo què sé, estudiants de botànica de les universitats, que una sortida sigui anar des de Barcelona fins a Bilbao. A nosaltres ens portaven al Montseny o a Vallter, quan anaven a la uni, tampoc ens portaven...
3: Tu apuntes més amunt,
2: Tampoc ens portaven per molt lluny. Jo us volia preguntar a les dues, tant a la Cris com tu, Ona, dels temes que hem tocat, o de les temàtiques, no dels temes, perquè són moltes les temàtiques, quina és vosaltres la temàtica científica que us crea que us crida més l'atenció, o que us crida més?
1: A mi m'agraden molt quan em fas del fons marí.
3: Ja anava a dir el mateix.
1: Crec que és un món que el tenim com molt desconegut, no? Perquè queda com allà baix i no ens hi fixem. Llavors, són superinteressants. L'altre dia que parlàvem del coralligen.
2: El coralligen, exacte.
1: Tot allò va ser molt interessant, també, dels diferents animals que viuen allà dins i tot això.
2: De les gorgònies, dels coralls, de les algues calcàries... O sigui, vam fer aquesta zona on ja la llum hi arriba amb menys força, no?, a partir d'aquests 30, 40, 50 metres, que hi havia un 10% de la biodiversitat de tota la Mediterrània.
1: Sí, és que és molt fort. O sigui, és un món que hi ha un munt de biodiversitat i no el coneixem, no?, perquè ens queda com allà al fons.
3: Jo és que la Sirenita em va marcar molt i m'agrada allò quan m'explicava coses i deies, jo m'imaginava aquell peix amb els llums allà perquè viu massa fosc i així s'hi veu, per exemple, no?
2: La tenia d'allò que després em demanava una recepta de cuina. Parlàvem de peixos i de mar i per allà.
3: Si em parles aquí mitja hora de pops, anem a parlar com fer-ho bé.
2: Ho acabava traduint el plat.
3: Cadascú el seu.
1: I tant.
2: I també volia fer una reflexió. No sé si us sembla a vosaltres que des de la... sobretot des de la pandèmia, que cap aquí, com a programa postpandèmic, s'ha sortit o s'ha volgut sortir molt al medi o molt al medi natural, no? Però no sé si s'ha volgut sortir més que no pas entendre-la.
3: Home, jo crec que vam entendre-la molt quan van aparèixer dofins a Venècia, a Port Senglars al mig de Barcelona, no? Vam veure tots molt clar que si els humans deixéssim de molestar per aquest món, bé, la vegetació i els animals tornarien a conquerir-ho tot, estil Rei Lleó, ja que estem així, és molt Disney avui. I a partir d'aquí, home, et fa pensar també tots aquests canvis que hi ha hagut. Jo crec que sí que hi ha molt interès per al món natural, i hi ha també per al benestar humà, no? Diguéssim, els banys de bosc, els banys de mar, aquestes coses estan molt de moda, però és el que tu dius, potser és aquest benefici propi, no és anar a veure aquest món i entendre'l tal i com és i tot el que necessita. Jo ho dic sempre, que a mi m'agradaria molt estar al teu cap per saber, quan veig aquestes coses, entendre tot el que tu veus, no? Que sovint, doncs, no tenim aquesta cultura, però per sort tenim programes com aquest.
2: A vegades ja va llogar massa ràpid, eh? Quan comences a veure noms en vez de plantes o en vez d'allò, aleshores comences...
3: És un Sergi, desconnecta, no?
2: comença't a preocupar.
1: Però també és xulo, no?, poder anar al bosc i anar veient els arbres i dir, mira, això és un bedoll, mira, això és un freixe, mira, sí, això és un no sé què, que si no, a vegades vas allà i dius, són molt macos, però no sé què són.
3: L'Ona té certa cultura, ara ho he vist, eh? Se li dona bé els blocos.
2: És la capacitat d'observar, que això és lo important. Quan vas al bosc, o quan vas fins i tot al mar, però sobretot al bosc, tu normalment, en vez de mirar cap a dalt, veus capçades, has de mirar cap a baix. O sigui, les fulles que veus en el subsol, sobre el sol, allò t'indica ja, per exemple, quin tipus de bosc és. O sigui, és caducifoli, o sigui, quines espècies hi ha, i por ahí. Amb els núvols passa el mateix, tu mires cap a dalt, i amb els fenòmens meteorològics, el de l'observació també és molt evident. Però és la capacitat aquesta d'observar, que això sí que moltes... estan en una pantalla d'un mòbil...
3: Sí, ens perdem moltes coses de l'entorn, no?
2: Allò és el tema de badar i observar. O sigui, parar-te un dia, els oients, el turó que tinguin més a prop o el cim que tinguin més a prop del costat de casa, i fer una volteta de 360 graus. I a partir d'allà, analitzar el que veus, o sigui, el que veus i el que passa per davant. I si pot ser sense cascos i música...
3: Escoltant
2: els ocells i escoltant les històries aquestes. Això també és molt important. I amb els ocells, si te'n recordes, també havíem fet de cants dels ocells. O sigui,
3: sí, aquest programa va ser molt xulo, eh? El podeu recuperar?
2: Sí.
3: I em va portar tal com piulen cada un dels ocells diferents, els van poder escoltar.
2: Que xulo. Vam fer, per exemple, els rapinyaires, o vam fer els corbs, o vam fer una d'allò, i en cada un dels... Hi ha una pàgina molt bona d'aquest tema, del tema dels ocells de l'Institut Català d'Ornitologia, crec que és aquest, que hi han registrat tots els cants dels ocells. Per tant, tu pots escoltar-los i tu pots saber com sona. I fins i tot hi ha una aplicació molt xula del mòbil, que alguns oients potser la saben, però altres no, que es diu Merlin, Merlin ID.
1: Merlin ID. I aquí tens el cant dels ocells, també.
2: Aquí és una aplicació que tu et descarregues un catàleg dintre de l'aplicació, té una gravadora, utilitza la gravadora de veu del mòbil, engegues, i a mesura que va sonant els ocells, te'ls va identificant.
1: Ah, carai, que xulo!
2: Això és Merlin ID, una aplicació de mòbil, parlant d'això del cant dels ocells i així.
3: I la vinculació amb les pantalles, doncs, tant per tant, les aprofitem bé, no?
2: Exacte. Que una cosa no vol dir el contrari, que tu tens pantalles i tens d'allò que també tu pots aprofitar com a eina de recurs quan vas al camp. I aquesta del Merlin, i ara del plan.net, que també t'ajuda amb una fotografia, t'ajuda a identificar tota la flora. Vull dir, són eines que ho faciliten.
3: I ben aconseguides, no entenc, Sergi, però el que estàs dient, tu que les deus haver utilitzat?
2: Sí, ben aconseguides, i sobretot amb rigorositat. O sigui, aquesta dels ocells està desenvolupada per un observatori del Regne Unit, crec, amb el tema d'aus també són bastant allò, i aplicacions com la Plan.net, la Flora Catalana, por ahí, hi ha darrere gent que toca i que ho coneix, aquestes coses.
3: Que no l'ha fet l'intel·ligència artificial, diguem, no? L'han fet amb criteri.
2: No l'ha fet l'intel·ligència artificial. I un altre... parlàvem de les escoles. O sigui, en tema de... divulgació de patrimoni, sí, i així, com us imagineu allò que dèiem, les generacions que pugen, no? Els nens, la mainada, el d'allò... O sigui, en un futur cada cop seran més conscients, o sigui, ells mateixos arribaran a fer un guaita que tenim de...
1: Estàs buscant relleu, Sergi?
2: No. Però m'estic plantejant si les noves generacions també s'implicaran amb la natura tant o igual com s'ha implicat certes generacions anteriors.
1: Jo crec que depèn molt de l'entorn on hagis viscut i on hagis crescut, no? Perquè jo crec, per exemple, els nens i nenes que... És un tòpic, però els nens i nenes rurals, de poble,
2: poble
1: i d'entorn natural, aquests sí, coneixen els animals, coneixen els bitxos que hi ha a terra, però perquè el pati de l'escola és ple de sorra, és ple de plantes, i allà hi ha formigues, hi ha mosques, hi ha insectes, i jo crec que aquests nens sí que coneixen i desenvolupen aquest amor, no?, per la natura. Però clar, si tu has viscut en un entorn en què tot és ciment, tot és, els patis estan als terrats de les escoles, no hi ha ni una planta, quin amor per la natura has de desenvolupar?
3: Jo tinc una anècdota d'una amiga que té una granja i van anar-hi uns nens a visitar i tenien cavalls i el nen anava buscant i al final la monitora li va dir: què busques? Diu: el botó perquè el cavall faci... Clar.
1: Ostres.
3: Vull dir que el nivell, no sé, Sergi, potser hem de fer més guaites,
2: sí,
3: que tenim.
2: Potser hem de fer més guaites. Sí, això és un nivell bastant...
3: Però és important
2: heavy.
3: Que sàpiguen que la llet surt de les vaques, que els ous surten de les gallines, que la carn que et menges està cultivada, criada en una granja... Tot això no sé com ho portem últimament. Home, d'informació en tenen molta. L'altre és que potser els hi falta aquesta vivencialitat, aquest badà que deies tu, aquest,
2: sí,
3: observar.
2: Sí, potser massa, no? O sigui, masses inputs i poc temps per badar, el que dius tu, per parar-se a observar i a contemplar.
3: Fa molta por que ens avorrim.
2: Sí, sí, però avorrir-se va bé.
3: És importantíssim avorrir-se, si no dones espai.
1: I també els hi falta jugar una mica més a la natura, sí, no? Perquè jugant s'aprenen moltes coses, també.
2: Anant a bosc, o sigui, el que deies tu del poble, els que hem passat la infància a pobles, els pobles dels avis, el contacte amb la natura l'hem tingut. També la pèrdua de passar infància en el poble dels avis, que potser ara s'està perdent aquest concepte, sí, d'anar en el poble o al pueblo, digue-li com vulguis, això també fa que aquest contacte amb la natura no sigui tan gran.
1: Doncs Sergi, Cristina, moltes gràcies. Cristina, moltes gràcies per venir avui.
3: Com sempre, un plaer tornar.
2: Moltes gràcies, Cris, per acompanyar-me.
3: Merci.
1: I Sergi, ens retrobem...
2: amb el 201.
1: El proper guaita amb el 201, exacte. Avui hem celebrat aquest aniversari. I anaves a dir alguna cosa, Sergi.
2: Sí, que anirem a Alta Muntanya, el 201.
1: Anirem a Alta Muntanya, perfecte. Doncs preparem els abrics.
2: Exacte.
1: No? Els abrics del temps.
2: Exacte, molt abric.
1: Doncs ens retrobem, Sergi, moltes gràcies.
2: Fins després.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil per...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir i totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Edi, estem aquí perquè m'expliquis una mica la teva història, no? Tu ets refugiada política, vas venir de Colòmbia, explica'm per què vas haver de venir cap aquí.
10: Sí, bueno, en principi perquè sóc una dona líder social a Colòmbia, i encara això ha fet que tinga que sortir del meu país. Llavors, al 2021, quan portava a Colòmbia una situació de crisi molt, molt fort, això va fer que persegueixin a molta gent. Jo, puntualment, he tenit una persecució per la mort del meu germà, que és un cas de lesa humanitat, així es diu en Colòmbia, que bàsicament hi ha una responsabilitat de l'estat colombià frente a un amor, digamos, en este caso, del meu germà. Aleshores, jo també liderava un espai petit de dones, 80 dones i homes, que portàvem a l'art com un espai de trobada, de fer teatre cada dia, i això el que va fer és que també afectasse al nostre espai. I bueno, gran part de la meva persecució fa perquè jo he denunciat a l'Estat i pues hemos demanat com a família saber què havia passat con el meu germà, no? Que bàsicament té unes coses molt puntuals de persecució, de búsqueda. Jo he intentat com no sortir del meu país, però això ha sigut molt complicat. M'han perseguit per moltes parts i pues a l'últim moment fue tens que sortir obligatoriament i bueno, i això va fet que jo arribi aquí, a Sant Cugat, fa 4 anys d'això, i bueno, és reconstruir la vida, no? Des de zero, i pues per això estic aquí.
9: Perquè clar, quan et perseguien allà a Colòmbia, entenc que et senties amenaçada amb la teva vida.
10: Sí, sí, una mica el sistema de persecució que se fa en el meu país és com o surtes o desapareixes, perquè si no, pues, corre riesgo la teva vida, no? Encara sí que diverses vegades m'han arribat missatges advertint-me una i una altra vegada que sortiera del país o que desapareixera, perquè, o si no, pues, les conseqüències serien pues, no estar viva avui, no? Sinó estar mort, segurament.
9: Com va ser aquest procés d'haver de marxar de Colòmbia i de venir cap aquí? Explica'm una mica què vas haver de fer per haver de sortir d'allà.
10: Bueno, jo crec que això és el més complicat perquè jo he sortit en 3 dies del meu país i pues, això fue molt dolorós perquè he deixat tot. La meva vida, jo sóc actriu i directora escènica i estava treballant, la meva feina era en un grup molt important que es diu La Candelària, que aquest any cumple 60 anys i bueno, és un grup molt important del meu país, pues he tingut que deixar-lo i també el meu col·lectiu de comunitats i el més important, la meva família, no? Perquè encara he sortit pues, deixant-lo allí tot. I quan he arribat aquí, bueno, això fue molt fort perquè no me trobava bé aquí, no? Com era molt complicat entendre la cultura,
6: era molt complicat també com aquesta manera de viure aquí, no tenir a ningú, perquè encara el que ha succeït és que m'he trobat amb unes dones, no?, amb algunes dones del poble, que pues, ara són les meves amigues i que són aquestes dones quines m'han refugiat d'alguna manera, no? I sí que després, pues, amb l'Ajuntament, hem fet tot aquest procés de l'exili, de demanar l'exili, el refugi, no?, i de passar tot aquest procés administratiu, que pues, és bastant complicat, i que jo encara no sabia res de com fer-lo. I sí que a través, bueno, de l'acompanyament de l'Ajuntament, això m'ha ajudat molt com a entendre una mica el temps, esperar i reconstruir-me una mica, no? Ara aquí, bueno, aquí, que és el meu poble, no? Jo dic que és el meu poble perquè encara he arribat directament aquí, a Sant Cugat, i porto 4 anys vivint aquí, a Sant Cugat. Entonces, és com, pues és el meu poble i és on també m'he trobat amb molta gent i amb una red de persones que han fet possible també, no?, com a poc a poc, pues entendre que tens que viure aquí.
11: Clar, parlaves d'aquestes dones, no?, que t'havien acollit. És potser el contacte que vas trobar per poder venir cap aquí, aquestes persones?
6: Sí, realment, una meva amiga, que bueno, era una amiga, és una amiga meva que estava estudiant en el meu país amb ella, encara pues, com que s'ha enterat de tota aquesta situació i m'ha acompanyat. I aquesta amiga pues, vivia aquí a Sant Cugat i era com, jo crec que allí podries una mica estar. I això ha sigut el nostre contacte per arribar aquí, no?
11: Explica'm una mica més tot aquest procés que em comentaves de col·laboració amb l'Ajuntament, no?, de demanar aquest asil polític. Com és això?
6: Sí, bueno, això és important, en principi, comprendre una mica que el procés té que veure amb el tema administratiu del país. Això no... no té res, ninguna administració petita, gran, no, això és una llei d'estrangeria que pues, és una llei que realment acoge a tots els migrants i això a tot no rige, saps? Independentment de quina situació tu tens o no. En el cas meu, que és un tema d'exili de refugi, pues, té un procediment diferent, sí? Quan tu demanes a l'exili el refugi, tens que passar moltes proves. Aleshores, l'Ajuntament té un espai que és d'exili i refugi, que és una acollida de persones refugiades i exiliades que arriben i que volen demanar l'exili. I pues, a través és aquest servei que te permet una mica com empezar el procés. Jo l'he demanat perquè encara no sabia com estar aquí en un altre país que no era el meu i que venia també amb una situació molt, no, molt fort, molt... que en aquest primer moment no podia ni pensar per mi mateixa, que estava una mica bastant afectada i com desubicada també. Aleshores, l'Ajuntament que fa pues, te permite como passar aquest procés que és demanar el permís, l'asili o el refugi, i també fer un acompanyament psicològic. No? I això el que fa és que pues, tu inicies el procés. Entonces, aleshores, jo he demanat l'exili i he empezat el procés psicològic. I res, pues, explicar-te més o menys això com és, pues, tu demanes i el primer procés és trobar-te amb una abogada que lo demana a estrangeria. I en estrangeria, pues, la primera trobada és que tens que fer una entrevista. Entonces tienes que demanar cita para la entrevista. Todo es demanar cita, ¿sabes? Paso a paso.

0: Perdó, primer una targeta blanc, que això és mentre fas l'entrevista, o sigui, mentre esperes una mica l'entrevista, i con aquesta targeta pues, tu puedes residir i treballar. 6 mesos. Cada 6 mesos tens que renovar-la. Després d'esta targeta blanca te donen la vermella, que també és el mateix, solament que avança una mica el procés, però és el mateix. Tens permís de residir i de treballar. I aquesta targeta vermella pot estar contigo 4 anys, 3 anys, depèn. El temps que l'administració tarda en donar-te una resposta. Després de cert temps, pues, te dicen si sí o no te donen l'exili i el refugi. En mi cas, pues, 4 anys després, me han dit sí.
1: Entenc que hi ha com un impàs, no? Que estàs sense papers, d'alguna manera. Això no et dificulta també a l'hora de fer qualsevol gestió o qualsevol cosa?
0: Sí, diguem que d'alguna manera això és el moment més complicat, no? Sí que és veritat que no tothom demana l'asili i el refugi, perquè també demanar-lo té unes implicacions i tu tens que respondre a unes condicions per a demanar l'asili i el refugi, no? No te lo donen perquè sí, no. Hi ha unes condicions del país, unes... més o menys com unes peticions que te fan de que tu tens que complir. Aleshores, no tothom demana això, però sí que les persones que, pues, que lo necessiten i que lo demanem, sí, és veritat que s'intenta fer ràpid, però depèn l'atenció. Així que aquesta estona que estàs sense document, pues, a veure com pots, saps? O sigui, intentar, no sé, aconseguir-te la vida, saps? Una mica, perquè és complicat, sense document. Sí que hi ha com aquesta possibilitat de la feina en negre, no? Que és com, nosaltres le diem com feina en negre perquè realment no és visible tot això que fem. I això te permet una mica, però és complicat en moltes coses, no? El tema de salut, el tema de l'empadron, el tema de... O sigui, si no tens un document... pues això dificulta tota la gestió de la teva vida.
1: Mantens el contacte amb la teva família que es troba allà a Colòmbia?
0: Sí. Sí, bueno, ha sigut una mica complicat, perquè, clar, la meva família no estava preparada per a aquesta situació, ni jo tampoc, i crec que això li passa a gran part de la gent exiliada i refugiada, que, és a dir, ara estem aquí i de repente, no sé, passa alguna tragèdia, saps?, i no estan preparades per a això. Jo crec que el món necessita preparar-se per a això, saps? Perquè sí que tu estàs aquí, estàs bé, i estàs amb la teva família, estàs amb els teus amics, i en tu cultura, i en tu país, però això no pots, com, d'alguna manera, visualitzar què pot passar, no? I clar, la meva família, pues, jamás pensàvamos que això fuera a passar, lo qual, pues, nos ha tomat d'alguna manera de sorpresa també, no? I pues això el que ha fet és que estem d'alguna manera vivint una situació de distància que és molt complicat, perquè sí que la meva família no pot arribar aquí, i no pot arribar perquè pues, la meva mare, per exemple, ha mort mentre jo estic aquí en exili, lo qual també ha sigut una situació super complicada. I sí que tinc 2 germans o així que encara me queden, però és com... que tu tens que passar moltes situacions molt doloroses també i molt violentes a la distància, perquè no pots fer res. En un primer moment, quan demanes l'asilo, tu no pots sortir del país, saps? O sea, hi ha un moment, quan la gent té la targeta vermella, que la frontera està tancada. Aleshores, pot viatjar a qualsevol lloc d'Espanya, però no pot sortir d'Espanya. Un altre moment, quan te donen l'exili i el refugi, no pots anar al teu país, lògicament, no? Perquè t'estan protegint d'aquest país. I això què vol dir? Que tu tens que portar tots els anys que te demanen al país per no arribar al teu país. En el cas puntualment del nostre país, en aquest cas d'Espanya, pues, són 5 anys, no? Llavors, si tu esperes 4 anys que te donen l'exili, pues, a partir d'aquest moment inicien els següents anys. És a dir, que encara jo ara estic passant el primer any, no? Tendré que esperar una mica 4 anys per a poder, no? Per exemple, ir a visitar a la meva família.
1: Quina és la teva vida ara aquí? Com és el teu dia a dia?
0: Això és una pregunta molt interessant. Perquè sí que quan he arribat, com

0: Te digo, yo soy actriz y pues la meva vida en el país era hacer teatro cada día. Fer teatre, ser mestra de teatre i bueno, aquest era el meu món. Una vegada arribat aquí, con todo este procés, pues això fue molt complicat, perquè és una altra cultura, és una altra manera de fer la feina teatral, és un altre context, és tot molt diferent. Aleshores, poder trobar-me en aquest espai que és el meu de l'arte, pues ha sigut un recorregut molt fort. Així que res, he fet feina en diferents coses, en moltes, com tothom, com qualsevol persona migrant que tenim que fer feines que pues, encara no ens agrada, que encara tenim que fer perquè no hi ha una altra manera de sobreviure. I aleshores ara, jo sóc estudiant de l'Autònoma, poc a poc m'he incorporat a la universitat i a través de la universitat crec que això m'ha permetit una mica, com no, conèixer una mica més la cultura, estudiar el que m'apetecia, que era el teatre. M'he fet un màster en estudis teatrals i ara estic fent el doctorat en llengües catalanes i estudis teatrals, per això és aquí el meu català i la resistència de parlar-lo més cada vegada. Ara jo estic fent feina a la FAS, que és la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma, i pues, allí porto una mica, soc tècnica de suport del projecte d'exili i refugi, educació i cooperació, bàsicament, no? I aquí el que fa, pues, soc tècnica de fer xerrades, de fer formació i, bueno, i d'ampliar una mica més el món. I sí que a nivell artístic he decidit fer un espectacle aquí que es diu Jujac, que bueno, és un espectacle que ha nascut aquí en Sant Cugat i que és un espectacle que porta la meva història, però a nivell escènic. I això l'hem fet amb algunes amigues i bueno, algunes persones que se troben en el nostre col·lectiu, que després hem creat Abyejala, que Abyejala en llengua quechua és territori sagrado, i que bàsicament el que fem és que som una companyia de teatre, no? Donde també hi ha dones migrades, on també hi ha dones d'aquí, i bueno, ens trobamos a partir del teatre, bàsicament, i de contar les nostres històries. Aleshores, Jujai és un espectacle que portamos donde jo parlo de per què estic aquí, quién era el meu germà i què ha passat. I després, bueno, hemos fet altres creacions, Mis manos saben més que netallar, que és una obra netament de les treballadores de la llar de Sant Cugat. I bueno, ara hemos, hace poc, estrenat Nyukanchi, que és un espectacle una mica que parla de la cultura de la terra i de les nostres cultures, però és més contemporani i és nostre primer espectacle totalment en català, no? Que també per a nosaltres és una exigència molt, molt, molt fort, però que també és molt important per a nosaltres com incorporar-nos cada vegada més pues, al territori on vivim i on fem vida cada moment. I res, ara això, pues soy treballadora, estic fent un doctorat i mira, i fent teatre con l'Abyejala.
1: En algun moment et planteges tornar a Colòmbia? O ja la teva idea és quedar-te aquí?
0: Pues mira, això és una pregunta complicat. I és complicat perquè jo crec que sí, en algun moment m'agradaria molt tornar al meu país per veure la meva família i per trobar-me amb la meva cultura, però encara no sé totalment si això passaria i si això me donaria a mi una tranquil·litat, no? Després de tot el que ha passat, no? Jo crec que les persones que d'alguna manera sortim dels nostres països de manera obligada i amb aquests graus de violència, se torna una situació molt complicada, no? Perquè te l'han quitat tot i t'han obligat a vivir una altra cultura i en un altre lloc i tu tens que adaptar-te a aquest lloc i a aquesta cultura. Aleshores, de moment no ho tinc clar, sí? Crec que per a mi sí que és important bueno, ir a visitar el meu país després de no sé quants anys passaran, però crec que no seré la mateixa, per exemple. També tot el que està passant a nivell polític per a nosaltres com a colombians i com a colombianes, i bueno, no solament per a nosaltres, sinó per a tothom, no? El que està passant en el món crec que és una situació pues complicada de saber, no? No sabem què passarà. Sí que sempre intentamos una mica pensar en que ojalá pues estas cosas no pasasen, saps? Que ojalá ningú tenga que sortir del seu país, de la seva terra, però també és verdad que ara tenim una realitat molt complicada en tot el món, no solament a Colòmbia, això és important dir-lo, sinó pues que aquesta ola, no, de sí, de no comprendre una mica la diferència, no, de construir des d'un altre lloc que no és el humà, sinó és el atroç, crec que també pues és difícil. Així que pues mira, no sé com respondre a aquesta pregunta, perquè crec que moltes persones en el món en aquest moment pateixen d'això que a mi també m'ha passat i que, bueno, que ojalà no li toqui a ningú més, no? És el deseo de tothom.
1: Totalment. Doncs, Edi, moltíssimes gràcies pues, per explicar-me la teva història.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana volem dedicar el like de la revista Valors a les jornades Gatzara, que se celebren entre l'11 i el 14 de novembre a Barcelona. És una iniciativa impulsada per la Fundació Vall d'Altacafa, que proposa un seguit d'activitats obertes a tota la ciutadania amb l'objectiu de descobrir allò que comparteixen les cultures àrabs i la catalana. Per saber-ne més, avui ens acompanya Joana Castro, que és cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació. Joana, com estàs? Benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies.
3: A tu, per ser avui amb nosaltres. De fet, aquesta és la cinquena edició de les jornades Gatzara, però explica'ns una mica d'on neix la idea inicial i com ha anat evolucionant amb el pas dels anys.
4: Doncs les jornades neixen ara fa 5 anys amb la voluntat de sensibilitzar i divulgar sobre tot allò que ja compartim les cultures àrabs i la catalana, perquè al final portem segles de convivència, per tant, segles d'influències entre unes cultures i les altres, i en realitat en sabem molt poc de tot això. Llavors, ens semblava que era com molt necessari també com a una proposta per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i reconèixer-nos en les altres cultures. I com han anat evolucionant? Doncs mira, estem molt contents en aquest sentit perquè veiem com cada vegada és una iniciativa que va tenir més reconeixement i anem sumant col·laboracions i col·laboracions en cada edició de les jornades. Podem dir que comptem amb la implicació de més de 20 entitats, associacions, persones expertes, etc. i cada any anem sumant.
3: Mm-hmm. De fet, Joana, ara deies que portem segles i segles de convivència, per tant, imagino que les cultures àrabs i catalana comparteixen més coses de les que potser tenim presents.
4: Moltes més coses que tenim present en el nostre dia a dia, ja sigui a nivell de qüestions com de gastronomia, les tècniques que utilitzem a la cuina i els plats que cuinem tenen molt a veure, les històries que escoltem, els contes que ens expliquen, les paraules que utilitzem, per exemple, el català està ple de paraules d'origen àrab i moltes vegades potser no som conscients, no?, quan les estem utilitzant, d'on provenen i aquests contactes i influències.
3: Mm-hmm. Mira, em quedo amb una de les coses que has dit, les històries que ens expliquen, els contes, per exemple, perquè hi ha un dia que el dediqueu a la literatura. Explica'ns què tenen en comú contes catalans, palestins o amazics, per exemple.
4: Sí, proposem aquesta activitat doncs per explicar una mica que aquelles narracions que considerem tan pròpies d'una cultura doncs potser tenen a veure, no? Perquè al final les històries viatgen, les històries ens expliquen les cultures, ens transmeten valors i al final, no?, doncs en trobem molt més de comú, que no tant d'allò diferent. Us convidem molt a participar d'aquesta activitat perquè podreu descobrir tot això. Jo tampoc no us ho vull desgranar, i a més seran persones expertes les que ens ho explicaran, però sí, en aquest sentit parlarem dels contes en concret, però també del rol dels contes i del rol de les persones que expliquen els contes, no?, perquè també veiem que transversalment, en la majoria de cultures, les dones tenen un rol molt important en aquest explicar contes i transmetre els contes i, per tant, també, d'alguna manera, construir valors i transmetre valors.
3: Segur que serà una de les activitats interessants del que proposeu. De fet, aquesta jornada, Joana, posa el focus bastant en les arts com a vehicle de transmissió intercultural. Com ens ajuda l'art, en general, a connectar amb altres cultures o amb altres persones?
4: Bé, doncs en aquestes jornades ho descobrirem, perquè al final a més tocarem diferents disciplines, parlarem de la música, parlarem de la literatura, com dèieu, però per exemple tenim una activitat en què veurem com aquest art ens pot ajudar a reflexionar i a construir eines cap a una escola antiracista. Al final proposem una sèrie d'activitats que en base a l'art, amb l'art com a eina, ens permeti a través de la creativitat construir propostes que ens facilitin construir una societat més cohesionada. Llavors, pensem que l'art, la cultura, és una eina molt potent a l'hora de construir xarxa i comunitat i ser més creatives per donar resposta als reptes que ens planteja la societat.
3: En aquest sentit, Joana, també hi haurà un debat precisament sobre els reptes de l'escola intercultural, com d'important és l'educació precisament per això, per generar vincles entre diferents comunitats, com ara comentàvem.
4: Al final hem d'entendre la importància que té l'etapa educativa en el moment de desenvolupament tant individual com social de les persones. Per tant, hem de poder garantir que tothom pot accedir en aquest espai en igualtat de condicions i tothom s'hi ha de sentir reconegut. I serà la manera en què podem construir una societat cohesionada. Si no, què ens passa? Que estem excloent a moltes persones i que al final aquesta exclusió no només és a l'escola, sinó que després podem construir una societat amb valors que estiguin orientats a la cohesió i a la inclusió i que tothom pugui participar en igualtat de condicions. Necessitem caminar cap a una escola que incorpori totes les identitats i que abraci totes les diversitats. Al final hem de construir una escola, que sigui reflex de la societat que hi ha d'avui dia i que està totalment integrada per una diversitat que no només, això també volem aclarir, que aquesta diversitat no està només relacionada amb la migració, sinó que la societat catalana ja és diversa.
3: I tant. Això a vegades no tenim prou present i és important recordar-ho.
4: Sí, tenim aquesta tendència, no?, com a relacionar la migració amb la diversitat i en realitat la societat ja és diversa. Tenim persones que seguim considerant estrangeres que ja han nascut aquí, que per tant són catalans i catalanes. Hem d'entendre que el ser català és molt divers, també es pot ser català de moltes maneres, no hi ha una idea única de com és una persona catalana.
3: Això és només un tastet del que donaran d'estir les jornades Gatzara. Recordem, entre l'11 i el 14 de novembre, al web jornadesgatzara.org hi trobareu tota la informació detallada. Nosaltres avui volíem fer-ne això un tastet amb la Joana Castro, que és la cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació Bait Altacafa, que és qui organitza aquesta iniciativa. Però abans de tancar la conversa, Joana, és cert que més enllà de les jornades, vosaltres doneu certa continuïtat, no?, a aquestes activitats i aquestes reflexions durant tot l'any.
4: Sí, això no ve des de la primera edició, però sí que dintre del que comentaves de com han anat evolucionant, sí que lligat al projecte de les jornades Gatzara, nosaltres portem a terme també el que anomenem les activitats Gatzara Off, que les fem en col·laboració amb equipaments municipals, amb biblioteques, centres cívics, que s'estenen ja al llarg de l'any, que això és el que també ens permet com seguir fomentant aquesta interculturalitat més enllà de la setmana oficial de les jornades Gatzara, i el que fem és col·laborar amb els equipaments per programar activitats interculturals. Per una banda, doncs, per això, fomentar aquests espais de trobada, i per l'altra, per acostar els equipaments a tota la població, perquè ens trobem amb que hi ha perfils que no se senten interpel·lats per aquests espais, no? I volem que siguin també espais per tothom i que reflexin, no?, aquesta diversitat que tenim, que és una riquesa que ens beneficia a totes.
3: Joana Castro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Valors a l'Alça i que vagin molt bé aquestes cinquenes jornades Gatzara.
4: Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Sabies que...
2: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem a la Reserva Natural de la Ferrera, al Delta del Llobregat, un espai aparentment idíl·lic on l'aigua, els canyissars i els ocells conviuen amb pressions urbanístiques, interessos polítics i els secrets de la família Domènech i la resta d'habitants de la Ferrera que fa anys que suporen. Ho fem a través de les pàgines de l'Udol de l'aigua, la cinquena novel·la de l'escriptora i periodista establerta a Sant Cugat, Laia Vilaseca. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Sempre que entrevisto algun escriptor o escriptora que presenta el seu últim llibre, et diré que em fa una por terrible a fer spoilers. Ah. Aleshores, sempre començo d'una manera semblant, i és que, per no fer-ho jo i fer-ho malament, situïs una mica l'audiència, no?, de què trobarà, de què parla, fer uns 5 cèntims de L'Udol de l'aigua.
1: L'Udol de l'aigua és una novel·la molt coral que passa en un espai natural que està inspirat en la Ricarda, que està aquí al costat, al Prat, no?, amb tota aquesta ombra de la pressió de l'ampliació de l'aeroport, però al final és una història d'una família que viu en un entorn molt idíl·lic, que és una bombolla, i de cop apareix un cos allà al mig d'una de les persones que hi viu, que no tenen molt clar qui és al principi, si és una persona o és una altra, i llavors no veuen clar qui ha sigut, contracten a un detectiu. I el tema és que es comença a veure, no, el lector, que això no se sap ben bé si és una cosa que ve de dins o ve de fora, i que aquesta mort destapa molts secrets, molts temes que hi havien enterrats de feia molt de temps a la família, perquè a part d'aquesta mort es veu que fa una setmana ha desaparegut un altre membre de la família.
0: Que llavors ningú li havia parat massa atenció.
1: No, ningú li para molta atenció, aquesta dona.
0: És la teva cinquena novel·la. Sí. Podríem dir que és novel·la negra, tot i que t'he sentit a dir en altres entrevistes que això de les etiquetes no va massa amb tu. I trobem a trobar el protagonisme de la natura, en aquest cas del Delta del Llobregat, inspirat en aquest cas amb el nom de la Ferrera, però inspirat en la Ricarda, com bé ens explicaves. Què t'ofereix aquests entorns així rurals, naturals, més aviat, i la novel·la negra, per dir-li d'alguna
1: manera?
0: Sí, no,
1: em sembla bé, no? O sigui, jo molt fan de la novel·la negra, eh? No...
0: Per explicar tot el que expliques tu als teus llibres.
1: Amb el tema de la natura i el misteri, d'ajuntar... Jo més que novel·la negra sempre dic que jo faig misteri, no? Perquè novel·la negra té com moltes subgèneres, és una cosa com que podríem estar molta estona parlant, no?, del que és, i això que et deia dels gèneres, per mi és important recalcar que el gènere és un extra que té una novel·la, però que qualsevol bona estructura narrativa, bona, no?, el que diríem, o sigui, el que es coneix com a narrativa normal, diguéssim, no?, allò que n'hi ha alguns que no ens hi posen mai, no sabem per què, això és un altre tema que podem parlar o no, això és l'estructura bàsica del que és una bona història. Tot el que tu li posis a sobre, si fa molta gràcia, serà còmica, si té un punt més de misteri, serà negre, si té un punt històric, serà històrica. És un extra. Per tant, això de que hi hagin gèneres que es veuen devaluats perquè sembla que no siguin narrativa, no, la narrativa, si és una bona història, la tindrà sempre. I en tots els gèneres hi ha coses millor escrites i pitjor escrites i coses més fàcils i més ràpides de consumir, més tipus fast food, que és una cosa que moltes vegades se critica a la negra, però jo penso que es poden fer diferents coses i que també està bé que hi hagi una mica de tot el món, perquè no, tothom... Jo no, jo estic intentant fer una mica les dues coses. Però vull dir que això és el meu problema amb les etiquetes. Dit això, serveix perquè la gent s'orienti una mica amb el que trobarà. I és veritat que és una novel·la de misteri i que, per tant, tens ganes de saber què passa, que hi ha molts secrets, que jo sóc una persona que escriu molt en personatges que m'agrada destacar molt la psicologia de la gent, no? Allò, una cosa el que fan, l'altra és el que diuen que fan, l'altra és com expliquen el que han fet i l'altra és el que decideixen fer un cop han fet alguna cosa, perquè això és el que defineix més les conseqüències que això tindrà per ells i pels altres, que és molt important, això. Sobretot amb negre, perquè a més tractes temes morals, grisos, que també els hauries de parlar amb tota la narrativa, però... I... Què m'havies preguntat?
0: Què t'oferia aquest tipus de gènere per l'idea?
1: Ah, llavors la natura, correcte, la natura em dona aquest paisatge, no?, o aquest fons per narrar una història que em permet contraposar molt millor els aspectes humans amb aspectes que no tens tant de control, no? Tu la natura no la controles. I després m'agrada emmirallar, perquè crec que hi ha una desconnexió gran entre nosaltres i el món que habitem, i en aquest cas m'ha anat molt bé, perquè això d'escriure amb la natura va ser una cosa molt orgànica, perquè la primera novel·la que vaig fer la vaig ubicar en un entorn que jo coneixia, que hi havia, no?, hi he estat de petita, que tinc una vinculació emocional. A poc a poc he anat veient que era important per mi destacar l'espai que ocupa la natura i lo poc que la tenim en compte moltes vegades i lo poc que entenem que nosaltres formem part d'ella, que no és una cosa externa, que tu formes part d'aquest sistema. O sigui, igual que un cos té les seves cèl·lules, doncs tu formes part de la natura, no és una cosa extra. Per molt que tu t'hagis creat aquí 50.000 edificis, clavegueres i un sistema en el que vius còmodament. I aquesta novel·la em servia molt per parlar de la importància de preservar els espais naturals, no només perquè siguin espais naturals, sinó perquè simbòlicament permetre que ens anem menjant tot això explica com anem a la deriva com a societat amb les coses importants i com ens estem deixant menjar pel capitalisme salvatge.
0: De fet, compartint, no?, aquesta visió de que les etiquetes potser ens limiten l'imaginari, si parlem de novel·la de misteri, jo també he trobat una novel·la que critica el sistema.
1: Sí, molt. No? La meva idea era aquesta, eh? La meva idea era...
0: Des de l'ecologisme, des del feminisme, des de les infraestructures salvatges.
1: Sí, sí, però és una cosa molt sistèmica, realment, perquè volia parlar d'aquesta ombra que és el capitalisme, no, d'aquesta violència que és el capitalisme, perquè ho és, de la mateixa manera que hi ha la violència masclista, de la mateixa manera, no? Llavors, per mi, l'aeroport, o l'ampliació de l'aeroport, perquè tots anem amb avió i... Vale, però potser ja en tenim prous. L'ampliació de l'aeroport era el capitalisme salvatge i el patriarcat, i la reserva natural m'anava molt bé per parlar de les dones com a font de resistència, igual que la natura, no? I l'ecologisme i l'anticapitalisme, que al final és el mateix, no? Mm-hmm.
0: Ara ens parlaves, no?, que el misteri també et permet parlar una mica d'aquesta moralitat. Mm. A la novel·la hi trobem molts grisos,
1: sí,
0: no? Com segurament a la vida, que a vegades ens posicionem molt en el blanc i en el negre i possiblement tot té molts més matisos, perquè ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, no? Et permet també, potser, a través del misteri, explorar aquesta part més

0: Anàlisi de comportaments passats, que és una, aquesta és una lògica criminalística que la fan servir molt, i és com a la vida també és així. Llavors, m'interessava molt fer servir això, perquè tots som gent complexa i tots ens equivoquem. I el tema és què fem després d'equivocar-nos. I és veritat que amb la negra pot jugar moltíssim, perquè hi ha unes convencions que la gent ja espera, no? Perquè hi ha uns entorns, perquè hi ha delictes, crims, no? Coses que posen més al límit la moralitat de cadascú. I és interessant. Quan estàs llegint, penso, no? I jo quan estic escrivint, penso, ostres, val, jo quan estigués en aquesta situació, què hagués fet, realment, no? Perquè sempre, quan estàs a l'altra banda, és molt fàcil opinar, però després és més
1: quan
0: complicat.
1: Quan t'hi trobes,
0: no, és més difícil.
1: No sabries què haguessis fet. De fet, hi ha un altre qüestió fonamental en el llibre, que són, és la perspectiva feminista i els personatges que hi ha. Si bé hi ha homes i dones, els personatges principals o les principals línies de la novel·la són a partir d'històries de dones de diferents generacions.
0: Sí, perquè al final és el que parlàvem abans. És una novel·la que parla de límits i de com es traspassen els límits. I jo m'agradava aquesta cosa física de límit geogràfic amb l'aeroport, a baixar-la més a un límit físic, a un límit psicològic, i pensar... Perquè el tema que jo... El que a mi m'ha sorprès molt és que hi hagi veus públiques d'institucions que diguin, això ho farem, no? Ens ampliarem l'aeroport. Ja, però hi ha una línia aquí. Tots hem acordat que això no es podia fer. Bueno, és igual, nosaltres ho farem. Per què ho farem? Perquè portes corbata? Perquè ets un home? Perquè ets de... perquè tens un estat, per què tu pots fer-ho, això? I si tu fas això i ho dius, la gent com ho interpreta, això? Que llavors ens podem saltar tots els límits que vulguem. Vaig baixar una mica al terra, no? Vaig aterrar i vaig dir, doncs, anem a veure com diferents generacions de dones veuen sistemàticament vulnerats els límits que posen o els drets que tenen, i com això es va arrossegant amb el temps, i com hi han coses que, diem que fa 30 anys han canviat molt, però hi ha una situació molt paral·lela a la novel·la, amb dos casos diferents de morts, que al final veus que no han canviat tant les coses, que no és tan diferent.
1: Uh-huh. La natura, no? Com aquest paral·lelisme amb les dones i en aquest cas l'ampliació del Prat, com l'actuació de molts homes en diversos moments.
0: Sí,
1: de...
0: i l'aigua, el títol, ve una mica... No? També hi ha un llop que volia parlar una mica jo d'aquesta figura, que apareix així una mica com que primer no sap si és real o no és real. Uh-huh. M'agradava aquest entorn, una mica aquesta atmosfera de fàbula, no? I dels contes que ens han explicat sempre de petites, i amb la caputxeta vermella i aquestes coses de... Jo estava llegint llavors a la Píncola Estès, de dones que corren amb els llops, i clar, a mi la figura de llop sempre m'havia atret molt, però vaig entendre una mica el concepte aquest de com d'una manera narrativa, no?, et van fent creure des de molt petita que el problema són unes coses quan potser són unes altres. Perquè jo ara mateix me n'aniria abans amb un llop que amb un caçador, no sé tu. Llavors, m'anava molt bé també a tenir aquest fons, no? I de fet la novel·la es diu L'udol de l'aigua, perquè jo veia les dones com l'aigua en el sentit de que s'adapten a l'entorn, no? Que ens han ensenyat a ser així, perquè per sobreviure moltes vegades ens va millor fer-ho d'aquesta manera, que no potser amb força física. I l'udol era una mica aquest crit visceral, com de natura, de reclamar una altra vegada el lloc que ocupa i de protegir les coses que són importants de protegir.
1: Mm-hmm. La història arrenca amb aquest cadàver que es troba al canyissar durant la festa major i la desaparició prèvia, ens ho explicaves al principi, d'una altra dona vinculada a la família. Com decideixes començar així a la trama? Perquè quan tu comences a llegir el llibre et situes en el primer misteri, no?, que és aquest cos, però al cap de poques pàgines ja veus que no serà l'únic misteri que hauràs de resoldre o que et resoldrà l'autora en aquest cas durant el llibre. Com et planteges tu la història?
0: De fet, és la primera vegada que començo amb l'aparició d'un cos, perquè no ho havia fet mai abans. Però m'agradava perquè era molt gràfic i feia una contraposició molt... Ho veia com molt... Era una imatge molt poètica i trista, no? Tenir aquell canyissar amb el cos, amb aquella noia jove, no?, plena de vida. La persona que la troba ens dona molt... una idea de quin espai ocupa, com la coneix, quina relació té amb l'espai, no? I et serveix molt per plantejar el món que habitaràs, no? I la sotragada que suposa aquesta mort en el món que habitaràs, perquè tu estaràs com a lector vivint en aquella reserva, no?, durant molt de temps. Però sí que és veritat que jo m'agrada fer les coses divertides i que llavors, com a mínim, sempre tindré dues trames principals i després, per anar ben, tindré entre dues i tres subtrames que potser seran paral·leles, i penso que és molt més interessant. I a més és que a mi m'agrada plantejar-te coses que en teoria no tenen per què tenir res a veure, però que al final m'agrada que lliguin
1: Que trenca closques del que ens parlaves,
0: sí,
1: no?
0: I perquè m'agrada al final a mi pensar que les coses tenen

0: un sentit a la vida. Vull dir que també jo crec que ho transmeto amb la meva manera d'escriure.
1: Ah, perquè l'audiència en tingui constància, no? Per situar-te, tu també ajudes al lector des del principi, és a dir, abans de començar la novel·la trobarem com un arbre amb aquests personatges principals, que a vegades has d'anar una mica enrere, no? Després ja de seguida tu els tens al cap i saps quina relació tenen, però tu planteges una relació entre personatges i també fas aquest mapa de la Ferrera per saber quin és l'escenari que habitaran els personatges de l'Udol de l'Aigua. Et semblava necessari posar aquests dos elements per ajudar o ser un suport al lector?
0: Sí, m'agradava... Potser no tant per ajudar, que també, perquè hi ha un tant per cent de gent que ha llegit altres llibres meus i li agraden molt, però hi havia gent, sobretot amb Quan la neu es fon, que em deia, ostres, que hi ha tants personatges que a vegades m'atabalo i tal... I jo hi hagués volgut fer un dramatis personal amb Quan la neu es fon, i no el vam fer perquè va semblar que no calia, i llavors aquesta vegada vaig dir, mira, sí que cal, i el vull fer, i el vull fer a més fent servir les fotos que jo tinc penjades quan escric dels personatges, que li vaig passar al meu cunyat, que és el que va fer...
1: Les il·lustracions,
0: el Pol Miquel, que és el que em va fer el primer mapa de la primera novel·la, el mapa de Treviu, que jo vaig fer la primera novel·la, que me la vaig autopublicar, m'ho va fer ell, i em semblava molt maco que tornéssim a tancar una mica el cercle 5 anys més tard i que ell fes el mapa i fes aquests personatges que trobo que et poden orientar una mica, tot i que és veritat que n'hi ha 10 que no et dic qui són, perquè si et dic qui són ja t'estic aixafant la guitarra.
1: Es complica.
0: Clar.
1: Em recordava una mica a Joc de Trons, no?, que necessites aquestes guies i altres autors que també fan això per saber de quins personatges parles, que t'ajuda.
0: Sí, aviam, jo sempre he pensat que no és imprescindible, perquè jo m'agrada pensar que escric d'una manera que si tu en aquell moment no saps què passa, en dos paràgrafs ho sabràs, perquè jo hi intentaré fer-te dir un nom... I que el que és important és el que passa. Tu ja entendràs qui ho diu després. Però és veritat que hi ha gent que se sent més còmode si ho té, i és una cosa que si la vols mirar, la mires, i si no, no. Però és un extra que està bé. I el mapa crec que t'ajuda molt a crear-te aquest món i que et situa una mica al mateix lloc, no? Que sí que és veritat que després la gràcia de l'escriptura, que no té l'audiovisual, és que el llibre que jo comparteixo amb tu és meu i teu, i el que jo comparteixo amb un altre és meu i seu, no? I que està bé que tinguem aquest punt. Llavors, tampoc vull que la gent es quedi molt com és que aquest personatge és així. Que això em passava amb el Levi, perquè el Levi, hi ha gent que ja el coneix, i em diu, ostres, jo el Levi me l'imaginava exactament així, i altra gent, el Levi no és així, els dic, el Levi és com tu vulguis que sigui, per l'amor de Déu. El Levi, que estem totes enamorades d'ell, doncs, per favor, imagina't-el com et vingui de gust, només faltaria.
1: El gust de cada cadascú i la imaginació.
0: Clar,
1: és
0: que és la gràcia, perquè al final ja ens entenem de què estem parlant, no de qui estem parlant, no? Que és aquest arquetip que tenim al cap del que representa aquesta persona.
1: Parlat de la natura, hem parlat de la política, del sistema, però el centre del llibre és la família, no? És la família Domènech, tot i que també hi ha altres famílies que habiten per la Ferrera, amb una trama carregada de secrets, de silencis i de tensions heretades de les diferents generacions. Què et fascinava d'aquesta idea de treballar en una nissaga, a més en un espai tan concret, no? Com que han anat heredant de generació en generació, habitar en aquest espai tan especial que és la Ferrera.
0: A mi sempre m'han fascinat molt les cases antigues, perquè sempre penso tot el que vas carregant d'una generació a l'altra en aquelles cases, no? Amb els microcosmos, que passa, no? Un poble petit, que jo sempre tinc tendència, no?, a parlar de microcosmos. M'agrada la qüestió aquesta d'aquesta falsa seguretat que tenen els personatges, o a vegades no la tenen, però aquesta idea que hi ha de, no?, en els cercles petits, en els nuclis petits, està tot controlat, tots ens coneixem, clar, la família és el lloc on hauries de poder ser més tu mateix, no?, o podries estar vivint més tranquil, on tot hauria de ser, on t'hauries de sentir més recolzat, no? I moltes vegades no és així. I aquesta cosa estructural que passa després repercuteix a fora, perquè això és el que tu has mamat, amb el que has crescut, i si això és disfuncional és molt fàcil que després acabis tenint relacions disfuncionals, i el món moltes vegades doncs funciona malament perquè aquest nucli inicial, no?, d'on vas créixer, ja no funcionava bé. Llavors m'agradava, que és un tema que s'ha parlat moltes vegades, però aquesta falsa vida fàcil d'alguns rics, no ho sé, jo no vull ser rica, la veritat, perquè em sembla que hi ha més problemes que, no? O sigui, una cosa és com viure tranquil, l'altra és començar massa grans fortunes. Sempre comencen a haver-hi coses una mica tèrboles, sembla. I m'agradava aquesta idea de, ostres, hi ha generacions, hi han passat coses i estan allà i no s'han parlat, i com és possible? I després aquesta cosa de com pot ser que hi hagi gent que treballa per tu que sigui més família que gent que és de la teva família i que tinguin aquesta dicotomia d'ells viuen allà però no és casa seva, però sí que ho és, no? I les relacions que es van creant aquí també em semblaven molt boniques, no? Aquestes lleialtats que no sempre tenen a veure amb la sang, perquè la sang al final tampoc garantitza res. El que és important és com et tracta la gent i com tractes tu.
1: Lo de l'aigua és el teu cinquè llibre. No sé si estàs treballant ja en el sisè.
0: Sí.
1: I si ens pots fer un petit avançament d'escenari o de personatge.
0: Ah, perquè ja sabeu que la presentació del Mercantic vaig dir que passaria a la Torre Negra i és veritat, passar a la Torre Negra, al Parc Natural de la Torre Negra. L'estic escrivint ara, però m'agradaria molt poder-hi anar i que l'obrissin i poguéssim passejar una mica per allà, perquè, bueno, sí que me la conec, però trobo faltar una mica el contacte directe.
1: Doncs escolta, farem la petició a l'Ajuntament i a portes obertes de la mà dels museus de Sant Cugat també per visitar-la i perquè puguis tu impregnar, igual que ho vas fer amb la Ricarda per inspirar-te.
0: Sí, vaig anar a la Torre Negra, però llavors només em deixaven veure la part de baix perquè encara no havien fet les obres i no sé si es pot visitar sencera.
1: Doncs escolta, ho demanarem.
0: Ara
1: petició feta. Estarem atents a aquesta sisena novel·la amb aquest vincle santcugatenc. Laia Vilaseca, moltes gràcies per venir-nos a parlar de l'udol de l'aigua.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria... Però
0: no,
1: sí que...
0: No t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, vegali d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes, de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol... O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de sobte t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no?, random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar.
1: Diries, me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram, pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que amb la gent que em segueix, etcètera, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
0: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
1: No, absolutament. Sí, clar.
0: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
1: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no?, amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat a, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
0: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
1: Jo crec que està marmant el criteri de, el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent de parlar, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
0: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
1: Sí? Sí, clar.
0: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, mm-hmm, tenen, diríem, la seva brújula en...
1: Absolutament.
0: A la xarxa?
1: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
0: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
1: Correcte.
0: Clients,
1: llavors,
0: públic.
1: Quins són, et diria, quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno i vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
0: Uh-huh.
1: Tendència...
0: No maleïda.
1: No maleïda, exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
0: A l'essència, no?
1: Sí, o sigui, al plat de macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndigues, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un el que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, pues, i això, l'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? Per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament. Moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... o sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquestes, les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
0: Val, llavors ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm. i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm. no? I el satisfer el client amb els plats més,
1: correcte,
0: més bàsics.
1: Correcte.
0: Qui sobreviu en tot això?
1: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la Bolera porta, no? Quants anys porta?
0: Més de 40.
1: Pues mira, per exemple, no?
0: 41 o 42, sí.
1: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
0: El que no passen de moda.
1: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que sí. Va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
0: El Julio.
1: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
0: Però, i llavors, la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, mm-hmm. Com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
1: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? Digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
0: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella tota la vida?
1: Sí, això continua funcionant, lògicament, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deies, no ho saben gestionar. Mm-hmm. Mm.
0: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
1: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden hi haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre d'aquests restauradors més... amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
0: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
1: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills...
0: Sí. Però els penges, els penges a les xarxes?
1: Als meus fills?
0: No.
1: Els plats?
0: Els plats, home.
1: Sí, però la majoria, la gran majoria són de clients. Sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google, i ho puc penjar, i ho comparteixo a Instagram, Si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no. No m'agrada criticar, i igual...
0: No, no li fas ni crítica negativa.
1: No, no, no, no, em sap greu.
0: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Roger Whittaker, un cas molt curiós perquè era un cantautor britànic nascut a Nairobi, Kènia, on li va tocar fer el servei militar lluitant contra el moviment de resistència local, és a dir, un moviment anticolonial contra l'ocupació britànica. Després va fer vida a Sud-àfrica i, posteriorment, al Regne Unit, que és on ja va desenvolupar la seva trajectòria musical, i va destacar especialment perquè, a més de cantar, xiulava. Era un xiulador suprem, extraordinari, capaç de fer amb els llavis l'acord més perfecte, la nota més genuïna. I no ho feia només en un estudi de gravació, ho feia igualment en els seus concerts en directe. Això el va fer especial i després van venir els èxits. Roger Whittaker, fa només 2 anys i mig que va morir. Havia nascut el 1936 i va morir el 2023. Com he dit, era cantautor, però també feia versions d'altres músics, com per exemple aquesta cançó que li hem escoltat, Both Sides Now, Pels dos costats ara, que va ser escrita per Joni Mitchell l'any 1969, que ha aparegut a la banda sonora de 13 pel·lícules, exactament 13, i que Roger Whittaker va interpretar el 1974. Un altre tema que tampoc és de Whittaker, però que ell en fa una versió extraordinària, és la cançó principal del film El violinista a la teulada, protagonitzat per Topol. La cançó estrella, ja ho sabeu, era If I Were a Rich Man, Si jo fos un home ric, i Roger Whittaker la va cantar 3 anys després.

If I Were a Rich Man, si jo fos ric, en la veu de Roger Whittaker, una cançó esplèndida. L'origen de la lletra d'aquesta cançó és una frase treta del monòleg d'una obra de l'escriptor rus d'origen jueu Sholem Aleichem, que deia «Si jo fos un Rothschild», en al·lusió a la rica família dels banquers Rothschild. La pel·lícula era molt llarga, durava 3 hores, va guanyar 3 Oscars, inclosos millor fotografia i millor banda sonora de John Williams, i perquè us feu una idea de l'èxit espectacular que va tenir, només us diré que els productors es van gastar 9 milions de dòlars per fer-la, però en van recaptar 83 milions, un negoci digne de la família Rothschild. Pel que fa a Roger Whittaker, va aparèixer en un film que, de fet, era una producció televisiva titulada Cercant en Roger desesperadament, sobre un individu que recorre Nova York amunt i avall cercant Roger Whittaker. La cançó més famosa de Whittaker és The Last Farewell, El darrer adeu, escrita per ell mateix, de la qual fins i tot Elvis Presley en va fer una versió. La versió original de Whittaker apareix a la banda sonora del film britànic Little Voice, Petita veu, que van protagonitzar Brenda Blethyn, la de Secrets i mentides, Michael Caine i Ewan McGregor. Aquesta cançó que ara sentirem és la versió que Roger Whittaker va fer d'una cançó també del britànic Ralph McTell, titulada Streets of London, Carrers de Londres. És una cançó de caràcter social que parla de la gent sense sostre, de la gent que viu al carrer marginada o oblidada de la societat. La lletra s'adreça a nosaltres, que sovint fem retrets a la vida, i ens diu: has vist el vell, al mercat tancat, trepitjant papers amb les seves sabates velles? En els seus ulls no hi veus orgull, deixant caure a un costat els diaris d'ahir que parlen de les notícies d'ahir. Aleshores, com pots dir-me que estàs sol i dir que el sol no brilla per a tu? Deixa'm agafar-te de la mà i portar-te pels carrers de Londres i t'ensenyaré una cosa que et farà canviar de parer.

Streets of London, els carrers de Londres, una cançó preciosa cantada per Roger Whittaker. En la vida de Roger Whittaker hi ha una cosa ben curiosa que contrasta amb l'èxit que va tenir, com és el fet que els seus pares, especialment el pare, mai no va empair que fos músic. Per a ells, ser músic no era res edificant. Ells volien que fos metge, i Whittaker ho va intentar, però va abandonar els estudis i no li ho van perdonar mai. Era tan indigne per a ells el que havia fet el seu fill que no van assistir mai a cap dels seus concerts. Fins i tot no van voler participar en un programa televisiu dedicat a ell. La carrera del seu fill la van viure sempre com una ofensa per a la família. Curiosament, el pare va tenir un mal final. L'any 1989, quan vivien a Kènia, uns individus van entrar a casa seva, va lligar la mare a la banyera i van matar el pare. No es va saber mai qui ho havia fet. Aquell mateix any, Roger Whittaker va ser guardonat amb l'insígnia d'or del mèrit de l'Acadèmia Britànica de Compositors. I el 2012, quan tenia 76 anys, es va retirar a viure a França amb la seva dona, amb qui duia 60 anys casat. Va ser a França on va morir el 2023, als 87 anys. Nosaltres, per tancar el Cinema a la Xarxa, que ha tingut avui a Oriol Coromina, a les vies de so, escoltarem una cançó també molt bonica, de Roger Whittaker. Es diu Durham Town, la ciutat de Durham, que és una ciutat del nord-est d'Anglaterra. És una composició seva, en la qual, ves per on, ell no hi creia gens. Creia que passaria completament desapercebuda. Però, només publicar-se, va començar a pujar com l'escuma fins a convertir-se no només en un èxit, sinó en una de les seves cançons, una de les seves dues cançons més famoses. En relació a la mort tràgica del seu pare, Roger Whittaker va dir: "M'afectarà la resta de la meva vida. Crec que tots hauríem d'intentar viure sense odi." Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de Ràdio Sant Cugat, a la sintonia del 91.5 de la FM. Salutacions un cop més d'en Jordi Caselles, qui us fa companyia, qui us parla, qui fa una mica de comentaris als talls que un senyor que es diu Esteve Llop em posa, em proposa, i moltes vegades també fan davinalles. Esteve, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, doncs content d'estar un dia més aquí a Ràdio Sant Cugat. I ara estava intentant posar-me al teu lloc, perquè és veritat, jo em vaig llançant tot, jo em vaig preguntant... Però, clar, si fos al revés... Bé, de tant en tant ho hem fet, amb temes musicals, per exemple. Bueno. Que em dius, va, posa una cançó, i pam. I llavors és quan les neurones han de començar a posar-se en marxa ràpid, no?
2: Sí, sí, sí. No, esclar, jo estic sotmès aquí a una pressió que els oients no saben. No, broma. Però, no, que jo m'ho passo molt bé, per mi també és com un divertimento. I també és un exercici de memòria. A vegades encerto, a vegades no, però clar, és que són molts talls, i són molts talls, molts locutors, moltes sintonies, moltes falques, molts programes. Però vaja, escolta, aquí estem, Jo encantat.
3: Molt bé, doncs ara vaig a fer la juguesca, que això és ben fàcil, aquí no hauràs de pensar massa, hauràs d'escoltar només. Són dos talls de 20 segons, sí. Amb dues veus diferents, i ja està. No tinc aquí ni l'edat, a veure si ho podem descobrir. Va, vinga.

0: Catalunya Informació.
1: Bé, com ho has vist, Jordi?
2: A veure, et parlaré de sintonies, perquè com sé que em faràs la pregunta dels locutors, ara mateix no em sonen. El primer no sé si és en Ramoneda i jo crec que no és.
1: No. De fet, aquesta veu, vam parlar programes enrere i ens preguntàvem qui era i vam dir que ho preguntaríem a Catalunya Ràdio a veure si ens podien assessorar. I la veu de la dona, exactament el mateix. La coneixem perfectament i és més, en l'anterior hemeroteca van posar un tall de RAC 105 on crec que la dona que locutava, que presentava música, era aquesta veu.
2: Però tu saps el nom?
1: No, precisament per això dic que encara tenim aquí també més arguments per fer aquestes consultes.
2: Sí. Aleshores, què vols que et digui? Et parlaré de la música. La primera sintonia era un Catalunya Vespre, un Catalunya Nit, o una cosa...
1: No,
2: era de nit, segur.
1: Són jingles de Catalunya Informació, el típic jingle que es posa a l'hora en punt abans del butlletí.
2: Però l'estil de jingle...
1: Exacte, un és més de cara al dia i l'altre més de cara a la nit.
2: Correcte.
1: Un té la veu masculina, l'altre la veu femenina.
2: La femenina. La de la femenina, la base rítmica és típica d'un Casio. Un Casio ha evolucionat una mica, però
1: sí,
2: de Casio.
1: Sí, tens raó. Sí, mira. Una mica xa-xa-xa, una cosa així, no?
2: Sí, és com un xa-xa-xa.
1: Sí. Bé, doncs aquestes gravacions no tinc la data, però jo calculo que són als voltants de l'any 2000 o una mica abans. Jo aniria per aquí, no sé si tu estaries més o menys d'acord.
2: Sí, diguem que sí. Podia fer la broma, eh? Avui estic molt bromista, no sé per què. Bueno. Anava a dir, deu musuar, de dur-te la contrària.
1: Exacte.
2: Per tant, si tu dius això, és que és això.
1: Bé, doncs anem més o menys per aquí. Molt bé, ara anem una mica més cap aquí. Anem a l'any 2017, a Matadepera Ràdio, amb un programa que es deia Exòtica Ràdio, i que crec recordar ara que s'emetia a la mateixa hora que nosaltres fèiem el Cau de Lletres, la temporada 22-23, però abans de nosaltres. Anem a una gravació de l'any 2017 amb la veu de Toni Martínez.
3: I doncs comencem una altra edició d'Exòtica Ràdio. Ja sabeu que aquest és un programa que us està acompanyant cada dilluns des de Matadepera Ràdio a aquesta hora. I que dura una hora i mitja, això sí. Un viatge pel món de la música actual, i no tan actual, però sempre, més o menys, electrònica. Avui comencem amb Der Blaue Reiter, David Lang, David Cross, Dead Voices on Air. Tant de central amb Martin Landers, Aphotic Apathy, Sebastian Paul i Dusty Kid. I tant de final electrònica amb Gron, Andrew Heath, amb Jay i Hans Joachim Rodelius i Adrian Body Twin Cities. I com sempre, us desitgem un bon viatge.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Bé, aquí teníem un programa evidentment nocturn, de música electrònica, i bé, doncs una mica inquietant, no?, amb aquestes sintonies que et fan parar allò un moment a dir, a veure què és això que estic escoltant, no?
2: Sí, sí, perquè no sap si era música electrònica o era un programa de misteri. No?
1: Exacte, exacte, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, perquè tot feia una mica de por i tot, això.
1: Ara sí que anem a una altra història, diguem, una mica més mogudeta. En aquest cas anem a Catalunya Ràdio, 7 d'abril de l'any 2002, quan el catacrac de Catalunya Ràdio, Lluís Gendrau i Albert Puig, entrevistaven a Pep Blai. Pep Blai és un periodista molt estimat, del qual hem pogut gaudir en molts formats, sobretot amb llibres, i en aquest cas parlaven amb ell entorn un llibre de Sopa de Cabra que es va publicar en aquells moments, que jo el tinc, en aquells moments estic pensant, jo crec que me'l devien regalar un Sant Jordi de l'any 2002, i que el vaig gaudir moltíssim. És una biografia en el moment que Sopa de Cabra va decidir plegar després de la mort d'en Ninyin, del seu guitarrista principal, doncs la banda, finalment, després d'una última gira, va decidir plegar. I hi havia una biografia que ja estava mig escrita feia molt de temps, que es va parar i que després d'aquesta aturada llarga, Gerard Quintana i tot el seu equip van decidir reflotar-ho i van confiar a ulls clucs en Pep Blai. Doncs anem a escoltar aquesta entrevista, com us deia, amb el catacrac de Catalunya Ràdio de l'any 2002.
3: Guitarres distorsionades dels Cop que tornen a escena aquest proper dissabte 13 d'abril en un macroconcert a la sala La Mirona de Salt, al polígon Torre Mirona sense número, a partir de les 7 de la tarda. L'entrada val 12 euros anticipada i 15 euros a guixeta. Un concert que s'emmarca dins la campanya FreeJuanra.org, una campanya que recull solidaritat pel cantant dels Cop a la presó a Holanda, Tonino Carotone, Societat Alcohòlica, Betagarri, Doctor Calypso, Habeas Corpus, Berri Charrac i els mateixos Cop aquest dissabte que ve, dia 13 d'abril. El mateix dia en què també podreu trobar un altre estil ben diferent al Teatre Monumental de Mataró, a Jaume Nebot i els Aliats, amb la projecció del primer capítol d'una sèrie televisiva titulada El carrer de casa, i l'autor de la qual és el propi Jaume Nebot. Actuació en directe al Teatre Monumental de Mataró.

0: El cantautor particular Jaume Nebot serà aquest dissabte que ve a la capital del Maresme. Lluís Llach al pavelló poliesportiu també dissabte de Sant Gregori a partir de 11:15 de la nit. I Pep Poblet torna a actuar al Cafè Eslàvia als Borges Blanques també dissabte que ve. Txep Balowski serà a València a l'Auditori a partir de 11:00 de la nit de dissabte que ve. El mateix dia en què dissabte i també diumenge podreu veure de nou l'orquestra Plateria amb Manel Josep al seu davant. Gatissimo és el que presenten a l'Espai a Barcelona. Presenten el disc Gatissimo, dedicat a la memòria musical i al reconeixement artístic de Gato Pérez. Tenim invitacions per anar a veure l'orquestra Plateria i el Gatissimo.
1: 2, 1. Amb vosaltres, l'orquestra Plateria.

0: Crac.
1: Un espectacle dedicat a Gato Pérez, aquest home que va revolucionar la rumba catalana i que podreu veure a l'Espai a Barcelona 13 i 14 d'abril, per tant, dissabte i diumenge que ve. I també els Gertrudis seran a la Garriga, els Gent de la Garriga seran a Reus, a la Palma de Reus, amb els Nancy Whiskey, música celta del Vallès, Dumba la Canalla, músiques del món, seran a la Sala Zero de Tarragona. I Joan Vinyals i Enric Notaparés, els Pes, seran a la Sala Blues and Rock de Cerdanyola. Finalment, i també ja situats a

0: propers 7 dies, dient-vos que diumenge 14 d'abril, per tant, diumenge que ve, Tourney DCC serà a l'Ateneu Barcelonès, a Barcelona, presentant les seves noves cançons. Just uns dies abans d'aquesta festa que us anunciàvem a la Sala Bikini, on hi haurà el Sapo, hi haurà els Tourney DCC també de nou, hi haurà el Shot. I acabem el programa sentint de nou el Sapo, que avui us presentàvem en primícia i que tornem a sentir aquest... Això és Massinger Z. Molt bé, doncs amb el Sapo tanquem edició, posem punt i final a aquest catacrac de 2 hores, us diem adeu-siau i tornem la setmana que ve. I de part de tots nosaltres, del Miquel Boluda, la realització tècnica, de Ricard Isidros i Susana Bonany a la producció, i d'Albert Puig i Lluís Andrau, doncs del micròfon, us desitgem que passeu molt bona setmana, amb molta música, i que la setmana que ve torneu a sintonitzar Catalunya Ràdio al Catacrac.
1: Catacrac. Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Gendrau i Albert Puig.
2: Hi ha un tall que no és el que jo us deia, precisament. Quan ho vaig escriure en el document, doncs no ho vaig fer correctament. Parlàvem d'una entrevista a Pep Blai, que ja la recuperarem perquè l'hem de tenir, perquè si ho vaig apuntar és que jo ho vaig escoltar, però em devia equivocar de document. Però, esclar, ara aquí em plantejo, Jordi, que es tracta d'agafar tota la gravació original i tornar-ho a localitzar. Vull dir que això no serà senzill, eh?
3: Sí, sí, perquè el tema és on està l'entrevista, doncs.
2: On està? El que sí que tenim aquí és un tall força més recent que està enregistrat a l'any 2023 del meu programa Rock and Classics, que va arribar llavors a l'edició número 300. Clar, jo també sempre ho penso. Tu li dius a algú que fa programa de dilluns i divendres o emissora de ràdio el programa 300 i diu, i això què passa? Si a la segona temporada ja hi arribo, no?
3: Sí, ja l'has fet, sí, sí, clar.
2: Però, clar, si ho fas un cop a la setmana només i, a més, algun any no hi ha hagut programa, doncs, evidentment, 300 ja és un número que déu-n'hi-do. De fet, ara ja han sobrepassat l'edició 400. Vull dir que mira si va ràpid, això. Però en aquest cas anem a escoltar un tall de l'edició número 300 del Rock and Classics. Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. I molt content avui de celebrar l'edició número 300 d'aquest programa. Així doncs, avui festa grossa, crec que és un número força rodó, 300, i és un bon moment per a fer un repàs, una revisió històrica del nostre programa. Un programa de ràdio que, evidentment, sense vosaltres, sense els oients, no tindria cap mena de sentit. Així doncs, que gràcies per escoltar-nos. Aquest és un programa que va néixer al setembre del 2009 a l'emissora veïna Ràdio Rubí. Jo vaig començar en emissores municipals l'any 94, primer a Matadepera, després vaig seguir a Rubí i després a Sant Cugat. L'estiu del 95, de fet, ja vaig estar en aquestes dues últimes emissores a la vegada, a Ràdio Rubí i a Ràdio Sant Cugat. Així doncs, quan em vaig plantejar, després d'uns anys de no fer ràdio, de tornar-hi, el primer que vaig fer va ser anar primer a Ràdio Rubí a fer aquest programa Rock and Classics, que allà va néixer, a l'estudi número 1. Això sí, amb les veus sempre des del principi a totes les falques de Jessica Sotodossos, la companya de la casa d'aquí, de Ràdio Sant Cugat, que molt de gust ja em va prestar la seva veu en aquella època per a posar les veus a les falques del nostre programa. I avui el que farem és fer aquest repàs històric des dels inicis, des del setembre del 2009, a Ràdio Rubí, moment en el qual va començar aquest programa. Ens anem cap allà, el dia 22 de setembre del 2009, per escoltar la introducció d'aquell primer Rock and Classics.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa de Ràdio Rubí que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Fins les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Bona tarda, benvinguts a aquesta primera edició d'aquest programa que es diu Rock and Classics i que us acompanyarà durant tota aquesta temporada 2009-2010 a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la freqüència modulada. És un plaer per mi tornar amb vosaltres, amb aquesta estimada audiència de la ciutat de Rubí, després de molts anys de no estar davant d'aquests micròfons, i doncs aprofitarem la vinentesa per fer un revival del millor de la música rock des dels seus inicis, des dels anys 50 fins a enguany, fins al 2009, recuperant les millors peces de tots els temps, no solament del rock, estem parlant sempre del rock com a estil de música original, a partir del qual doncs han anat creixent altres branques de la música. Les voldrem tocar totes aquí cada dimarts de 5 a 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Rubí. I per començar, doncs, hem triat

0: Beatles, com no podia ser una altra manera, també tenint en compte la reedició que s'acaba de fer aquest any. Fa algunes setmanes han sortit a la venda tots els seus discos remasteritzats i per això escoltarem alguns dels seus millors temes per recuperar una mica la música dels quatre de Liverpool, per recordar els millors temes de la seva història. You, un dels primers senzills dels Beatles. She Loves You, un tema publicat el 1963 i que, després de ser editat com a senzill, podíem trobar amb el seu Past Masters, amb un treball que es publicava l'any 1988, que recollia alguns dels temes, com les cares B de singles, que no estaven editades en altres treballs.
1: Doncs aquest era jo mateix fa 13 anys, el dia 22 de setembre de 2009 a Ràdio Rubí, a l'estudi número 1, allà és on va arrencar aquest programa i on s'hi va estar durant 3 temporades. I aquest programa després va saltar a Ràdio Sant Cugat. En parlem per això d'aquí una estona, perquè ara anem a parlar de les falques del nostre programa, els separadors, perquè també són peces musicals, són temes escollits expressament, i m'agradaria fer repàs d'algunes d'aquestes falques que des del 2009 van sonant en el nostre programa. No les podrem posar totes perquè en tenim moltíssimes de tots aquests anys i per tant és impossible, no hi ha temps. Potser a l'edició número 400 del programa podríem seguir, és una idea. En tot cas, comencem per algunes de les falques que sonen des del principi del nostre programa, des d'aquell 2009, com per exemple aquesta que ens portava un grup molt conegut de Liverpool que precisament ara acabem d'escoltar.
2: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Suposo que la coneixeu. És un tema molt famós dels Beatles. Era una cara B de single, no sortia en cap llarga durada. Es va editar, doncs això, només en format senzill i crec que és un dels millors temes, una de les millors composicions de Paul McCartney, en aquest cas al costat del seu company John Lennon. Lady Madonna.

0: Doncs aquesta era l'edició número 300 del Rock and Clàssics, aquest programa que actualment està a l'antena de 36 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Ara, Jordi, una petita juguesca, eh? Et poso una veu a veure si saps de qui es tracta, d'acord?
1: Sí, home.
0: Vinga, va.
2: Cau de llops.
1: Hòstia.
0: Ara t'encatxo que no ho saps, què dius? No m'ho crec.
1: No, no, espera, espera.
0: Està amb un eco, eh? Està amb un eco, però...
1: Ja.
2: Cau de llops.
1: Ui.
0: Ja t'ho dic jo, és la Jèssica Sotodoso. Ja que estàvem parlant d'ella, doncs...
1: Ah, és la Jèssica.
0: Aquí la tenim, sí senyor. Sí.
1: Jo, perdó, Jèssica, perdó.
0: Bé, ara...
1: No t'he conegut.
0: Tornem a la Corporació Catalana, anem en aquest cas a Catalunya Informació, en un butlletí que sonava l'any 2004, i en aquest cas era l'espai dedicat als esports, que sona sempre abans dels dos quarts i abans de l'hora en punt, a Catalunya Informació. Anem amb aquesta gravació de l'any 2004 amb la veu de Montse Mir.
3: És temps pels esports amb Montse Mir. Bona tarda.
4: Bona tarda. Frank Rijkaard considera que han de guanyar demà el Celta per poder pressionar els dos equips que precedeixen el Barça a la classificació, el Real Madrid i el València, i que jugaran els seus partits d'aquesta jornada després que els Blaugrana.
5: Hay que ganar. Es una cuestión psicológica. ¿Por qué tenemos que jugar antes? Creo también que podemos olvidar esta información, porque creo que es importante que entramos siempre en el campo para buscar un buen resultado para nosotros. Pero es verdad que sería un partido seguido de mucha gente, ¿no? Con varios intereses.
4: El tècnic del Barcelona també adverteix als jugadors que el partit de demà balaïdos pot ser dur i afegeix que el Celta paga l'esforç fet aquesta temporada amb la participació a la Lliga de Campions. Patrick Kluivert, per la seva banda, reitera que la seva voluntat és continuar al Barça. A la llista de convocats per jugar demà al camp del Celta, l'única novetat és Jorquera, en comptes de Rustu, que està malalt.
2: Catalunya Informació.
4: A l'Espanyol, Jordi Cruyff s'ha mostrat molest per les informacions on s'assegura que si el tècnic Luis Fernández continua la temporada que ve, ell no seguirà. Jordi també ha assegurat que l'equip afronta ara tres finals i que segurament guanyant-ne dues se salvaran i continuaran a primera. Sobre les possibles ajudes entre equips, com per exemple ahir demanava el president del Celta als jugadors del Deport, el rival de l'Espanyol diumenge, Jordi Cruyff té aquesta opinió.
6: Son tres finales. Yo firmaría ganar dos de los tres ahora mismo. Si eso significa que no sea este, sino los dos siguientes, pues también. Lo que pasa, lo tenemos que tomar todos los partidos como vienen y cada uno con su importancia. Quedan 9 puntos y aquí lo que se va a tratar es sacar un punto más que el... O sea, sacar los mismos puntos que Celta y un punto más que el Valladolid, ¿no?
4: Són, com dèiem, l'opinió de Jordi Cruyff en el sentit que l'Espanyol afronta ara tres finals i, com deia, el jugador de l'Espanyol guanyant dues segurament podran continuar a primera. Continuem repassant l'actualitat d'aquest divendres i fem referència també a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça i el DKB Joventut juguen aquest vespre els primers partits del play-off de quarts de final. El Barça juga al Palau contra la Una de Canàries, mentre que la Penya ho farà a la pista del Tau de Vitòria. Tots dos partits començaran a 8:45. També avui Pamesa Unicaja i també en bàsquet Isabel Sánchez deixa l'UB Barça i jugarà les dues pròximes temporades al Valenciennes francès, l'actual campió d'Europa. L'UB Barça, per cert, té l'opció de recuperar la jugadora al final de cadascuna de les temporades. Parlem també de Fórmula 1. Avui segona jornada d'entrenaments lliures al circuit de Catalunya. Catalunya Informació, circuit de Catalunya. Martí Trilla, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Més de 50.000 aficionats han assistit en directe aquí al circuit de Catalunya als entrenaments de la Fórmula 1. Això suposa un nou rècord d'assistència en un dia d'entrenaments. Ho confirma a Catalunya Ràdio el director del circuit català, Fidel Sust.
8: Aquest any sobrem els 50, anem cap als 52, encara veiem que no s'ha acabat això, no? Però bueno, anem cap als 52-53.000 persones. Bé, això més demostra també que realment aquest augment d'espectadors que estem ja olorant del diumenge, doncs està confirmant-se, no? I en un divendres, vull dir que jo crec que sincerament que és una dada molt interessant i molt important per nosaltres.
7: L'activitat de la Fórmula 1 al circuit català torna a demanar a les 9 amb la tercera sessió d'entrenaments lliures.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
10: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
0: Coses a analitzar, Jordi. Jo he escoltat aquest últim tall, que el so del tall em sonava a cinta de caset. 2004. Podria ser que encara hi hagués alguna gravadora en algun lloc i que es passés amb aquesta qualitat, no? Perquè se sent fins i tot el soroll de fregit en aquesta pròpia gravació. I
1: Home,
0: també...
1: podria ser. Sí, sí. Perdona, perquè era el Jordi, no, Cruyff?
0: No, a part d'això, aquest últim tall, ara no l'he escoltat, sincerament, perquè estava parlant amb tu, fora de micròfon, però sí que he escoltat al final de tot i dic, si això és una gravació de caset, no solament la nostra, que també, sinó el tall que es tirava en directe, perquè encara se sent més soroll de fons, no? I d'altra banda, també hem escoltat la veu de l'Esteve Sala, que era qui estava donant pas a la Montse Mir en aquesta pastilla dels esports que, com dèiem, sempre hi ha a Catalunya Informació, abans dels dos quarts i de l'hora en punt. I també m'he fixat en un detall, Jordi, que és que la Montse Mir, hi ha un moment que diu, i seguim explicant notícies del dia d'avui, o una cosa així. O sigui, s'està donant temps per anar a buscar la notícia que vol dir. Jo interpreto que això és perquè... per molt que tu intentis quadrar a l'hora en punt els pitos, si tu estàs llegint una notícia, això s'ha notat moltes vegades, que tu veus que hi ha algú que està relaxant molt les paraules i fent pauses i tal, per donar-se temps perquè la notícia no dona de tant per arribar a l'hora en punt, o al revés, has d'anar ràpid i a més tallar la notícia a la meitat perquè no tens temps d'acabar-la, no?
1: Això es nota, és cert. Clar, estàs pendent d'un rellotge, no?, que el tens allà molt present i sí, corre, clar, és allò que fem tots. Bé, doncs sí, home, ara parlarem de... Bueno, potser es nota massa, no?, com ho estic fent jo, molt exageradament, no? Però ho allargues, sí, ho allargues. Però al final és una tècnica, eh? Al final ho tenen dominat, eh? Són uns professionals i poden escurçar i allargar la notícia com vulguin perquè quadri, eh?
0: Val a dir també que a Catalunya Informació tots els locutors fan self, és a dir, que s'ho fan tot ells.
1: És a dir,
0: tenen les seves pantalles, els seus papers, les seves falques, les seves connexions telefòniques, si fa falta, ho tenen tot allà, però és que, a més, ells van controlant el rellotge i fent el control tècnic i locutant. Per tant, això és una cosa que ja us puc dir que s'agafa l'hàbit, oi? Però no és tan senzill, perquè s'està fent en directe. Vull dir que s'ha de posar en relleu, també, eh?
1: Tu i jo vàrem tenir l'oportunitat de veure Catalunya Informació, de veure un butlletí, no sé si era de dos quarts o era en punt, i la veritat és que va ser molt xulo, perquè vas veure això, com s'ho fan tot ells. En aquest cas vam veure que hi havia dos locutors, no?, perquè hi havia el d'esports també, hi havia locutora principal i locutor d'esports.
0: Xavier Palau, i ara no ve el nom de la noia.
1: Ella, no, Xavier Palau sí.
0: Que ens va explicar ella que va començar a Ràdio Sant Cugat.
1: Imagina't, veus, al final, si és que Ràdio Sant Cugat ha sigut la cantera del millor periodisme, eh? Fixa't. Doncs va ser molt xulo això, que tots ho fan i que, a més, la Catalunya Informació té un nom col·loquial a la casa, que la primera que el vam sentir no vam caure amb de què es referien, que és la Cati.
0: Exacte.
1: Que no és una senyora, la Cati, ni una noia. És Catalunya Informació, la Cati.
0: Exactament. Ara seguim amb més documents. En aquest cas anem a Catalunya Ràdio. Anem al dia 9 de novembre d'any 2002 per escoltar un altre fragment d'un programa del qual ja vam estar escoltant alguns minuts. Parlem d'un tardà una mica diferent, perquè en aquest cas el dirigia, el presentava el Pere Espinosa, que en aquelles èpoques presentava l'Intronit, però aquell dia estava a l'estudi de Catalunya Ràdio presentant el tardà, mentre el Jordi Tardà estava a la Fira del Disc, que ell mateix dirigia, i en la qual l'estava entrevistant des de la unitat mòbil Xavier Martí, que nosaltres el coneixem, com ja vam dir el dia que vam punxar aquest programa, per ser el conductor presentador del Pastafullada a Ràdio Sant Cugat i també després a Ràdio Barcelona.
11: La One Walnut Band, els antics Lous de Jofre Verdagí, ara reconvertits en crònics de Bon Jovi en directe i des de la Fira del Disc. Demà diumenge a les 7 de la tarda es farà la tradicional subhasta de la Fira, que enguany consta de 80 lots. Un dels més preuats és una guitarra firmada per aquest ordre: Eric Clapton, Buddy Guy, B.B. King i Keith Richards. Per cert, Eric Clapton té un nou disc, un doble en directe titulat One More Car, One More Rider, amb peces com la mítica Cocaine. Bella Mulus i Beige. És Eric Clapton des del seu últim disc, doble en directe, One More Car, One More Rider. Clapton, un dels nostres protagonistes d'aquesta 18a edició de la Fira del Disc. Fem una nova pausa i tornarem a connectar amb la Fira del Disc.
12: Big Neu, Saló de la Bicicleta, Saló de l'Alpinisme i l'Escalada i Mercat d'Ocasió.
13: Els dies 8, 9 i 10 de novembre, vine a la Festa de l'Esport al recinte firal El Sucre de Vic.
12: Amb el suport de Càrcer i com tu.
14: Anar a veure el nou llibre de receptes de la tieta Josefina aquesta tarda? Quina pena, me'n vaig al cinema amb els amics. No, el cap de setmana anem als Pirineus i el proper, no ho sé, amb el carnet jove no se sap mai.
15: Ara amb el carnet jove et proposem una entrada gratuïta per al partit de futbol espanyol Atlètic de Madrid del 17 de novembre i 5 euros de descompte en l'abonament del Màster Nacional de Tenis que jugarà al Palau Sant Jordi.
16: Informa't en el 012 a tujuca.com o a la revista més jove que publica La Vanguardia. Carnet jove de la Generalitat de Catalunya.
17: William Parker a l'Auditori. Contrabaixista indomable de La Vanguarda de Nova York i del sou d'un clàssic com Curtis Mayfield. Dimecres 13 de novembre. Venda d'entrades a l'Auditori i el té l'entrada de Caixa Catalunya. Festival de Músiques Contemporànies. Sentiràs un nou so.
18: Catalunya Ràdio. 18 anys de la Fira del Disc. Aquest divendres, dissabte i diumenge torna la Fira del Disc al Palau Alfons 13 de la Fira de Barcelona. Dissabte, dos concerts de col·leccionista. Glenn Matlock, el baixista dels Sex Pistols, que celebrarà a la Fira l'únic concert a Europa amb motiu dels 25 anys del God Save the Queen i Los Suaves. I també concerts de clònics de Bon Jovi, de Rolling Stones, de Ramones. Molta música, el nou llibre del Tardà i més de 2 milions de discos de tots els estils i preus a la Fira del Disc. Obrim divendres de les 6 de la tarda fins a mitjanit, dissabte i diumenge d'11 del matí a 9 del vespre. I cada dia, entrada especial a partir de les 9 del matí.
12: Organitza Catalunya Ràdio amb la col·laboració de Carnet Jove i Carnet Més 25, Coca-Cola, Estrella d'Am, El Periódico, Fira de Barcelona i No N'hi Ha Prou, el nou programa del 33. Una producció de Paraula d'Estou.
1: 21 minutets són els que passen de les 5 de la tarda. Tornem a connectar amb la Fira del Disc. Xavi, bona tarda.
19: Hola, bona tarda altre cop des de la Fira del Disc. Aquest cop estic a l'Espai Rec, a la carpa de música electrònica, que és novetat d'aquesta 18a edició de la Fira del Disc. I fent un paral·lelisme fàcil, podríem dir que quan la Fira del Disc ha fet major d'edat, ha fet 18 anys, ha sigut el moment d'incorporar-hi aquest espai de música electrònica. I tinc al meu costat un dels responsables de que això sigui possible. Ell és el Pemi Fortuny, que a part de ser cantant de l'Ax en Busto, també és membre del col·lectiu Star Q, que són les persones que han dissenyat aquest espai. Pemi, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
19: Com està sentant la novetat a la Fira?
20: Bé, doncs nosaltres estem molt contents per la rebuda, sobretot, que ha tingut amb tota la gent que està dedicada a aquest tipus de música. Hem tingut molts discjòqueis aquí, dels millors. Estem tenint molta resposta per part de les botigues i de tota la gent que està exposant aquí. Hi ha un espai amb instruments de segona mà de música electrònica, que ja comencen, hi ha que comencen ja a ser ferros i tot. Després hi ha una mostra de discjòqueis amateurs que van punxant aquí durant tot el dia. Fins i tot les botigues que estan exposant discos no només tenen uns plats i uns CDs per poder escoltar la música que vas a comprar, sinó que, a més, punxen, també estan punxant i ensenyant la música que estan venent. Després hi ha els de Flyer Center, que estan fent, no sé si tenen tot de flyers, exposant flyers que tenen dins el centre aquest, doncs. També hi ha intercanvi de disc entre discjòqueis, hi ha gent que tenen molts discos a casa seva i venen aquí i els canvien buscant un altre, no?, esperant trobar-ne un altre, no? I hi ha, doncs, una base de dades en la qual es pot anar intercanviant discos. Hi ha una mica de tot, no? Vull dir que hi ha unes demos, ara hi ha hagut una demo del Final Scratch, que és una nova manera de punxar amb els mateixos discos, però amb un ordinador, controlant un ordinador des dels plats. Vull dir, no sé, crec que hi ha un munt de propostes molt interessants, i ja no només per professionals, com és el cas i el que et deia fins ara, sinó que, a més, per gent que està, doncs, encuriosida amb tot el que envolta la música electrònica.
19: Ara, abans en directe, estàvem parlant amb el Pemi, que poder, el fet de muntar aquesta carpa rec aquí, la Fira del Disc del Col·leccionista, poder és el moment d'obrir al gran públic la música electrònica, no? De perdre-li respecte, si és que n'hi ha encara.
20: Bé, jo crec que és un altre tipus de música, i que un tipus més de música, i que crec que és interessant. Cada vegada s'està fent música més interessant d'aquest gènere, i crec que no sé, que qualsevol dels gèneres acaba anant a petar amb música electrònica, perquè qualsevol grup, i per més rockero que sigui, acaba posant bases electròniques. Vull dir que...
19: També a l'Espai Rec hi ha actuacions de discjòqueis en directe, de molt renom, en comentaves ara fa un moment.
20: Sí, bé, ara aquesta tarda toquen els Vladimir, Ja, demà hi ha el Mondo Sonoro, que porten un grup també. Hi ha discjòqueis de renom. Aquesta nit fem una festa al Pitch, que és un club que hi ha a l'Avinguda Paral·lel 37, i que vindrà doncs, el Chito de Melero i el Pascal, un noi francès. I el Chito de Melero, curiosament, farà una sessió una mica des del house que va començar a Detroit als anys 80 fins aquí, una mica amb temes realment bons de música electrònica, no? I molt ballables d'alguna manera, no? Llavors, doncs, no sé, estem molt contents i sobretot de la rebuda de la gent i de l'ajuda que hem tingut per part de tota la gent implicada.
19: Si es tractés un camp de futbol, diríem que en aquests moments la carpa té uns 3/4 d'entrada, el qual està molt bé i és molt per l'hora que és un 5:15, que és bastant d'hora encara, i suposo que preveieu encara més assistència a mesura que la tarda vagi avançant, no, Pemi?
20: Sí, sí, ara ja comencen els concerts i els lives que faran aquí a l'escenari, i després rematarem amb més discjòqueis, vull dir que jo crec que tindrà una tarda completa, no? I vull dir, ja és una mica d'una l'ampliació de la fira, diguem.
19: I llavors, també si veniu aquí us pot trobar una sorpresa, que m'he trobat jo aquest migdia amb el Pemi Punxant, que ha fet una sessió ell també.
20: Sí, sí, bé, ara he començat aquest estiu, vaig començar després dels concerts, alguns concerts, a punxar una mica, perquè crec que sempre he sigut del parer que quan s'ha acabat el concert d'un grup que t'agrada, sempre et quedaries allà a fer una cervesa més i escoltar una mica de música, no? I una mica el que m'ha dedicat a posar la música que a mi m'agrada escoltar i no sé, i molta gent s'ha quedat sorpresa, fins i tot, i no sé, i crec que hi ha moltes coses a aprendre.
19: I ja per acabar, hem parlat de que això ho heu dissenyat el col·lectiu Estarquiu. Explica'm qui sou aquest col·lectiu i una mica què feu, no?
20: Doncs sí, és una mica un col·lectiu de discjòqueis, artistes, gent que treballa amb noves tendències, i no només estem aquí a la Fira del Disc, sinó també hem estat portant aquest any tota la part artística i de visuals de la Viparade. Hem estat col·laborant al So Racisme, al Festival del So Racisme, vam portar també tota la part de música electrònica, i no sé, ens agrada fer així coses grans, sobretot doncs, per arribar al públic i no sé, i ensenyar o fer arribar al públic una música electrònica, però de qualitat.
19: Doncs moltes gràcies, Pemi, desitjar-vos que aquest espai rec i que els Estarquiu en paral·lel creixeu ja amb la Fira del Disc i com dèiem, perdem una mica tots plegats el respecte a la música electrònica.
20: Sí, bueno, jo crec que amb tot el respecte del món.
19: Moltes gràcies i nosaltres continuem des de l'escenari on ja estem sentint de fons els Smokin' Stones que estan actuant en directe. Connectem amb l'escenari de la Fira del Disc.
3: Brown Sugar és la peça amb la que ha finalitzat els Smoking Stones en directe des de la Fira del Disc. Aquesta mateixa tarda la fira acollirà l'esperat concert amb el repertori especial per a col·leccionistes de Los Suaves. Si us sembla, fem una mica de boca i escoltem a Los Suaves en directe. Johnny B. Goode i Corazón de Rock and Roll. Una versió de Johnny B. Goode per a col·leccionistes i Corazón de Rock and Roll. Los Suaves en directe, que avui, després del concert de Glenn Matlock, els Sex Pistols oferiran un concert especial per a col·leccionistes a la Fira del Disc. Arribem a les notícies de les 6, tornem d'aquí uns minutets en aquest especial Fira del Disc, avui, al Tarda Tardà.
21: 18 anys de la Fira del Disc. Aquest divendres, dissabte i diumenge torna la Fira del Disc al Palau Alfons 13 de la Fira de Barcelona. Dissabte, dos concerts de col·leccionista. Glenn Matlock, el baixista dels Sex Pistols, que celebrarà a la fira l'únic concert a Europa amb motiu dels 25 anys del God Save the Queen i Los Suaves. I també concerts de clònics de Bon Jovi, de Rolling Stones, de Ramones. Molta música, el nou llibre del Tardà i més de 2 milions de discos de tots els estils i preus a la Fira del Disc. Obrim divendres de les 6 de la tarda fins a mitjanit. Dissabte i diumenge d'11 del matí a 9 del vespre. I cada dia, entrada especial a partir de les 9 del matí.
22: Organitza Catalunya Ràdio amb la col·laboració de Carnet Jove i Carnet Més 25, Coca-Cola, Estrella Damm, El Periódico, Fira de Barcelona i No N'hi Ha Prou, el nou programa del 33. Una producció de Paraula d'Estor.
23: Bon dia, són les 7 del matí.
24: Bon dia, són les 8.
25: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
26: No toquis el dial, t'estic els dits.
27: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
28: Swing Flash.
29: La maroteca de la ràdio.
0: Edició interessant del Tarda Tardà, com us dèiem, enregistrat aquest document el 9 de novembre de l'any 2002 a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tarda Tardà, en directe a la Fira del Disc de Col·leccionista, la 18a edició, on podíem escoltar doncs, una entrevista, per exemple, al Pemi Fortuny, que passava per allà i parlava de música electrònica, i el Xavier Martí entrevistant, tal com vam escoltar programes enrere, el Jordi Tardà. I des de l'estudi de Diagonal 614, Pere Espinosa, amb aquest registre inèdit que no coneixíem.
1: Sí, sí, una mica més baixat de voltes, que he comentat. Exacte. Jo d'inici. I també estava pensant en escolta, la capacitat del Tardà que tenia de muntar concerts. Escolta, el baixista dels Sex Pistols venia aquí a tocar. Únic concert d'Europa.
0: Bé, val a dir que ell professionalment es dedicava a això ja abans de fer la ràdio, era promotor.
1: Sí, era productor.
0: Però vaja, que sí, que és que arribar a fer això és un esforç increïble i una xarxa de contactes que demostra que hi havia amistat més enllà de contactes en si mateixos,
1: Sí, sí, totalment. O sigui, aquí hi havia alguna cosa més de favor, quasi, no? De dir, escolta, vine.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: I toca, Era un crac, Era un crac. I no sé si hi haurà... Abans, quan espera una persona així, penses, n'hi haurà algun altre un dia que, el, no? que li agafi un relleu, que diguis, ostres, mira, em recorda el tal.
0: Jo ho veig difícil, És que, mira, tenir aquesta empenta, aquesta trempera per fer tantes coses diferents, fer un programa que realment ell no es guanyava la vida amb això, era un mes a mes, no? Era l'entreteniment, un dissabte a la tarda, cada dissabte, 3 hores de programa... I després això, muntar aquests sidrals, que això vol dir molta feina al darrere, molta producció, d'haver de trucar molta gent i convèncer a moltíssima gent perquè hi posi diners, un espai que sigui públic, contractar-lo... És a dir, hi ha una feinada aquí al darrere tremenda que realment no s'entén amb un personatge diferent del Jordi Tardà. I per això el que es fa avui dia doncs, ja no és el que era en la seva època. Però bé, en qualsevol cas... Què et sembla riure una estona, Jordi, amb alguna de les nostres fantàstiques pífies?
1: Ai, vinga, som-hi.
0: Sí, perquè tant està bé riure d'un mateix, en aquest cas de nosaltres mateixos, amb una gravació d'una fa pas massa, mira, del dia 17 de gener de l'any 2025. I és que jo recordava fa molt de temps haver digitalitzat aquesta gravació del 1982 i...
1: Hòstia, he sigut jo?
0: Sí.
1: Hola, però jo, quan he fet això, ja tenia el micro tancat.
0: No.
1: Pot ser que hagi un...
0: T'hauràs equivocat, no. Has apretat el botó talk, jo crec,
1: Que si algú t'agafa per darrere o algú et vol agafar del coll, doncs com treure-te'l de sobre, Per exemple, pots fer servir un taladro i taladrar-li
0: el cervell. I li rebentes el cap, sí. Ai, espera, que busco el punt i així ho acabo.
1: Jo crec que són els veïns aquí. És que m'està vibrant la taula. Em noto la vibració en la taula.
0: Hòstia.
1: Crec que són els veïns. Pot ser la Jodi, els veïns aquí al costat.
0: Podríem fer el podcast de Black & Decker, patrocinat per Black & Decker.
1: Black & Decker, sí. Posem-ho així fort.
0: Som una moto, tocant la paret.
1: Sí, sí. On havia quedat? Dius que has dit en el tema del taekwondo, no?
0: Sí.
1: Ara m'aixeco aquí.
0: Com vulguis.
1: A veure, em sents bé així?
0: Sí,
1: volums?
0: I anar acabant,
1: Si al final el que necessites és sentir-te una mica més protegit, has d'anar a parar amb un tema de defensa personal. Que si trobes algun agressor, tu et sàpigues defendre, no atacar-lo i matar-lo, ja ens entenem. I estic parlant, home, clar, no pots portar una arma pel carrer i
29: etgevar. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Bé, val a dir que aquest era un tall que no estava del tot editat i per aquí doncs, després sonava un altre tall. Però bé, estàvem escoltant la Maroteca de la Ràdio i de cop i volta hi ha un veí teu que decideix començar a fer forats a la paret.
1: Ah, exactament. I de cop i volta... I bé, doncs escolta, són coses del directe. Sí, sí. De fet, gravant la Maroteca, jo he tingut una varietat de sons a l'edifici.
0: Hem escoltat motos, hem escoltat nens.
1: Motos, nens... Una espècie de festa de gent que feia... Que dius, i això què és? Motos, sí, teníem un veí que tenia una moto amb un tubarro d'aquells. Bé, engegar la moto era, tremolava tot. Bé, amb el taladro de l'altre dia em tremolava la taula. Dic, hòstia, està viva, I, bueno, escolta, i que a mi com un edifici normal, no es pensi la gent, ara potser diu, que tot viure en una espècie de tenda de campanya. No, és un edifici més d'aquests que les parets encara han de totxo. Però, escolta, tot sona, eh? Tot sona, tot se sent aquí.
0: Psicofonies, també, eh?
1: Psicofonies, clar, a veure, som 11 veïns, no és una finca vertical alta, sinó que, a més, només té dos pisos i mig d'alçada, bé... quedem tots així com molt recollits.
0: Un moment, dos pisos i mig vol dir que hi ha algú que té la meitat de l'alçada al pis?
1: No, dos pisos i mig d'alçada.
0: Ah,
1: bueno, no, a veure, clar, oh, compte. A veure, bona pregunta aquesta. Clar, la meva finca fa xamfrà amb un carrer pla i amb un carrer amb baixada.
0: Ah, val. Això per tant, depèn d'on tu miris, hi ha més alçada, clar, que una altra.
1: Des del carrer pla hi ha un baix, un primer i un segon que és dúplex. Per tant, que podríem dir que té dos pisos i mig, bueno, potser el dúplex, no? D'alçada, no? Un, dos, bueno, tres. Depèn de com. Però clar, en el carrer que fa baixada, el baixos ja és ben bé un primer alt. I el que és un primer de debò quasi és un segon, i així successivament.
0: Molt bé, molt bé.
1: Fixa't tu aquí, bueno, escolta, interessats que vulguin venir a casa meva a veure-ho, doncs aquí estic.
0: Bé, ara anem a fer un remix d'aquests radiofònics, Jordi, que jo ara mateix no el recordo exactament, però crec que la notació diu que parlava en el programa Cau de Lletres de Matadepera Ràdio del Track Dance, que era un programa que havia fet als anys sí. 90, del qual n'hem parlat aquí abastament, a Matadepera Ràdio. Doncs anem a escoltar-ho.
2: La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
4: Diari personal. 10 de gener del 1997. Ahir va tenir lloc una nit molt especial, perquè vaig realitzar la primera edició del nou programa de Matadepera Ràdio, Track Dance.
5: Benvinguda a Track Dance. Dues hores de sons increïbles de Matadepera Ràdio. Des del house fins a la màquina més trepidant. I des d'ara i fins a les 12 de la nit, prepara't per la sessió de DJ Llop. A més, Track Dance és la sessió interactiva. No cal que et pengis a internet. Marca el 730-0000 i fes la festa amb nosaltres. Tot i més sobre el dance acabat d'acollir a Track Dance.
6: De nou, bona nit. Ara mateix passen 4 minuts de les 10 del vespre. Encetem el que és la primera edició d'aquest nou programa aquí a Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Un programa que es diu Track Dance i que t'acompanyarà des d'ara i fins a finals de temporada, des que siguin les 10 del vespre de dissabte i fins a la mitjanit. Amb qui t'està parlant? DJ Llop? Amb la millor música dance. Sí, senyor, quin bon tema. Vitor Bass on my excess. Una nova comunicació al nostre telèfon, 730-0000. Bona nit.
7: Ei,
6: DJ. DJ.
7: Soc el Roger.
6: Quin Roger?
7: El de Talamanca.
6: No fotis.
7: T'ho juro.
6: Caram.
7: Un programa collonut, eh?
6: Sí?
7: Sí, sí.
6: Molt bé, noi.
7: Molt bé, no?
6: Des d'on truques?
7: Des de casa meva, tio, que estic aquí. N'he sortit de festa per sentir-te, tio.
6: No te'n anaves a esquiar?
7: No, però m'ha arribat ara.
6: Ah, heu arribat ja. Molt bé. Què tal?
7: Molt bé.
6: Bé, tu diràs, segon tema.
7: Sí, Sheila.
6: Sheila, molt bé, el posarem després, també tindrà les aparicions.
7: Molt bé, ens dediques a tots els de Talamanca, eh?
6: Molt bé, està apuntat.
7: Vale, un moment, que s'hi posa el Jordi Alòs.
6: Vinga.
7: Vinga. Ei!
6: Ei, mare de Déu.
7: Què fas?
6: Mira, aquí punxant temes.
7: DJ.
6: DJ Llop, sí, home, sí. Què et sembla, això, bé?
7: Molt bé, molt bé, de puta mare.
6: Perfecte, puta mare, eh? Bon rotllo.
7: Eh?
6: Bon rotllo.
7: Collonut, eh?
6: Collonut.
7: Bon rotllo.
6: Doncs vinga.
7: Et passo.
6: Vale.
7: Ei.
6: Mana'm.
7: Bueno, que et deixo, no?
6: Home, si tu vols, sí, així t'haurà de trucar més gent.
7: Vale.
6: Vinga, Roger.
7: Ara fota'm aquesta cançó i me'n vaig a festa quan acabis.
6: Perfecte.
7: Vinga.
6: Que vagi bé, gràcies per trucar, Roger.
7: De res.
6: Vinga, adéu-siau.
7: Adéu.
5: Sintonitzes Track Dance, el teu programa de música dance a Matadepera Ràdio.
29: La Maroteca de la Ràdio.
0: Bé, doncs, una òptica diferent, parlant de la ràdio que feia jo amb el que escrivia en el moment que feia aquell programa, no? I intercalant, doncs, aquesta òptica des del meu diari amb la gravació d'aquell programa de ràdio. Aquest era el programa que, com us dèiem, fèiem els dissabtes a la nit, de vegades acabàvem més enllà de les 12 de la nit, si hi havia moltes trucades, i allargàvem abans de tancar l'emissora i deixar la continuïtat nocturna musical a Matadepera Ràdio, a la primavera de l'any 1997. Bé, doncs, acabem ja el programa d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
1: Doncs sí, a l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo tot junt, és hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp,
0: que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb un tall de Cerdanyola Ràdio, el freestyle del company Ivan Medina, en la seva edició del dia 28 de febrer de l'any 2003. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
1: Fins ben aviat.
8: 28 minutos los que pasan de las 5 de la tarde, 105.3 de la FM, esto es Cerdanyola Ràdio, el freestyle. Y atención, porque viene una de las secciones realmente más esperadas. Son los trash más vendidos.
9: De Tremonde.
10: Los tutti más venduti.
8: De Zomond Ending.
9: Mochiro, Chitana.
10: Hasta que la sala mameja.
8: Pues con esta sintonía, la sintonía de los tres más vendidos, nosotros empezamos. Le hacemos dando una bienvenida o no sé, algo así. Mr. Bobby, todo tuyo.
11: Bueno, pues hoy viernes 28 de febrero, día de San Hilario. Y como cada viernes, el freestyle junto a Discos Castelló os acercamos a lo más alto de las listas de ventas semanales.
13: Para ello contamos con la colaboración telefónica de José, que nos desvelará las tres primeras posiciones de The Discos Castelló. Muy buenas tardes, José.
14: Hola, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, cómo estás?
14: Muy bien, ¿y tú?
13: Yo, perfecto, perfecto. Hace sol hoy.
14: Muy bien, hombre. Pues aquí estamos, pasando la tarde.
13: Pasando la tarde. Desde Discos Castelló, que está situado en el Centro Comercial San Cugat. A ver, José, ¿nos puedes decir quién está en la tercera posición de los discos más vendidos esta semana?
14: Pues Operación Triunfo. La gala está conjunta de el año anterior y este año.
8: No fallan estos, ¿eh?
14: No fallan, no.
8: A ver, José, y la semana pasada en la segunda posición nos encontramos con el gran recopilatorio de World Best DJs. ¿Esta semana sigue siendo la plata a fecha de hoy este gran recopilatorio o lo ha desbancado otro gran compact?
14: Pues ha sido desbancado ya. Ya es un recopilatorio muy bueno, lo que pasa que lleva muchas semanas ya a la venta y ha aflojado un poquito. Ahora lo que se vende más en segunda posición es el Superventas 2003. Esta semana se ha vendido muy bien.
8: Superventas 2003 en la segunda posición.
14: En la segunda posición. Aparte de tres CDs, un DVD. Bueno, se está enganchando a la gente con el tema del DVD, ¿sabes? Y están aprovechando y lo meten en los discos. Una manera también de luchar contra la piratería.
11: Bueno, que desde aquí apoyamos. Y por fin, José, quitemos esa X y despejemos la incógnita de quién esta semana está en lo más alto de las listas. De la semana del 24 al 28 de febrero, dínoslo, porque no podemos aguantar más.
14: Ya no puedes aguantar más.
11: Ya no podemos aguantar más.
14: Te lo digo en un momento. Es la banda sonora de 8 millas otra vez.
11: Eminem. Eminem
14: está
11: en cabeza.
14: Está arrasando el señor Eminem.
11: Tiene el oro.
8: 8 millas es las que lleva ya en el número 1 casi, ¿eh? Realmente espectacular. Un hombre que ha subido y ha triunfado, pero por la música, pero el cine, por todo, ¿no?
14: Sí, sí, por todo, por todo. Está arrasando. Bueno, el disco en solitario de él, el tercer disco, el Eminem Show, ya... Bueno, ha sido un disco que ha vendido, yo qué sé, lo invendible, ¿no? Y bueno, pues la gota que colmaba para el vaso, pues ha sido esta, la banda sonora de la película 8 millas. Y el señorito Eminem, pues está poniendo, pues, a tope.
13: José.
14: Dime.
13: Y a mí me interesaría saber un compa que no haya vendido nada esta semana.
14: ¿Que no haya vendido nada?
13: Sí, alguien que no haya vendido, pero ni las carátulas.
14: Ni nada. Pues te lo voy a decir.
13: Dime.
14: El pobre Carlos Berlanga era el alma mater, bueno, la compañera durante muchos años de Alaska, en Alaska y los Pegamoides. Y que, bueno, el año pasado nos dejó desafortunadamente por enfermedades que no vienen al caso. Y sacó en verano, pues, creo que fue en verano o algo después de verano, un disco bastante interesante. Y el pobre Carlos Berlanga, pues, no ha vendido casi nada. Y esta semana en concreto... Hace muchas semanas que no vende, pero... Y es un disco que, bueno, parece interesante. Lo he escuchado y es un disco interesante. Es
13: bueno,
14: un buen disco, lo que pasa que, bueno,
13: que
14: no llega al gran público, ¿no?
13: Bueno. Así lo dejamos con OT en tercera posición, en el segundo Superventas y en el primero la banda sonora de 8 millas. Y el que no ha vendido nada, pues Carlos Berlanga.
14: Sí,
13: pues José, muchísimas gracias por estar ahí una semana más.
14: Muchísimas
13: y quedamos
14: gracias.
13: El viernes que viene a la misma hora aquí, en el freestyle.
14: De acuerdo. Pues
8: desde Discos Castelló, ¿no? Que recordar que no está en Castellón, sino en San Cugat.
14: Exactamente.
8: En el centro comercial, en primera planta.
14: Muy bien.
8: Buena gente, buenos CDs y buena música.
14: Muy bien.
8: ¿Sí, no?
14: Sí, señor. Aquí estamos para lo que queráis.
13: Pues gracias, José.
14: Gracias a vosotros.
8: Venga, pues nada, un abrazo.
14: Hasta luego, un abrazo.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Has arribat pels pèls, eh?
2: Em falten hores, però mira, avui l'ocasió, la veritat, és que val molt la pena.
3: Ei, que avui ens acompanya la Mireia Colonques, de Cabres Peyu.
1: Pastora, grangera i mestra formatgera.
2: T'has fet rima, es que escolta, rima. Que també és veterinària.
1: Ah, també? O sigui,
2: l'anaves a dir.
1: Li robes, sí. O sigui, el que l'anava a dir el Víctor i li robes tu.
2: Home, molt bé. És que aviam, pastora, grangera, també veterinària. I de fa
1: temps, és que no rima.
4: Fa un temps, ja.
2: Fa un temps, sí, va parir.
1: Sí. Uns dies, acaba d'acabar la carrera.
2: Avui parlarem principalment de gossos de treball, gossos pastors, i sobretot també comentarem qui encara es pensa que aquests gossos estan maltractats.
1: I explotats, no?
2: I explotats. Mireia, ho sento molt, per portar-te en aquest programa. Suposo que serà l'última vegada.
4: M'han avisat que potser pateixo una mica, però bueno, aquí estem.
1: Bueno, és el David, tot queda família. Anem per feina o no?
2: Vinga, va, tira.
5: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
2: Arrenquem el primer programa i esperem que no sigui l'últim.
1: L'estupidesa de la raça humana no té límits. Adquirim gossos per sobre de les nostres possibilitats. Això és la frase favorita del David. Unes possibilitats que no van més enllà de jeure al sofà mirant sèries. Sedentarisme i desconeixement en entorns tèrbols. Personatges que no saben ni cordar-se les sabates amb gossos de treball. Misèries i desgràcies que s'ajunten a cada programa. Casos on més d'un s'hi ha vist reflectit. Ah, sí, David? Tu t'hi veus reflectit?
2: Sempre.
1: Sí?
2: Sí.
1: Mala praxi, estafats i tots aquells que esperen un miracle. Els que, amb una trucada de l'educador, es renten la consciència, rednecs, ganduls, ególatres i microcosmos de desconeixement s'ajunten per donar pas a casos de merda.

0: Víctor,
1: què tal?
0: Com ho portes?
1: Molt bé. Mira, avui portava dos casos perquè no sabia ben bé quin triar, però aprofitant que està la Mireia aquí, si us sembla, parlarem d'ahir, d'un cadell que en teoria era molt guai.
2: Cadell que era molt guai?
1: Sí, segons el David, sí. Que l'únic problema és que mossegava.
0: A veure, sempre et queixes del que et passo. I et passo cadells.
1: Ara després comentem.
2: Aviam,
0: tu saps el que hem passat,
1: a veure què...
2: Aquí hi ha tres persones per jutjar.
0: Sí, tira.
1: Vale, com us he dit, ahir em vaig trobar amb un border collie de 6 mesos, el quan, segons el David, l'únic problema que tenia és que mossegava, no? I jo pensava, bueno, pues, com pues bueno, tots els cadells que mosseguen, no hi haurà cap problema. Bé, al principi, o sigui, ja et dic, al principi pensava que era algo de tema relacionat amb joc o amb cadell que crida l'atenció, exploració, etc. I el que em trobo és un gos que té protecció de recursos, però protecció de recursos...
2: Això no t'ho havia dit el David, eh?
1: No,
2: això...
1: ni el David ni ells.
2: Bueno, però ells poder no ho sabien.
1: Per ells era un joc, sí que és veritat.
2: Ah, bueno.
1: Ells, bueno, era normal que amb el menjar tragués les dents, però era el sofà, era el seu llitet, era si t'apropaves a ella o a ell...
2: Era si entraves a casa, teva?
1: Era tot, o sigui, a mi de fet se'm va tirar. Va estar a punt d'enganxar-me. Ells portaven braços, ell a l'ull.
0: Pobret, un cadallet que vol jugar amb tu. Cadallet de coli.
1: Per què no te'l quedes tu?
0: Si no t'agafa les carecorsos que em menjo jo.
1: No, ni de conya ni m'extinció.
2: Sí, quina mentida, però si tu no treballes. Aviam, deixa acabar el Víctor.
1: Total, que marron no, era ja tirant a negre, allò. Només a casa. Perquè parlo amb ell, li dic, bueno, i al carrer què tal? No, no, al carrer... superbé, el carrer...
2: Ah, pensava que no, el carrer no hem sortit.
1: No, no, el carrer, segons ell, superbé. Dic, bueno, doncs fiquem corretgeta i a veure què ens trobem. Primer, l'arnès era un arnès d'aquells que van per les cames. Llavors era molt incòmode pel gos.
3: Que són tan còmodes de col·locar,
1: sí, eh? Sí, exacte, tant pel propietari com pel gos. I el gos ni de conya, no es deixava.
2: Ah.
1: Però vam aconseguir ficar-li. Bueno, sortim al carrer i el que em trobo és un gos desesperat, però uns nivells d'ansietat brutals. Amb 6 mesos es tirava a cotxes, reactiu amb cotxes, reactiu amb patinets.
2: I ho veuen normal, ells?
1: Sí, això, sí, perquè segons ells tot això està baixant.
2: Ah, bueno.
3: No, amb l'edat va baixant, no?
1: No
2: anava a dir, pensava que anava a dir, com és un border collie, està pasturejant.
1: Amb els dies que porta allà, pues, es veu que ha baixat una miqueta.
3: Ah, i aquesta gent no havia treballat amb cap educador fins al dia d'avui?
1: No, fins al dia d'avui no. Es veu que fa uns 10 dies que, segons ells, va aparèixer el problema de la protecció de recursos, perquè tot lo del carrer, per ells, és normal.
4: O sigui, el problema en si era que mossegava, i prou.
1: Segons ells, sí.
4: Tot okay.
1: Al carrer, ells ho veien tot perfecte. Però estem parlant... Però és calla, és un
0: normal,
1: moment, tio.
0: Normal,
1: ja m'has trepitjat abans, ara no em trepitjat.
0: És normal que estigui...
1: Déjame mi momento de glòria, por favor.
0: Moment de glòria, va, home.
1: Bueno, i era, ja et dic, una reactivitat, però no era... estic a la vorera, passa el cotxe. No, no, estem parlant de 30 metres, veia nens amb patinet i el gos es tirava. L'únic moment que el vaig veure disfrutant aquell gos va ser amb els coloms, modo acecho, i el seu rotllo, dius, com està disfrutant aquí el bitxarraco, no? Hi ha una genètica molt, molt important aquí darrere. Bé, aquest gos ve d'una protectora d'Andalusia, que aquí vull parar i dir-li a la gent que a mi em sembla estupendo que adoptin. Em sembla brutal, la veritat. Però hi ha protectores a Catalunya. Anem a conèixer el gos. Anem a parlar amb els responsables de les protectores d'aquí per veure si podem cobrir les necessitats d'aquell gos.
3: I no, imagino no que no és això, sinó que hi havia un historial bastant desconegut i segurament una exposició en èpoques temperanes bastant dolenta, imagino, no?
1: Clar, clar, és el que et comento, no? Ve d'Andalusia, no saps res.
2: Quan ha arribat aquí ja se l'han quedat, no?
1: T'has enamorat d'una foto d'Instagram, prou, tio. Allò no acabarà bé.
3: I no saps pràcticament res de l'historial d'aquest gos.
1: Absolutament res.
0: Absolutament doncs trenquem una llança i per una cosa didàctica que de tant en tant diu en Víctor, trobo que...
3: que s'adopti a Catalunya.
0: No, però és cert, que s'adopti a Catalunya, que a més tenim la possibilitat de conèixer el gos.
2: Bueno, o si vols fora, però vés a conèixer el gos. Si vols anar a Andalusia tres vegades, vés i però vés a conèixer el gos.
0: Aprofita, fes turisme.
3: I no només això, si no tens la possibilitat, almenys informa't d'on ve aquest gos, perquè la gent és molt poc conscient dels problemes futurs que pot representar.
2: Bueno, molta gent no els vol escoltar, els problemes, eh? Els hi dius, no, però aquest gos... Bueno, bueno, ja ho canviarem.
1: Sí, no els hi va semblar bé. No els hi va semblar bé res del que li vaig dir.
2: En l'hipotètic cas que els de la protectora fossin sincers.
3: Clar, però fins i tot quan et diuen, no, aquest gos ens l'hem trobat abandonat i li hem donat biberon, no? O la majoria de gent té la idea romàntica de... El cuidaré, serem feliços, no? Tipo Disney, però aquest gos ve amb uns problemes de sèrie ja molt grossos, que la gent ha de saber, està bé que ho facis, sí, però sàpies que amb aquest gos has de treballar molt més que amb un altre gos que ha tingut una època de socialització molt més completa.
0: Apa, doncs, renteu-vos el coll i feu cas, informeu-vos una miqueta. Ah, i una cosa que sí que crec que tenia raó aquesta família, és que sí, clar, és normal que es llenci els cotxes, sembla perfecte.

0: Bé, avui tenim a l'entrevista de la setmana a la Mireia Colonques, i res, encantadíssims de que estiguis aquí. Mireia, què tal?
1: Molt bé, aquí estem. A veure, què m'expliqueu, o què us he d'explicar, bàsicament?
0: Doncs mira, el primer que et volem preguntar és com és el dia normal d'una pastora.
1: Hòstia, canvia tant que no et sabria dir un dia en concret. Però bàsicament és... jo crec que em divideixo una mica amb el que és la part de ramaderia. Jo sóc ramadera, llavors això inclou cuidar els animals, posar-los i menjar, revisar-los bé, sortir a les pastures, i llavors hi ha tota la part de la formatgeria, que també sóc formatgera. Llavors és l'elaboració dels formatges.
0: És com molt idíl·lic, però és veritat que us aixequeu a les 3 del matí?
1: Hi ha dies que sí, tio. Hi ha dies que sí. No és el més freqüent. La veritat és que nosaltres tenim la sort de que comencem bastant tard. Comencem a treballar a 6:15 o a les 7 i munyim força tard. Però sí que hi ha penya que es lleva a les 4 o a les 5 i munya a les 5 del matí, saps?
2: Sortiu cada dia. Sortiu cada dia...
1: Sortim cada dia amb el ramat, excepte si plou. Les cabres no els agrada mullar-se. Llavors són elles una mica les que manen.
3: Mira,
1: si plou,
3: tu, ens queda.
1: Som molt senyores, som molt senyores.
3: Com la Carla, que no estitja.
0: Mireia, què és Cabres Peyu?
1: Cabres Peyu és un projecte petit, és un projecte de 80 cabres alpines, són cabres lleteres, llavors amunyim cada dia i elaborem uns formatges i fem venda directa d'aquests formatges. És un projecte petit, intenta ser de proximitat i el màxim sostenible possible. A partir d'aquí fem el que podem.
0: Què fa un gos pastor quan no treballa?
1: Viu a casa amb nosaltres. Els meus gossos de treball són els meus gossos de companyia, formen part de la nostra família, tots ells.
0: Molta gent això ho té com una mica estigmatitzat, no? Perquè a vegades hi ha sectors que veuen que el fet de que un gos estigui treballant o inclús els hi rasca una mica que parlem de gos de treball, no? Uh-huh. I els que hem tingut la sort de compartir vida amb gossos de treball podem veure aquesta cara de felicitat, no? La Carla o la Lali sempre parlen, no?, de que la gent que opina sobre el mushing vagin a una competició i vegin la cara que porta un gos quan està tirant, no?, quan acaba la competició. Jo he tingut la sort de veure des de prop, també des del meu desconeixement, però des de molt a prop al pastoreig, i al·lucinat amb la cara dels gossos, no? Què diries? Quin

0: més que explotats, que potser no visquin amb les condicions que toca, però això passa tot arreu.
1: Exacte.
0: Siguin de treball o siguin d'una casa.
2: Sí, pot ser un gos de casa que no
0: surt
2: a passejar mai, sí, sí, vull dir, sí. No, tampoc està feliç.
1: Ah, entenc sí, que sí. En el moixin passa el mateix. Hi ha gossos que, no, que estan
2: sí, a,
1: amb el benestar gent... totalment sí. Cobert i hi ha altres que no fan les coses
2: sí,
1: bé.
2: Sí, però clar, no depèn de si el gos fa moixin o no,
1: exacte.
2: Com diu la Mireia, sinó si després té un llitet calent, un bon menjar i unes condicions i te'l quedaràs fins que
0: clar,
2: es mori.
1: El punt important és el que dius tu, no? Que a les famílies també passa això. I són gossos de família.
2: Sí.
1: Hi ha gossos de famílies que no estan
2: exacte.
1: Gens ben atesos.
2: I els gossos que té la Mireia, iguals que els que tenim nosaltres, és que han nascut per això. És que si no poden fer això...
0: Jo és el que sempre he defensat. Jo, hòstia, a mi m'agraden molt els gossos, però m'agraden molt els gossos de treball i veure'ls treballar. Perquè no hi ha bèstia més feliç que veure... que s'han criat per això i que estiguin podent fer això, saps?
2: És com veure un cavall pues àrab, corrent, que és el que més, no? El que
0: sí,
2: més li surt
0: amb
2: ell.
0: Són animals molt resistents i si poden fer-ho, pues, això
3: cavall
0: que tenen.
3: Cavall àrab? Què dius?
2: És un cavall fet per córrer, tu, perquè
3: en
2: no
3: quin,
2: sabes.
3: En quin somni estàs ara?
2: Tu no en saps.
3: Mireia, hi ha diferències de temperament entre un pastor d'ovelles, un pastor de cabres, un pastor de vaques, perquè jo... se'm va quedar una imatge gravada el dia que vaig anar a Beret i ens vas fer una exhibició amb Mandrop, que vaig tindre la sort de veure com el gos li tornava els cops de cap a la cabra.
0: Sí.
3: És que, clar, jo tinc la sort de que no sàpiga que tinc un fill.
0: Hi ha gossos pastors per tot, diguéssim. Hi ha gossos pastors que encaixen molt bé amb ovelles, gossos pastors que són molt valents i els agraden molt empènyer, llavors et pot encaixar molt amb vaques o amb cabres, perquè són animals que, vulguis o no, sempre provoquen més el gos. Llavors has de tenir un gos valent davant.
3: Clar, jo tinc la sort de tindre un fill del drop i estic veient ara per on van els trets, no? Però, per altra banda, tinc una altra gossa molt sensible, que és la que faig servir per obediència, que jo m'imagino, no ho sé, també és ficar-la, no? Però m'imagino que una cabra li un cop de cap en aquella gossa i me la trenca.
0: Sí, sí, no tots els gossos serveixen per pasturar cabres o vaques. Sí, per ovelles hi ha més números de que tinguis un bon gos pastor, però trobar un bon gos pastor per aquests animals que s'encaren tant no és fàcil. De fet, jo m'hi vaig trobar. Jo tenia l'Androp, és el meu primer gos pastor així en sèrio, diguéssim, però clar, només en tenia un. I vaig voler-ne buscar un altre, un segon, per tenir un pla B. Si en drop em fallava, doncs tenia un altre gos, que és important. I em va costar Déu i ajuda trobar-ne un que pogués treballar davant de les cabres.
3: Perquè hi ha hagut casos de bullying cap als gossos per part de les cabres o les ovelles?
0: I tant. Les cabres, quan veuen que un gos no tira, se n'aprofiten fort.
3: I van allà a xuscar-lo, a fumar-li una sema.
0: Sí, sí, sí.
3: Edgar, em dius que tenim un missatge que ens han deixat per la Mireia? Fiquem-lo.
4: Hola, Mireia. Soc l'Albert Garriga, de la Garriga. Jo tinc dues preguntes per tu. Una és... això d'aquests gossos que crieu amb pedigrí i tot això, això vols dir que no és una pijada? Perquè jo tinc un pastor aquí a prop de casa meva que em regala els gossos i no veig la necessitat d'anar pagant gossos de sang blava. O realment hi ha diferència entre uns i altres. I la segona pregunta és algo que sempre em ronda, que és el formatge drop que teniu. El feu amb llet de cabra o amb llet d'en drop?
3: Tira. En sèrio, veneu un formatge amb llet del drop, del gos?
0: La imatge és en drop, és el nostre gos pastor. Vam voler fer un formatge per homenatjar una mica l'equip de gossos que tenim.
3: És molt desagradable,
0: això. I la
3: imatge
0: és del gos. Però no et creuràs que, la veritat, la gent pregunta de veritat...
3: Em vas donar formatge del teu gos?
0: Sí.
1: La gent us ho pregunta, això.
3: Se va fotre quasi tot la meva dona.
0: Ho pregunten en sèrio. I a vegades me'ls quedo mirant del pal.
1: Home.
0: Tio, és broma, això, no?
1: Sí.
0: Però ho pregunten en sèrio. I el del tema del pedigrí, això, hòstia, és molt important. I sembla una xurrada, això. Pots tenir la sort de que trobis un molt bon gos pastor, que t'hagi costat quatre pavos i no sàpigues ni d'on surt. Però passa poques vegades. I jo crec que el que és important és treballar amb gossos de treball que han estat ben estudiats, perquè al final també és fomentar una molt bona línia genètica de gossos de treball. Al final, si no, el que fas és anar fent criar gossos a lo loco i no saps ni el que et sortirà, ni quines malalties transmeten, i al final has de generar una raça i el gos de treball en si. Llavors jo crec que treballar amb bones bèsties és important, que hi hagi un estudi ben fet genètic, que això t'ho porta a pedigrí, perquè tens tot l'estudi fet dels pares, els avis, besavis, i llavors, sobretot, sempre abans de fer una cria, estudiar bé els pares.
3: Importantíssim.
0: Sí, treure sang, fer mostrejos, mirar quines malalties poden transmetre, què porten, què no, fer estudis.

0: de caderes, de colzes, que tot això estigui fet abans de fer-los criar.
1: Genial. Mira, ja com ens ha quedat clar que tens temps de sobres i vius allà a la muntanya rodejada d'animalets i tens tot el temps del món, a sobre també agafes i fas un joc. Feu un joc.
0: Sí.
1: Què és això de que heu fet un joc? De què va això? Aneu a adoctrinar els nens ara?
0: Una miqueta.
1: Sí, no? Directament? Explica'ns, sisplau.
0: És important adoctrinar una mica, segons com. Mira, ens vam adonar que la ramaderia dona per lo que dona. El sector primari està donant per lo que està donant, diguéssim, no hi ha més. Es treballa molt, però dona poc. Llavors vam decidir que s'havia de diversificar una mica el sector i vam començar a fer visites guiades allà al corral. Fem dissabtes i diumenges fem visites guiades, fem de tantar algun show com algun festival o el que sigui que ens aporti diners de fora. I ara ens hem inventat amb la meva parella, en Peyu, un joc de taula. És un joc de taula, és un joc de cartes, i que és una mica formació del sector primari. Aprens a través d'aquest joc com és portar un ramat de cabres. Sí, has de gestionar el teu ramat de cabres, aconseguir llet, elaborar uns formatges, i guanya el primer que aconsegueix un formatge fresc, un semicurat i un curat.
2: Molt bé, brutal.
0: I llavors és guai perquè tens cartes que et putegen, tens cartes, jo què sé, com la burocràcia, que et fa perdre el torn, tens la sequera, que et perds el menjar, el camió cisterna, tens un animalista que et roba els animals...
2: Una mica, no? Com està el panorama actualment. Molt
0: I tens
2: bé, molt
0: cartes
2: bé.
0: Que t'afavoreixen. Tens en Drop, que t'ajuda a pasturar les cabres, la Mossap, sí, que és la gossa de protecció.
2: Molt bé.
0: I al final és un joc d'adoctrinament, sí.
1: Increïble. Ja per acabar, què opines d'aquesta gent que s'agafa un border collie i volen anar a fer el pijo, a provar què és el pastoreig, i quan segurament no saben ni per on pixo una ovella?
0: Jo aquí tinc dues versions. Tinc la versió que em sembla perfecta si mantens aquest tipus d'exercici extra al teu gos. El gos té la seva vida i tant en tant pots anar a fer pastoreig. Em sembla perfecte. I llavors hi ha la part que, hòstia, que ho proven un dia, tant en tant hi van, llavors el gos allà es perd. I per mi llavors això és un problema. De fet, el meu primer gos...
1: Era un pijo que va arribar així.
0: Més o menys, sí. No entrarem en detalls, però la història era una mica aquesta, que al final la gent no té temps pel hobby del gos i el gos es torna boig.
1: Mireia, moltíssimes gràcies. Espero...
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Suposo que després d'això no tornaràs més. Però, bueno, res, sobretot animar tothom a que feu un vistazo a Cabra Espello i que sapigueu que podeu fer regals per visitar la granja i veure una
3: pues
1: exhibició.
3: Doncs no celebrar el teu cumple.
1: Oh, pues seria molt guai.
3: Pues seria guai.
1: Però encara queda molt. El teu és abans, eh?
3: Pues mira, ja saps.
1: Ah, vale, molt bé, ja saps.
3: Ja me l'organitzes allà, no?
1: Pues mira, tu, saps què? Ara li organitzarem alguna cosa, ja veuràs. Així la Mireia no es podrà desfer de nosaltres.
4: Sembla estupendo.

0: Bocamolls i predicadors s'ajunten per fer-se valdre, per agafar-te de la mà en un moment de debilitat i arrossegar-te cap a l'inframont de la desesperança. T'escuren les butxaques amb històries de la Pachamama i jutgen la teva manera de veure les coses. Magnetismes i sinergies. Escanyar un gos per fer-lo seure o vendre discursos on l'únic important és observar sense embrutar-se. Venedors de fum n'hi ha a tot arreu, de la vella escola i de la nova. Hi ha modes que tornen i d'altres que sempre han estat allà, persistint i complint objectius. Com un corcó fent túnels en una fusta ja podrida, cansada i engrugada d'haver passat per tants educadors que ja no sap ni on es troba. Edgar, ens pots posar el tall?
1: Soy Clara y hago comunicación telepática con animales.
2: Wow. Madre mía, es que es tremendo.
1: Podría haberlo hecho como suave,
3: no.
1: Es un poco como el doctor Doolittle, ¿no? Que la gente
3: Esto
1: dice,
3: es.
1: No es exactamente igual, porque el doctor Doolittle está como muy hecho de que él oye como las voces desde fuera. No es exactamente eso que estaría guay. Lo que hago es como una lectura energética telepática de lo que el animal piensa y siente.
2: Okay. Vale.
1: Y llevo ya 13 años en esto, ya por si acaso lo digo, porque
2: claro
1: porque es una gente, no, 13 años ya haciendo consultas, haciendo cursos, o sea, que tiene ya como una base.
3: A mí esto me... Hay muchas cosas aquí.
2: Uf,
3: en esto
2: es
3: que has dicho que me flipan. Hay muchas
2: está
3: preguntas.
2: Está muy concentrado todo, pero sí.
3: Vamos por partes. Sí. Telepatía. Bueno, telepatía porque lo has dicho tú, ¿no?
1: Sí.
3: ¿Y cómo funciona esta movida?
1: A ver, la telepatía suena como algo como súper... de ciencia ficción.
3: A
2: magia,
3: sí,
2: magia.
3: O sea, a la
2: como,
3: patrulla X.
1: Yo cuando dices a qué te dedicas, digo... hago terapias para animales. Conforme voy cogiendo confianza,
3: vale,
1: suelto lo de la telepatía.
3: Okay.
1: Pero en realidad telepatía es teles lejos y patía es sentir. O sea, que es la capacidad de sentir a otro a lo lejos. Siempre pongo el ejemplo cuando dices, tengo que llamar a no sé quién y de repente suena el teléfono y es esa persona.
3: ¿Sí?
1: O yo que sé, llegas a un lado y aparece alguien y dices, buah, vaya tela. Y abre la boca y efectivamente vaya tela.
3: ¿Vale?
1: Pues es un poco esa capacidad de sentir al otro en la distancia, pero bien entrenado.
2: ¿No sientes a veces que puede ser, quiero formular esto sin que suene en absoluto ofensivo,
1: no, dale,
2: pero
1: dale,
2: tú algunas veces piensas que estás loca?
4: M'encanta com acaba aquest àudio.
0: Algunes vegades pensa si estàs loca, però és que li ha soltat pel mig algo de com la Patrulla X, he sentit.
4: Bueno, és tremendo. Aquesta persona té moltíssims seguidors a Instagram.
5: Sap molt de màrqueting, no?
4: I surt a totes les entrevistes de grans pàgines.
0: I televisió.
4: És increïble. I a més és que...
0: Poder funciona.
6: La podries portar i provem amb tu.
5: No, clar, podries provar, David.
6: A veure, claro.
0: A mi el que m'estrany és que és una cosa que sí que va fer un boom farà uns 10 anys o així i pensava que seria algo momentani, no? Perquè sempre hi ha...
5: Que la telepatia?
0: Amb animals, el rotllo aquest de la comunicació animal i tal. Però veig que a dia d'avui segueix molt vigent. Hi ha modes que no canvien, no? Com els jerseis aquests burberris ficats per sobre amb els pantalons grisos i el rotllo aquest.
4: Sí, és...
0: La moraleja.
4: És tremendo perquè tot el, diguem, les seves participacions es basen en això, en què parla amb els animals i li diuen coses i a mi em sembla com surrealista que encara hi hagi gent, no?, que la busqui per solucionar els problemes que té a casa amb els seus animals i que ella hi parli i li digui, no, el teu gos és que el que vol és això, no? Escoltant-lo mentalment, sense cap tipus de conducta,
5: sí,
4: sense cap...
5: De lluny ja t'ho pot dir,
4: exacte. Sí, segurament des de casa teva ja et diu, no, des de casa seva et diu que el gos d'Andalusia li està passant això, no?, perquè connecta. Em sembla molt fort i em sembla molta jeta, no?, enganyar les famílies d'aquesta manera.
0: Perquè, Mireia, tu parles amb les ovelles?
7: A vegades comporto moltes hores sola,
5: parlar,
7: una mica
5: sí, una altra cosa és que comuniquis, no?
4: Clar,
5: però
4: això és
5: com
4: això, això és més teràpia per tu, poder, no?
6: Sí, sí. Jo crec que tots, no?
0: Tenen nom?
6: Gossos.
7: Tenen nom les cabres, sí.
0: Tenen nom, totes les cabres tenen nom.
7: Sí.
5: I aprendes 80 noms, eh?
0: No.
7: Bueno, pues sí,
5: home,
7: clar.
5: M'està dient que totes tenen nom.
0: Però si tu no saps ni que has esmorzat avui.
5: Jo no he esmorzat avui.
7: Oh, però són bèsties que veus cada dia i un pilot d'hores, vull dir que per nassos te les coneixes.
0: Però no fas telepatia, tu, eh?
7: No, això encara
0: o
7: no.
0: O sigui, si anem a...
7: Però m'ho puc pensar, eh? Si
5: bueno,
7: dona calés,
5: properament...
7: escolta,
0: eh? És que aquest és el tema, és que som uns pringats.
7: Joder, que esclar, aquesta gent deu pagar una pasta perquè et li facin això al seu gos, no?
5: Sí, suposo. Segurament no és clar.
6: I és algo que pots fer online.
4: Sí,
6: ho pots fer, clar,
4: perquè si ho pots fer des de distància, ho pots fer.
0: Ah, escolta, per què no truques?
6: Futur.
0: Per què no truques un dia?
6: No, truca
0: ja,
6: tu i la portes.
0: Jo no vull trucar. Jo no vull
5: el
0: trucar.
5: El Jordi trucarà, no patiu.
4: Ja trucaré jo, ja.
5: Veus? És un fitxatge.
4: Sí.
0: És que em sembla molt fort. Pots ofertar-ho, llavors? Cabres d'en Peyu, sessions telepàtiques?
7: M'han dit a vegades amb l'exhibició que fem amb les ovelles, m'han dit a vegades si podien baixar i abraçar les ovelles. I vas dir, sí, tu mateixa. Si les pilles, tu mateixa. Però...
4: Millor abraçar una cabra.
7: Sí.
0: Què t'anava a dir? No és bo, oi? Tampoc fer-se amics de les ovelles?
7: En quin sentit?
0: De Poder per si les has de moure o...
7: Clar, per,
0: s'han de deixar
7: per entrenar,
0: no?
7: Com més salvatges siguin, quasi bé millor, perquè clar, es mouen més ràpid, si no s'acostuma molt al gos i van lentes, van a un altre ritme. Sí que és veritat que per maneig, si s'han de vacunar, s'ha de passar l'ecògraf, com més manses siguin,
5: clar,
7: millor.
5: David ho pregunta perquè necessita nous amics. I...
0: No. Hi ha algú obscur, creus, a darrere d'aquesta gent que vol abraçar una ovella?
7: Tot és obscur, jo crec, eh?
4: Sí.
7: No hi ha res clar allà dins.
5: Hi ha llum allà.
0: Ah, tela, tela marinera. Seguim.

0: Bueno, si heu sentit sorolls estranys al nostre programa, és que tenim aquí el Becari, que és en Fellow, que està avui una mica inquiet, si heu sentit
1: a veure,
0: sorollets.
1: No es mou ara mateix.
0: No, ara mateix ha trobat la posició de dormir.
1: Segur que
0: està bé. Sí.
2: No el cridis, no el cridis.
0: No me'l despertis, que s'acaba de dormir. Bueno, com hem parlat d'aquesta gent pues, telèpata, jo vinc a fer l'actualització 2.0 d'aquesta telepatia, que és una aplicació, una app magufa, que diria el David, o una magufada digital.
3: Bueno, a veure, al David segur que aquesta notícia li interessa. Ja...
1: Voleu aclarir
3: primer. Estafa digitalment segur.
0: No tinc dubte que està estafant
1: Aviam,
0: o fent Duolingo.
1: Voleu aclarir primer, perquè em sembla que tu vas buscar... Vas dir, avui portaré realment... Si... O sigui, perquè sé que no coneixeu el significat de magufo.
2: Qui? Ah, val. Sí, sí. No, no, tu el coneixes o no?
1: No el conec. Sempre he dit magufo com de mag.
2: És la unió de mag i ufòleg. És una persona que utilitza la psicociència.
0: Podeu dir-li també estimadora.
1: Em crida moltíssim, em crida moltíssim.
2: Mag i ufòleg.
1: Vull ser-ho.
2: Vols ser magufo?
1: Vull ser-ho.
0: Sí, no tenim dubte.
1: Ara oferim el servei.
0: Amb aquesta aplicació...
1: Mag i ufòleg. Tira. Explica'ns, perdona, disculpa, ja saps que el meu...
0: Sí, el teu ego.
1: Exacte, el meu ego m'impedeix.
0: La notícia diu... Que, o sigui, és un invent que està fet amb IA i que tradueix lladrucs i també gats, però bueno, aquí parlem de gossos, amb una precisió del 94,6%. És a dir, que el gos borda i aquesta aplicació et diu el que vol dir el gos. Vale?
1: No.
0: L'aplicació es diu Petit Chat.
2: Le Petit Chat.
0: I, en teoria, pues, et diu el que vol dir el gos. Com saben que és... De veritat? Pues no ho sé, perquè falta un gos que... No? O un ésser...
2: Un gos que parli i ara ens,
0: sí,
2: que ens ho expliqui,
0: dir,
2: no?
0: Però bueno, jo crec que aquesta noia se li acabarà la feina, aquesta de l'àudio.
3: Potser l'aplicació l'ha creat aquesta noia.
0: Podria ser, hauràs d'investigar.
1: Ostres, doncs...
3: S'hauria de mirar, eh?
1: Tela, jo vaig llegir, cal que ho digui, perquè jo això ho vaig llegir també fa temps, vaig buscar informacions frics i tal... I vaig escoltar parlar del Petit Chat i vaig mirar també els
0: preus. I te la vas baixar, no?
1: Els preus. I el més econòmic del Petit Chat aquest era 200 i algo.
0: Clar, el més.
2: És que, Mireia, aneu
1: i tu anar fent formatges.
2: Exacte.
4: Ets una trencada. Això, tio, però què he fet amb la meva vida?
2: Exacte.
4: Com m'he equivocat?
1: Lo que
0: no
1: fent jocs de cartes. Jocs de cartes.
0: No sabem si algú se l'ha descarregat.
1: Estem tornant a l'època feudal. Què estàs fent, jocs
4: segur
1: de cartes?
4: Segur que sí, Segur que se l'han descarregat.
0: Algú li sobren 200 euros?
2: Segur. Oh, i tant.
0: Pot fer donacions al programa,
1: Escolta, tu descarregues, però també va amb un dispositiu.
2: Això és com la pel·lícula Up. La pel·lícula App, que li posaven els dispositius i els gossos parlaven.
1: La de la senyor iaio aquell, que tenia una relació una mica estranya amb un nen.
2: Gos, no?
0: Però si això la senyora Doolittle ja ho va inventar.
1: És veritat.
0: El senyora no era un senyor.
2: El senyor Doolittle, sí.
0: Bueno.
2: Doncs tremendo. La gent, de veritat, té molt bones idees i sobretot hi ha molta gent inconscient que les compra.
0: Ja sabeu, us podeu descarregar l'aplicació, trucar al David o trucar a aquesta noia.
3: Sí, fer-nos saber com funciona, així va bé.
1: Magufos everywhere.
2: Oh, i tant.
1: Apa, si no ens fan fora, ens veurem al proper programa.
2: Oh, esperem.
1: Merci, Mireia.
3: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd. I perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa. I ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits en un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, perquè tenim l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema de el cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau. No vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no, la gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré, i dius, no, és que per posar-te, per passar 20 quilos més de múscul, necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps? Com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent. Si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que seguim. I la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat, és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre, i pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Bon Nadal! Com estàs?
2: Bon Nadal! Doncs molt bé!
1: Ja estem a la setmana nadalenca per excel·lència. I escolta, aquí hem de parlar d'alimentació, de nutrició, de no nutrició, de tot una mica, perquè són aquells dies en què ens reunim, qui més qui menys, amb la família, i sempre al voltant de la taula i al voltant del menjar. És els dies dels excessos, i és el dia dels dolços, també, no?
2: Sí, el Nadal és culturalment, no? Bueno, jo crec que a la nostra cultura totes les celebracions hi ha menjar al voltant, no? Però sí que és cert que Nadal, doncs, és una d'aquestes èpoques en les que ja pensem en torrons, polvorons, les menjades, molta quantitat, no?
1: Aquí també tinc una cosa, és que m'ha acabat la castanyada i els lineals del supermercat ja han vist torrons, però torrons a l'octubre.
2: Aquest és el problema.
1: I polvorons i neules.
2: Aquest és el problema. I avui m'agradaria, doncs, parlar des de la meva opinió i reflexió com a nutricionista, òbviament, no? Però, mira, Pili, jo quan era petita, en el moment, o sigui, esperava el Nadal per menjar aquell torró que m'agradava, no? Que a part era un, no sé si l'havies arribat a menjar, però era un de crema catalana.
1: Sí, i tant.
2: M'encantava. O sigui, i era com, no? I arriba desembre i dius, uah, menjaré aquell torró, no? I després també a casa meva, doncs, l'únic moment de l'any que jo recordi que es menjaven gambes fresques era Nadal, val? O sigui, hi havia menjars que eren exclusius de Nadal, no? Què passa? Que ara les gambes te les vas menjar la setmana passada, sí? I els torrons, doncs, portes, com molt bé has dit, des d'octubre menjant-los, no? Llavors, algo que abans era, doncs, 3-4 dies puntuals, perquè al final els dies festius, no?, que és des de Nadal fins Cap d'Any, posem-hi Reis, el tortell, però que són 4 dies, sí? El problema no són aquests 4 dies, el problema no és de Nadal a Cap d'Any, el problema és de Cap d'Any a Nadal. No? És així. El problema el tenim allà, sí? O sigui, aquests 4 dies gaudim-los, disfrutem de la gastronomia, que és algo propi nostre i que crec que és, o sigui, que és positiu, però després, o sigui, deixem de menjar torrons, no? Perquè és que, clar, comencem a l'octubre i els allarguem fins al març, perquè, clar, en comprem, doncs, de més, no? Després allò s'ha d'acabar. Per tant, no ens preocupem tant per aquests dies, gaudim-los. Estem a taula feliços, no?, compartint, que d'això es tracta el Nadal, i després ja ens ocuparem de la resta d'any, que és lo important, no aquests 4 dies, no? Per tant, doncs això, si hem de pensar en algo que sigui en gaudir, que sigui en donar-li la importància que tenen realment aquests aliments si us agraden, no? És això de dir, ostres, espero aquest dia perquè menjo tal aliment que m'encanta, no? I li donem aquest valor, perquè potser a vegades dius, ai, menjaré, i després ho engulleixes i ni ho has gaudit, no? Ostres, jo em menjo els Ferreros, ara no vull fer aquí publicitat de res, però
1: podem dir que uns bombons.
2: Uns bombons. Ja, però és que han de ser aquests perquè m'entengueu.
1: Són els que t'agraden.
2: Sabeu com me menjo jo un Ferrero?
1: O sigui, que és un ritual.
2: És un ritual. Jo primer me menjo la part de fora. Sí, tota la part de coberta, no, d'avellana, sí, de xocolata. I llavors me queda aquella neuleta en forma rodona, i llavors l'obro. Llavors me menjo l'avellana de dins amb el xocolata de dins i acabo menjant-me la neuleta. Sí? Podeu pensar, ostres, menja-te'l ja. És que l'estic gaudint.
1: Clar.
2: I gaudir...
1: Es tracta d'això, d'aquesta alimentació conscient,
2: exacte,
1: que tu sempre en parles, però
2: exacte,
1: conscient vol dir...
2: Conscient. Exacte. Llavors jo... O sigui, me menjo aquest bombó, que és com... L'estic disfrutant, sí? Perquè si jo agafo el bombó, me'l poso a la boca, el mastego, en 3 mastegades, potser ja el tinc, no? I l'engulleixo i ja està. I quin sabor se m'ha quedat a la boca, no? Per tant, doncs, aquests aliments els podem menjar, clar que sí, però gaudim-los i donem-li la importància que tenen, perquè potser si te'l menges com jo me'l menjo, diràs, pues no està tan bo. I potser t'agradarà més un altre bombó, no? O sigui, que mengem-nos allò que realment ens agrada, no perquè és Nadal, tot s'hi val, no? O sigui, menja allò amb el que realment gaudeixis. I després, la resta d'any, no? Doncs mira la teva alimentació.
1: Clar. Que la teva alimentació, al final, és la teva salut.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, al final no, al principi. Al final. I tot això també segur que es veu reflectit en, a la mesa Simpressiones, que la setmana passada ens vas avançar, que és el teu nou llibre, que està en prebenda.
2: Sí, està en prebenda.
1: Parla també d'això, d'aquesta alimentació conscient, parla de la culpa, del dia a dia.
2: Parla d'aquesta alimentació conscient, parla d'aquesta alimentació vinculada amb els nens i nenes, però hi ha un capítol que està centrat en la nostra culpabilitat i la nostra relació amb l'alimentació i com aquesta relació que nosaltres hem forjat al cap dels anys l'estem transmetent als nostres fills i filles, no? Sense escoltar-los, sense doncs, donar-los aquesta flexibilitat. Tot el que hem patit i la nostra mala relació amb l'alimentació, doncs amb aquests missatges que hem rebut de no et passis... Però si no et passes, te pregunten si estàs a dieta, però no? O sigui, és una quantitat de missatges que ens fan que tinguem una mala relació amb l'alimentació. Llavors hi ha un capítol centrat en això perquè ens revisem, perquè revisem la nostra relació, perquè és molt difícil poder acompanyar els nens i nenes si nosaltres portem una motxilla carregada de missatges negatius entorn a l'alimentació. I si nosaltres portem una motxilla carregada que cada cop que ens sentem davant d'un plat ens plantegem si ens el podem menjar, si no, quines són les conseqüències, si hauré de fer alguna cosa per compensar, no? O sigui, tots aquests missatges que segurament moltes de vosaltres com a persones us els plantegeu habitualment, això ho hem de treballar. Perquè no podem fer un bon acompanyament dels nostres infants si jo porto aquesta motxilla. Per tant, doncs, podem començar per, doncs això, per el Nadal, no? Gaudir-lo, no, intentar treure aquests missatges i si realment no podem, si no podem deixar fluir aquests missatges i que passin, doncs buscar ajuda professional. Òbviament, un psicòleg, una psicòloga ens pot ajudar a tornar a tenir o començar a tenir, perquè igual no l'hem tingut mai, una bona relació amb l'alimentació i poder menjar lliures. I el llibre, doncs, el que pretén, no? L'objectiu és que les famílies puguin ajudar que els infants mengin lliures.
1: Que, a més, no és un fet individual, també és un fet social, no? Que al final prendre consciència de com ens alimentem nosaltres mateixos, després també és molt difícil aplicar-ho en la societat en la que estem vivint.
2: Totalment, no? Pels missatges que rebem. Però d'aquí també la nostra responsabilitat com a famílies de, a veure, sí que és cert que no podem anar en contra de la cultura de la dieta perquè és algo que existeix, no? Però sí que nosaltres podem educar de forma individual a casa nostra i educar de quina forma rebem aquests missatges, no? O sigui, al final jo, guardant distàncies, però... jo comparo una mica amb el masclisme, no? El fet d'opinar sobre els cossos dels altres, no? Són missatges que tenim superinterioritzats, igual que els micromasclismes, els tenim superinterioritzats, no? I al final, crec que hi ha una responsabilitat individual en ser conscients de que utilitzem missatges que fan mal o que poden fer mal i revisar el nostre vocabulari, no? I això amb els nens i nenes a casa ho podem treballar de forma individual, no? El no opinar sobre el cos dels demés, sobre l'aspecte físic, sobre canvis físics, no s'opina sobre els cossos dels demés. Cadascú té el cos que té, no? I hem d'ajudar també els nens i nenes, doncs, a això, a...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La música local a Cugat.cat.
1: A la bataca tenim el Dani, que l'hem importat d'Alemanya, que és que ha vingut de vacances.

La música més propera a tu, a Cugat.cat. Yeah.

0: La música local a Cugat.cat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat. I amb ell, tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tan de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama ni Momo.
2: Ni Mama ni Momo.
1: Obrim aquest espai amb un desig: posar paraules al que sovint sentim però no expressem. Ni Mama ni Momo, el que volem és acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
3: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tan al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diem, que sovint diem de: jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
1: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
3: Totalment.
1: Perquè no ho hem fet mai, no?
3: Normal.
1: I el més normal és doncs aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
3: Total.
1: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
3: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
1: Tenim feina, eh?
3: Uf!
1: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
3: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
1: perquè
3: fem...
1: Perquè jo ho dic.
3: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè, sí. Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
1: Totalment a l'altra banda.
3: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
1: Per què?
3: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
1: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
3: Sí.
1: Sí, és així,
3: sí,
1: no?
3: Sí, totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Mm. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
1: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. Mm. És a dir, a diferència, segurament, de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca, a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
3: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem és que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui sigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé. Perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
1: Clar,
3: no?
1: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
3: Ens comparem.
1: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no?
3: Sí.
1: Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
3: Sí.
1: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que... O, per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que, en el meu cas, se m'allunya totalment de la meva realitat.
3: Sí.
1: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
3: Clar.
1: Per a 25 tàpers.
3: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira. Spoiler.
4: Tot.
3: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo, que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, i després de veure això digues, és que ho eliminis. Deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
4: No.
3: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta a la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
4: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No?
3: Totalment.
4: Aquest anàlisi personal.
3: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
4: De quan jo era.
3: Quan jo era una nena, no? Mm-hmm. Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així

0: possibles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu. Supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
0: eh? Correcte. Si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres.
1: Sí.
0: No?
1: La nostra valia, també, no?
0: Correcte. Per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o... que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
0: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cine Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinència i de contribució. Moltes vegades... Els nens, jo sempre dic que són com una mica... Ai, que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
0: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama... em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no? Te suena esto, no?
0: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda que això serà així.
0: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
1: exacte,
0: he de preparar el sopar.
1: Amb la gerra...
0: Així tenia el rum-rum, eh?
1: Eso es.
0: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors, aquí van passejant tu, pel supermercat. I apareix la secció de les galetes.
0: No, clar, és que no. El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles. I la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaurios.
0: Clar.
1: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors, la Maria aquí es tira al terra.
0: Explota,
1: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
0: Correcte.
1: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se...
0: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
0: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, vale. Dona voltes. I a sobre... El supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
0: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
0: Clar.
1: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però és important...
0: Que tot ho estan analitzant els infants.
1: Ho estan analitzant tot.
0: I tot, prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... No passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
1: I ja està, plim!
0: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
1: Totalment.
0: Són escàners de la vida, no?
1: Totalment.
0: Llavors estan aprenent.
1: I és que són aprenents de vida.
0: Clar.
1: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta? No tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre-ho perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
0: Molt bé.
1: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
0: Demà serà un altre dia.
1: Demà serà un altre dia.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: Però t'estalvies

0: El drama.
1: No, no dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama, sí, però estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
0: No, malament.
1: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
0: Molt bé.
1: Els nens i tothom.
0: Vale. Ja, però hauré de venir amb la llibertat per aprendre punts. Parlàvem d'aquesta anàlisi personal, de com ens prenem les coses, sí, sí, i a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot.
1: No? El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
0: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
1: Sempre. Ho hem de fer.
0: A tothom. Als nostres fills i filles també. També. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
0: moltes
1: clar.
0: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, més dictatorial,
1: sí,
0: de, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
0: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
0: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Doncs pues això. I això que deies de la reparació, no?, és molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
0: Sí.
1: I això...
0: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó o estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
0: És allà.
1: És allà.
0: No, no la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
0: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
0: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
1: Un exercici portat.
0: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donguis el...
0: El lavabo és un bon moment.
1: Ui, tancat allà.
0: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua...
0: Total, la porta, aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
0: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí,
0: doncs vinga,
1: i tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
0: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
0: Vinga, jo vaig
1: demano...
0: a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
0: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa alguna cosa molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa, com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant, tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents, emocionada, emocionat, a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal, mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut, tot el que ha après, totes les coses que ha fet. I tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te'l, mira-te'l un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
0: Ho veus o no?
1: Molt bé.
0: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers,
0: no,
1: clar, eh? No sé jo.
0: M'hauries d'haver avisat, perquè no hi ha res que remogui més,
1: sí,
0: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és: quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
0: A veure, doncs si veig borrós ara, no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho. Bé, és això, és... Perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
1: I
0: no?
1: Què estic fent per arribar fins allà?
0: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
0: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent lo millor que saps. I això és moltíssim.
0: Home, és que és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
0: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes ganes.
0: Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima, anima, anima.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A mi em va acompanyar en tot aquest procés una doula. No tinc parella, vaig fer la maternitat en solitari, i amb la meva família no. Jo em sentia més segura sabent que hi hauria una persona que sabia tot el que podia passar en aquella situació i que ja ha passat per allò i que m'ajudaria a mantenir com aquesta connexió en el moment del part i aquesta serenitat.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Eva Navarro Campanera.
1: El riu va néixer el 28 de maig del 2023, després de 8 hores de contraccions a casa i 3 hores a l'hospital. Vaig sagnar una mica i vaig trucar a la doula. I em va dir, bueno, no sabem si és el tap mucós, no. Anem a l'hospital a mirar que tot estigui bé, només com a comprovació, perquè ja sabem que ara no vas de part. I em van dir, bueno, no passa res, vol dir que sí que ha començat, però realment, com que hem vist que tu en el teu pla de part vols un part natural, doncs has d'anar a casa i tot, i jo, sí, sí. I res, vam anar cap a casa, i llavors sí que ja va ser com entregar-se, no?, en el d'allò, perquè és veritat que de seguida es van anar notant contraccions i recordo que l'Ester anava apuntant-les en un paperet. Van ser 8 hores de contraccions a casa. Primer contraccions al sofà, després contraccions a la cadira, després contraccions sobre la pilota medicinal, després contraccions a la dutxa, contraccions al llit a 4 grapes, de peu, o sigui, saps allò que realment vam anar fent? I recordo que en un moment l'Ester em va dir, bueno, com ho portes? I jo, bueno, és que cada quan són? Perquè jo estic ja una mica... I em va dir, bueno, si vols podem anar a l'hospital. El cotxe va ser un drama, perquè el primer viatge m'havia costat, el segon viatge quasi moro, o sigui, perquè no podia seure jo. I em vaig ficar de genolls al terra, abraçada al seient de davant. I res, llavors vam entrar a l'hospital i ja van dir, ui, però si estàs de buit. I vaig anar de pet a la banyera, però encara l'havien d'omplir, que vaig pensar, quin rotllo. I recordo que va ser entrar a la banyera amb l'aigua calenta i va ser com si esperés, no va parar-se res, però no feia tant de mal. I llavors la sensació va ser com de descans una miqueta. El que passa és que de seguida vaig agafar fred. Això ja eren com les 7 de la tarda, no? Jo havia, a les 11 havia anat a l'hospital, havíem tornat. La gana i tot va desaparèixer. Jo no vaig notar gana en cap moment i quasi bevia aigua perquè m'ho deia ella. Realment estàs en un altre món. I llavors allà a la banyera... em van venir com ganes d'anar al lavabo. Vaig dir, ostres, tinc ganes com de cagar, no? No tenia res d'anar al lavabo. Era que estava de part. I em va fer un tacte i va dir, és que estàs dilatada 100%. O sigui, això ja és el part, estem en l'expulsiu, no? I això, jo crec que eren les 9 i alguna cosa, recordo mirar el rellotge, és que va sortir, vull dir, fins a les 10 i mitja, que dius, hòstia, una hora i mitja és molt, però en realitat és que va passar així.

el llum ja estava en tènues, només va venir la llevadora aquella, se'm va presentar i no em va dir res més, va ser super, super respectuosa, i l'Esther, que és la doula, va estar tota l'estona al meu costat, i de fet l'Esther, el seu paper, em va agradar molt perquè va ser un paper com molt discret de... que estava allà i em deia... t'ha dit això, s'assegurava que jo rebés la informació. I si jo deia tinc fred, anava i em feia no sé què. Si jo deia tinc no sé què, ella anava i em... Però no estava allà, bueno, Iva, va, vinga. Perquè a mi això m'hagués molestat bastant. De fet, les llevadores del matí eren super... Ai, Iva, que guapa, vinga, ho estàs fent molt bé. Que dius, deixa'm una miqueta, no? I llavors recordo que em vaig ficar aquesta camilla, que estava molt baixa, em vaig ficar de quatre grapes sobre la camilla. I això és una cosa que ja no va canviar perquè... Jo havia fet una preparació al parc amb una llevadora que va ser molt interessant, que vam anar com amb molt de temps, anar-nos coneixent, fent exercicis, i jo com tinc un tema en el sacre, tinc els os que a partir de caigudes i tal tinc el sacre mogut, jo estava preocupat perquè, no, que no pogués passar el nen perquè el sacre s'ha de moure en aquell moment, ha d'estar àgil, no? Ja vaig anar a l'osteòpata i totes aquestes coses, però em va dir, home, per tu una bona postura seria la de quatre grapes. Que vaig ficar-me a quatre grapes i allà vaig seguir. I cada vegada que tenia una contracció recordo que era com així perquè la camilla era així plana i després pujava una mica i tenia els braços en aquesta part de dalt i apretava així i semblava com una espècie de llop udolant, no? Quan feia mal feia... Clar, era... No passava res i de cop una superonada i quan venia deies ui, ui, que ja ve! I clar, notava aquest super, super mal, super tensió que era tan fort, o sigui, que no ho feia jo. Però jo no empujava res, però s'estava empujant. No sé com explicar aquesta part, però el cos és com que feia... I feia com un d'allò, però ho feia el cos i jo havia de com deixar que passés. És la part, jo crec, complexa, però també bonica. No? De... Hi ha una cosa que t'està tensionant molt i tu el que has de fer és relaxar i deixar que ho faci. Perquè si tu et tenses igual, atures la situació.

tota l'estona estava com amb els ulls tancats, no? I molt a dintre meu, no? Recordo de tant en tant aixecar la mirada, buscar l'Ester, agafar-li la mà i jo seguia amb la meva pel·lícula. I llavors li deixava la mà per apretar quan em venia la contracció i després li agafava la mà. Ella no m'estava dient res, però estava allà, em va ajudar molt. Jo dic que va ser un part com molt fluid i, diguéssim, ben portat, però jo feia brams, eh? De cop va ser molt fort i de cop vaig notar el moment aquest de l'Aro de Fuego, el vaig notar a saco perquè vaig dir, uau, això és que estic a punt de petar, saps? O sigui, una sensació molt així de... Ho vaig notar moltíssim i llavors recordo que em va dir, ja veuràs, i em va agafar la mà, la llevadora, em va agafar la mà i va dir, toca! I em va posar i vaig dir, ai! Perquè va veure que sortia amb la bossa. Clar, jo no havia trencat aigües. I va veure una bossa blanca allà i va dir, que surt amb la bossa! I això només passa, ho vaig saber després, cada, jo què sé, 50.000 persones o alguna cosa així, no sé. I quan em va fer tocar, jo vaig notar una cosa tova, que era el globus, no?, amb aigua. I m'ha pujat la mà perquè toqués el cap i notés dur. I diu, és el cap! I jo, oh, ostres! Clar, va ser un subidón molt fort de pensar que ja estava molt a prop. I res, llavors, un cop després d'haver tocat, que ja que el riu estava allà, és que em sembla que va ser, no sé si la següent o dos següents, que ja va sortir. Va haver-hi un bastant d'això i va sortir el cap. Aquí la noia estava molt emocionada perquè que hi hagués el cap i la bossa no s'hagués petat. És que era una cosa que no havia vist gaires vegades. I llavors, quan va sortir el cos, es veu que va estirar com el braç al riu i llavors va petar la bossa. Jo estava amb les mans aquí per agafar-lo, el primer, no? I clar, va sortir en plan... Pum. Clar, és que surten en plan sípia. Clar, jo se'm queia perquè com que la bossa aquesta rellisca moltíssim. I el vaig agafar i de seguida em vaig girar, em vaig tirar d'esquena així per poder-lo, no? Hòstia, va ser molt fort aquest moment. Després d'aquest moment així, va venir el moment de tallar el cordó i me'l vaig ficar aquí, és que per fi, no? O sigui, tot l'embaràs, totes les expectatives, tot els dolors, i de cop... Estar allà és que l'emoció va ser molt forta, és que no sé com explicar-ho.

estava jo molt bé. És que estava superbé, estava com un col·locón molt heavy de tenir el meu fill entre braços, és preciós, té totes les coses. I que bé que ha anat, que bonic. I llavors va dir, bueno, com que la placenta no sortia, va estirar i va fer mal, va dir, bueno, doncs ja esperem una mica i veurem i tal, i ara vindrà una altra llevadora a ajudar-me i no sé què. Llavors va entrar el Chema, va dir, hola, soy Chema, soy tu comadrón, no sé què. Bueno, ell mateix que va fer la conya, però és que m'ha quedat molt gravat aquesta energia. I llavors, clar, em va posar el típic de prendre la pressió, típic que van baixant, no?, i va dient, bueno, estàs un poc bajita, va dir al principi, i al cap d'uns segons va dir, estàs a 3, i diu, estàs bien, i jo, bueno, veo estrellitas. I de cop hi havia 5 persones a l'habitació, molt de merder, perquè clar, jo estava grogui, clar, jo no m'adonava, però jo estava malament, no? Clar, això li diuen la muerte silenciosa, ho he sabut després, no?, perquè m'estava dessagnant i jo no ho sabia.

0: tinc molt la imatge de girar-me aquí, perquè aquí hi havia la porta, no? I aquí hi havia tota la gent. I aquí hi havia l'Ester, la doula, i li vaig dir, Ester, hi ha molta gent, com espantada. I llavors la ginecòloga principal em va fer així a la cara i em va dir, Eva, esto es una emergencia y nos vamos al quirófano ahora. I em va dir això així com mirant-me els ulls i em vaig quedar com... O sigui, em vaig adonar de la gravetat de la situació. Va ser molt fort i llavors jo em vaig veure que tenia el nen aquí i vaig veure l'Ester i li vaig donar en plan... Fes pell amb pell. Era el més important per mi, no? I em va dir si va tranquil·la. Ho va dir amb una cara de... Donaré el millor, no? En plan, està ben guardat i tot. Però va ser molt difícil. I llavors tu penses sorolls perquè van desfrenar la camilla, van xocar contra la porta, es queia la porta, van xocar contra el passadís, tothom cridant. Así no se puede trabajar. Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé. O sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat. I vaig marxar xocant contra les parets i només recordo una persona en el quiròfan, molta llum, molt fred, que em va mirar i em va dir, hola, soy Alexis, voy a anestesiarte. I jo, vale, i em va ficar allò i ja no mentir, ja està, i ja està. I per sort van fer tot el que van fer. No sé exactament què em van ficar, jo crec que moltes bosses de sang i diferents medicaments, crec, per reanimar-me i això. I em vaig despertar al postoperatori viva, que ja és això, no? Quan em vaig despertar, estava molt grogui, no? Però de seguida la persona... N'hi havia una noia allà. De seguida va dir, estàs bé i el teu fill també. Cosa que vaig dir, hòstia, moltes gràcies. Perquè és el més important, no? És el que jo, al despertar-me, vaig dir, no? Però és que en un segon et ve tot. I llavors em va dir tot això i llavors va ser com un descans immens perquè jo estava més cansada que en tota la meva vida. I vaig com descansar. I em va dir, ara pujarem i tal. Però com que m'havia dit que estava bé, jo no vaig tenir com pressa tampoc. Sí que tenia ganes, òbviament, de veure el riu, però estava tan feta una merda que no em podia valdre per mi mateixa, és que no em podia ni aixecar. Te n'adones que ets molt fràgil, realment. I jo, que sempre he sigut una persona molt forta, físicament, hosti, allà estava venuda completament. I clar, quan vaig pujar a l'habitació hi havia l'Ester allà amb el riuet, hòstia, això va ser... El tenia aquí la panxeta, o sigui, ella tenia, com s'havia remengat la samarreta i estava fent pell amb pell a l'estómac. I diu, ho he fet aquí perquè no hi hagués cap confusió. I jo, que maca, no? Em va semblar tan meravellós. Em recordo treure-ho tot i posar-me a la pell, no? I estava com, no, és que aquest nen ha d'estar amb mi, no? És el meu fill, no? Recordo quasi més el moment de veure'l allà a la panxeta amb la doula, me'n recordo més que tornar-lo a agafar. O sigui, perquè em va com colpir la tasca que havia fet i veure'l allà també en posadet i dir, oh, que bé, ha estat aquí. Llavors me'l vaig posar i de seguida es va agafar el pit i va ser com... No havia passat res, no? Va ser com si... Evidentment havien passat 3 o 4 hores, però per mi va ser, vale, no ha passat res, estem bé. Estem bé. I aquest estem bé, per mi era molt gros. La doula m'ho explica, que quan vaig marxar, clar, ella tot el part, clar, i pensa que ella portava també moltes hores amb mi, no? Moltes hores amb mi, al part, mantres, llumeta, tot tranquil. Tranquil, però ella concentrada, evidentment, perquè ella no estava en el trànsit, era jo, no? Ella feia de persona aterrada. Però de cop, tothom marxa i es va quedar ella amb un bebè i va veure tota la sang que hi havia en el terra i tot com estava, i va dir, hòstia, no? Que fort. Al matí, doncs llavors van venir a veure'm, les ginecòlogues. Va ser una mica desagradable perquè les ginecòlogues em van com enxufar les culpes de lo que havia passat a mi. Perquè era gran, que dius, escolta'm, doncs tu ja saps que jo sóc una mare gran, doncs tu has de tenir la previsió, no jo. i que no havia volgut posar-me la via, perquè jo, tu pots triar si vols portar la via posada o no. I al final, com a tercera raó, van dir, bueno, s'ha subestimat l'hemorràgia. Dic, ah, bueno. Però jo, com estava tan contenta, vaig dir, van dir, bueno, sí, sí, t'hem salvat la vida. I jo els vaig dir, pues moltes gràcies. Jo mentalment he tingut un part tan bonic i com que m'havia salvat, no vaig donar gens importància a tot això, no? Si tornés a parir, tornaria a parir exactament igual. Per mi va ser meravellós, ja et dic. I només que vaig tenir aquesta mala sort al final. Tom hauria de saber que hi ha una manera d'acompanyar-te respectuosa i que et pot ajudar que aquest procés sigui un procés molt bonic, encara que és dolorós. Jo, no, jo que dic bonic no vol dir que no sigui dolorós.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: FM. Ràdio Sant Cugat. Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Florir. Les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
4: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
5: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes, que treuen una flor, i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. I aquella vella tan
4: trepella es deia Maia. I un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
5: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes amb flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions, segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
4: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
5: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina. I aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra. És a dir, no té cap relació amb gèneres. És un terme estrictament científic. Però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. l'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri, aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
4: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
5: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
4: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. La fenologia.
5: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
4: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
5: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
4: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
5: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
4: Anemòfiles? Això què vol dir?
5: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I, per tant, és el moment que es manifesta, doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
4: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
6: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
5: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells pulvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre doncs, del ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Eix!
7: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
5: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
8: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i en l'aire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
5: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs, causa irritacions i al·lèrgies.
9: Neguit que, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu, permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
5: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
10: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esbelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
5: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
11: Al país de l'olivera.
12: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
11: Al país de l'olivera.
5: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
13: Sota de l'om tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
5: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sembra, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil, que es dispersa pel vent, poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
14: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
15: El ball de la civada, jo us el cantaré.
16: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies, dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals, com ara el blat, l'ordi... Per a una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de...
17: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
18: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat en moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible. No tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això sí. Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona, no coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut. Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama... ho va passar malament, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No, que
1: però, va. Però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: oh,
1: a dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, però és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
2: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, un altre ja plega, mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara sí. Parlem de literatura, però això,
2: però
1: és
2: això sí,
1: generalitzat en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de...

0: Vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
0: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans, no sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure, cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser. Però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors... Fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
0: Doblet, vaig fer doblet aquell dia.
1: Sí, vull dir, ja que t'hi poses, vas trigar, però quan vas començar...
0: Apa!
1: De dos en dos.
0: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
0: Sí, a veure, clar, per mi va... A veure, has dit el 97, però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
0: Que ja... Que
1: parlem
0: lluitava.
1: De publicar.
0: Sí.
1: Clar, parlem de publicar.
0: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
0: Uf, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però en cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
0: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, i llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, que ho envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava una altra. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
0: Què arreglarem?
1: No.
0: Ens
1: mengem la pastifa, si cal,
0: bé,
1: i en fem una altra.
0: Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
0: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
0: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre...

0: sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida, en qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut, situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
0: Però, perseverar. Perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna a reposar.
0: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat de torta.
1: Que ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
0: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
0: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble i perquè, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, clar, no tenia... Encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així. És així. La part bona i la part, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
0: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
0: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
0: Però és que també sóc pràctica. És que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
0: Sí, què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
0: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
0: No,
1: quan som petits
0: va.
1: Volem un germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
0: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
0: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
0: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. I gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la Casa del Libro, que era l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa. Era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual... Ell no me les hauria explicat també, això segur, però
1: també,
0: el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clar.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
0: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició,
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: No
1: hi havia lloc millor per néixer perquè està, que a més, apassionada de la història, historiadora.
0: Molt, sempre m'ha agradat. Jo sempre parlo de la història en general, no? I, clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo que van treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses que ara podem veure que són planes. Però, clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho
0: no,
1: tot, perquè si no...
0: No, que aquí,
1: no,
0: si no,
1: acabarem al carrer.
0: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que, que amb la mare pues, em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taúf, a Montessori, i clar, de vegades pues, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
0: allà,
1: i mirant jo arribaré a l'escola.
0: Ja, sí.
1: Però ara
0: sí,
1: les
0: perquè
1: pedres.
0: Tampoc em matava, eh? Anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
0: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
0: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
0: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari...
1: Uh-huh.
0: Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llengua de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
0: Oh, sí.
1: Això
0: volia
1: sentia.
0: Dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
0: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
0: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
0: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
0: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
0: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és la manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
0: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
0: Sí, sí.
1: Sempre surt.
0: Això d'expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella. O sigui, em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
0: Sí, sí.
1: Com el pare, una altra sí. matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
0: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes, jo és que t'escolto i no m'entra,
0: buenos días, i com està usted, i bueno, totes aquestes coses, però clar, i a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
0: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligat i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català, ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes, i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. no és natural. Jo penso en català. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
0: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno, bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè, clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història. Clar, això llavors... I recordo, bueno, encara em fa enfadar, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin,
1: perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
1: Bueno, jo no he viscut això.
0: Clar,
1: jo
0: ja
1: he après en català, català i castellà, ho apreníem tot. Vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques. Era molt nefasta.
0: Jo tampoc. M'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava amb aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però
1: clar,
0: amb
1: sí.
0: Les matemàtiques estic...
1: Entremig.
0: Sí, clar. I llavors això jo crec que també pues, hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso quina llàstima, perquè són ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt. Amb llibre, i els teus llibres amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
0: Potents.
1: Sí.
0: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però la protagonista no ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
0: Sí.
1: I pioneres, a més, perquè les has triat també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
0: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella, la Rateta que es
1: com...
0: Bueno, clar, tot en castellà, però aquests contes... Llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos. Per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... el pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratlles a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
0: Oh. És,
1: bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles... I que escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
0: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folch i Torres, és curiós també.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: també
1: és meravellós.
0: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre dels seus, i Maria del Carme, perquè posant veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'hi picava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
0: Sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum... El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Maria del Carme era de guerra.
0: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deien nena, anàvem bé.
0: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot.
0: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
0: S'ha passat volant?
1: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
0: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
0: Les traduccions.
1: Mira!
0: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida, eh?
0: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos, Bé, però bueno, a veure, que no ho podem tenir tot, d'altra banda, la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
0: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
0: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
0: Som-hi.
1: Tornem a trobar.
0: Genial.
1: Moltes gràcies, d'acord.
0: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Okay. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
1: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina, un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Joubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que està en les seves bessones, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rancors, tots tots n'hem conegut, rancors familiars, rancors de poble, rancors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere... suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? Del que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies... I la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
1: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla. També la relació... Una filla que la me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
1: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes,
0: sí,
3: a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
1: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanants emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
1: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
1: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt, però molt, però molt, però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
1: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
1: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
1: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia. Són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugon, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
1: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugon i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hagués canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hi hagués afectat si tot això no hagués passat.
1: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que recomano molt, De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
1: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
1: Més?
3: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
1: Calla, això m'encanta quan feu aquestes
3: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
1: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Obre-li, trobaràs cultura.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria, 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si tinc ben entès, sí, Ignasi, sí, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant, allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en el moment, que va donar molt poc, va donar peu a dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors, aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, és difícil de vegades que els negocis funcionin, i aquest, doncs, van tancar. I al cap d'un temps està tancada, vam parlar a casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Cabanes Alibau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietziso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans, es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si vau dubtar a l'hora de posar-li el nom, o tot
1: gens.
0: Va ser una mica de carambola.
1: Home, gens,
0: que anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però vam pensar que, doncs, que no, que era millor Sala Rossinyol, bueno, no sé.
0: Venia ja mig donat,
1: no? Sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, doncs, a més, d'aquesta forma, quan tens el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que el localitzin.
0: Mm-hmm. De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Vull dir, una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantingut fins ara, vull dir, això que està vigent, vol dir que és una cosa que és, com has dit tu, eh? Es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, o la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadre, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda a crèdit, però al revés, no?
0: Uh-huh.
1: Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament, perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de tots aquests,
1: a veure,
0: 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Mm. Perquè nosaltres quan donem un número soci amb un soci, amb un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci
0: del carnet
1: deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes sou una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no?
1: Sí, sí.
0: El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu,
1: bueno,
0: agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadros el preu que pagaven per un quadre. O sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadre meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Uh-huh. Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadros. I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadros no, ens en falten tres. I diu, bueno, me'ls quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no?, que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no?, a pintar parets.
1: Aviam, el meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet, va estar a Belles Arts, a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar a Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor. De pintor que... Pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que... Bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits la van anomenar com a primer prèmit tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions a fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria... O sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadros, no?
0: Aquí va néixer una mica, no?, o va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura, era molt i molt figurativa. Vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia, pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia el monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir va tindre un problema de tipus visual, no? I llavors la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1974, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? Una pintura totalment de color, de petjada, de força de color, amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera, doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: No? De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge, coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial aquests quadres? Què heu escollit,
1: bueno,
0: per aquesta exposició?
1: A veure, especial, són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors vam veure el que teníem d'ell, vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94. Són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament en un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs, han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps, no? Uh-huh. És una exposició molt maca, vull dir, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs queda parats, i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, uh-huh. molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte, no? exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vam començar una col·lectiva, a veure si recordo els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comerran, el Josep... el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia... Benavent i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva però molt representativa de la pintura catalana, i a partir d'aquest moment doncs vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que vam començar vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un pintor, un crític d'art que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ells, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i ell va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi...

0: Jo penso que molt bé. Molt bé, també motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare i la seva pintura i la seva persona doncs, era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs, posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia. No? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per a les galeries, perquè passaven coses que no eren normals. O sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així. Dir, exposicions, també és veritat que gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants, vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més, no, més anomenada, i això feia doncs, que la gent respongués molt bé i doncs, vingués a veure les exposicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
1: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de
0: Sí.
1: trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors. Ha
0: Sí.
1: canviat la pintura, han canviat els pintors i
0: Sí.
1: ha canviat la ciutadania,
0: Tot
1: també.
0: canvia, tot canvia. No hi ha res que, no hi ha res que s'estigui per sempre. I és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica. Potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat diguem-ne, el tarannà de les galeries és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, em sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té, aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadros. O sigui, diuen, no volem quadros a les parets, no? I ni siquiera es pensen, ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No, no pensen res, vull dir, simplement aquests quadros desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes que, per cert, estan molt mal pagades perquè, com que hi ha més quadros dels que es poden absorbir al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. Ui, també és veritat que, a part d'aquests quadros que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadros que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadros de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi falta aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem amb la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvio l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vol dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que primer vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadre a casa, si realment el valores, si aquell quadre el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat a una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant i, bueno, fins que Déu vulgui, no?
1: Saps quantes exposicions heu fet?
0: No, no, no les tinc comptades, però sobre les 300.
1: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la
0: Sí,
1: vostra
0: sí.
1: història, en feia una cada 15 dies, ara és una
0: Això
1: al
0: mateix,
1: mes. Si ho
0: això mateix.
1: multipliquem per 40,
0: Veig que has
1: els números
0: estudiat la lliçó.
1: són llargs.
0: Sí,
1: M'he
0: sí,
1: preparat, m'he
0: sí, sí.
1: preparat.
0: Sí, començàvem amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té tres espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara més, amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaren doncs, 12, no, però són 11, 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. I ara, doncs, cada mes és una exposició.
1: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi
0: Sí.
1: o que li sembla que no és el seu espai. I
0: Sí.
1: no sé si
0: Sí,
1: això,
0: sí.
1: tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom
0: Sí.
1: és convidat.
0: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un cartell que posa entrada lliure. perquè la gent no es cohibeixi a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent que no és així.

0: ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a la galeria doncs no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal. Tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent doncs, no té aquest problema.
1: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86, es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes sí. i treballant.
0: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta doncs, de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també, eh? Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, doncs, l'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, que també ens ajuda una mica, no? Però, vaja, bàsicament jo crec que és fer la feina ben feta.
1: I quan mires cap al futur, perquè els 40 anys els tenim aquí, és el present, no?
0: Sí.
1: No sé com t'imagines o com t'agradaria que fos aquest futur de la Sala Rossinyol, sí. si fos amb relleu generacional, si fos amb nou personal, no ho sé. Bé, què projecteu?
0: Sí, això ja ho he dit en una entrevista que em van fer, i és que no tenim una successió generacional, no hi ha cap fill, nosaltres tenim dos nens, dos nois i dues noies, i tenim 6 nets, no? Vol dir que ja tenim descendència, ja podria algú seguir-ho, però de moment, si no esperem que algun net, que són petits, es posin en marxa i es posin al davant de la galeria, doncs de moment la cosa està bastant crua, perquè, clar, nosaltres, la nostra vida, jo tinc 73 anys, vull dir, clar, la meva dona en té 68, vol dir que d'alguna manera doncs ja tenim una edat com per estar jubilats, i en canvi doncs estem al peu del canó, tenim la Carme, que està amb nosaltres des del començament, i per tant això és una gran ajuda per nosaltres, doncs clar, això té que haver una continuïtat, i l'única continuïtat seria que hi hagués algú, doncs un fill o un net, que digués, doncs vinga, doncs jo continuo el que han fet els pares, no? I així estem, vull dir que bueno, esperem que amb això aparegui d'aquí un temps. De moment seguirem nosaltres, si Déu vol.
1: Fa 5 anys que baixeu definitivament la persiana de Pintures Cabanes, sí. no? La gent també t'hi ha vist molts anys
0: bueno,
1: darrere...
0: Bueno, això és una mica una mentida, eh?
1: Però encara està oberta.
0: Sí, això és una mentida perquè jo fa molts anys que vaig dir que em jubilava, que tancava la drogueria, vaig vindre a la ràdio, em van fer entrevistes, vaig escriure tot arreu i vaig fer la gran mentida, perquè, esclar, vull dir, això no és veritat. O sigui, la drogueria no està oberta oficialment al públic, però com que sí està oberta...
1: Oficiosament, sí.
0: Com que està oberta la botiga de joguines, la gent entra per les joguines i diuen, escolta, que voldria aquell desatascador que teniu vosaltres que no ho trobo enlloc més, o aquest producte que és una cosa més especial, també entra.
1: La rere botiga hi és.
0: I ja mateix. I nosaltres, doncs mira, jo a darrere, o la noia que està a la galeria, que és la meva jove, la Bàrbara, o qui sigui, la meva dona, o qui sigui, doncs mira, anem funcionant també. O sigui, també, a veure, això també està motivat. No em vaig d'enganyar res. Nosaltres, si hagués sortit una persona que hagués llogat al local, que ens hagués interessat, probablement haguéssim canviat de l'activitat i haguéssim posat, doncs, l'activitat nova que haguéssim pogut posar, no? Però en tot aquest temps no ha sortit la persona indicada, perquè no ha sortit, vull dir, hi ha coses que no surten. La nostra botiga és veritat que és molt gran per sota, però la part de dalt és petita, i quan els possibles llogaters la veuen, no s'imaginen aquest espai per la seva activitat. I bueno, no he trobat la persona indicada. I al no trobar-la, doncs mira, doncs continuem la drogueria, a mi em fan encàrrecs, porta'm això, porta'm allò, jo ho demano, ho porten, vol dir, o sigui, no solament venc el que tinc, sinó que més
1: fas
0: encara...
1: Fas demanes. Exacte. Ah, jo et volia dir, no, si tenies més temps per la galeria, que no hi havia la persiana físicament oberta, però veig que no.
0: No,
1: perquè... Que divideixes el temps
0: igual. Divideixo el temps, i vull dir, gràcies a Déu, he fet tota la vida, i no és cap inconvenient, això.
1: 40 anys, heu fet diverses activitats aquest any per celebrar-los, i l'últim, diríem, la festa final d'aquest 40 aniversari serà aquest divendres amb una festa oberta a la ciutadania,
0: sí.
1: amb un sopar de Carmanyola i música en directe. Explica'ns una mica com anirà això.
0: Doncs mira, doncs tu ho has dit, no? És un sopar amb Carmanyola. El del sopar amb Carmanyola és una miqueta una espècie com d'afegit, però realment el que volem fer és una festa, ens adelantem a les verbenes, o sigui, ho fem el dia 19 de juny, la verbena realment seria el 23, no?, la vigília de Sant Joan, per tant ens adelantem uns dies per no coincidir amb les barrenes que es faran en aquell dia, i llavors el que fem doncs, és una festa amb música, coca i cava, no? I a més, el del sopar de Carmanyola ha sigut afegit per dir, bueno, doncs la gent que vulgui, la que vulgui, no? Que porti unes croquetes, unes patates, una truita del que sigui, en fi, si ho volen portar, però, a veure, jo des d'aquí animo la gent a que no s'amoïnin, vull dir que no cal que portin res, vull dir que vinguin, que disfrutin de la festa, que prenguin, que mengin de la coca i venguin del cava, que escoltin la música d'aquest conjunt, que és el Cugat Group, que és aquest conjunt tan antic de Sant Cugat, que són els seus músics són molt veterans, ja en són més grans que jo, i però tenen una gran marxa, fan un gran ambient, i d'alguna manera els que tenim una certa edat també és bonic perquè tocaran cançons d'aquell temps i d'alguna forma doncs, estem recordant allò que en aquell moment doncs, havia sigut un boom dels anys 60 dels conjunts de Sant Cugat, no? Però això és una continuïtat d'això i jo penso que serà molt bonic que pugueu venir a aquesta festa i que us afegiu en aquesta alegria que tenim nosaltres de poder tancar aquests 40 anys amb aquesta pre-verbena.
1: Doncs tothom convidat a tothom aquesta convidat, gran mateix. Festa de final de 40 aniversari. Escolta, sí. Tant de bon puguem viure i explicar molts més.
0: Estupendo.
1: Ignasi Cabana, moltíssimes gràcies per fer aquest breu repàs per
0: gràcies
1: aquests 40
0: anys de trajectòria. Gràcies a vosaltres, ho hem bastant, però crec que ho has fet molt bé. Vull dir que crec que la gent que ens ha escoltat ha estat una miqueta doncs, ben assabentada del que hem fet i del que som.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: La ràdio amb samarreta.

0: El càncer ginecològic és una realitat que afecta a moltes dones cada any i, tot i els avenços mèdics, sovint comporta conseqüències físiques i emocionals profundes. Sense anar més lluny, la relació amb el propi cos pot canviar i, de retruc, la vida sexual també es pot veure afectada. Per parlar-ne en profunditat, tenim amb nosaltres la Núria Cavaller. Ella és fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre Núria Cavaller de Sant Cugat. Núria, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. Abans de res, per fer una mica, per situar-nos, què entenem per un càncer ginecològic? De quins tipus n'hi ha?
1: Un càncer ginecològic és aquell que afecta a qualsevol òrgan del sistema reproductiu, sigui la mama, sigui l'úter, és a dir, l'endometri, sigui els ovaris, etc.
0: Perfecte. En funció de quin càncer haguem patit, el tractament pot variar, pot ser quirúrgic o no quirúrgic, i per tant ens pot afectar de diverses maneres, no? Es pot afectar hormonalment, però també hi ha les cicatrius d'una operació. Una de les més habituals en els tipus de càncer ginecològic és l'histerectomia. Explica'ns en què consisteix i quines conseqüències pot tenir.
1: Una histerectomia és una cirurgia abdominal major. No l'hem de menysprear, és una senyora cirurgia, i en la qual s'extreu l'úter, pot extreure's parcialment o totalment, segons on estigui ubicat el tumor. A vegades pues, es treu el cos de l'úter i es manté úter o matriu, que a vegades la gent també li diu matriu, no? A vegades es treu el cos uterí i es manté pues, el cèrvix, el coll de l'úter, per intentar preservar estructures, però a vegades s'ha de retirar tot. I a vegades només es treu el cèrvix, bueno, depenent una mica del cas, i també sovint s'ha de treure trompes de Fal·lopi i ovaris. Això, si traiem totes aquestes estructures, doncs, com molt bé deia, genera uns canvis hormonals, emocionals i a nivell de tots els teixits de la pelvis, abdomen, sòl pelvià...
0: Ens hem centrat ara en les cirurgies, parlem de l'histerectomia, però també hi ha d'altres cirurgies que estan relacionades amb els càncers ginecològics. Quines són?
1: Bueno, el que té més prevalença és i la mama ens pensem que no forma el sistema del reproductor, però sí, el primer és el càncer de mama.
0: De fet, és un dels tres càncers amb més preponderància que tenim.
1: Correcte.
0: A casa nostra.
1: Sí, té molta prevalença. Després, altres cirurgies que tenim és de la zona... del baix ventre, és pues, una cesària, però és més, tenim actualment es produeixen més histerectomies anualment que cesàries, i en canvi la histerectomia està molt invisibilitzada, i en canvi cesàries, no? tots la coneixem, i que sapiguem que n'hi ha moltes histerectomies degut a càncers de, pues, sobretot endometrials. Després tenim colonitzacions, que són cirurgies quan hi ha un càncer en el cèrvix, el virus del papiloma és el que a tothom li sona. I després pues, pot haver-hi pues, només una extirpació d'ovaris, coses més, més concretes.
0: Clar, com ens recuperem d'aquestes patologies i d'aquestes cirurgies? Quin és el procés?
1: Bueno, dependrà una mica de, a part de l'agressió quirúrgica que hi hagi, que això provocarà uns canvis en la pelvis, també del tractament a posteriori que es faci, del tractament de quimioteràpia, radioteràpia, perquè això, si per exemple s'aplica una radioteràpia, generarà una sèrie d'adherències o de rigidesa en el teixit important. O si a part de la radioteràpia també s'ha de fer una quimioteràpia o un tractament hormonal, això també en genera, pues, no és una menopausa sobtada, no? De cop i volta, no és com la menopausa convencional, que primer tenim una perimenopausa on les hormones van ballant, no? Els estrògens, la progesterona van canviant, i arribem al cap d'un procés entre 5 i 10 anys a la menopausa. Si és així, si és per un càncer ginecològic, passes de 0 a 100.
0: D'abans d'entrar al quiròfan a després.
1: Correcte. Llavors hi ha molts canvis hormonals i això pues es veu afectat. Llavors, superar un càncer és una victòria, no, això no hi ha cap mena de dubte, no? però després totes les seqüeles o tots els efectes secundaris no són efectes secundaris, són importants i són totalment evitables i tractables. No els normalitzem en absolut. Llavors, des de l'àmbit de la fisioteràpia intentem fer un tractament integral per abordar pues, la dona en tots els seus àmbits, i cada cop s'intenta més coordinar-se amb altres equips.
0: Quines tècniques, quins tractaments teniu des de la fisioteràpia per abordar aquestes conseqüències d'un càncer ginecològic?
1: Bueno, depenent una mica de cada cas, però són bastant àmplies. Fem servir molt la teràpia manual per treballar totes les cicatrius. Pensa que tenim moltes vegades, això és si fos necessari, però l'histerectomia és exactament És exactament igual.
0: La Núria ens està ensenyant,
1: Sí, perdó.
0: Com unes feltres, moltes capes de...
1: Tenim set capes de teixit.
0: Set capes de teixit.
1: La pell, no les direm totes, però pell, el teixit adipós, la fàscia, després hi ha la musculatura abdominal, el peritoneu, i llavors arribem a l'úter. Llavors, totes aquestes capes han de...
0: S'han de travessar.
1: S'han de travessar i després de la cirurgia ha d'haver-hi un bon lliscament d'aquestes capes, d'aquests plans entre els teixits. Llavors, si a sobre, a part de la... de l'agressió quirúrgica, que ja fa que es facin punts de fibrosi i punts d'adherència, si ha aplicat un altre tractament, sigui hormonal o sigui radioquimio, doncs hem de treballar, mobilitzar tot aquest teixit, ¿vale? Donar-li mobilitat a la pelvis, treballar, si hi ha amb biofeedback, a vegades fem servir la radiofreqüència, però compta amb... s'ha de vigilar, perquè a vegades no sempre està indicada en casos oncològics. Podem fer servir també molt la teràpia vibratòria per treballar la cicatriu, l'exercici terapèutic serà clau, també... Bueno, depèn del cas, però fem servir bastantes eines.
0: Hi ha prou treball pluridisciplinar quan es passen per aquest tipus de malaltia i de cirurgia i de tractament?
1: Jo crec que comença a haver-hi bastant treball multidisciplinar. El treball multidisciplinar, sobretot, es fa des de l'àmbit hospitalari, llavors és com que sí que es té en compte l'oncòleg, es coordina amb el ginecòleg, òbviament amb el personal d'infermeria si hi ha el tractament de quimioràdio, hi ha psicooncòlogues, però hi ha alguns professionals que queden una mica
0: al marge,
1: no? I que a vegades hi ha equips que sí que realment s'integren, però com és la fisioteràpia o la nutrició, llavors sí que seria important que en aquesta rehabilitació integral estigui inclòs el fisioterapeuta. En el camp públic ja hi ha algunes unitats, però bueno, és bastant incipient.
0: Sabem que després d'aquests tractaments, després d'aquests càncers, tenim eines des de la fisioteràpia i des d'altres vessants per millorar aquestes conseqüències, però podem fer-hi alguna cosa abans del tractament? Hi ha alguna prevenció que puguem fer?
1: Seria important fer una visita prèvia. Jo crec que amb una sola visita en tindríem prou, ja faríem molta feina. En aquesta visita prequirúrgica, el que solem fer, abans no ens venien mai les pacients, ara cada cop ens comencen a venir una mica més, el que solem fer és explicar primer totes les cures que s'haurà de fer en el postquirúrgic un cop ja... no les cures d'infermeria, sinó un cop ja s'han retirat els punts, doncs com comença a treballar la cicatriu per elastificar aquests teixits, per donar-los moviment, per evitar adherències, per evitar dolor, perquè sobretot molts cops hi ha dolor aquí al baix ventre o a la zona genital. Llavors, si ja li expliquem com fer aquestes cures, doncs evitarem moltes d'aquestes conseqüències. Això només pel tractament de la cicatriu. Després, tot el que és l'educació postural... perquè no, com que la cicatriu ens tiba, ens encongim, doncs com treballa la postura, com gestionar els esforços, no? Quan he d'agafar un pes perquè no hi hagi tensió en aquestes capes que estan durant 6 setmanes estan cicatritzant, com agafar un pes, com anar al lavabo, tot això sense forçar-ho, i a més, tenir una funcionalitat de l'abdomen i del sòl pelvià, és a dir, explicar-li abans de que aquesta musculatura estigui afectada com activar-la, com relaxar-la, perquè així serà molt més fàcil en el postquirúrgic que ho sàpiga fer, que tingui control. Després de la cirurgia, aquella zona queda una mica inhibida o esborrada, llavors costa molt més activar aquella musculatura de l'abdomen o del terra de la pelvis. Llavors, si ho hem fet abans i li ensenyem res, 3 o 4 exercicis molt senzillets abans, després li costarà molt menys tornar a activar i connectar amb aquella zona.
0: Clar, hem parlat de la malaltia, d'aquestes cirurgies, d'aquestes cicatrius... això pot arribar a vegades en problemes de salut sexual. Quins problemes o quines situacions ens podem trobar?
1: Bueno, així com per hi ha símptomes molt variats, però per fer com...
0: Una acotació.
1: Tenim el sac del dolor, vale? De dolor a les relacions, que tant pot ser... el que anomenem nosaltres dispareunia, que és un dolor a la penetració, ja sigui en una relació sexual o d'una espècula a la revisió ginecològica o d'una joguina sexual o el que sigui. La dispareunia pot ser superficial, que és com a l'entrada de la vagina que molesta, pot ser més a la zona mitja o pot ser profunda, que a vegades, quan, per exemple, si hi ha hagut una histerectomia, hi ha una sensació de que la vagina... Hi ha una inversió dels fons de sacs i la vagina, com si la sensació que té la pacient és que se li ha escurçat i té una sensació de tope. Això és el dolor a les relacions. Després tenim el vaginisme, que és una hipertonia de la musculatura del sòl pelvià, que degut a aquestes agressions quirúrgiques al dolor, els teixits augmenten el to i estan més rígids, però quan és molt extrem se li anomena vaginisme, i aquí ja realment ja no podem molts cops ni introduir un dit. Vale? I es fa complicat per fer l'exploració, per exemple. No? Després, l'altre gran sac seria tot el tema de la hidratació, la sequetat vaginal, molt menys tinguda, de, tens sequetat, posa't un lubricant. Bueno, la solució no només és un lubricant, vale? Podem fer molt més, ens en podem hidratar des de dins, a part de beure aigua, no? O prendre omega 7, moltes coses, i després pues, fer donar pautes des de la fisioteràpia i altres camps d'hidratació vulvar, hidratació vaginal, llavors l'altre gran problema és aquest, la sequetat, i per últim, el canvi d'imatge, no? La por, l'acceptació del meu nou cos, no? Això també condiciona, i també podem ajudar amb tot l'equip que treballem amb la dona. I tot això acaba afectant, o sigui, si tinc dolor o molèsties, si tinc sequetat i si estic en procés d'acceptació del meu nou cos, fa que el desig pues, s'esfumi, no? I també acabem anant a tractar aquesta última part.
0: Perquè ens deies, cada vegada hi ha més dones que us venen abans de la cirurgia, però en general la fa la sensació que als pacients ens costa, potser, d'un càncer ginecològic, parlar de la sexualitat, no? Sembla que tot es queda en l'àmbit mèdic i no en l'àmbit del desig i de la sexualitat. Per què ens costa tant? És una qüestió, no sé si social, de manca d'educació...
1: Bueno, tot. Les pacients que venen de forma preventiva són poquetes, però cada cop són més, i les que venen després de la cirurgia són la majoria, i normalment sí que, per sort, ja tenim pacients que abans et diuen directament no, el meu motiu principal de consulta és aquest, que tinc dolor a les relacions, i és fantàstic, està molt bé, però moltes vegades no, vinc perquè per la cicatriu, i després, no, a la que preguntes una mica, doncs ja rum, surt la resta de coses, no? I és molt per un tabú social, jo crec, en gran part, no? Perquè són... pues, no sé, jo crec que la gent té por a no ser compresa o no sé, o sentir-se jutjada. Jo crec que deu venir per aquí. Després, una mica, l'altra gran cosa que passa és que, com que m'han salvat la vida, no? Això és el més important, pues, bueno, això pues, és una cosa, un efecte col·lateral que em toca tenir. No?
0: I... Què els diries a les dones que pensen això?
1: Normalitzem, que no, pues, que no normalitzem el dolor i que tenen dret a tornar a sentir, a tornar a sentir amb benestar amb el seu cos, a tornar a sentir plaer, que sí, que es pot totalment reconnectar. O sigui, res de normalitzar dolor, molèsties, tibantor o el que sigui.
0: Perquè hi ha eines, a més.
1: Oh, i tant, sí. I molts cops, moltes que pots fer a casa i que són senzilles.
0: Hi ha alguna relació entre la fisioteràpia del sòl pelvià, que cada vegada se'n parla més, i la recuperació també del desig, del plaer, de les relacions sexuals sense dolor, aquest dolor que ens dius que no hem de normalitzar?
1: Una relació total. Perquè el principal òrgan del nostre plaer, que és el clítoris, aquí es veu una part, estic ensenyant un model de vulva, de tela, no només és el glande, no? Tenim tot el cos del clítoris, i aquest clítoris té 8.000 terminacions, sobretot s'estimulen totes les zones erògenes que estan al voltant de la pell, i si jo tinc una cicatriu aquí, tinc una tibantor, això em farà que aquesta zona hi hagi restricció. Pensa que el clítoris necessita molt aport sanguini, no? Que hi vagi sang, que s'ompli de sang, està ben nutrit. Si això, no hi ha lliscament, estigui la cicatriu a la zona perineal o a la zona abdominal, no arriba la sang en aquesta zona, li posarem difícil al clítoris per fer la seva funció de dilatar-se, d'expandir-se. Llavors, si jo tinc un bon to del sòl pelvià, no el tinc ni tens, ni el tinc flàcid, ni el tinc hipotònic, o sigui, està en el punt que és necessari, i tinc una bona elasticitat de teixits, això farà que pugui tenir amb molta més facilitat plaer. Llavors, primer, normalitzem el sòl pelvià i tots els teixits i la mucosa, i després... anirem a treballar aquesta part de dolor, de plaer, de desig, sí, tant, molta connexió.
0: Per tant, recomanem a les persones que estiguin en aquesta situació que s'acompanyin d'una especialista, però com que estem a punt d'acabar, Núria, no sé si podries dir-nos alguns exercicis que potser es puguin fer fins i tot des de casa que ens millorin a eliminar aquest dolor. Algunes eines, alguns trucs que puguem fer a casa que, evidentment, després han d'estar supervisats i acompanyats per una especialista.
1: Sí. Diré trucs molt, molt bàsics perquè així són aptes per tothom i hagin patit càncer ginecològic o no. El primer d'ells és la respiració conscient, és a dir, si jo mobilitzo el diafragma, el principal múscul de la respiració, com que està connectat amb el diafragma pèlvic, és a dir, amb el sòl pelvià, estic relaxant els dos músculs, li arriba més la respiració, fa que li arribi més oxigen, més nutrients, ja estem millorant i mobilitzant aquest teixit. Segon, l'autoexploració. Començo amb un mirallet, el mirallet és bàsic a casa, un mirallet, i començo a mirant la zona com la tinc.
0: A reconèixer-nos a nosaltres mateixes.
1: A reconèixer-nos, no? Tant sigui la cicatriu al baix ventre, sigui que em miro la zona genital perquè ha canviat, i començo a explorar aquesta zona simplement observant-la. Després va molt bé hidratar la zona, no? Doncs molt skin care, moltes rutines facials i coses així, però pues, no hidratem la zona vulvar, doncs una hidratació externa de la vulva ens ajuda.
0: Amb què es pot hidratar?
1: Amb olis, amb un assessorament farmacèutic, amb diferents olis, també hi ha cremes. Llavors podem fer hidratació vulvar com a hidratació vaginal i també podem hidratar des de dins, el que dèiem, no? Amb espino amarillo, amb omega 7. I després, per anar un pas més enllà, a casa també podem començar a treballar amb un vibrador extern, un massatgeador perineal, i podem començar a treballar la cicatriu del ventre o podem treballar la zona genital per relaxar o per començar a connectar amb aquesta zona.
0: Per acabar, que ens queden 10 segons, quin missatge voldries donar a les dones que estan passant per aquest procés i que tenen por a les conseqüències que puguin patir?
1: Que no estan soles, que consultin a professionals actualitzats, que si la solució única és un lubricant, doncs no, anem més enllà, i que poden recuperar la seva feminitat, la seva sexualitat i el benestar del seu cos, no? No d'haver-hi cap cicatriu que limiti res.
0: Núria Cavaller, fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre de Núria Cavaller de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Nancy Sinatra, la nostra protagonista d'avui, interpretant la cançó de la pel·lícula Només es viu dues vegades, de la sèrie James Bond. Era la cinquena pel·lícula de la sèrie i l'última de les que va interpretar Sean Connery entre 1962 i 1967. Després, temptat econòmicament, va tornar el 1983 al costat de Kim Basinger a Mai no diguis mai més, però va ser una cosa puntual perquè ja tenia 53 anys i era massa gran per a les acrobàcies de James Bond. Una de les característiques de la sèrie Bond és que la majoria han tingut una veu femenina que cantava la cançó principal, amb algunes excepcions com les de Matt Monro, Tom Jones o Paul McCartney. La veu femenina que va repetir va ser la de Shirley Bassey, que des del meu punt de vista és la millor per a la sèrie. Però n'hi ha hagut d'altres com Carly Simon, Sheena Easton, Rita Coolidge, Tina Turner, Madonna o Nancy Sinatra. Deia Madonna, per cert, que de petita imitava Nancy Sinatra cantant enfilada damunt d'una taula. Doncs bé, avui ens centrarem precisament en Nancy Sinatra, que, influïda pel seu pare, per Frank Sinatra, va entrar immediatament en el món de la música, més tard en el de la televisió i tot seguit en el del cinema. Com a actriu va debutar als 24 anys a la pel·lícula Per aquells que se senten joves, una comèdia intranscendent protagonitzada per dues estrelles joves del moment, com eren James Darren i Pamela Tiffin. I poc després roda la divertida Divorci a l'americana amb el seu pare, en Frank Sinatra, Deborah Kerr i Dean Martin, i a continuació té un paper a la pel·lícula L'Oscar, una història que retrata molt bé la indústria de Hollywood i la lluita per l'èxit i la fama a costa de la pròpia degradació. Aquí Nancy Sinatra apareixia al costat de molts actors, hi havia molts intèrprets en el film, com Stephen Boyd, Elke Sommer, Eleanor Parker, Joseph Cotten, Ernest Borgnine, Broderick Crawford, Bob Hope, Merle Oberon i Peter Lawford. Però ara aturem-nos un moment per escoltar Nancy Sinatra cantant un tema de la pel·lícula Kill Bill 1, de Quentin Tarantino. Bang, bang.

Bang Bang és la veu de Nancy Sinatra. Encara que la pel·lícula Kill Bill 1 no la canta és del 2003, la cançó és molt més antiga. Inicialment la va cantar Cher, però va passar completament desapercebuda fins que la va gravar Nancy Sinatra. I és que aquí Tarantino la va rescatar perquè la lletra s'ajustava a l'acció de la pel·lícula. Recordem que els protagonistes eren Uma Thurman, Daryl Hannah i David Carradine. Però centrant-nos en la carrera de Nancy Sinatra, ella va alternant alguns papers en aquell moment com a actriu amb les seves actuacions com a cantant. Pel que fa a les pel·lícules, la majoria són de curta volada i més aviat poquetes. Quan té 26 anys, fa de protagonista a Els Àngels de l'Infern, de Roger Corman, al costat de Peter Fonda. I quan en té 28, roda Pista d'aterratge, també de protagonista, al costat d'Elvis Presley. I aquí s'acaba, perquè cinematogràficament parlant ja no fa res més. Actuacions en sèries de televisió sí que en fa alguna més, però en cinema mai més. És, per tant, a partir dels 30 anys que es dedica exclusivament a la música i aleshores són moltes les pel·lícules que incorporen una cançó seva a la banda sonora. Aquest és el cas d'una cançó mundialment famosa escrita pel músic Lee Hazlewood expressament per a Nancy Sinatra. És la cançó per excel·lència de Nancy Sinatra i la que l'ha acompanyada tota la vida fins al punt de no poder fer mai cap concert, mai, sense cantar-la. These boots are made for walking. Aquestes botes són fetes per caminar.

Aquestes botes són fetes per caminar, la gran cançó de Nancy Sinatra, amb la qual ella va canviar la seva imatge. A partir d'aquell moment, en les seves actuacions, s'acostumava a dur vestits molt curts, ensenyant les cames, que les tenia molt maques, i la seva cotització va pujar com l'escuma. Des d'aleshores, la cançó, Aquestes botes són fetes per caminar, no ha deixat d'aparèixer en infinitat de pel·lícules. Us en diré algunes. La jaqueta metàl·lica, de Stanley Kubrick, per exemple, Amigues per sempre, amb Demi Moore i Melanie Griffith, Bojos a Alabama, d'Antoni Banderas, també amb Melanie Griffith, The Mexican, amb Brad Pitt i Julia Roberts, Ocean's 8, amb un estol d'actrius, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway i Helena Bonham Carter, i Cruella, amb Emma Stone i Emma Thompson. Però també hi ha moltes altres cançons de Nancy Sinatra que apareixen en bandes sonores. I entre aquestes, la que més apareix és Something Stupid. Something Stupid és una cançó del 1966 que, com va passar amb Aquestes botes són fetes per caminar, no va tenir èxit en la primera versió i va ser amb la veu de Nancy Sinatra que les vendes es van disparar. Però hi havia truc. Hi havia truc, esclar. Perquè Nancy jugava amb l'avantatge de cantar-la amb el seu pare. Van gravar la cançó, van aparèixer cantant-la junts a televisió i les vendes la van situar al número 1, immediatament, a més. El cert és que la seva versió té un encant perquè, és clar, juga amb la complicitat familiar. Molt més recentment, el 2001, Nicole Kidman i Robbie Williams van cantar-la de nou, però la millor continua sent la versió de Frankie de Nancy Sinatra. El fet que siguin pare i filla crea un clímax d'afectuosa complicitat que no li poden donar mai Robbie Williams i Nicole Kidman. Per això, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les Vies de So i que hem dedicat a Nancy Sinatra, que actualment té 84 anys, escoltarem la seva història, la seva històrica versió de la cançó Something Stupid. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
8: Torna el Sant Cugat Emprèn una temporada més, la mateixa hora, mateix dia, però ho fa amb les piles ben carregades i amb moltes ganes de fer bullir l'olla. Tenim idees, tenim energia i, sobretot, tenim gent amb ganes de fer coses grans. Cuca Fernández, benvinguda.
9: Hola, què tal?
8: Avui vens acompanyada, com és habitual, però avui és un...
9: Vinc molt ben acompanyada.
8: És un convidat molt especial.
9: Doncs sí, perquè hem de començar la temporada, com dius, com ben has dit, amb molta energia i molta vitalitat. I avui us porto un esperit i un talent molt jove.
8: I tan jove.
9: En Lonely Xue va néixer a Girona, té origen xinès, però ha trobat a Sant Cugat el lloc ideal per fer créixer les seves idees. A les xarxes ho peta. 137.000 seguidors a TikTok i més de 30.000 a Instagram. Però no només això. També és col·laborador en diversos mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre el món digital, la creativitat i l'emprenedoria. I ara, amb només 23 anys, atenció, acaba de crear la seva pròpia agència de comunicació que es diu Anhelo. Avui ens visita per explicar-nos com es construeix un projecte des de zero, amb passió i les idees clares. Doncs benvingut, Lonely Xue, al programa, la secció de Sant Cugat Emprèn.
10: Moltes gràcies per convidar-me. Quin honor ser el primer, eh?
8: Estrenes temporada. Ah,
9: sí.
10: Uau,
9: sí, sí.
10: Quin plaer, que guai. Quin
9: Comencem
10: honor.
9: Amb molta energia, eh?
10: Sí, home, com toca.
9: Vas començar a crear contingut amb només 16 anys. És
10: sí,
9: així?
10: Sí, correcte.
9: Recordes com va ser aquell primer pas?
10: Sí, la veritat és que... Bueno, jo sempre explico que a mi al col·le se'm reien de mi. Al final, als 13 asiàtics, l'ESO és un moment complicat i la gent doncs, li agrada molt punxar-me amb comentaris doncs, estigmatitzants cap a la meva persona. I tot això m'afectava bastant, fins que vaig aprendre a donar-li la volta a la truita, no? De dir, mira, a mi m'afecta molt que em diguin xinès come perros. Llavors jo li vaig donar la volta a la truita i vaig dir, ostres, un Rottweiler, quina gana. Llavors jo era el primer en fent aquests acudits racistes, no? Cap a la meva mateixa persona, perquè em vaig adonar que si jo feia l'acudit no m'importava que ho fessin els altres, si jo sóc el primer en acceptar i en fer-los, no? Com una mica mètode d'autodefensa. Què va passar? Doncs que això ho vaig portar a les xarxes socials, en aquell moment doncs, es portava molt als memes, i doncs normalment eren memes amb plantilles, no? Que ja estan predeterminades, imatges que s'han fet virals i tu només edites el text. Però jo vaig decidir ser el propi personatge dels memes. Llavors, va ser per penjar-ho, per ensenyar-los als meus col·legues i fer una mica de broma, no? No era res que estava pensat com per amb una projecció. Fins que de cop comences a créixer i dius, ostres, què està passant? I la gent doncs, li agradava molt doncs, aquestes tonteries que feia i llavors ja vaig passar el vídeo i a poc doncs, fins ara.
9: Sí, va ser tot una mica natural, no? Una manera fluida, no vas provocar res.
10: Correcte. I al final, en aquell moment, és que no hi havia referents en català, no hi havia ningú que ho
8: estava fent. De quan estem parlant? De quin any?
10: 2016. Abans de 23, en tenia 24 l'any passat, quan vaig començar a emprendre. Per tant, ara seran 9 anys a les xarxes socials.
9: És molt, eh? És tot un expert.
8: És un veterà.
9: Sí, sí. I crees no ens avancem. Et defineixes, jo m'agradaria dir a la gent que ens escolta que et defineixes com un xinès que sap pronunciar la R. I aquesta barreja d'humor i autenticitat et fa connectar molt bé amb la teva comunitat. Quin és el tipus de contingut que t'agrada fer?
10: Doncs mira, ara a mi m'agrada molt sempre fer humor. Soc una persona que em considero molt positiva i molt bromista, sempre estic fent acudits dolents, jocs de paraules, i la gent del meu entorn n'està farta, però també és el contingut que m'agrada fer, perquè és com ser ràpid en l'humor, no? I m'agrada molt tot el tema de jocs de paraules, m'agrada molt les recomanacions, la gastronomia, vinc d'una família d'hostaleria, per tant, a qui no li agrada gaudir d'un bon menjar. Però ara em vull decantar més per explicar curiositats, històries, que veig que és una cosa que ja he provat d'explicar i que la gent acostuma a agradar. Llavors potser seria ara enfocar una mica més cap a reportero.
9: I sempre en català?
10: Sí, sempre, sempre, sempre.
9: No vols obrir més fronteres?
10: Això és la pregunta del milió que li fan a tots els creadors de continguts en català, no? De dir, ai, mira, és que fent-ho en català estàs limitat a, no sé, que són 12 milions de catalanoparlants, no? De Catalunya, països catalans, i en castellà al final doncs abarques públic no només a Espanya, sinó que fins i tot a l'ATAM o a Estats Units. Però crec que al final, quan tu crees contingut en català, per la gent, doncs, t'arreles molt més a ells. Hi ha una confiança, no? Algú et parla en català i moltes vegades ja confies automàticament. I crec que aquesta confiança que ens pot passar doncs, al carrer quan algú ens parla en català també està traslladat a les xarxes i, per tant, generes un vincle més fort. Per tant, no. I més, sent de Girona, és que a vegades sempre faig conya de dir intentaré hablar castellano para practicarlo, perquè...
8: amb la L.
10: La
8: lateralitat.
10: Exacte.
9: Parlant del teu contingut, parla'ns una miqueta d'aquests 25 reptes del 25 que parles últimament a les teves xarxes. Fins i tot t'hem vist amb el Jordi Cruz.
10: Correcte.
9: De Masterchef.
10: Bueno, això són a principis d'any que vaig dir, vale, aquest any en faré 25, se viene crisis, vaig a dir, vaig a apuntar-me a una llista, 52 coses que no hagi fet mai. I llavors, per primera vegada, anar-les a descobrir durant amb aquesta edat. Jo pensant, bueno, són 52 setmanes, un per setmana. Ingenu de mi, perquè òbviament ara estem a setembre i potser em porto 20. Vull dir que no vaig bé en timings, però em donaré marge fins als 25. I la idea és precisament plasmar l'experiència de viure per primera vegada moltes coses. Que sí que és veritat que moltes vegades fem coses per primera vegada, però senzillament les vivim i no et queda el documentat. Que està superbé, però a mi m'agrada molt recordar, ostres, la primera vegada que he anat a un globus aerostàtic o tenir l'oportunitat d'anar al restaurant del Jordi Cruz i preparar una recepta d'estrella Michelin o fins i tot que estigui allà mentre faig un àpat en el seu restaurant, no?
9: O sigui que ho estàs visquent intensament, no? Aquesta
10: molt,
9: experiència.
10: Moltíssim.
9: Alguna anècdota així especial?
10: Home, és que al final són anècdotes, són experiències noves per mi. Per tant, jo vaig normalment sense expectatives i és a veure què és el que em sorprèn. Anècdota com a tal, a veure, el Jordi Cruz és el Jordi Cruz. O sigui, tal com és en pantalla, és en persona. Llavors jo vaig sortir d'allà dient, vale, és un geni, però no sé si m'ha caigut molt bé o molt malament. En el sentit que és una persona molt directa, hi ha molt de la broma des d'un principi, però ho fa com un posat tan seriós que no sé si m'està vacil·lant, saps?
9: No saps si t'està enganyant o no,
10: exacte,
9: no?
10: Exacte, però molt maco, molt proper i tot això, doncs, al final s'agraeix, no? Poder escriure directament i que la gent et contesti dient, vale, sí, ens encanta. O, per exemple, ara estic en contacte amb gent de la Vall d'Aran que fa formatges artesans i dic, bueno, pues puges un dia a la Vall d'Aran i te'n vas a fer formatges artesans allà. I dius, ostres, ja hi ha gent que ja m'ha dit, escolta, què et semblaria si per aquest repte fessis això? I aquest efecte crida crec que és el que és més maco,
8: no? Quants reptes et queden ara?
10: Uf, bastants. Em donaré marge fins al mig any que ve, eh? Mitjans de l'any que ve. O sigui
9: fins que faci els 25.
10: No, fins que vagi als 26. Ara,
9: ah, els 26,
10: just n'acabo de fer 25, llavors em dono el marge de, durant aquest any, fins a l'agost, haver-ho complit dels 52.
8: I tens algun repte relacionat amb el territori que coneixes des de fa un any? És a dir, Sant Cugat, Valldoreix...
9: Perquè hem de dir que has nascut a Girona, però ara fa un any que vius a Sant Cugat.
10: Correcte, fa un any, des del maig de l'any passat, que vaig marxar de Barcelona i vaig venir aquí a Sant Cugat. És viu de conya, m'encanta. Justament abans passejàvem per aquí i dèiem és que és idíl·lic, és molt maco Sant Cugat. D'aquí territori no hi ha cap propòsit, però escolta, si algun dia em cau a mig quilo del cel, em compraria una propietat aquí, no?
8: com a repte,
10: tenir una propietat a Sant Cugat crec que és bastant...
9: És tot un repte.
10: Sí.
9: Escolta, què t'ha fet triar la ciutat per viure?
10: Doncs, sincerament, que estigui molt ben connectada a Barcelona i alhora tinguis la pau i l'encant d'una ciutat petita. Al final, venint de Girona, que és també jo considero que és una ciutat petita, perquè tot comparat amb Barcelona és una ciutat petita, doncs vaig dir, ostres, vull estar en un lloc on que em sigui molt pràctic estar a Barcelona, però alhora poder trobar aquesta pau i aquesta tranquil·litat que no pots trobar en el centre de Barcelona. Jo venia de viure a Sant Antoni, en el rovell de l'ou.
9: I ara estàs idíl·lic aquí a Valldoreix, no? Perquè tu estàs visquent a Valldoreix. Com has percebut aquesta trobada a la ciutat en el sentit de com a emprenedor? T'ha ajudat en alguna cosa? O sigui, no sé, t'ha inspirat en alguna cosa o t'ha portat alguna cosa més al viure aquí?
10: Home, jo crec que al final fas connexions i he conegut a moltíssima gent que t'aporta molt de valor, tant personal com professional. Un dels meus amics que he fet aquí a Sant Cugat és l'Uriel Callaghan, que és un dissenyador gràfic superpotent, i també doncs, veig que ens movem en entorns en què faciliten moltíssim també aquest tema de l'emprenedoria, i veig també que, com que és un lloc que també s'impulsa moltíssim l'emprenedoria i el negoci local, no? Perquè és dels pocs espais en què jo he anat i la gent segueix comprant a les botigues de roba de sempre. Sí que és veritat que a poc vas veient com s'està vendint més aglomeracions d'aquestes fleques que tots coneixem, i això sí que és una mica, a mi em fa una mica de pena, però vas pel carrer i la gent fa vida, la gent compra en el comerç local. No? Jo, quan vaig venir, em van explicar la història d'uns germans que van obrir una xurreria aquí darrere del monestir.
9: Sí. Amb 21 anys,
10: vaia xurrada, que dius, sí. Brutal. M'agrada molt el nom, m'agrada molt la marca, m'agrada molt l'impuls, gent jove dient, ostres, anem a obrir una botiga de xurros aquí a Sant Cugat, no? Anem a recuperar el concepte de xurreria.
9: I a nosaltres en aquestes accions encanta parlar de comerç local i d'emprenedoria, o sigui que hem de continuar reivindicant que sobretot la gent jove, que a vegades com que costa, no?, que la gent jove pugui començar en un negoci, doncs la gent que ho fa ho hem de demostrar i ensenyar. També, com ha estat el procés de passar de creador de contingut a emprenedor amb una agència pròpia?
10: Doncs me n'he adonat que al final és una manera d'impulsar la marca personal. Al final les xarxes socials són una cosa temporal, i això ho sé des del minut 1 que em vaig dedicar. Sé que un dia pots estar amunt, l'altre dia pots estar avall, i això, doncs, o encallar-te molt de temps i estancar-te. Però obrint la meva pròpia agència em va ajudar molt a fer perspectiva, de dir, ostres, tinc un objectiu, no? Que ja no és només pujo als meus seguidors, pujo aquest contingut meu, sinó aquests coneixements que jo he après durant tots aquests anys creant contingut, com puc transformar-lo, ajudar a altres marques a crear aquest contingut, aquests impactes, i a sobre, doncs, jo també enfortir aquesta marca personal de dir, mira, no només soc creador de contingut, perquè al final hi ha l'estigma de gent que viuen de xarxes que no fan res més i només viuen de xarxes, no? Jo al final soc una persona formada, tinc una carrera al darrere, per tant, vaig dir, tinc els coneixements, tant de xarxes com del món empresarial, doncs anem-ho a intentar. I llavors, clar, ha sigut un avantatge. Quan truques portes no és el mateix... Ja entres amb una carta de presentació mig feta, no? Dic, mira, soc aquesta persona, tinc aquest currículum a xarxes, he fet tot això...
9: I tens una experiència brutal... Que...

0: una mica tota la part estètica, les fotografies, tot el que abans feia Instagram, no? Tot ha de ser posat superbonic i han de passar a fer contingut audiovisual, vídeos, perquè ha d'haver-hi una comunicació molt més personal. I tot això és el que els hi costa més, perquè sempre s'han acostumat a una comunicació on la marca parlava des de perspectiva de marca, mai des d'un toc personal. I nosaltres sempre ens ensenyem això, que les marques s'han de comunicar com uns creadors de continguts més i ser partícips en les plataformes d'entreteniment com pot ser Instagram o TikTok. I això és el que oferim a Nelo.
1: Haig de dir, Carme, que li dones un paper i un llapis i sí? 10 minuts i et fa una estratègia brutal, eh?
2: Ah, sí?
1: Dono fe.
2: Pensava sí. que anaves a parlar d'una altra habilitat, no sé, que dibuixés, bueno, que...
1: A mi aquesta habilitat em sembla brutal.
2: Això ja ho donem per fet. Però no, pensava que em descobries una altra cosa. I jo vull saber més coses sobre aquesta agència, Long. Mm-hmm. És a dir, fa un parell d'anys? Que està...
0: Un any
2: que sí. està funcionant.
0: A l'octubre farà un any que la vaig obrir, sí.
2: Val. I qui forma part d'aquesta agència?
0: Doncs mira, ara tinc una sòcia que estem treballant mano a mano i perquè vaig veure que sol se'm solapava molt i aprendre a delegar té el seu què, eh? I vaig fer el maig amb la Xènia, que estem doncs, treballant conjuntament, i a partir d'allà doncs, el que fem és agafar diferents creadors de continguts i editors de vídeos, i per cada marca els hi diem, mira, tens aquest creador de contingut que creiem que encaixa amb la teva marca, amb els valors que vols representar, i a partir d'allà els hi generem continguts per, especialitzats per ells. No? Llavors, cada marca té un perfil, un editor de vídeos, i és una estructura líquida que permet doncs, per una personalització i una atenció molt més gran a les marques. Què passava amb les agències tradicionals? Tens un equip de 5 o 6 persones en què potser et porten 10-15 clients. No? Llavors, cada client, com a molt, li pots dedicar 4 hores al mes perquè està estructurada d'aquesta manera. Però tenir una estructura líquida permet les marques doncs, tenir una connexió molt més propera amb l'equip que els està portant les xarxes i la producció, i nosaltres també ens permet doncs, aquesta personalització i diversificació dels perfils, que ja no és una persona treballant a 40 hores, sinó tens aquest client, tens aquestes tasques, endavant. I llavors també dona llibertat molt als creadors de continguts que vulguin treballar d'això i les marques també doncs, tenir un equip especialitzat i ad hoc per ells.
1: Teniu uns valors molt definits, no, Nelo, també, que han d'anar alineades amb les marques que porteu, no?
0: Correcte. A mi no se m'acut, no se m'acudiria mai fer continguts promocionals per alguna empresa d'apostes online, esportives, per exemple. Això són, al final, són valors que cadascú porta des de casa i també t'has de sentir còmode amb els clients que treballes. Vull dir, al final, quan emprens, també tens el síndrome de dir he d'agafar tots els clients que em vinguin, totes les propostes, i dir que sí, no, i al final estaràs més tranquil doncs, sabent amb quins et sents còmode treballant i amb quins no. I a partir d'aquí discernir, perquè moltes vegades els clients aquests que agafes a contracor acaben sent molt pitjor a llarg termini perquè al final et van sortint el que nosaltres diem bolets, no? Que són problemes amb aquests clients.
2: I escolta'm una cosa, tu has fet una projecció de com t'imagines o com voldries veure a Nelo, aquesta agència de comunicació, en un termini de 5-10 anys. Ho dic perquè és un món que canvia tan ràpidament que no sé si... us proposeu fer una mirada a una mica més llarg termini.
0: Correcte, nosaltres ja tenim en compte que les xarxes socials són fluctuants, però el que tenim en compte també és l'atenció que nosaltres dediquem a les xarxes socials, i això va en increment. Podrà ser que surti un nou format, no? Hologrames, no? Imagina't, no? Hologrames que surten de tal. Doncs ja ens estarem formant per quan es facin hologrames, però mentrestant, amb com està el pati actualment, l'únic que pot competir contra plataformes de Reels o TikTok per la nostra atenció, diguéssim, són altres continguts audiovisuals. Per tant, si el teu sector és producció audiovisual de continguts per marques, dona igual quin és el nom de la plataforma, dona igual si li dius Reels, TikTok, Cugat Media o el que sigui. Al final anirà per una plataforma. Llavors ara, per exemple, s'ha implementat des de fa un any a Espanya el TikTok Shop, que és una eina molt i molt potent de venda a través de TikTok, que Instagram va provar fa uns anys i no va funcionar, perquè l'únic que feia era redirigir la pàgina. Llavors, tu des del TikTok pots comprar directament, sense entrar a una pàgina de tercers, i és com un Amazon. Tu veus un vídeo, no? Per exemple, aquesta cantimplora que tenim al davant, dius, mira, aquesta cantimplora està només a 2 euros, clica aquí. Cliques, pagues i t'ho envien. Ja està, és una qüestió de 2 minuts, la compra, o menys. i no has de canviar. Llavors nosaltres també ja estem enfocats també a que

0: hi hagin clients que venguin productes que tinguin l'opció de vendre-ho directament des de la plataforma de TikTok. I això és una cosa que fa un any no s'havia plantejat. Per tant, ja ens anem adaptant segons les necessitats que hi hagin i els objectius que tinguin les empreses que ens contractin.
1: I quins consells li donaries, per exemple, al comerç petit perquè estigui competint davant d'aquestes històries a les xarxes socials, no? Perquè, clar, comprar tan directament i és molt fàcil. La gent, normalment, encara que vulguis comprar a la botiga de sempre, sempre doncs, dius, mira, estic més còmode a casa, al sofà, apreto el botó i compro. Què li recomanaries al comerç petit?
0: Doncs ensenyar a les xarxes la part bona que té el comerç petit. El comerç petit és un comerç que jo crec que és molt de noms. Sabem els noms dels nostres clients, no? Sé qui és la Pepita, sé què li passa a la Pepita. Quan vingui la Pepita a comprar, vindrà a comprar perquè hi ha una relació molt més enllà de la compres, no? Llavors, això traslladat a les xarxes pot generar aquesta proximitat a les xarxes socials també. Un dels exemples que se'm venen pel cap ara són les fruiteries Giró, vale? Que és la parada on jo anava a comprar fruita en el mercat de Sant Antoni, i la filla es va dedicar un dia a ensenyar com era la seva vida tenint 22 anys o 23, no sé l'edat que té, i treballant en el mercat de Sant Antoni venent fruita, i s'ha fet tan viral que bueno, l'han aparegut a Òmnium, l'han convidat a TV3, i és un projecte que és una paradeta en un mercat municipal. Vull dir, moltes vegades diuen, ostres, és que jo no sabria per com començar o no crec que això tingui un retorn. La gent ja va a veure la Marina a Fruiteria Giró, en el mercat de Sant Antoni, a comprar-li fruita amb ella, perquè ja ha creat una relació, un vincle, una comunitat a les xarxes socials. Mm-hmm. Per tant, aquest retorn es nota. I si tu vas a parlar amb la Marina en la seva parada del mercat, veuràs que et diran, sí, ve molta més gent, em comenta, ostres, t'hem vist en els vídeos, que divertit, tal. Llavors, al final, és un aparador més. I és un operador que al final tenim la sort que és gratuït per tothom.
1: I com a col·laborador de mitjans de comunicació, a mi m'agradaria saber si hi ha alguna cosa en futur, a sobre de la taula.
0: A sobre la taula, ben, de ui, moment... Ui.
1: Alguna exclusiva ara, hem de treure
2: no,
1: avui, no?
2: No puc avançar projectes, perquè si no se'n fa...
0: No, d'així de comunicació, no. Per tant, aquí un open to work també en algun mitjà de comunicació, que a mi m'agrada, i com alguna cosa a fer puntualment o recurrentment també m'agradaria molt. Però sí que ara l'octubre i novembre s'estrena la sèrie de La Casa Nostra, de Dani de la Orden. Allà, si esteu atents als episodis, potser us en porteu una sorpresa.
2: Mira, un cameo.
0: I després la segona temporada de Vintage, de 3CAT, també, amb la Diana Gómez. Uh-huh. Doncs també us podeu trobar altres sorpreses allà.
1: O sigui que tenim una exclusiva, Carmen. Hem començat bé, la temporada.
2: Hem començat molt bé, però també que se'ns ha passat el temps. Se'ns ha passat el temps.
1: Doncs jo agrair-li al Lonely Show, perquè ens quedi ben gravat el nom, perquè això promet. Agrair-li l'atenció que ha tingut amb mi personalment, perquè realment ha sigut un plaer conèixer-lo i hem vist que aquests espírits joves sempre... els admiro. O sigui que hem de tenir-los presents,
2: sí, sí.
1: I hem de...
2: Tenen les idees molt clares.
1: Exacte, i a mi això m'encanta. Doncs també recomanar-vos aquesta setmana, sabeu que el dia 18, del dia 18 al 28 de setembre, torna a Sant Cugat Bar de Tapes. 41 establiments locals s'hi han sumat i per 4 euros i mig tens tapa i quinto o canya. Ha pujat una mica davant,
2: sí,
1: de l'any passat.
2: Una mica.
1: Però continua sent una bona proposta per donar suport als restaurants de la ciutat i descobrir racons nous. O sigui, l'Only Sue, tu ja saps que aquí a la ciutat aquests dies tenim aquesta oferta. Has de fer una ruta, que veuràs que la gastronomia de local també té el seu encant.
0: Ja, ja tinc els meus locals preferits, d'aquí.
1: Sí? Sí? Que, sí? Pots dir algun?
0: Lebanito. M'agrada molt.
1: T'agrada l'Ebanito o l'Eva no ve a terra?
0: Eva no ve a terra, no hi he anat, encara. Però l'Ebanito m'agrada molt.
1: És la mare de l'Ebanito.
2: Ara li farem una llista.
1: És la mare de... Bueno, hi ha molts restaurants... Bueno, jo podríem dir molts que...
2: A Sant Cugat pots triar i remenar, que està tot.
1: Pots triar i remenar, que hi ha molta bona gastronomia. Doncs moltes gràcies, Long, i això, doncs res, acomiadem la secció, la primera de la temporada, per tot l'alt.
2: Amb tota l'energia del món. No te l'acabis tota perquè has de tornar d'aquí unes setmanes.
1: Això que amb aquests canvis de clima estic avui una mica refredada, Jo ja he començat bé, estrenant la temporada.
2: Tu cuida't, Cuca. Gràcies, Long.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Cuca, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
3: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Gener és aquell mes en què moltes persones es prometen començar dieta, menjar millor o recuperar hàbits que hem deixat aparcats per Nadal. Però i si aquest any no féssim dieta? A la secció de nutrició del Faves Comptades, la nutricionista Berta Martínez Bertran, especialista en PNI, ens proposa mirar l'inici d'any amb una perspectiva diferent. Berta, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies. Doncs sí, crec que des del punt de vista de com començar un nou any, crec que seria molt interessant que el cos ens deixés, o sigui, que poguéssim deixar que el cos col·laborés, no que comencéssim a fer coses estrictes i començar el que es comença més normal a cada gener, a la típica dieta de sempre.
0: I això exactament què vol dir? O sigui, deixar que el cos ens digui per si sol què és el que necessita? O...
1: Sí, exactament. M'agradaria poder explicar d'una manera diferent perquè es pogués entendre. Imaginem per un moment que el cos pogués parlar després del Nadal. Què ens diria el nostre cos? Potser ens diria que sí, que hem menjat massa, però també ens podria dir doncs, que hem dormit poc, que hem anat molt accelerats, que hem perdut el nostre ritme i que segurament no l'hem escoltat gaire.
0: Mhm. Per tant, no tot es redueix al tema del menjar, no? Que estem com obsessionats. Descuidem altres qüestions, com el fet de descansar, com el fet d'agafar-nos les coses amb una miqueta més de calma, és a dir, donar-li un altre ritme a la vida i el menjar, no posar-lo en el focus, en el centre de tota la nostra preocupació, no?
1: Exacte. El nostre cos, després de tots aquests dies, que han sigut molts dies, i aquest any ha caigut en moltes festes, s'ha desregulat i s'ha cansat. Llavors, menjar massa un dia no desregula el cos. Ja ho vam parlar l'última vegada, que realment hi havia aquests dies de menjar, però que el que es feia és que s'estava desregulant tots els dies amb moltes altres coses. Per exemple, es desregula el cos perquè vivim molt accelerats durant totes aquestes setmanes i realment el nostre cos no és algo que sigui negatiu tot aquest desregulament, sinó que realment el que ens està avisant és que necessita un ordre.
0: Mm-hmm. Posem el cas que decidim fer el que fem habitualment cada mes de gener. És a dir, ens sotmetem a una dieta restrictiva. Què passa?
1: Si el cos comença a tenir doncs, restriccions i comencem a donar-li aquestes dietes tan restrictives en el començament d'any, doncs què passa? Ho interpreta com una amenaça. Quan restringim, el cos no col·labora, es comença a defensar.
0: El volem castigar, sembla, no?
1: El volem castigar. Llavors apareix el típic cercle que ja coneixem i que ens passa sempre quan comencem a fer dieta. Més gana, més pensament sobre el menjar, més desig de dolç, menys energia. Llavors estem tot el dia pensant en el menjar, en què puc menjar, en què no puc menjar. I aquí és on molta gent pensa que li falta força de voluntat, però que en realitat el que passa és que la reacció del nostre cos, per la nostra pròpia biologia, provoca tot això que hem dit d'aquest cercle tan típic.
0: Uh-huh. O sigui que el control excessiu el que provoca és l'efecte contrari al que nosaltres esperem. Sí.
1: El control excessiu genera molta més impulsivitat.
0: Llavors què passa quan algú decideix no fer dieta?
1: Doncs quan decidim no fer dieta, el que passa és totalment al contrari. Baixa aquesta alerta del cos, baixa el cortisol, i quan el cos deixa de sentir que li traiem menjar, comença a regular-se. Se sent que està cuidat, deixa de demanar més, no demana tan dolç, no necessita picar constantment, i no està tan obsessionat al menjar, com que es relaxa. No estem tot el dia pensant, això no ho puc menjar, això ho puc menjar, he de comprar jo perquè em toca menjar jo, sinó que hi ha com una relaxació. I aquí és on comença tots els beneficis de no fer dieta.
0: Clar, no se sent amenaçat, no se sent castigat i, per tant, el que fa és mantenir el seu ritme normal i és el propi cos el que ens demana doncs, menjar certes coses, descansar una mica més, no?
1: Sobretot.
0: El que dieu normalment, hem d'escoltar el cos.
1: Sí, escoltar-lo. I és important saber que quan deixem de restringir és quan el cos deixa de demanar tant.
0: I què és el que canvia mentalment? O sigui, quan decidim deixar de controlar-ho tot, mentalment segurament es produeix un canvi. Què és el que canvia en el nostre cap?
1: Doncs la dieta no ocupa només el nostre estómac, sinó també ocupa moltíssim el nostre cap, i quan no hi ha dieta és quan el menjar deixa de ser un tema constant, desapareix això sí i això no, i s'acaba el demà compenso, que és molt important, i això dona una pau enorme.
0: I deixem de tenir un problema, no? Que és aquesta obsessió.
1: Totalment. I aquest problema dona moltíssima angoixa, perquè estàs tot el dia pensant en tot aquest tema i realment no t'estàs escoltant amb el que realment necessita el cos. I això és important, sobretot per poder no estar sempre en aquest cercle cíclic tan repetitiu.
0: I per què tanta gent millora quan deixa de controlar-ho tot?
1: La raó és molt coherent. El cos funciona millor quan se sent més segur, i la seguretat no ve del control extrem. Ve de coses molt més bàsiques, de, per exemple, menjar regularment, aliments reals, sempre ho diem, aliments senzills, que no siguin cuinats a casa nostra, que siguin de temporada, que siguin uns horaris que podem respectar, els horaris de menjar durant el dia, això seria fantàstic, però menjar unes hores com més aviat possible, que no sopem a les 11 de la nit o a les 10 de la nit, que puguem fer aquest descans tan important i que puguem moure'ns cada dia. Totes aquestes coses són les que més sumen de raó per regular el nostre cos.
0: Per tant, tot això que ens expliques avui canvia molt el relat típic del mes de gener, dels bons propòsits, que un d'ells és això, començar una dieta, no?, per rebaixar tot el que ens hem posat de més.
1: Totalment. El gener, des del nostre punt de vista amb els nutricionistes, creiem que gener no és per apretar, sinó és per reordenar.
0: És veritat que quan, i això li passa a tothom, estigui o no obsessionat amb les dietes, que després dels àpats de Nadal, molts reclamem, oh, quines ganes tinc de tornar a la rutina, no?
1: Sí, però això és molt positiu.
0: De tornar al dia a dia, que és exactament el que tu ens estàs dient, de menjar un menjar com més lleuger, més natural, no tan carregat i amb excés de coses, no?, que ens acaben empatxant a tots.
1: Totalment, és això el que estem dient.
0: I els horaris.
1: No és anar a un altre extrem, d'ara m'he passat tots aquests dies i ara vaig a fer tot el contrari, això és el que més estrès crea pel cos, sinó és vaig a regular i em vaig a ordenar i vaig a agafar un altre cop els meus hàbits. Aquí és on hem d'anar.
0: I el descans?
1: I el descans, molt important.
0: Per suposat, és a dir, el que vulgarment diem tornar a la rutina.
1: Tornar a la nostra
0: rutina.
1: Però
0: no només una rutina alimentària, sinó d'horaris, de descans, d'activitat, no? I regular
1: tot això.
0: Tot això.
1: D'una forma coherent i a poc a poc, i sobretot amb molt d'amor amb nosaltres, no amb càstig.
0: Escolta'm una cosa, si m'imagino que aquest mes de gener t'ha vingut molta gent a la consulta.
1: Sí, ara és quan tenim més feina, sí.
0: Li has dit a algú que no cal fer dieta?
1: Sí, bastantes.
0: I quina és la reacció?
1: A vegades, la majoria de vegades sorprenen, perquè venen amb una idea molt clara, però quan els hi expliques de que no és el moment ara fer dieta, anem a ordenar, anem a sentir-nos, doncs, que hem tornat a tots aquests hàbits, que estem, doncs, descansant, ens estem movent, estem menjant bé, anem a donar aquest espai, i després, si volem fer alguna dieta concreta, la fem, però des de l'ordre. I ho veuen molt coherent. O sigui, els hi sembla molt bé. Quan ho expliques bé, els hi sembla molt bé.
0: Doncs a veure si és veritat que ara no ens passarà el mateix de sempre, no? Que després de festes, quan arriba el mes de gener, tothom ens obsessionem amb la necessitat de fer una dieta. Homes i dones amb la mateixa idea?
1: Realment les dones hi ha molta més obsessió amb les dietes, i sobretot quan ja comencem perimenopausa, menopausa, que tenim molts canvis, doncs, en el cos, i que intentem fer el que sigui per no tenir tota aquesta sintomatologia, hi ha molta més dona, però sí, homes i dones. Jo els donaria aquest missatge de primer ordenar, tornar aquests bons hàbits. Si no els tenim, doncs anem a buscar-los, anem a veure quins són els nostres hàbits per poder-los incorporar cada dia i tenir aquesta base. I després, si volem fer alguna estratègia nutricional específica, doncs la fem, però sempre des de l'ordre.
0: Quin seria un temps prudencial per fer aquest reordenament del cos?
1: Un mes. Jo crec que en 3-4 setmanes ho tenim llest.
0: Sí? I a partir d'aquell moment, segons les necessitats de cadascú, mm-hmm. es pot plantejar sí. doncs una dieta específica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, podem fer alguna estratègia, diem més estratègia nutricional, i podem fer durant un temps una estratègia nutricional si és necessari, però sempre, sempre, sempre des de la base saludable, amb tot això que hem dit.
0: Mm-hmm. El missatge d'avui, la idea amb la qual tanquem.
1: La idea amb la qual tanquem, doncs, podríem dir doncs, que potser aquest any no cal fer dieta i potser cal començar a escoltar més.
0: Uh-huh. Doncs un missatge que encoratja, no? Com a mínim, no ens martiritza. Uh-huh. El que sempre ens ha passat és que ens hem obligat, no? Ens hem castigat també el nostre cos intentant fer aquestes dietes que després tampoc no solucionen gran cosa, perquè és una situació que es reitera un any i un altre i un altre. O sigui que no avancem gens ni mica. Berta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
1: exacte,
2: especialment els mestres últimament, sí, sí.
1: Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe Rodalies, que feien vaga. Doncs
2: correcte,
1: avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
2: exacte
1: funciona el dret a vaga?
2: Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem? I m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de... amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, doncs fem vaga, no fem vaga... Què passa si tallem un carrer o si sancionem... si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs, en la que jo crec que molts mestres, molts docents, s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs, dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris, els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere, que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca a la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
1: Doncs som-hi. Tot això on t'està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
2: Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa, jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants, he de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, per manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem m'ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. Aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs, també hi ha unes restriccions molt fortes. I Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, doncs, contribució, no, perdó, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, bueno, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No?
1: Uh-huh.
2: I en aquell reial decret, doncs, sí, és quan s'estableix aquest dret de vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici del dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem quin marc jurídic, uh-huh, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix, doncs, de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa, doncs, pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després, en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs, s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs, aquest dret que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
1: Mm-hmm. Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
2: Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no?, ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra cert que han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i doncs, per talls de rondes de Barcelona, les entrades, etc. No? Clar, aquí sorgeix la pregunta de això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol.
1: Mm-hmm.
2: No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via.
1: Uh-huh.
2: I per tant aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat i evidentment de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no?
1: Uh-huh.
2: Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mida. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, hem de veure com això evolucionarà, però és cert que en els casos doncs, s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
1: Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no només el dret a vaga.
2: Correcte, si al final són dos drets que van molt lligats, el dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat doncs, que també no deixa de funcionar. Per tant, doncs, a vegades hi ha aquest xoc.
1: Uh-huh. Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
2: Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, de dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic. Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i per tant perds el salari del dia, que ara m'aventuro i si no m'equivoco estem parlant de centenar d'euros, si no m'equivoco. El dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà d'informar i comunicar en el departament. No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar doncs, està disponible. No? Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total, no? En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
1: I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
2: I clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració, i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració, l'empresa, doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te, de dir, escolta'm, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Per tant, això hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat doncs que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació, simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
1: I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I correcte. Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
2: Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria doncs també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. Uh-huh. En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal. I, per tant, això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. Uh-huh. I, finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i, per tant, l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema. No? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
1: Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims no ens hi podem negar, no, Jan?
2: Sí, jo entenc que aquí, per una qüestió organitzativa interna, doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. Mm-hmm. I això, per tant, també es consideraria fer vaga, no? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui amb detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
2: Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber doncs, quines conseqüències té i que, no, i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Parlem del poeta Miguel Hernández Gilabert, que va néixer a Orihuela el 30 d'octubre de 1910. Un poeta prou conegut, del que hem parlat moltes vegades i hem escoltat moltes de les seves poesies interpretades per diferents cantautors.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla.